És dimecres 7 d'octubre i la notícia aquesta hora us sonarà a vella. No funcionen els trens a Rodalies. Pluja i servei de trens és oxímoron. Ara anem en directe a les estacions. El que ens expliquen és que els maquinistes de Renfe no ho veuen clar, això de fer rodar els trens, perquè no estan funcionant els protocols per suspendre la circulació de trens en casos d'emergència climàtica, com la que ha tornat a castigar Catalunya en aquestes últimes hores. D'aquí a 53 minuts ha de sortir el sol, encara que en molts moments ahir a l'any no ho semblés, surt el sol a casa nostra i el que es va ponent és la carrera de Leo Messi.

0: fa unes hores s'ha acomiadat de la seva selecció, de l'Argentina, i ha marxat amb l'homenatge que el Barça no va saber fer-li, que encara no ha pogut fer-li, l'homenatge que encara li deu al seu club. L'adeu per fascicles d'una llegenda i a tota una generació, de fet, que no recorda com és el futbol sense ell, sense Messi. Un que marxa i un altre a qui se li aplana el camí de retorn, Puigdemont. Ahir us explicàvem que ja té el camí pla per tornar a Catalunya. El Constitucional ha validat l'amnistia i li han aixecat ja l'ordre de detenció. Això sí, ell diu que no li ve d'unes quantes setmanes més, que no tornarà fins que li arxivin la causa del tot, i això podria coincidir amb la campanya electoral de les generals. Avui fa, per cert, 3 anys exactes d'una matança que ha donat peu a un extermini que encara dura, d'una guerra que, malgrat la propaganda, encara dura, la d'Israel sobre Gaza. Fa 3 anys dels atemptats de Hamas, 3 anys, 74.000 palestins morts. I com que les xifres acostumen a caure fredes, és més gràfic explicar-vos que això equival a haver aniquilat en tot aquest temps tots els habitants de la ciutat de Vilanova i la Geltrú.
1: Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno.
2: Aquí, Catalunya.
1: Amb
2: Marina Fernández.
1: Mi cuerpo enfermo no resiste más.
0: Ara passen 3 minuts de les 7. Guillem Favo, Jordi Carbó, què tal, com esteu? Bon dia.
3: Bon dia.
4: Hola, Marina, què tal? Bon dia.
0: Guillem, començo per tu. Tu ets a Plaça Catalunya, a l'estació, per on dèiem la notícia és que no passen els trens, ni aquí ni enlloc.
4: Doncs no, acabo de baixar al vestíbul de l'estació i m'he trobat a totes les pantalles el mateix missatge, que diu el següent: el servei de Rodalies no funciona per causes alienes, demanem disculpes als nostres usuaris i recomanem que busquin mitjans alternatius. Tots els torns d'aquesta estació estan tancats. Hi ha una cinta que recorre cadascun d'ells, una cinta llarga que va des del primer a l'últim torn. Està totalment vetat l'accés a la zona d'andanes en aquesta estació a les 7 i 3 minuts del matí, i el que fan els pocs agents informadors que hi ha desplegats a aquesta hora en aquest punt és, doncs, informar als passatgers, doncs, que busquin una altra solució, perquè de moment a aquesta hora no poden pujar cap tren de Rodalies, i la cara és la mateixa a tots aquests viatgers que venien avui, doncs, amb la intenció d'agafar el tren. Cara de desolació, de resignació. Molts amb motxilles, estan girant cua, estan la majoria amb el mòbil a la mà, buscant, intentant reconfigurar el seu matí i trobar la manera d'arribar al seu destí.
0: Perquè d'això no ens havien avisat. Clar, no sé si et pots atensar a algú, clar, i entenc que no estan els ànims com per atendre un micròfon, però vaja, si trobes alguns, ho dius. I mentrestant, ens expliques que això també respon a un pols, en principi, a un torçabràs entre el Sindicat de Maquinistes i Renfe, que ja fa temps que dura, que ve d'aquell famós accident, aquell tràgic accident de Gelida.
4: Sí, exactament. Ja teníem alguns inputs ahir durant tota la jornada, que els maquinistes, sobretot adscrits al CEMAF, no estaven conformes amb el fet d'haver d'agafar els trens, tenint en compte les pluges intenses que continuaven descarregant a Catalunya, sobre Catalunya. De fet, el que esgrimien des d'aquest sindicat és que el protocol no estava funcionant, no s'estava aplicant, i el que suggerien és que era insegur, que no era adequat, doncs, arrencar els convois i circular per les diferents línies de Rodalies que travessen el territori.
0: Doncs, Guillem Favo, gràcies. Qualsevol cosa, ja saps on som.
4: Sí, i no he pogut gravar veus perquè des de Renfe m'ho han impedit. Hi ha una mica de tensió en aquest vestíbul.
0: Ah, sí,
4: hora.
0: És a dir, Renfe ara mateix està impedint que els periodistes puguin fer la seva feina a l'estació.
4: Bé, m'han preguntat si tenia permís i això, i encara sort que he pogut entrar i explicar-vos i fer-vos la descripció del que es trobaran els passatgers aquest matí a l'estació de Plaça Catalunya.
0: Que no estan d'humor a Renfe, però segurament els que no estan d'humor tampoc són els usuaris. Gràcies, Favo, fins ara.
4: Fins ara, bon dia.
0: I Jordi Carbó, tot això són els estralls de la pluja d'ahir. Ha tornat a cebar-se amb Catalunya, especialment a l'Ebre, però també a localitats com el Garraf, com Sitges, per exemple, i segur que a molts dels que eren a Barcelona, però no només, els ha cridat l'atenció a diversos punts de Catalunya, la de llamps que van caure en molt poca estona.
5: Sí, continuem amb aquest tipus de tempestes que són pròpies d'un mar càlid, com ho és la Mediterrània, però que s'està comportant d'una manera pràcticament com si si fos un mar tropical. Val a dir que les tempestes van a la baixa, no desapareixen encara, els dos pròxims dies en tindrem, però la setmana acabarà sense tempestes i ja serà molt. Però vaja, que a les immediates hores, precaució, perquè després d'episodis tan plujosos, per exemple, és fàcil que hi hagi esllavissaments, la caiguda d'algun arbre, de manera que precaució, perquè aquesta tarda tornaran les tempestes, no al matí. El matí es presenta ara amb boira i núvols baixos, després sol fins al migdia. Això ajudarà que la temperatura pugi. Fa fresc ara mateix, sense temperatures molt baixes, 19 graus a Barcelona, també a Tarragona, 17 a Girona, 16 a Lleida. Al migdia l'ambient serà una mica càlid i xafogós, amb màximes al voltant dels 25 graus, i serà aquesta calidesa i la humitat de la xafogó el que farà créixer nuvolades de tempesta. Durant la tarda avui afectaran sobretot el Pirineu i Prepirineu, és on seran més persistents i on podran deixar més aigua, però fora del Pirineu també tindrem xàfecs a qualsevol comarca, si bé ja seran més locals. Això vol dir que a la mateixa ciutat de Barcelona pot ploure uns barris i altres no, però encara descarregaran amb intensitat, si bé durant poca estona.
0: Això a partir de la tarda.
5: Entre aquesta tarda i fins que arribi la nit, en un horari semblant al d'ahir, que és quan es van donar la major part de tempestes.
0: Però tan fort com ahir?
5: Sí, sí, alguns llocs encara pot caure amb molta intensitat, però la idea és que ja no seran tempestes persistents. Clar. El que ha generat més problemes aquests darrers dies han estat tempestes que han estat ancorades una o dues hores a un mateix punt, i això avui ja no ha de ser així.
0: Un dels ensurts de la nit, de fet, va ser a les vies, al sud de Catalunya, per la caiguda d'un arbre, quan en un, vaja, un arbre que va caure sobre d'un mur i que passava un tren de la línia R2 Sud, però es va... vaja, que els passatgers estan sans i estalvis, però això va passar a l'altura de Vilanova i la Geltrú. Carbó, gràcies, fins ara.
5: Fins ara, que vagi bé.
0: Ara passen 8 minuts de les 7.
3: Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante todo esto, más de 20 años. Hasta en los peores momentos que lo hemos pasado y lo he tenido, nunca dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo, de querer estar siempre. El no venir más va a ser un dolor muy grande. Le juro que me gustaría venir toda la vida. Porque...
0: Són les paraules d'acomiadat de Leo Messi aquesta matinada, acomiadant-se de la selecció argentina.
6: Remate de Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Por última vez con la Argentina, por última vez con ese 10 a la espalda, marca Messi con su bendito pie izquierdo transformando el penalti.
0: Arnau Montserrat, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, Marina.
0: I ha marxat del camp de la millor manera que en sap, sent decisiu.
7: En el triomf per 3-0 de l'Argentina contra Benín, amb un gol i dues assistències de l'astre argentí.
3: El no venir más va a ser un dolor muy grande. Le juro que me gustaría venir toda la vida, porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Lo más lindo que te puede pasar.
7: Emocionat, amb llàgrimes als ulls, Messi s'acomiadava al Monumental de Buenos Aires de l'Albiceleste, amb qui va debutar el 17 d'agost del 2005, d'això en fa 21 anys, ha disputat 208 partits, ha fet 126 gols i ha repartit 69 assistències.
0: L'homenatge a una llegenda.
7: Es va aturar el partit al minut 10 i l'escoltàvem ara, després del partit, on un joc de drons que formaven la seva samarreta brillaven al cel. Capità etern es llegia a les lones que es muntaven al terreny de joc, l'acompanyava la seva família i ell se'n recordava del seu pare.
3: Obviamente lo primero que pienso es mi viejo.
7: Que desgraciadament va morir fa uns mesos. El van veure plorar a ell, als seus fills, a Scaloni, als seus companys i també a l'afició.
8: Es como que si te muere un amigo, si te deja la novia. ¿Tenés ese puto sentimiento?
9: Falta algo.
10: Te amamos muchísimo, Messi. Por Messi dejo todo.
11: Estoy triste porque se va. La verdad que no quería que se vaya. Es lo mejor que tenemos, Messi. Son lo mejor. Te amo, Messi. No te vaya, por favor.
7: Fent la volta al Monumental.
0: Sí, els argentins ja són sentits.
7: Sí. I amb un passadís dels seus companys va marxar un Messi que amb l'Argentina ha guanyat un Mundial, dues Copes Amèrica i una medalla d'or als Jocs de Pequín.
0: I que seguirà jugant a la Lliga Nord-Americana, això sí.
7: A l'Inter de Miami, sí, correcte.
0: Una mica patxanguero, això.
7: És la MLS.
0: Va, escoltem l'anàlisi que ens en fa de tot això al cap d'esports del país, el Juan Irigoyen.
12: A sus 39 años,
9: Messi no se va ni tarde ni temprano de la selección argentina. Se va a tiempo. La sabiduría de Leo para ganar los partidos en el campo la ha trasladado a su vida. Ha elegido cómo, cuándo y dónde despedirse del albiceleste. Su historia con Argentina es una novela de final feliz. Primero cuestionado, luego admirado, finalmente idolatrado. Ya no hay diablo que se atreva a poner en duda el legado del dios Messi. Y así se lo hizo saber Buenos Aires en su despedida. Fue paradójico lo que pasó en la cancha de River. Fue alegre porque tuvo el homenaje que no supo ni pudo tener Maradona. Pero triste porque las despedidas son dulces solo cuando hay un hasta luego. Messi seguramente volverá al Monumental, pero ya nunca lo hará vestido de corto. Fue un adiós tan sabio como oportuno, más emotivo que ostentoso, con el sello de su vida, sobrio. Deja, eso sí, una duda. ¿Qué habría pasado si el Barcelona lo hubiera dejado de despedirse del Camp Nou a su manera? Con lágrimas de alegría, o incluso de nostalgia, pero nunca con el llanto de rabia de aquel agosto de 2021. No lo sabremos. Sin el adiós de la familia azulgrana, Leo disfruta, al menos, del cálido abrazo de la hinchada argentina.
0: 7 i 12, Messi a part, nova nit marcada pels aiguats, ara ho dèiem, al litoral i al prelitoral. Aquest és el so de l'aigua que caia a Xerta, això és el Baix Ebre, un dels punts on els aiguats de les últimes hores han fet més mal. Sergi López, què tal? Bon dia.
12: Què tal, Marina? Bon dia.
0: La pluja torrencial que fins aquesta matinada ha escombrat el litoral, prelitoral de Catalunya, dèiem, amb 1.900 llamps sobre la terra, a part, els que han caigut al mar, bona part dels quals, ho dèiem, a l'Ebre.
12: La bona notícia d'aquests últims aiguats és que no deixen incidències greus, sí que hi ha carrers inundats i baixos plens d'aigua, però no hi ha notícia de cap persona que hagi patit danys.
0: Això sí, el que queda danyat és el servei de Rodalies, que ara mateix, insistim, no funciona. No funcionen els trens a Catalunya. Els bombers han rebut més de 100 avisos en alguns punts del litoral on van caure 80 litres per metre quadrat. Detallem les poblacions que dèiem que són les més afectades, començant per Xerta, Martí Oliver.
13: En total han hagut de rescatar una vintena de cotxes en llocs com ara Cambrils o Xerta, en què alguns carrers s'han convertit pràcticament en rius. Efectes d'una tempesta que ha lliscat per la costa cap a Sitges, Calafell i Barcelona, on, acompanyada de llamps i trons, ha provocat la cancel·lació de desenes de vols a l'aeroport. Uns 9.000 abonats, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona i les Terres de l'Ebre, han passat la nit sense llum a casa.
0: I un dels punts crítics va ser Granollers, una altra vegada, que ja havien estat els més castigats pels aiguats dels últims dies, i arran d'aquest nou avís es va demanar als voluntaris que busquen, que encara busquen un nen de 12 anys desaparegut, que tornessin cap a casa.
12: Bombers ho demanava perquè no van prou equipats i en paral·lel han ampliat la cerca a zones boscoses, mentre Mossos i policia local es concentren ara a les zones urbanes. Es tracta d'un menor, recordem, amb autisme, que va sortir de casa la matinada de diumenge, espantat per la tempesta. És moreno, té el cabell negre rinxolat i anava vestit amb samarreta turquesa i pantalons curts taronges. També hi ha un desaparegut, recordem, a Pineda.
0: I el nom polític protagonista de les últimes hores és Carles Puigdemont.
14: Derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. I fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar: el que pueda hacer que haga ja no dona per més.
0: Fins aquí ha arribat, ja li han tret l'ordre de detenció a Puigdemont. Això vol dir que ja pot tornar cap aquí quan vulgui, però de moment no serà imminent.
12: Com a mínim s'esperarà l'aplicació efectiva de l'amnistia. Però la convocatòria d'eleccions també pot influir en la decisió.
0: Xavier Balló.
15: Fons del partit avisen que el retorn de Puigdemont no ha de ser necessàriament immediat un cop tingui l'amnistia aplicada, i fins i tot algunes veus al seu entorn contemplen l'opció que pugui esperar-se després del 29 de novembre. De moment, ell no ha concretat el moment del seu retorn, però sí ha assegurat que no el farà per beneficiar el seu partit.
14: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions, i tornarem de la mateixa manera. no pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
15: I ha reivindicat que l'aplicació de l'amnistia és una derrota d'aquells poders de l'Estat que no volien que l'obtingués.
0: I què hi diu el govern de Catalunya? Doncs que quan Puigdemont hagi tornat, el president Illa el rebrà amb tots els honors al Palau de la Generalitat.
12: La portaveu Sílvia Paneque ha explicat que Illa farà amb Puigdemont el que ja va fer a l'inici de la legislatura amb la resta d'expresidents.
16: El mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix. I com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya, sincerament, feia temps que ho estàvem esperant.
12: I mentrestant, Oriol Junqueras aspira que el Suprem, en aquest cas el jutge Marchena, li aixequi la inhabilitació que pesa sobre ell i que li impedeix ser candidat a unes eleccions.
17: L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Aquesta serà la següent etapa.
12: Ara sí, tant Junts com Esquerra creuen que amb l'aplicació de l'amnistia no es pot donar per tancat el conflicte polític entre Catalunya i Espanya.
0: I Pedro Sánchez, que es penja la medalla.
18: Totes aquestes mesures que puso en marcha el gobierno de España en esta legislatura y en las anteriores legislaturas, no las hacíamos pensando en un partido político ni en un político o política independentista.
0: Això deia just després del Consell de Ministres, que ha tornat a aprovar els dos decrets molt semblants als que el Congrés ja va tombar divendres de la setmana passada. El primer és aquell de la prohibició pels desnonaments a persones vulnerables. La pròrroga dels lloguers contempla ara una altra prohibició, que és la compra de pisos per fons voltor. Això ja hi era, però s'acota una mica més.
12: Sí, no podran comprar cases tampoc. Les empreses que siguin grans tenidores també s'inclouen préstecs de 50.000 euros a interès zero per a l'adquisició del primer habitatge. Aquest decret sortirà endavant perquè el PNB ja ha confirmat el seu vot a favor i en aquest cas el vot a Junts no és necessari perquè qui decidirà tirar-lo endavant és la Diputació Permanent.
0: I Feijó, que intentarà avui desviar novament l'atenció de la ciutadania amb una altra visita cap a Ceuta, això és el que intenta fer, desviar el focus d'aquesta precampanya ja. I en paral·lel hi ha diversos càrrecs del Partit Popular que continuen generant dubtes sobre el vot per correu. Ho segueixen fent cada dia sí, dia també. Aquí a Catalunya l'avançament electoral és una cita que arriba amb el peu canviat per a molts i, de fet, encara hi ha dubtes sobre quins seran els candidats en alguns punts. Per exemple, què passa a Ada Colau? Laura Pons.
19: Sí, que encapçali la llista a nivell estatal i que el ministre Ernest Urtasun sigui el número 1 per Barcelona. Això és el que assenyalen algunes fonts dels comuns, que també asseguren que les negociacions són molt sensibles, que s'han de fer en paral·lel amb altres partits que conformen el Front Ampli, és a dir, amb Izquierda Unida, amb Compromís, amb Més Madrid i amb Comuns, i que també s'ha de veure com encaixa aquí Podemos. Per tant, diuen, queda camí per recórrer, sigui com sigui. De moment, Colau afirma que li han ofert liderar el Front Ampli, però no concreta si està disposada o no a fer el pas. De moment, l'exalcaldessa diu que al Front Ampli no hi sobra ningú, tampoc Gabriel Rufián.
20: Ens va dir, no, que Esquerra Republicana no volia estar en cap Front Ampli i, per tant, es descartava. Crec que això, doncs, de sabia també a molta gent. I ara sembla que s'ho està, potser, tornant a pensar. Tant de bo també Gabriel Rufián estigués en aquest Front Ampli, tant de bo.
19: Declaracions al Cafè d'Idees de Gemma Nierga.
0: I si obrim una finestra al món... Avui es compleixen 3 anys de l'atac de Hamas a Israel.
12: Aquell 7 d'octubre, la milícia palestina va matar 1.195 persones i va segrestar altres 251. Avui continuen les incògnites de com és possible que Israel no tingués cap notícia que això passaria. Després d'aquell atac, recordem, va arribar el genocidi a Gaza per part d'Israel, que 3 anys després, i en plena treva, deixa 74.000 morts pels atacs israelians.
0: Sí, una treva que no en té res de treva, que era una presa de pèl. I a França. Continuen les protestes massives dels estudiants al conjunt del país a pocs mesos de les eleccions presidencials, que posaran punt final a l'etapa d'Emmanuel Macron.
12: El govern francès ha suspès les classes fins dilluns davant la possibilitat que continuïn les protestes. Ahir es van manifestar 300.000 persones amb nombroses càrregues policials a París.
0: I nou rècord d'inscrits als Premis Ondas, que des de fa 73 anys ja atorguem aquí a Ràdio Barcelona. 1.065 candidatures a les 25 categories que enguany incorporen el de millor podcast, també. El veredicte del jurat el coneixerem d'aquí a 20 dies. Soledad Domínguez.
2: El 18 d'octubre, a les 5 de la tarda, en temps de La Ventana, s'anunciaran els guanyadors d'una edició en què s'han inscrit candidats de 26 països. Els premis s'atorgaran a treballs que s'han fet en el darrer any en l'àmbit de la ràdio, la televisió, la música, la publicitat i el podcast. En aquesta darrera categoria, que fins ara anava a banda, es premiaran el millor podcast narratiu, la millor ficció, el millor anfitrió, així com el millor videopodcast i disseny sonor.
0: En 20 dies sabrem el veredicte. El que sabrem demà mateix és el nom del guanyador del Nobel de Literatura. I, entre els favorits, hi ha l'escriptor barceloní Enrique Vilamates.
12: Les cases d'apostes de referència creuen que el Nobel serà per la xinesa Kan Xue, però inclou també en posicions destacades Murakami, Vilamates i la mexicana Cristina Rivera Garza. En alguna entrevista, l'autor de París No s'acaba mai, Bartleby i companyia, o Dublinesca, ha dit que de tant sortir a les travesses és com si ja l'hagués guanyat el Nobel.

0: doncs mira, nosaltres d'aquí una estona, a partir de les 10, conversarem amb ell. Hem parlat del comiat de Messi, però han passat més coses al món de l'esport. Per exemple, que Espanya ja està classificada per quarts de final de la Nations League.
1: Amb remuntada a la segona part contra Croàcia, victòria 1-2 amb dos gols de Mikel Merino.
2: Salir al partido y, bueno, y generar un impacto con goles. Estoy teniendo, pues bueno, la fortuna de que me están cayendo, estoy donde tengo que estar, lo estoy viviendo y me creo que puedo aportar al equipo.
1: Els gols de Merino, que ja van ser claus al Mundial, el segon va arribar al minut 88, són quatre victòries en quatre partits en aquesta aturada de seleccions.
0: Cristiano no es retira de la selecció.
1: Carta oberta del portuguès asseguren que el seleccionador Jorge Jesús va faltar la seva paraula, demana perdó al poble portuguès i diu que, un cop compleixi la sanció que se li imposarà, estarà sempre disponible per la selecció. El comunicat és molt extens.
0: Defensa a Manolo González.
1: Per part d'Omar El Hilali.
3: Estamos a su lado, lo apoyamos como creo que la mayoría o todos de los compañeros, siempre que le preguntas por el míster te van a decir lo mismo.
1: Jugador de l'Espanyol, els blanquiblaus juguen aquest divendres contra el Màlaga.
0: I en bàsquet, els clubs de l'Eurolliga rebutgen la proposta de la NBA.
1: Els 13 accepten convertir-se en franquícies i es mantenen oberts a seguir negociant amb la competició americana, així ho han acordat a Como, Itàlia, en una reunió en la qual ha assistit el president del Barça, Joan Laporta.
0: I a les 7:23 minuts arriba la reina del mandú. Amb una nova adaptació de Stephen King que aterra a Amazon Prime. Cristina García, bon dia.
4: Bon dia, nois. Parlem de Carrie, de l'adaptació de Carrie. Després d'un llarg procés de producció que va començar el 2022, el director Mike Flanagan estrena avui una nova interpretació de la novel·la que va publicar Stephen King al 74 i que ha venut milions de llibres. La sèrie, que arriba a Amazon Prime, té un total de 8 episodis.
5: Espero que hayáis pasado todos unas buenas fiestas y todo eso. Por favor, saludad a Carrie White. Ponédselo fácil.
6: Hola, soy Sue, por cierto.
7: Hola.
6: ¿Qué vestido más chulo?
7: Gracias, lo hice yo.
5: No hace falta que lo jures.
4: Segur, que ja sabeu de què va, però us faig 5 cèntims del que va. Després de la sobtada i prematura mort del seu pare, la Carrie es veu llançada a l'ecosistema d'un institut públic on ha d'enfrontar-se a un escàndol de ciberassetjament. La crueldat, en l'era de les xarxes socials i el despertar d'uns misteriosos poders telequinèticos que l'acompanyen en la seva adolescència, faran de la seva vida un infern. Aquesta nova adaptació sembla que ha començat a la crítica i ha cantat forta en Rotten Tomatoes, amb una valoració mitjana molt positiva del 85% per part dels especialistes. La teniu disponible a Amazon.
0: I a aquesta hora puc saludar el Javier Albarracín, professor de Relacions Internacionals de la Blanquerna. Què tal? Bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Estan passant moltes coses aquest matí. Òbviament no funcionen els trens i això és gruixut. S'ha acomiadat Leo Messi, però no podem oblidar que avui fa 3 anys, exactament 3 anys, de l'atac terrorista de Hamas a Israel des de Gaza. Va costar la vida a més de 1.200 persones a Israel i el segrest de 251 ciutadans israelians. Va ser el pitjor atac que va patir Israel des de la seva creació, el 1948, i després va venir tota la matança posterior que s'ha carnissat amb la població palestina. Comencem per què Hamas llança en aquell moment precís aquest atac terrorista. Quin és el context?
8: La veritat és que Gaza havia arribat a un autxucac. És a dir, Hamas feia anys que governava, però la caiguda de la capacitat adquisitiva i del PIB de Gaza havia sigut, en la darrera dècada, més d'un 45%. De fet, el 80% de la població de Gaza vivia de l'ajuda humanitària. Per tant, la pobresa i la desesperació era absoluta. I a nivell internacional hi havia uns acords promoguts per Trump, que es diuen els acords d'Abraham, que era per potenciar la pau entre Israel i altres països àrabs, i en aquest sentit Aràbia Saudita semblava que estava realment negociant aquesta possible entrada en aquests acords, cosa que era l'últim gran valedor de Hamas.
0: Ja, clar, allò va ser un cop duríssim perquè va ser l'evidència d'un error gravíssim en seguretat, en defensa per Israel i per la societat en general. Què va significar?
8: La veritat és que va ser un trauma col·lectiu. Van tenir una sensació Israel, la societat israelí, de vulnerabilitat com mai a la seva història. De fet, va ser el dia on van morir més jueus des de l'Holocaust. Per tant, realment una sensació de vulnerabilitat absoluta que va portar a donar per part de la societat carta blanca al govern. Va haver una radicalització política i el discurs del govern va tornar-se ultranacionalista, ultraortodox i messiànic, de tal manera que se li va permetre fer tot tipus de destrucció sistemàtica de Gaza, de repressió, i és el que estem veient en aquests moments, creixent i absoluta a Cisjordània, inclús els propis crítics israelis amb aquesta situació de destrucció.
0: Clar, Israel després això va respondre amb una força brutal, desproporcionada.

0: nada amb el suport incondicional dels Estats Units, una represàlia que, segons diverses fonts, ja porta 74.000 morts, jo deia a primera hora. Per fer-nos a la idea, això és com si haguessin aniquilat tots els habitants de Vilanova i la Geltrú en només 3 anys. La destrucció de la franja de Gaza, quina és la situació ara mateix allà després d'aquesta reacció militar d'Israel?
1: Seguint amb els teus paral·lelismes, pensem que Gaza és més o menys com el Maresme, perquè ens fem una idea. I ha sigut el territori que ha patit la densitat de bombes caigudes més gran des de la Segona Guerra Mundial. Imagineu-vos, per tant, com el Maresme, més guerres que Vietnam, més guerres que Corea. Per tant, la destrucció és volguda, sistemàtica i absoluta. De fet, la idea és deixar Gaza, i això ho han aconseguit, inevitable. De tal manera que els 2 milions i pico de gazians, si no han sigut eliminats, i no ho han estat, i els més 74.000 morts, també s'ha de veure què és el que queda sota les runes, milers d'altres palestins. La idea és que ells marxin pel seu propi peu, perquè fan inevitable...
0: Clar.
1: Conviure a Gaza.
0: Ja, ja, ja. I clar, tot això auspiciat, com dèiem, pels Estats Units, fa uns quants mesos, al gener, Donald Trump es va inventar un pla de pau, li va dir que era una absoluta presa de pèl. Quina ha estat la resposta internacional a aquesta guerra?
1: Aquesta guerra ha sigut absolutament impossible, però literalment, per la manca inclús de bombes, per aquesta dimensió, si no hagués sigut per aquest recolzament incondicional dels Estats Units. De fet, als Estats Units, el propi Trump crea el Consell de la Pau, el Board of Peace, per intentar d'alguna manera crear un nou escenari internacional amb l'objectiu de suplantar les Nacions Unides, primer per Gaza i ara en general ja per altres processos possibles de pau. També, per altra part, hi ha hagut un reconeixement internacional molt més gran de Palestina com un estat, tot i que això és bàsicament simbòlic. I, per altra part, hi ha una denúncia de genocidi a l'Acord Internacional de Justícia que ha posat el focus en el govern israelí. La paradoxa és que el govern israelí en aquests moments s'ha allunyat moltíssim dels seus aliats tradicionals, europeus i d'altres zones, mentre que s'ha apropat moltíssim a entorns molt més populistes i d'extrema dreta, paradoxalment, com podia ser Orban o, en aquests moments, els governs populistes d'Amèrica Llatina.
0: Doncs Javier Albarracín, professor de Relacions Internacionals de la Blanquerna, expert en geopolítica, moltíssimes gràcies. Que vagi bé i fins aviat.
1: A vosaltres.
0: Adéu.
2: A Bonpreu i Esclat, el quilòmetre zero ens fa únics. Per això el reivindiquem. I ho fem apostant pels productes de proximitat, respectant els ritmes de la natura i treballant al costat de qui els produeix. Perquè a Bonpreu i Esclat, el quilòmetre zero és nostre i ens fa únics. Bonpreu i Esclat.
3: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
4: Segur que no n'hi ha per tant.
5: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Són 7:45 del matí, us estem dient un matí caòtic, absolutament caòtic pel que fa a la circulació de trens, un altre matí caòtic pel que fa a la circulació de trens, però avui és gruixut perquè no funcionen cap ni un, no funciona cap línia. De fet, de Rodalies diuen, de Renfe, diuen busqueu-vos la vida, perquè ara mateix no sabem què fer, i en principi això és perquè s'han plantat els sindicats de maquinistes perquè no veuen prou segur, això és el que argumenten, circular per les vies. Això és el que diuen, ho diuen en privat, perquè en públic estem intentant contactar amb ells perquè se'ns hi posin al telèfon i de moment no hem tingut èxit, però vaja, la Cristina García, la nostra tremenda productora, ho seguirà intentant. El que podem fer a aquesta hora és marxar cap a l'estació de Sants. Allà hi tenim l'Aitana Romà. Aitana, què tal? Bon dia.
7: Bon dia. Estem ací a la...
0: Dic no, que ara mateix quin és el panorama?
7: El panorama és que la gent arriba amb moltes presses perquè el que intenten és agafar algun tren de la manera que siga. Hem estat parlant amb alguns i saben de les afectacions, però igualment diuen que han d'anar a treballar, han d'arribar a l'institut o a la universitat i a la feina, i per tant el que fan és córrer a veure si tenen sort. Els treballadors de Renfe el que ens han dit és que totes les línies estan afectades, que no poden assegurar la circulació de ninguna, però que s'està treballant en els serveis alternatius.
0: Aitana, qualsevol cosa ens vas actualitzar analitzant quin és el panorama allà a l'estació de Sants, o a l'estació de Sants o a Catalunya, ens deia ara.

0: 15 d'octubre.
1: Hola, Julián. Este otoño estrena coche como nuevo en HR Motor. Hasta un 25% en más de 3.000 coches y con la mejor garantía. Encuentra el coche que buscas desde 100 euros al mes. Así que ya sabes, si buscas coche, ven a HR Motor.
2: Estamos en Sant Boi de Llobregat, Lliçà de Vall, Manresa i Badalona.
3: Vols la cadira de rodes elèctrica perfecta? A Ortopèdia Premium tens totes les opcions i les marques líders del mercat. El millor assessorament professional a la botiga més gran de Catalunya. Ortopèdia Premium. Troba el que necessites a l'Eixample de Barcelona i a Sant Adrià.
4: L'actualitat sovint

0: Però l'equí Catalunya més fantàstic s'emet divendres 9.
1: Us direm bon dia des de la seu del Festival de Sitges per explicar-vos els detalls de la jornada inaugural i de tot el que passarà en el certamen cinematogràfic més important del nostre país.
0: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Divendres 9 d'octubre, a partir de les 7 del matí, a SER Catalunya i a l'API web de la SER.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Passant 8 minuts a 2:15 ara mateix. I sapigueu que per aquesta nit ens espera més o menys el que ha plogut aquesta passada. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Les tempestes van a menys, però encara en tindrem aquesta tarda. De moment, d'ara destaquem que fa fresca, tenim núvols baixos i bancs de boira a l'interior, però al llarg del matí farà sol fins al migdia. Això ajudarà que pugi ràpidament la temperatura. Ara fa fresca, 19 graus a Barcelona, també a Tarragona, 17 a Girona, 16 a Lleida. Al migdia, ambient fogós amb màximes de 20 a 25 graus. I a partir del migdia i durant la tarda, xàfecs i alguna tempesta descarregant amb intensitat i persistència a tot el Pirineu i per Pirineu. Fora del Pirineu també a qualsevol comarca hi haurà xàfecs, però no general, seran localitzats i de curta durada, si bé descarregaran amb intensitat.
1: I fem un cop d'ull a les carreteres. Ferran Aràndiga, bon dia.
5: Bon dia, doncs. Comencem una jornada més pendents de les afectacions viàries per les pluges. A hores d'ara hi ha tallades fins a 4 vies. A Benifallet es talla la C43 per risc d'esllavissades. També per inundacions es talla la T301. També cap a Xerta per inundacions es queda tallada la TV-3541. Cap al Vallès tenim el túnel de les Franqueses que continua tallat, doncs, també per inundacions. A la C17 es talla un carril de circulació i també la sortida de Lliçà d'Amunt amb direcció Barcelona. Més enllà d'aquestes incidències, a hores d'ara el que tenim són retencions en general de força intensitat en totes les vies principals que van en direcció a Barcelona. Registren també fins a 4 accidents, un a la C58 a Sabadell amb 2 quilòmetres de cues en sentit nord, el segon a la C33 a Montcada i Reixac en direcció a Barcelona amb només un carril obert, el tercer ha estat a la C25 a Santa Coloma de Farners en direcció a Lleida i per últim a la GI554 a Esponellà amb un pas alternatiu. De moment això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Arnau Montserrat, i de què es parlarà avui?
6: Doncs, evidentment, del caos dels trens, es parlarà del vistiplau del Tribunal Constitucional que obre el camí, de la tornada a Puigdemont, i també seguirà parlant de pluja, perquè ahir al vespre es va tornar a enviar un SLR, el quart dia consecutiu d'aiguats a Catalunya.
1: I avui es compleixen 3 anys els atacs del 7 d'octubre a Israel, n'hem parlat ara fa un moment, i hi ha un desnonament previst a Sant Andreu.
6: Sí, es tracta del bloc de pisos Llenguadoc 54, al barri de Sant Andreu, on està previst a les 8 el desnonament de més de 50 persones, entre els quals menors d'edat i persones vulnerables.
1: A les 9 del matí, sessió de control al Parlament, al president de la Generalitat, a Salvador Illa, però també als consellers, segur que toca parlar d'aquest caos, d'aquest matí caòtic al servei ferroviari a Catalunya, i avui sí, res ho espatlla. Primer concert de comiat dels Oques gràcies a l'Estadi Olímpic.
6: La banda osonenca oferirà el primer de 4 concerts de comiat amb tot venut, avui a 9:15 a l'Estadi Olímpic, després que el que tenia previst per dilluns es posés pel temporal.
1: No dutxar-se per maximitzar feromones i lligar més. És el nou repte viral.
6: Vaig deixar de rentar-me els cabells per complet i ara he rebut més floretes sobre com olora i com es veu. No ho dic jo, eh? És un dels testimonis de nois que s'han unit al fenomen que busca captar l'atenció parlant de maximitzar testosterona. Les crítiques asseguren que es tracta d'uns testimonis que afavoreixen una idea de masculinitat que algunes que és reduccionista i masclista.
1: Una mica, imagina trobar-te algun d'aquests al tren. En fi,
6: sí,
1: torna a la guerra judicial entre Shakira i Piqué.
6: I en parlarem més amplement amb la Lorena, perquè ja m'ha dit que té novetats. S'han tornat a veure les cares aquest dimarts a la Ciutat de la Justícia per tractar un problema sobre la custòdia dels seus fills menors d'edat, el Milan i la Xaixa. La cantant demana que sigui el futbolista qui viatgi més a Miami en lloc de fer venir aquí els nens.
1: I a qui felicitem avui?
6: El Bioparc de València, perquè tenen un nou integrant molt important. Ha nascut un primat d'una espècie en greu perill d'extinció que destaca per la seva agilitat i la seva manera de comunicar-se a través de moviments de les seves parpelles.
1: És moníssim. Busqueu-lo.
6: L'has vist,
1: busqueu,
6: ja?
1: Busqueu l'animaló, que és molt mono. I la banda sonora del dia, qui la posa?
6: Doncs la Rosalía. Perquè la canta en visita aquesta nit The Tonight Show, starring Jimmy Fallon, a les 11:30 de la nit, hora d'allà.

0: que aquí seran 6:15 de la matinada. L'última vegada que la de Sant Esteve de Sarrovira es va estar al show de Fallon va ser el 16 de novembre de 2025, quan va cantar en directe la cançó de la Perla.
1: Pensava que això de la decepció local ho deies pel servei de Rodalies, però no.
0: Això és una decepció constant.
1: Agafem els diaris.

0: Dante Quedor, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Marina Fernández.
0: Ni de tu, ni de mi, ni del comiat de Leo Messi, que ha estat aquesta matinada, perquè no hi han arribat a temps els diaris impresos aquí, ni tampoc del caos de Rodalies, perquè ens l'hem trobat sobrevingut aquest matí. De què parlen avui els diaris?
1: De dos noms propis, no el teu i el meu, sinó Carles Puigdemont i Pedro Sánchez. Comencem per Puigdemont, amb titulars semblants al País, el periòdico i l'Ara, amb tot el ventall d'expressions habituals. El Constitucional dona via lliure al País, obre el camí, el periòdico, llum verda a l'Ara per el retorn de Puigdemont a Espanya, en el cas de l'Ara, per l'amnistia total. En canvi, La Vanguardia canvia el verb, el Tribunal Constitucional imposa l'amnistia, mentre la premsa conservadora, el verb comú és un altre. El Mundo. Puigdemont celebra que Pompidou, el president del TC, li entregui la victòria de l'amnistia. La Razón. Puigdemont celebra, mateix verb, la seva victòria i la derrota dels poders públics. I a l'ABC no és Puigdemont qui celebra, sinó la Moncloa celebra l'amnistia i Puigdemont la derrota dels poders espanyols.
0: I també a les portades Pedro Sánchez, amb els decrets de l'habitatge.
1: Sánchez es garanteix el sí al decret d'habitatge al País, reflota els decrets d'habitatge que va tombar el Congrés a La Vanguardia, el periòdico no personalitza, tria una de les mesures, el govern central prohibirà comprar habitatge a les empreses amb més de 10 pisos, i l'Ara, una altra de les mesures, explicita que és en clau electoral, Sánchez inicia la precampanya aprovant 10.000 milions en préstecs per l'habitatge. El Mundo, en canvi, gira la truita, el 44% de l'habitatge de lloguer ha desaparegut. Amb Sánchez, a la portada de La Razón, les mesures apareixen com a breu, els lloguers no es prorrogaran de manera indefinida, però sí 2 anys més, i a l'ABC Sánchez atropella el Congrés i imposa els decrets que la majoria va rebutjar.
0: I tot això que ara comentava més, motiu d'opinió als editorials.
1: El ciutadà Puigdemont, titulada del País, el retorn a Espanya permet passar pàgina als anys perduts del procés. Juntament amb els indults, l'amnistia ha contribuït a pacificar la vida política catalana. La Vanguardia, llum verda pel retorn de Puigdemont. La Catalunya a la que tornarà és molt diferent a la que va abandonar el 2017. La decisió del Constitucional hauria d'assenyalar l'inici d'una nova i menys convulsa etapa al nostre país. Pel periòdico, l'amnistia és via lliure a la normalitat política. Puigdemont podrà ser declarat cap de l'oposició i actuar des del Parlament. I per l'Ara no és només normalitat, sinó la fi de la repressió. Titula una gran notícia, diu que ha de servir per tancar ferides i normalitzar la vida pública. El moment demana de fugir del populisme i arromangar-se per millorar les condicions de vida dels catalans, perquè si no els discursos d'odi que intenten dividir-nos com a poble creixeran. En canvi, el Mundo és la legislatura de la impunitat, que l'amnistia arribi just quan Pedro Sánchez ha convocat les properes eleccions, tanca el simbolisme d'una etapa condicionada per l'afany de supervivència política del president.
0: I no és els diaris de paper, perquè ja havien tancat l'edició, ara ho dèiem, però sí els digitals, la deu de Messi de la selecció argentina.
2: El no venir más va a ser un dolor muy grande. Le juro que me gustaría venir toda la vida, porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Lo más lindo que te puede pasar.
0: Ara mateix sí que és portada digital de desenes de diaris, sobretot a l'Argentina, Arnau.
3: Sí, per exemple, el diari Olé, gràcies eternes, Lionel Andrés Messi, et llegeixo un fragment, diu: los chicos, y no tan chicos, lloran porque no conciben una selección sin Messi. Es lo único que conocieron y no pueden creer lo que está sucediendo. En el país de la grieta, por unas horas, no hay grietas. La emoción nos invade. Se despide de la selección el mejor jugador de la historia o simplemente el pibito que perseguía un sueño, ser feliz jugando a la pelota. Aquesta és Soledad Pastorutti, una famosa cantant, compositora i referent del folclore argentí, que, durant l'homenatge, va actuar i va abraçar a Leo Messi.
0: La fi d'una era.
3: El diari Clarín, el comiat de Leo Messi, al final d'una era que ens va regalar els nostres anys més feliços. La seva manera de comportar-se, sense divismes ni prepotència, li va permetre brindar felicitat a milions d'argentins durant aquell període. La seva conducta, sense fissures ni autoglorificació, va servir de mirall pels nens i els joves al llarg de tot aquest temps.
0: Un documental.
3: El diari argentí La Nación li dedica un documental per acomiadar-se de Messi. L'anomenen Immortal, la història de l'últim ball de Leo.
0: La volta al món.
3: El nord-americà Sports Illustrated titula un article dient: de diable a la divinitat, com Messi va reescriure la seva història amb l'Argentina. A Mèxic, una bogeria, els aficionats col·lapsen Buenos Aires en el comiat de Messi. A Rússia, titulaven el directe del partit com el partido de despedida de Messi, lo vemos y lloramos juntos. A França, l'equip Messi gaudeix del seu últim partit. A Itàlia, la Gazzetta dello Sport, l'últim tango de Messi entra llàgrimes.
0: I a casa aquí,
3: doncs,
0: aquí.
3: A l'Esport, per exemple, l'adeu que es mereixia.
4: Remate de Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
3: inoblidable Messi a l'AS, el comiat de tots els temps al Marca, o Messi marxa a lo grande, a Mundo Deportivo.
0: La deu que es mereixia i que no li han donat encara a Can Barça. I si sortim de les pàgines esportives, al periòdico hi ha una entrevista amb els directors de NASA, avui que justament fa 3 anys de l'últim atac de Hamas a Israel, el que va provocar l'acarnissament posterior per part de l'exèrcit israelià. És NASA, aquest documental premiat a Venècia i que parla justament dels militars, dels soldats d'Israel.
1: Sí, que ha provocat que un ministre d'Israel demanés que els traguessin la nacionalitat per traïdors i una reacció de suport del sector. A Israel impera la creença que tots els palestins mereixen morir, diuen els dos autors del documental. Un nou govern a Israel, sigui quin sigui, no oferirà res als nou palestins. Recordem que aviat hi ha eleccions. I a la pregunta de si el seu documental pot canviar mentalitats, un dels dos diu: fem el que ens correspon, que és documental que passa. Tot i això, és inevitable sentir que estem fracassant. És molt dur veure que la situació no fa més que empitjorar.
0: I la Shakira, que continua amb la seva residència a Madrid fins al 12 d'octubre, ha obert, fins al 12 d'octubre, ha obert el debat sobre hispanitat i llatinitat. El Brasil de mis amores, hay italianos, españoles, colombianos, todos
1: presentes. Esta es la América, la del sur, aquí se cama a tanta gente. La identitat cultural més enllà de l'idioma comú. Compartim llengua, memòria, gestos, sobre taules, no parlem d'hispanitat, sinó de llatinitat, una abraçada encara més àmplia. La hispanitat és bonica, però es queda curta pel que som. L'espanyol és llatí, el portuguès, l'italià, el francès... Tot això va escriure Shakira al País, a finals d'agost. El promotor de la gira diu ara que el concert del dia 12, dia de la hispanitat, ha de servir perquè els llatins d'aquí i del món vegin a Madrid el que significa sentir-se orgullosos de les arrels. La historiadora Lola Pons afegeix que gairebé cap gentilici és innocent, però que en el cas del terme llatí ha tingut èxit perquè no va lligat a cap país concret ni a cap antic colonitzador. I assegura que la proposta de Shakira té bona intenció i a més arriba en un moment en què la presència dels llatins als Estats Units és discutida.
0: M'agradarà veure què opina Ayuso de tot això. I ha mort l'Andrés Naya, que és un dels activistes més coneguts del moviment veïnal a Barcelona.
1: Per qui no tingui el plaer, ens el presenta la Clara Blanchard al País. Va arribar l'any 74 des de Huesca, es va instal·lar a la Prosperitat, a la Prospe, a Nou Barris, a Barcelona. Va fundar la revista Carrer, que és la revista de la Federació d'Associacions de Veïns de la ciutat. N'era l'ànima, era el periodista sense carnet, com el bateja la Clara, i també ha deixat escrits diversos llibres sobre la seva activitat veïnal. Ha mort als 80 anys a causa d'un càncer.
0: I la carta al director avui què?
1: Avui ens alerta de la fi de Radio Patio. L'Aitana Martínez, des d'Alacant, al País. Les sèries espanyoles més importants, La que s'avecina, Equino i Quien viva, transcorren en un bloc d'edificis. Quina seria la narrativa en una comunitat convertida en lloguers turístics on els seus habitants amb prou feina s'hi estan uns dies? No n'hi hauria de narrativa. Quan l'habitatge deixa de ser llar, deixa de generar història, no existiria Radio Patio, impossible fer circular rumors si els individus transiten sense trobar-se. L'edifici en aquestes sèries era un personatge més, no era només l'escenari. Per això en representen, perquè habitar un lloc no és només tenir una porta per tancar, sinó conèixer qui viu darrere de les altres portes. Quiero suerte en el amor, en el dinero, por favor.
0: Léeme mi horóscopo si el futuro está cañón. Avui aquí li llegim l'horòscop.
1: A Puigdemont, ara que pot tornar, a veure com li anirà. Les activitats socials poden obrir-li oportunitats importants.
0: Capricorn és Puigdemont.
1: Mentre algú del passat podria intentar reavivar una relació.
0: Ah! Oriol Junqueras?
1: Potser li hauríem hagut de llegir a Junqueras ahir l'horòscop d'avui de Puigdemont.
0: Exacte.
1: Que també li diu: algú del seu entorn pot necessitar el teu consell, però no assumeixis responsabilitats que no et corresponen. Una despesa destinada a casa pot resultar més útil del que pensava.
0: Això li diu avui l'horòscop a Carles Puigdemont. Va, que arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
4: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Amb l'Òscar Nin. Òscar, què tal? Com estàs? Bon dia.
5: Bon dia. Què tal? Com esteu?
0: Estàs millor que els usuaris de Rodalies?
5: Doncs no.
0: Ah, no?
5: No, perquè hauria d'agafar un tren per anar al que t'hi jugues amb el Sique i l'Helena.
0: Doncs no passarà.
5: I no passarà, efectivament. No passarà.
0: Des d'on l'has d'agafar, tu, el tren?
5: Sant Feliu de Llobregat.
0: Doncs a veure, he buscat un pla B.
5: Sí. Surto ara, després sí. Aquí a Catalunya, ja surto caminant cap allà.

0: la gran Janis.
1: Sí, la gran Janis. Mira, per cert, un 7 de setembre de 1970 escampaven les seves cendres per Marin County, a Califòrnia. Dos dies abans l'havien trobada morta a l'habitació d'un hotel. L'heroïna i l'alcohol se'n van endur una de les veus blanques més importants de la història del blues. Anys després passaria el mateix amb Amy Winehouse, altra de les veus blanques més potents de la història del rhythm and blues i el soul. Ambdues tenien 27 anys. El Club del 27, aquests artistes que van morir amb 27 anys, recordem que ha format per Brian Jones. Per cert, Marina, aprofito l'ocasió per dir, sisplau, no direm mai els Rolling, direm sempre The Rolling Stones o els Stones.
0: T'ofèn, eh? Que... T'ofèn dir els Rolling, que sí, qui diu els
1: sí,
0: Rolling.
1: Sí, sí, és una cosa amb corrou per dins, eh?
0: És com
1: sisplau.
0: Els que diuen Atlètic de Bilbao, eh?
1: Sí, és el mateix, és el mateix. Jo també trec la trainera i m'enfado una miqueta quan sento això, eh? Doncs aquest estúpid i maleït Club dels 27 que encetaria el Brian Jones dels Rolling Stones, la Janis Joplin, que estem parlant avui, el Jim Morrison, el Jimi Hendrix, el Kurt Cobain i tancant l'Amy Winehouse. Un club tremendo.
0: La festa que es deuen estar corrent ara mateix, també t'ho dic.
1: Això sí, a dalt, festa de les grosses, a més. Eh?
0: Què més avui?
1: Mira, doncs tal dia com avui del 87 es publicava l'undècim àlbum del Joe Cocker, una bèstia parda del soul, el rock i el blues britànic, que es va fer famós per la seva manera de representar les cançons en directe, no? Podríem dir, Marina, que seria l'equivalent del soul del Ian Curtis de Joy Division. Es rebregava en escena visquent a flor de pell les cançons. Va guanyar el triplet. Atenció, què és el triplet? És a dir, el Grammy, el Globus d'Or i l'Oscar per la cançó Who Where We Belong, la cançó de la peli d'Oficial i Caballero el 82. Però tal dia com avui es llançava aquest àlbum que va fer molta fortuna aquí a Espanya i que tenia aquesta cançó que es diu Unchain My Heart.

0: que bé podria servir-nos per arribar a les 8, però tu n'has triat una altra.
1: Sí, tanquem avui amb una cosa que per mi és un pecat que tinc de joventut, perquè de joventut els odiava i ara els estimo molt. El 7 d'octubre de 1978 surt el primer disc dels Dire Straits. L'àlbum tenia aquesta cançó que escoltarem per tancar avui, el Sultans of Swing, que seria el single més emblemàtic de l'àlbum i un èxit internacional. L'estil de tocar la guitarra de Mark Knopfler amb els dits sense pua i aquesta lletra en concret sobre músic de jazz va capturar l'atenció del públic i de la crítica. L'àlbum debut dels Dire Straits va ser el punt de partida d'una carrera d'èxits que va incloure diversos àlbums destacadíssims com Making Movies dels 80 o Brothers in Arms del 85. Escoltem aquest Sultans of Swing a tota la gent que avui està esperant Rodalies.

0: Òscar Nin, gràcies. Fins la setmana que ve, que li posin una mica de swing a la vida, sí. Els passatgers de Rodalies, no els hi queda un altre, pobres. I ànims amb l'Odissea, que t'espera tu, també. Ja ens ho explicaràs.
1: Surto caminant cap allà. Va. Ens veiem en una estona.
0: Que vagi
1: gràcies,
0: bé,
1: bon
0: adéu.
1: Dia.

0: Són les 8 del matí, esteu escoltant aquí a Catalunya. Avui, agafar un tren a casa nostra és allò de tria la teva pròpia aventura.
1: Aquí, Catalunya, amb Marina Fernández.

0: Això de tenir un servei de trens com Déu mana quan hi ha pluja forta s'ha convertit en un oxímoron a Catalunya. Avui es torna a estar maltractant els viatgers. Rodalies diu que és que Renfe diu que són causes alienes amb ells, que són els maquinistes que de matinada els han enviat un comunicat dient, escolta'm, no s'estan complint, no tenim prou garanties per saber que circular serà segur, més quan ha caigut un arbre en una via a l'altura de Vilanova i la Geltrú, i amb el record a la retina del que va passar amb l'accident de Gelida de fa uns quants mesos. Sigui pel que sigui, ara mateix tenim milers d'usuaris, de persones que han d'anar cap a la feina, que han d'anar al metge, el que sigui, i que es troben que no poden i que ningú no els havia avisat que això seria així, és a dir, que no han pogut planificar com calia. Això és el que ens diuen, en tot cas, és la prova un dia més d'unes infraestructures obsoletes que no estan preparades ni pel volum de viatgers que han d'anar assumint des de fa uns anys, ni tampoc per les inclemències meteorològiques cada vegada més freqüents. En fi, ara mateix, això és indigne i indignant. Passant un parell de minuts de les 8 del matí, el que podem fer aquesta hora és marxar cap a l'estació de Sants. Allà hi tenim el Pol Valero i l'Aitana Romà. Què tal, com esteu?
1: Hola, bon dia.
2: Aquí estem.
0: Pol, fes-nos la fotografia de quina és la situació ara mateix allà. Sentim una remor de fons important.
1: Sí, i també no sé si heu sentit la megafonia que avisava aquí al vestíbul de Sants que tots els trens poden circular fora de servei. Ara mateix diguem que l'horari ha saltat completament pels aires, tota la programació del dia, les andanes estan plenes, hi ha trens que havien de passar fa una hora que no han passat, perquè clar, els maquinistes avui han anat a la feina, però el que s'han negat a pujar els trens, a conduir-los.
0: Ara, hem perdut el Pol Valero. No sé què ha passat amb la teva connexió, però t'estem perdent. Vaja, s'han negat a conduir-los els maquinistes, aquests trens, ens deien. És un comunicat que han enviat a la una de la matinada, que ho han fet saber així a Renfe, a l'empresa, que s'ho han trobat això de matinada. Per això no s'havia avisat a ningú i per això ara mateix ens trobem amb aquest caos absolut. Aitana, tu has pogut parlar amb gent des de primera hora del matí.
2: Sí, Marina, jo estic aquí amb la Victòria, que és usuària freqüent de Rodalies. Victòria, tu d'on venies i on havies d'arribar?
3: Hola, bon dia. Jo venia de Molins de Rei amb l'R4 i des d'ahir i avui també doncs, no continua el servei i estic aquí a Sants. Ens han deixat a Sants.
2: I fins a on havies d'arribar?
3: Havia d'arribar fins a Fabra i Puig, que ja des de fa dies, com que no té sostre, hi ha una incidència en el sostre de l'estació, ja no podem arribar fins a Fabra i Puig i hem d'arribar fins a Sagrera i allà agafar el metro.
2: I ara, per arribar a la Sagrera, què faràs? El servei de busos alternatius que ha posat Renfe, una altra opció?
3: I he arribat aquí a Sants i aleshores volia agafar la R2 que va a Sant Celoni o a Granollers per continuar el trajecte i arribar fins a Sant Andreu, que també em aniria bé la parada de Sant Andreu, però no hi ha cap tren. Tots van a l'estació de França, o sigui que ara aniré a agafar el metro i faré combinació de línies de metro per arribar fins allà.
2: Moltes gràcies, Victòria.
0: I Aitana, a quina hora havia d'arribar ella a la feina? Anava a la feina? Anava a treballar?
2: A quina hora havies d'arribar a la feina, Victòria?
3: Havia d'arribar a la feina a 7:45. I ja són les 8 i el tros que em queda encara, o sigui que em quedarà potser una mitjoreta més.
2: Moltes gràcies, Victòria.
0: Aquesta és la història de moltes persones avui a Catalunya. Tu has parlat amb més gent, eh?
2: Sí, hem parlat amb més gent que en aquest cas anava a intentar agafar el Rodalies.
4: El dilluns vaig venir i el vaig poder agafar, però no va arribar on anava i ja m'has de tornar.
5: I cap on vas?
4: Cap a Sant Celoni, la línia de Sant Celoni.
6: O sigui, a veure, m'han dit que solen funcionar, però tampoc ho sé segur, llavors he d'anar a treballar, vaig i el primer que arribi.
2: Vale. Cap on vas?
6: A Viladecans.
7: A Premià de Mar. Bueno, ahorita me informan que no hay salidas para allá. Tengo que buscar otras opciones.
0: Vaja, un escape room, absolutament, avui, intentar moure's amb tren. Aitana, gràcies, qualsevol cosa, ja saps.
2: Gràcies.
0: Guillem Favo, què tal? Com estàs? Bon dia.
8: Hola, Marina, bon dia.
0: Aquesta és la notícia del matí, aquest caos total a Rodalies.
5: Sí, fa uns minuts hem escoltat per primera vegada les primeres explicacions de Rodalies des que el servei ha començat com ha començat. Òscar Playà, el director de Rodalies, deia que es tracta, que estem davant d'un conflicte laboral i no d'un problema de seguretat.
8: No ho sabem. Serà el propi personal de Renfe una vegada facin la valoració de que moment. De moment mantenim la circulació. Els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
5: Eren declaracions a Catalunya Ràdio, un Òscar Playà que no podia concretar quan podrien circular amb relativa normalitat els combois. Adreçava, ho hem escoltat, als usuaris al metro, els maquinistes en un comunicat diuen que la seguretat no està garantida i demanen veure els informes tècnics abans de tornar-hi a passar.
0: Ara hem escoltat la Victòria, però n'hi ha més. Hi ha el Juan, per exemple, hem parlat amb ell fa un moment.
9: Un reino de taifas.
0: I escolta'm, a quina hora entres a treballar tu, en principi?
9: Las 8:30, pero he pedido un justificante por fuerza mayor y yo he avisado a mi empresa y lo siento mucho, pero
0: avui...
9: no se puede hacer otra cosa. Aquí hay miles de personas que están colgadas.
0: Ja. Avui ha de ploure menys, però encara es poden escapar uns quants ruixats i a la nit tornaran a ser importants. Jordi Carbó, bon dia.
10: Avui encara tindrem tempestes que afectaran qualsevol punt de Catalunya entre aquesta tarda i la pròxima nit. Al matí ha començat amb molts núvols, alguns bancs de boira a l'interior i ambient una mica fresc. 19 graus a Barcelona, també a Tarragona, 17 a Girona, 16 a Lleida. Al matí cada cop farà més sol, fins a primeres hores de la tarda. Això ajudarà que les màximes s'apropin als 25 graus, superant-los amb facilitat a les comarques de Tarragona. Farà una mica de xafogó al migdia. I entre primeres hores de la tarda i primeres hores de la nit, tempestes, avui més actives al Pirineu i Prepirineu, on seran més persistents, però fora del Pirineu també en tindrem a qualsevol punt de Catalunya, però aquestes ja seran més locals. Si bé, encara podran descarregar amb forta intensitat, però durant poca estona. Demà encara tindrem algun xàfec, sobretot a la meitat est de Catalunya, a partir de divendres, descens significatiu de la temperatura.
0: I això ha passat de matinada, fa només unes hores. Messi ha ballat l'últim tango amb l'Albiceleste.
11: Con un Messi que llora, sí, que lagrimea, que despide su historia en la selección.
5: L'últim partit amb la samarreta argentina i l'últim gol. Se li han escapat llàgrimes i amb ell han plorat molts compatriotes. S'ha acomiadat en un partit contra Benin, al Monumental de Buenos Aires, que s'ha jugat aquesta matinada.
0: Puigdemont refreda un retorn immediat.
12: L'amnistia forma part de la fórmula per a la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
5: S'esperarà com a mínim l'aplicació efectiva de l'amnistia, si bé la convocatòria d'eleccions també pot influir en la seva decisió. Ahir en la compareixença des de Waterloo no va donar cap pista del seu retorn.
0: I avui justament fa 3 anys dels atemptats de Hamas a Israel, aquell 7 d'octubre fatídic que ha desencadenat la ira d'Israel que ha desencadenat un genocidi.
5: Sí, aquell 7 d'octubre la milícia palestina va matar 1.195 persones i va segrestar-ne 251. És una incògnita com és possible que la intel·ligència israeliana no detectés que es preparava aquesta acció i això encara li pot pesar a les properes eleccions que hi ha d'haver a Israel a Benjamin Netanyahu.
0: És dimecres. I a partir de les 10 a l'Aquí Catalunya... Entrevistem l'escriptor Enrique Vilamatas, torna a sortir a les travesses com a possible guanyador del Nobel de Literatura que s'ha d'anunciar demà, el Racó de Pensar, i parlarem amb ell, també amb el Miqui Puig, amb la Lorena Vázquez, ens preguntem si tantes és alert poden acabar provocant ansietat, angoixa, si són contraproduents o no. A més, la Lorena ens porta novetats sobre la relació de Shakira i de Piqué i també parlarem dels 3 anys. Escoltarem el reportatge del Joan Tejedor que s'han anat cap al Putxet, no 3 anys, 3 mesos de l'esfondrament, de l'esvoranc d'allà del Putxet. Ens podeu seguir en directe des d'ara i fins a les 12 o ens recupereu després a l'app de la SER o a la nostra pàgina web, a sercatalunya.cat.
13: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: 8:10, després de 4 dies de servei intermitent a Rodalies, avui el caos ja és absolut. Sabeu que no hi ha trens circulant o n'hi ha molt pocs ara mateix i això és perquè el sindicat de maquinistes s'està negant a pujar a la cabina després de l'episodi de pluges i això ho han comunicat de matinada.
5: Això és el que diuen des de Renfe, des de Rodalies, justificant així doncs, que no s'hagi avisat abans els viatgers que estan quedant desemparats quan van a buscar el tren aquest matí. El que diuen des d'aquest sindicat de maquinistes majoritari, és que no circularan per diversos trams de vies afectats per les pluges fins que no tinguin més informació de sobre com està estan els recorreguts. Consideren que els protocols per suspendre la circulació pel mal temps que van pactar després de l'accident mortal a Gelida no estan funcionant.
0: I el detonant ha estat l'ensurt majúscul que hi va haver ahir a última hora amb un tren a Vilanova i la Geltrú.
5: A la R2 Sud, on hi ha maquinistes que apunten que hi ha més despreniments. Un centenar de viatgers van quedar atrapats en aquest tren després que caigués un arbre i un talús sobre el comboi en el qual viatjaven. Estaven passant per aquesta localitat on havia estat plovent intensament. Afortunadament, cap passatger va resultar-ne ferit.
0: Fa uns minuts ha donat les primeres explicacions al director de Rodalies, l'Òscar Playà, que contradiu els maquinistes.
14: M'han enviat una carta aquesta matinada al sindicat majoritari de maquinistes dient que no podien assegurar l'apertura del servei. El que sí que vull dir és que no estem davant d'un problema de seguretat a la infraestructura.
5: La seguretat a afegir està garantida. Des de Renfe no aclareixen quines línies estan circulant i quines no. Per això els viatgers es troben en una situació de caos. Recomanen des del servei ferroviari als passatgers anar a buscar un altre mitjà de transport. És el missatge que des de primera hora es projecta a les pantalles de les estacions.
0: Tu has baixat fa una estona a Plaça Catalunya, aquí ara érem a Sants, a primera hora a Plaça Catalunya. Tots els torns estaven tancats, ens deien, i els viatgers buscant-se la vida.
15: Si no funciona el tren, que és el transport públic més còmode, almenys funcionava així quan jo era jove. No sé, aquest país ha anat una mica enrere.
5: I això és el que ens deia un d'ells amb molta cara de resignació. Ens deia, ara he de tornar a casa i agafar el cotxe.
15: He d'anar a casa i buscaré el cotxe, però no volia agafar el cotxe precisament per les pluges i pel cansament que suposa tantes carreteres amb tants cotxes.
5: Ella havia d'anar fins a Terrassa.
0: Aquí puc saludar a aquesta hora és el president de l'Associació de la Promoció del Transport Públic a Catalunya, el Carlos García. Què tal? Bon dia. Carlos, què tal? Bon dia.
16: Hola, sí.
0: Ara et sentim, ara t'escoltem.
16: Ara sí, molt bé.
0: Volíem parlar amb tu per tot això que ens hem trobat aquest matí. Clar, ens hem trobat nosaltres i vosaltres, per sorpresa, no s'havia avisat perquè, segons diu Renfe, aquest comunicat dels maquinistes l'han rebut de matinada, dient que no pensaven sortir, que es plantaven.
16: Sí, sí, totalment de sorpresa. Nosaltres també ens ha agafat completament desprevinguts i, per tant, igual que nosaltres, doncs, milers i milers de persones, com deu a la portada, doncs, que actualment doncs, es troben sense possibilitats de moure's, buscant a la desesperada recursos alternatius i, per tant, això és el que no pot passar. És una situació que està recordant molt el que vam viure el mes de gener després de l'accident de Gelida i s'està tornant a repetir. I és una cosa que... com a col·lectius usuaris, doncs no podem admetre.
0: No sé què us plantegeu, vist com està tot, perquè no sembla que la solució pugui arribar aviat. I clar, vosaltres feu servir el transport públic, els trens, per moure-us cada dia, per anar a la feina, per anar al metge, per anar on sigui. Hem vist a les xarxes que la gent està absolutament indignada i fins i tot hi havia qui deia, escolta, m'ocupem les estacions i fins que no ens hi posin una solució, ens plantem nosaltres també.
16: Clar, o sigui, nosaltres, sobretot, és demanar explicacions, doncs, al Govern de la Generalitat i a Rodalies, doncs, com a titulars del servei, per què ha tornat a passar, per què tornem a estar en la mateixa situació que estàvem el mes de gener, de que els maquinistes, doncs, no poden garantir la seguretat de les circulacions, no s'estan complint els protocols que es van firmar després de l'accident de Gelida, i, per tant, doncs, demanar explicacions de per què tornem a estar amb aquesta situació. I, per tant, doncs, una mica aquesta és el que nosaltres doncs, pensem, no? Que, sobretot, doncs, que s'han de complir aquests protocols i, per tant, és molt important que es puguin reobrir, quan abans millor, tots els serveis, tots els trams que no estiguin afectats. Per tant, per tal de garantir ni que sigui doncs, una part de la mobilitat dels usuaris. Per tant, això per nosaltres és importantíssim.
0: Clar, però no sembla que hagi de ser fàcil perquè si no compten amb la complicitat dels maquinistes, que són els que han de moure els trens, això és absolutament complicat. No sé si vosaltres teniu relació directa també amb els maquinistes, amb el CEMAF, amb el sindicat.
16: Bé, justament amb CEMAF, doncs... No tenim una relació directa, però sí doncs, que nosaltres, a través doncs, d'aquestes trobades, també amb alguns altres sindicats, doncs, sí que demanem això, no? I també demanem doncs, al Govern de la Generalitat doncs, que es compleixin els protocols aquests que es van establir. No? Per tant, és importantíssim, doncs, això, que els maquinistes, com a persones encarregades de portar el tren, per dir-ho d'alguna manera, doncs, que tinguin aquestes garanties per garantir la seguretat, doncs, de viatgers i d'ells mateixos.
0: Per tant, d'alguna manera, compreneu l'actitud dels maquinistes de dir, escolta'm, és que nosaltres no ho veiem clar i per això ens plantem.
16: Sí, en certa manera entenem, doncs, aquest malestar per part dels maquinistes. Al final, doncs, avui ha sigut el detonant, però també portem una sèrie d'incidències que han fet arribar aquí una altra vegada, no? O sigui, en lloc d'anar cada cop a millor, i és veritat, doncs, que hi ha hagut una replanificació del servei, que en algunes línies, doncs, ha anat millorant el servei, sobretot els robatoris a coure, les incidències repetitives que hem tingut durant el mes d'estiu, fa, doncs, que arribem en aquesta situació un altre cop límit amb aquestes pluges, doncs, que tornem a parar, que es torni a parar tot el servei. Yeah. Però en qualsevol cas, el que és importantíssim és això, que no pot ser que tinguem, que ens llevem i que no ho tinguem cap tren circulant amb passatgers. Per tant, és importantíssim, doncs, que es facin aquests protocols, que es facin les marxes blanques i que es pugui reprendre quan abans millor el servei, perquè si no, doncs, tenim molta gent, calculem entre 150.000 i 200.000 persones que no es poden moure o han de buscar a la desesperada recursos alternatius.
0: Això ara mateix, aquest matí, que s'hi han trobat amb aquesta sorpresa. 150.000 entre 150.000 i 200.000 persones afectades.
16: Exacte, això és una mica el que a grans números el que podem calcular, una mica tenint en compte, doncs, els corredors que havien reobert, la R2 Sud, el corredor sud que porta, que és un dels principals corredors en passatge, també la R1 en el tram del Baix Maresme, la R2 fins a Granollers, són trams que ja havien reobert, però que per tant, doncs, porten molta gent, i per tant fem un càlcul aproximat, no? Evidentment, doncs, no ho sabrem exactament.
0: Com a mínim entenc que s'agilitzi un servei alternatiu amb autobusos, com va passar durant totes aquelles setmanes que vam estar amb el servei paralitzat. Perquè a vegades ens havíeu arribat a dir que fins i tot els busos funcionaven millor que els trens.
16: Sí, això és una cosa, per exemple, que ens ha passat amb l'R3, que ens hem trobat que quan hi ha hagut aquest servei alternatiu a causa de les obres de desdoblament, doncs els busos funcionen millor. Ara bé, tampoc no ens enganyem, no podem contractar, o sigui, si hi ha hagut aquesta plantada dels maquinistes de matinada, no pretenem que a les 6 del matí o a les 7 del matí tinguem tot el sistema funcionant amb busos alternatius. S'ha d'avaluar quines línies i quins trams es poden reobrir amb tren, i aquells que sí que no hi hagin garanties per reobrir-lo, doncs sí que es faci amb serveis alternatius. I tot això, doncs, s'ha de planificar d'alguna manera. Tal com s'han fet aquests últims dies, doncs, el tram entre Arenys i Blanes i Maçanet amb busos alternatius, entre Terrassa i Manresa, etc.
0: Deixa'm fer-te l'última. Us sentiu segurs fent servir Rodalies? Ja no parlo de segurs pel que fa als horaris, perquè òbviament a la puntualitat no, però si us sentiu segurs per la vostra integritat, en la línia una mica del que diuen els maquinistes.
16: Nosaltres creiem que sí, que al final, doncs, quan agafem el tren, doncs, envers altres modes de transport, com pot ser el vehicle privat, doncs el sistema de ferroviari ha de ser molt més segur. I, per tant, doncs, agafar el tren ha de ser una garantia de seguretat. Per tant, si agafem un tren, és perquè aquí hi ha una persona i aquí, doncs, hi ha un col·lectiu, doncs, que ha garantit que hi hagi aquesta seguretat. Per tant, doncs, el tren sempre, davant d'altres modes de transport, doncs, ha de ser i sempre serà, doncs, un mitjà molt més segur.
0: Carlos García, president de l'Associació de la Promoció pel Transport Públic. Gràcies, que vagi bé i bon dia.
16: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Són ara pràcticament les 9:20 i puc saludar l'Oriol Soler. Oriol, com estàs? Bon dia.
17: Què tal, Marina? Bon dia.
0: Perquè tu ets a les portes d'un pis, d'una finca, que ha de ser desnonada ara mateix. a Sant Andreu.
18: Sí, és una finca al carrer Llenguadoc de Sant Andreu on hi viuen 50 persones, entre les quals una desena de menors d'edat, segons ens diuen els sindicats d'habitatge. I la particularitat que té aquest bloc és que no són casos aïllats, sinó que tota aquesta finca, des de fa 9 anys, l'utilitza el sindicat d'habitatge de Sant Andreu per recol·locar-hi persones que ja han patit altres desnonaments o persones que estan en una situació molt vulnerable. I, de fet, les persones que hi ha aquí a la porta intentant frenar el desnonament, jo calculo que hi haurà unes 500 persones tranquil·lament. Al carrer Llenguadoc és un carrer peatonal i està força ple, és a dir, hi ha més de 70 metres lineals que estan absolutament plens. Normalment, a l'hora de frenar desnonaments, el que veiem a les portes d'aquests casos són, sobretot, gent jove. És el cas, també, perquè, a més a més, en aquesta finca del carrer Llenguadoc hi ha molta gent vinculada a la Cinètica, que és un local autogestionat de Sant Andreu que porta darrere molts anys d'història, però també hi ha moltes persones adultes. Veiem molta gent de 40, 50, fins i tot 60 anys, perquè també els sindicats de professors, USTEC en concret, el majoritari, han convocat aquí per frenar aquest desnonament perquè hi ha afectats, entre tota la gent que podria ser desallotjada, alumnes d'escoles públiques d'aquí del barri. De moment, la situació és que la comitiva judicial havia de venir a les 8 del matí. Aquí, de moment, no s'ha presentat ningú i tampoc no hi ha dispositiu policial. És a dir, de moment, ara per ara, a aquesta hora, no hi ha cap furgoneta antiavalots dels Mossos d'Esquadra i, òbviament, sense dispositiu policial serà impossible que s'executi aquest desnonament perquè ara mateix clar, hi ha molta gent a la porta. Ignorem també, i això ens ho comentaven els sindicats d'habitatge, si es podrà esgrimir el decret Mari Carmen que s'ha aprovat per segona vegada en Consell de Ministres i es podrà aconseguir, com va passar ara fa una setmana, que s'aturin in extremis aquests desnonaments perquè de cop ja entra en vigor, un cop publicat al BOE, aquesta nova normativa i, per tant, les persones, al tenir el certificat de vulnerabilitat, doncs haurien de tenir la possibilitat de quedar-se de moment en aquests pisos. Ara mateix, per això, a l'espera de la comitiva judicial, hi ha molta gent al carrer, veieu que l'ambient és prou tranquil, hi ha com aquest ambient de calma tensa, perquè la gent està aquí des de 6:45 del matí, més o menys, i veurem si finalment hi ha un desenllaç favorable a les persones que ara estan vivint aquí, o si finalment aquest desnonament s'acaba executant per la comitiva judicial.
0: Important això que deies, Oriol, perquè ara ho hem anat a mirar, i Guillem Favo em confirma que justament sí, que ho publica el BOE, aquest decret que va aprovar ahir el Consell de Ministres, pel qual potser es podria impedir aquest desnonament que ara ens explicava l'Oriol.
5: Sí, sí, ja surt publicat des de fa una estona el butlletí oficial de l'Estat amb la data del 6 d'octubre.
0: Oriol, qualsevol cosa ja saps on som.
18: Us aviso de qualsevol novetat. Fins ara,
0: vinga, companys. Fins ara. 8:23.
19: Ese 10 a la espalda.
20: Es como que si te muere un amigo, si te deja la novia. ¿Tenés ese puto sentimiento?
21: Falta no venir más, va a ser un dolor muy grande. Le juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Lo más lindo que te puede pasar.
19: Se cumplieron tus sueños, Messi. Se cumplieron tus deseos, Argentina. Se viene el momento. Messi al cielo.
0: És l'adeu de Leo Messi, de la seva selecció de l'Argentina. Quin homenatge, de moment el més gran homenatge que ha tingut per acomiadar-se d'una afició, Arnau.
22: Sí, i ho ha fet com ell millor sap fer-ho, al terreny de joc, sent decisiu en el triomf per 3-0 de l'Argentina contra Benín, amb un gol i dues assistències de l'astre argentí.
21: Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante todo esto, más de 20 años.
22: Més de 20 anys, deia Messi, i és que el seu debut va arribar el 17 d'agost del 2005. Des d'aleshores ha disputat 208 partits amb l'Argentina, ha fet 126 gols i ha repartit 69 assistències.
0: El Joan Tejedor em deia abans que avui estava trist, estàs trist, i deies, és que no recordo el futbol sense Messi.
23: Jo que tinc el privilegi de recordar, de tenir records del futbol abans de Messi, perquè hi ha gent en aquesta taula que no els té.
0: I, clar, òbviament, és una llegenda, és un homenatge a una llegenda del futbol.
22: Sí, es va aturar el partit al minut 10, l'escoltàvem ara després del partit, on es va fer doncs un joc de drons que formaven la seva samarreta brillant al cel. Porque los días se nos van, quiero jugar hasta el final. Hi van haver-hi actuacions musicals, lones, on s'hi podia llegir Capità etern, entre moltes altres coses.
0: Havia de ser molt empalagós, aquest comiat, també t'ho dic.
22: Depèn com, mira, el TG està trist,
0: sí,
22: la gent està trista.
0: Sí, que pots estar trist, però que pots ser empalagós, també no passa res. L'acompanyava la seva família,
22: sí, i ell se'n recordava, evidentment, del seu pare.
1: Obviamente, lo primero que pienso es mi viejo.
22: El van veure plorar a ell, als seus fills, a Scaloni, als seus companys, a l'afició.
20: Es como que si te muere un amigo, si te deja la novia. ¿Tenés ese puto sentimiento?
3: Falta algo.
4: Te amamos muchísimo, Messi. Por Messi dejo todo.
6: Estoy triste porque se va. La verdad que no quería que se vaya. Es lo mejor que tenemos, Messi, son lo mejor. Te amo, Messi. No te vayas, por favor.
22: Va acabar fent la volta al Monumental i va rebre un passadís dels seus companys abans de marxar. Un Messi que, sobretot amb Argentina, va guanyar el Mundial de Qatar 2022.
19: Es una imagen que resetea la historia del fútbol. Messi, el más grande de los grandes, tras la final de los finales, para cerrar el ciclo individual más bello jamás contado en la historia del
22: més,
19: fútbol.
22: Va guanyar dues Copes Amèrica i una medalla d'or als Jocs de Pequín del 2008.
0: Però vam sopegar amb Espanya.
22: Amb Espanya, aquest a la final estiu. Aquest estiu, sí.
0: Al Mundial.
22: Que, per cert, va dir que no hi havia res conspiranoi, les teories conspiranoiques i tal, que res, que no va haver-hi res, que simplement arribaven molt cansats de la victòria contra Anglaterra.
0: Doncs res, a veure quan a Can Barça li fan un homenatge en condicions a Leo Messi. Ell, que marxa, seguirà jugant, això sí, a Miami, però vaja, marxa de la selecció. Un se'n va i l'altre, que ja pot tornar, Carles Puigdemont. En les últimes hores s'han precipitat els esdeveniments, però l'expresident, de moment, refreda aquesta tornada.
23: Pot tornar, però encara no. Puigdemont, quan va comparèixer des de Waterloo, no va donar cap pista d'aquesta tornada. El Constitucional, com estava previst, va admetre el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa, que és el que marcarà jurisprudència per la resta de líders del procés.
0: I la sorpresa va ser que, re, al cap de mitja hora d'aquest aval del Constitucional, rapidíssimament, Llarena va aixecar l'ordre de detenció que ha presa sobre ell, Andrea Villòria.
24: Només havia passat mitja hora de l'aval del Constitucional a la amnistia quan el jutge Pablo Llarena, l'instructor del procés, va signar un escrit aixecant les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, de manera que si avui l'expresident tornés a Espanya, no seria detingut. És una mesura provisional, recordava el jutge la resolució, fins que pugui llegir i estudiar la sentència del Tribunal de Garanties i, sobretot, els vots particulars dels cinc conservadors, Enríquez, Arnaldo, Espejel, Tolosa i Macías, que estaven en contra de perdonar la malversació. En qualsevol cas, la intenció del Suprem és aplicar l'amnistia sense subterfugis i de forma ràpida. Els tràmits processals, diuen fonts judicials, trigaran unes dues setmanes per arxivar definitivament la causa del procés després de 9 anys.
0: Però tornarà ja Puigdemont o no? Doncs com a mínim s'esperarà a que l'aplicació sigui efectiva de l'amnistia, a que li garanteixin el 100%. Xavier Balló.
25: Fonts del partit avisen que el retorn de Puigdemont no ha de ser necessàriament immediat un cop tingui l'amnistia aplicada i fins i tot algunes veus al seu entorn contemplen l'opció que pugui esperar-se després del 29 de novembre. De moment ell no ha concretat el moment del seu retorn, però sí ha assegurat que no el farà per beneficiar el seu partit.
26: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
25: I ha reivindicat que l'aplicació de l'amnistia és una derrota d'aquells poders de l'Estat que no volien que l'obtingués.
0: I el que diuen des del govern de Salvador Illa és que un cop vingui a Catalunya, Puigdemont el rebran amb tots els honors al president Illa al Palau de la Generalitat, que per cert, encara entre la política i els tribunals, el Superior de Justícia de Catalunya ha aplicat ja l'índole a Laura Borràs, però li demana que per evitar la presó faci un curset anticorrupció.
23: Exacte, la pena se li rebaixa de 4 anys i mig a 2 anys de presó i, per tant, no ha d'ingressar a un centre penitenciari, tot i que només s'hi compleix les condicions, que són no tornar a delinquir en els propers 5 anys i, això, participar en un curs anticorrupció d'una durada mínima de 25 hores.
0: L'amnistia i la convocatòria electoral marquen el pas de la política.
27: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen.
0: Això és el que deia Pedro Sánchez, així ha engegat la precampanya amb aquest eslògan: el govern no tira la tovallola ni deixa tirar de la gent. Però justament ara ens ho explicava l'Oriol, caldrà veure què passa amb aquest desnonament d'avui, per exemple, prevista a Sant Andreu.
23: Amb 50 persones que poden ser expulsades de casa seva, entre les quals hi ha 10 menors. El president del govern que feia aquesta valoració després que el Consell de Ministres aprovés dos decrets molt semblants als que el Congrés dels Diputats va tombar divendres passat, decrets que ja surten al butlletí oficial de l'Estat. El primer, que és el de la prohibició dels desnonaments a persones vulnerables, i
5: la pròrroga de lloguers, que contempla ara una altra prohibició, la de compra de pisos per a fons voltor.
0: I aquest decret tirarà endavant, ja ho sabem, perquè el PNB ha tornat a confirmar el seu sí. Hi ha canvis en el text, en el redactat. Per exemple, es modifica la definició de fons voltor, del que es coneix com a fons voltor, per poder ampliar la prohibició de compra als especuladors. Ens ho explica el cap d'Economia de la Sera, el Jordi Fàbrega. Què tal? Bon dia.
2: Entre les novetats del decret que publica avui el BOE, hi ha canvis a la redacció de la prohibició de comprar habitatges que afecta els fons voltors, una prohibició que s'estén també a les empreses que siguin grans tenedores d'habitatge i que a més durarà fins que acabi l'any 2030, és a dir, 2 anys més del que estava previst el decret de la setmana passada. També es redueixen les situacions que permeten escapar a aquesta prohibició i s'obliga a que sigui una taxadora autoritzada pel Banc d'Espanya la que fixi el preu del pis. Una altra novetat del decret afecta els propietaris que vulguin llogar el seu pis o la seva casa. A partir d'ara, quan publiquin un anunci, estaran obligats a informar tant del preu de referència de la zona on s'ubica el pis com també de l'últim preu al que s'ha llogat, perquè els interessats puguin comparar. I també s'inclou una novetat de calendari. El decret que incorpora la renovació automàtica dels contractes no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. D'aquesta manera es dona temps a que el Congrés debati i convalidi a través de la Diputació Permanent aquests canvis, assumint des del govern que no hi ha majoria per sortir endavant i, per tant, que aquest decret probablement no acabarà entrant en vigor.
0: I mentrestant, el PP, que intenta desviar novament les atencions de l'habitatge cap a Ceuta, cap a la crisi humanitària a Ceuta, allà se n'aniran avui membres del PP. En fi, així és com estan les coses a casa nostra. Si obrim una finestra al món... d'octubre. És una data encerclada en vermell a l'imaginari de tot el món perquè és el dia dels atacs de Hamas contra Israel. 1.200 persones mortes, centenars de segrestats. Puc connectar ara amb la nostra corresponsal a Jerusalem, amb la Núria Garrido. Què tal? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia, Marina. Mira, te salude a tan sols 400 metres de la Franja de Gaza. Ens hem volgut acostar fins a aquest punt, un dia com avui, quan es compleixen 3 anys. Recordem que el govern israelià ens continua vetant l'entrada als periodistes estrangers. Els israelians entraran a la Franja de Gaza i hem vingut fins a aquest punt. Estic veient la destrucció. De fet, fa tan sols uns minuts hem escoltat també diversos bombardejos i també s'escolta el dron encara sobrevola la Franja de Gaza i com encara l'exèrcit de Netanyahu continua castigant 3 anys després. No? Estic també en la part israeliana, estic a un dels kibbutz que va ser també golpejat per Hamas. Aquí van matar a 20 persones i aquí el que veiem 3 anys després és que la vida ha tornat a brotar. Alguns veïns han tornat, és un kibbutz molt petit... Es veuen així els veïns fent vida amb normalitat i és molt contradictori que a tan sols 400 metres puguem veure aquesta destrucció perquè estem veient el nord de la Franja de Gaza que va ser el primer punt més atacat i golpejat per l'exèrcit israelià. I Marina, hem vingut fins aquí perquè crec que és important, no?, estar en este punt quan t'han passat ja 3 anys.
0: I tant, que és important, sobretot perquè des del gener que ens van vendre un alto al foc o una treva, un pla de pau de Donald Trump que era una presa de pèl.
3: Precisament per això, no? Volíem vindre fins a aquest punt perquè com l'exèrcit israelià no ens permet entrar a la Franja de Gaza, volem veure amb els nostres propis ulls la destrucció i com Israel continua atacant diàriament la Franja de Gaza. És una realitat. Allà dins hi ha una devastació i destrucció absoluta. No hi ha cap pla de pau que s'hagi posat en marxa. Els palestins continuen visquent en la misèria, en tendes de campanya. Els hospitals no donen abast ni tenen suficients recursos per atendre els ferits o a gazatis que tenen, per exemple, malalties cròniques. Per tant, la realitat allà dins és un desastre absolut i, com t'he dit, no? Evidentment, entre la societat israeliana n'hi ha encara molt de dolor, molt de trauma, perquè Hamas va assassinar a 1.200 persones, va segrestar a 251, però sí que és contradictori veure com un poc els kibbutz sí que han tornat la normalitat, si és que es pot parlar de normalitat, clar. I a l'altra banda de la Franja de Gaza continua aquesta pel·lícula de terror, Marina. Clar.
0: I un parell de setmanes llargues, 3, el 27 d'octubre, eleccions a Israel, i tu ens explicaves la setmana passada. A l'oposició no hi ha cap partit que estigui en contra de la matança de palestins. Obertament en contra.
3: Això és un poc la... Sí, efectivament. No està clar que les enquestes, com te vaig contar, mostren que els dos blocs estan molt igualats i el problema és que les propostes que plantegen els partits de l'oposició realment no denuncien primer el que ha fet Netanyahu a la Franja de Gaza i tampoc posen damunt de la taula, per exemple, parar els atacs dels colons a Cisjordània i sobretot... posar alguna solució a la Franja de Gaza. No podem deixar a quasi 2 milions de persones visquent en aquestes condicions. Israel no pot ignorar aquesta realitat i el problema, com t'he dit, és que els partits de l'oposició no posen damunt de la taula i tampoc, Marina, dubte molt que vulguin dur endavant pues, bueno, facilitar que n'hi hagi un estat palestí o almenys, com t'he dit, facilitar que les condicions de vida dels gazatins milloren 3 anys després. Aquestes persones estan visquent en tendes de campanya. Estic ara mateix veient la destrucció del nord de Gaza. És absolutament terrorífic perquè es veu des d'aquí molt bé. I esperarem, no? El 27 d'octubre són les eleccions, anem a veure què diuen els israelians i si torna a guanyar el govern de Netanyahu ja sabem el que ens espera i si guanya l'oposició no n'hi ha moltes esperances en que canvi la situació. Igual no són polítiques tan radicals però al cap i al fi no estan alarmats pel que ha fet Netanyahu.
0: Núria Garrido, moltíssimes gràcies i vés en compte, cuida't.
3: Una abraçada molt forta.
0: Nosaltres d'això, d'aquest tercer aniversari dels atacs de Hamas que van desencadenar aquest genocidi que continuen, hem parlat amb l'expert en geopolítica, el Javier Albarracín. Ens explicava això.
7: La veritat és que va ser un trauma col·lectiu. Van tenir una sensació Israel, la societat israelí, de vulnerabilitat com mai a la seva història. De fet, va ser el dia on van morir més jueus des de l'Holocaust. Per tant, realment una sensació de vulnerabilitat absoluta que va portar a donar per part de la societat carta blanca al govern.
0: 3 anys dels atacs de Hamas, 3 mesos de l'esvoranc del Putxet. I Joan Tejedor, tu te n'has anat aquesta setmana cap allà per parlar amb els veïns de com ho estan vivint, perquè n'hi ha que encara no han pogut tornar a casa seva.
23: Sí, a l'hora de Barcelona farem un passeig pel barri, parlarem amb veïns i comerciants. Per exemple, el Domingo, el gerent de la pizzeria que es va trobar el primer esvoranc i poc s'imaginava que n'hi hauria per tant.
8: Esperava que, bueno, que se iban a hacer los lavabos y nada, 20 días. Llevamos 90, sí. Las noticias que habían dicho que sí para primeros de año, pero bueno, no lo sé, porque tampoco entiendo que ellos también se encuentran cosas que no esperaban por ahí debajo. No sabemos realmente lo que hay.
23: És la sensació general que transmeten els veïns, que hi ha alguna cosa de les actuacions que se'ls escapa. Molts ens diuen que tenen problemes per dormir, que la salut mental els ha passat factura. Els que han pogut tornar ens explicaran la molèstia del soroll i del fum de les obres. En algun comerç hem trobat que encara hi surten esquerdes i l'única ajuda econòmica que han rebut els comerços són préstecs de l'Institut Català de Finances. En canvi, posen de manifest molts entrebancs, com la Carme.
9: El sinistre no l'hem provocat nosaltres. Nosaltres som les víctimes i som els afectats. Per tant, ells tampoc no l'han provocat, això no ho vol ningú, però ells són els responsables de donar-nos a nosaltres solucions. El que no pot ser és que siguem els afectats els que quan surt el problema els hi comuniquem i ells aleshores facin veure que actuin.
23: També trucarem l'advocada de la majoria dels afectats, Carmen Pérez Pozo, que ja va representar els veïns del Carmel fa 20 anys.
0: Que recordem que això va passar per les obres de l'L9.
23: La tuneladora, quan passava just arribant a l'estació del Putxet, va produir-se aquest esvoranc, doble esvoranc, perquè es va trobar un segon esvoranc en una segona finca i des de llavors 3 mesos intentant tapar-lo amb ciment.
0: El reportatge complet de les converses del Joan Tejedor amb els veïns del Putxet a partir de les 11 del matí a l'Aquí Catalunya, a l'Aquí Barcelona. I a França... No baixen de to les protestes massives dels estudiants al conjunt del país a pocs mesos de les eleccions presidencials que han de posar fi a l'etapa Emmanuel Macron.
10: El govern francès ha suspès les classes fins dilluns davant la possibilitat que continuïn les protestes.

0: intel·ligència per espionatge i traïció.
1: August Hanning, que així es diu, que ara té 80 anys, va dirigir la intel·ligència alemanya entre els anys 2005 i 2009. Segons la Fiscalia, podria haver venut informació confidencial a altres països. Durant més d'una dècada, Hanning va acumular documents secrets i de contingut molt sensible, com el material nuclear iranià o les forces armades russes. No han transcendit als països als que hauria venut aquests documents.
0: I si tornem a casa, avui sí, si res no ho espatlla.
2: Ja no espero.
0: Sí que han esperat més del compte, que havia de ser dilluns i al final serà dimecres. Primer concert d'acomiad d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic, però atenció perquè ens deia Carbó que ha de tornar a ploure amb ganes al vespre.
3: Sí, mira, he obert la previsió del... No tinc entrada, no tinc entrada, però he obert igualment en solidaritat i en un exercici d'empatia la previsió del temps. Jo em fiaria abans del Carbó que del que posa el mòbil, Però mira, avui marca a les 8 del vespre un 30% de possibilitats de pluja, però més aviat poca cosa.
0: I a la sortida?
3: I a la sortida no m'indica.
0: Cap a les 10:11? No.
3: Tampoc. Vale. No. Millor
4: dissabte que... Dissabte fa sol.
3: Dissabte.
0: Sí, no, a partir de divendres ja s'arregla això del temps.
3: Dissabte ja està, exacte.
0: Avui sí, els Oques Grasses.
3: Els Oques Grasses, la banda usonenca oferint el primer dels 4 concerts de comiat, amb tot venut avui a 8:45 a l'Estadi Olímpic, després que el que tenia previst per dilluns es posposés pel temporal.
0: Pedro Almodóvar vol adaptar Peixos, llibre de l'Eva Baltasar.
3: El director ha aprofitat un col·loqui del Festival de Cinema de Nova York per confessar que li agradaria passar la novel·la d'Eva Baltasar al cinema. El llibre gira al voltant d'una relació lèsbica que el cineasta ha definit com a molt intensa i esfereïdora.
0: I demà dijous és quan s'ha d'anunciar el nom del guanyador del Nobel de Literatura. Hi ha un català a les travesses, una altra vegada l'Enrique Vilamates.
3: Les cases d'apostes de referència creuen que el Nobel serà per la xinesa Kan Xue, però inclou també posicions destacades Murakami, Vilamates i la mexicana Cristina Rivera Garza. En alguna entrevista l'autor de París no s'acaba mai, Bart Levy i companyia, o Dublinesca ha dit que de tant sortir a les travesses és com si ja l'hagués guanyat.
0: Nosaltres parlarem amb ell, parlarem amb l'Enrique Vilamates d'aquí una estona a partir de les 10 del matí i els Ondes, que assoleixen un rècord històric.
3: Sí, un nou rècord d'inscrits que des de fa 73 anys, els premis que des de fa 73 anys atorga Ràdio Barcelona, s'han presentat 1.065 candidatures a les 25 categories que enguany incorporen el de millor podcast. El veredicte del jurat el coneixerem d'aquí a 20 dies.
0: I va, que ens queden, a part de Leo Messi, més coses del món dels esports. La més destacada, la victòria d'Espanya, classificada ja pels quarts de final de la Nations League.
4: Amb remuntada a la segona part contra Croàcia, victòria 1-2, amb dos gols de Mikel Merino.
5: Salir al partido y generar un impacto con goles. Estoy teniendo la fortuna de que me están cayendo, estoy donde tengo que estar, lo estoy viviendo y me creo que puedo aportar al equipo.
4: Els gols de Merino, que ja van ser claus al Mundial. El segon va arribar al minut 88, són quatre victòries en aquests quatre partits que ha disputat la selecció espanyola.
0: I en bàsquet, els clubs de l'Eurolliga rebutgen la proposta de l'NBA.
4: Els 13 accepten convertir-se en franquícies i es mantenen oberts a seguir negociant amb la competició americana. Així ho han acordat a Como, Itàlia, en una reunió en la qual ha assistit el president del Barça, Joan Laporta.
0: Vinga, la notícia per comentar l'hora del cafè.
4: Sou de les persones que penseu que gestionaríeu millor les notificacions de les alerts?
0: Neus Tomàs, Milagros Pérez Oliva, què tal? Bon dia.
6: Bon dia.
0: Què dieu, el que pregunta l'Arnau?
6: Jo ni idea. Ahir vaig veure un company, l'Alexor de La Vanguardia, que deia dos desalerts més i ja panellets o ja Nadal, no? No ho sé. Jo tinc molta confiança en la gent que s'hi dedica i és professional d'això.
4: Vaja.
6: Per l'aplicació aquesta nova que hi ha.
4: Ara mateix. Cadascú diu sempre, no?, que fa les coses millor que els altres.
0: Això no és d'homes que de dones. Bueno, això ho feu més dels homes que les dones, també t'ho dic.
4: Doncs un usuari de Twitter, Xavier García, s'ha passat el joc. Vaja, mai millor dir perquè n'ha fet un. Ets cap de Guàrdia de Protecció Civil de Catalunya. L'EMET i el Meteocat han activat avisos per pluges intenses i no sempre coincideixen. El rellotge corre sol, pots accelerar-lo, mentre redactes una alerta, doncs el temps s'atura. Si avises tard o no avises, la gent continua al carrer, al cotxe o en un baix quan arriba a l'aigua. Si avises i no plou, perds credibilitat i cada població jutja pel seu carrer. Si alertes tot el Vallès i només diluvi a Granollers, a Terrassa doncs es queixaran. De fet, reps fins i tot tuits. L'hora i el dia importen. Un dissabte a les 8 despertes a tothom, un dimarts a les 8 ja han sortit de casa. Els rius arriben després i les rieres del Maresme en minuts i quan l'aigua talla rodalies o aïlla una vall, també t'ho faran pagar. quan ja ha passat tot un dia, en acabar, has de fer una roda de premsa, el que respon

0: vulguis, doncs decideix si continues al càrrec i si la gent doncs, es continua queixant de tot.
1: No sé si jugaries tu, Mila.
2: No, jo molt de respecte perquè, a veure, són gent que té una gran responsabilitat i ha de prendre decisions sobre moltes situacions i moltes variables que, a més, estan canviant cada dos segons.
3: El que passa, Mila, és que, tal com explicava, és molt realista,
2: clar,
3: no?
2: Clar. Si plou, plou a Granollers i a Terrassa Nova, ja està.
0: Reps tuits, fas roda de premsa, vaja.
2: Però, bueno, el que hem vist en aquest últim episodi és que les previsions no han... O sigui, els que fan les previsions no tenien tota la informació de lo que podia venir.
1: Correcte, això ha passat.
2: I sí, el que ha passat és que ja es donava per acabat el temporal. Jo ho he publicat 3 vegades. Ara mañana s'espera que el temporal amaine i a l'endemà i tornava a Granollers i tornava al Delta ahir i tornava a la Segarra i tornava a altres llocs, no? I no estava previst que tornés.
1: Fake news, vaja.
2: Sí.
1: Deixeu-me saludar un altre cop al Pol Valero. Què tal, com estàs? Bon dia.
4: Hola, Marina, què tal?
1: Ara torno amb tu, en 2 minuts, perquè tenim novetats en relació als maquinistes i tinc en línia també l'Ivan Díez. Ivan, tu on ets?
5: Bon dia, doncs estic a Fabra i Puig. Justament estic entre el que són l'estació de tren de Fabra i Puig i l'estació de metro de Fabra i Puig.
1: Calla, també tenim un caos considerable. Ara hi anem, en 2 minuts.
6: Ser Catalunya, Barcelona.
7: Vaillant marca la diferència i els serveis de manteniment per a calderes Vaillant també. Amb el nou servei de manteniment ServiPlus Connect, gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, podem fer ajustos a distància i anticipar-nos a les possibles incidències solucionant-les fins i tot abans que us n'adoneu.
8: No espereu més. Informeu-vos a connectivitat.vaillant.es.
9: Un exconvicte, 2 prostitutes, 1 proxeneta i 1 boig navegant en la poesia d'un món terrible. La Zaranda torna amb Todos los ángeles alzaron el vuelo. La companyia celebra 48 anys amb un espectacle sobre el misteri del teatre, la dignitat i l'esperança, amb l'estil provocador de La Zaranda. Al Teatre Romea, a partir del 15 d'octubre.
10: De clubs de lectura n'hi ha molts. I que et permetin conversar amb els autors dels llibres, només n'hi ha un. El Club del Quadern del País. Apunta't a la trobada mensual entre escriptors i lectors a l'Estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. El dijous 22 d'octubre a les 7 de la tarda, als Erms, amb Carlota Gurt. Una història d'obsessió al Pantà de Sau. Premi Llibres Anagrama de Novel·la. Registra't al país.cat.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: L'actualitat sovint fa por. Alguns temes semblen de ciència-ficció. Però l'Aquí Catalunya més fantàstic s'emet divendres 9.
13: Us direm bon dia des de la seu del Festival de Sitges per explicar-vos els detalls de la jornada inaugural i de tot el que passarà en el certamen cinematogràfic més important del nostre país.
14: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Divendres 9 d'octubre, a partir de les 7 del matí, a SER Catalunya i a l'app i web de la SER.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Passen 2:45. Tornem a l'estació de Sants amb el Pol Valero. Un altre punt de connexió és també l'estació de Fabra i Puig amb l'Ivan Díez. Hola, què tal els dos? Una altra vegada.
4: Bon dia.
5: Bon dia.
1: Quina és l'última hora que tenim en relació als maquinistes, Pol?
4: Doncs mira, acaben de confirmar diversos sindicats que han rebut els informes, els certificats de les marxes exploratòries que demanaven, aquestes marxes blanques que es fan per comprovar la seguretat de la línia, i que ara ja els han rebut, els ha entregat a Renfe, se'ls han de mirar i si tot està bé podran reprendre la circulació. És el que reclamaven, s'havien negat a circular fins que no poguessin revisar ells aquests documents, no els havien pogut consultar. De fet, això a la CEMAF ho ha comunicat a la 1 de la matinada a l'empresa. CEMAF és el sindicat majoritari de maquinistes, que no circularien fins que no veiessin aquests informes. També tot s'ha desencadenat per la caiguda d'un arbre a l'R2 Sud, a Vilanova i la Geltrú, a un tren de mitja distància que circulava, per sort, sense ferits.
1: I això ve de lluny, ve de l'accident mortal de Gelida.
4: Sí, això es va pactar després del caos del febrer a Rodalies, gener-febrer, Llavors els sindicats van aconseguir arrencar aquest compromís de l'empresa, que ells podrien participar de les marxes blanques, veure exactament com estava la via i tenir poder de decidir si es reprenia el servei o no. Ells ja fa uns quants dies que denuncien que alguns d'aquells acords de principis d'any no s'estaven complint, ja estaven una mica en peu de guerra amb l'empresa, i avui bé, aquest episodi de pluges d'aquests 4 dies i sobretot la caiguda d'aquest arbre és el que ho ha acabat desencadenant tot.
1: Ja. I escolta'm, l'ambient quin és ara mateix? Perquè nosaltres hem parlat amb uns quants usuaris que estaven, clar, emprenyats, no? Emprenyadíssims. Ja era, avui era més indignació que resignació, que altres vegades potser era més aquesta segona cosa.
4: Sí, perquè avui potser ha estat una mica de sorpresa, perquè ja duíem diversos dies de pluges. És cert que la xarxa de Rodalies encara no estava funcionant al 100%, recordem-ho. Hi ha trams que estan tallats no pel que està passant avui amb els maquinistes, sinó perquè les pluges els han deixat sense poder ser operables, diguem. Però sí, hi ha diversos usuaris indignats, molts que arribaran tard a la feina. Ara sí que ha rebaixat una mica el moviment de persones a Sants, ha passat ja l'hora punta, les andanes no estan tan plenes, però igualment és un caos. Per megafonia es va repetint que els trens circulen fora d'horari, la gent fa corredisses per baixar les andanes quan sent que hi ha un tren que és el que li interessa, perquè potser no en torna a passar un fins d'aquí, vés a saber quan, i molta gent que ens deia que avui arribarà tard a la feina.
1: És a dir, que trens van passant.
4: Trens en passen, sí. El que passa és que no és impossible predir a quina hora passaran i per quina via, de fet.
1: I on et deixarà, clar.
4: Fins on anirà tampoc es pot saber, no. De fet, a les andanes, abans, fa poca estona que ho hem comprovat, n'hi havia dos o tres que estaven aturats. Mm. Suposo que eren de maquinistes, que avui els tocava un torn, han vingut. Tots els maquinistes s'han presentat a la feina, el que sí que han fet és negar-se a circular.
1: Mm. Doncs això està passant ara mateix a l'estació de Sants. Pol, gràcies. Ja, quan vulguis, entres.
4: Gràcies a vosaltres, seguim en contacte.
1: I dèiem que tenim a Fabra i Puig a l'Ivan Díez. Ivan, tu m'has escrit fa una estona i m'has dit: això és un caos absolut, què està passant?
15: Doncs mira, no sé qui et de felicitar aquest dematí, però hi ha més quarts d'espera aquí a Fabra i Puig que per comprar entrades per la decisió, que es grasses junts. És a dir, jo ara estic comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cues a l'estació de Fabra i Puig. També hem de dir que aquí hi ha autobusos i hi ha trens.
1: A l'estació de trens, no la del metro.
15: No, això és de trens. El que t'estic explicant ara és de trens, que hi ha autobusos i hi ha trens. El que passa és que quan jo he baixat a l'estació de metro per venir aquí a la ràdio, no m'han deixat entrar, és a dir, pots entrar fins als tornos, com si diguéssim,
1: sí.
15: I allà de moment no et deixen passar. No sé si és perquè hi ha les andanes a rebentar o perquè s'hi ha passat alguna cosa, però ara aquí s'està acumulant moltíssima gent al metro de Fabra i Puig, que anem baixant, però que no entrem. Aleshores, ara intentaré baixar a veure si m'expliquen a veure què està passant.
1: Que, a més...
15: És un caos calma. La gent està molt, molt, molt tranquil·la. He parlat amb dues noies que m'han dit, que és el de sempre. El pas que avui, com m'ha plogut, doncs és una mica més llarg.
1: Ja, però és
15: el de sempre.
1: Que cada dia els hi passa, no tan greu, però com a mínim s'hi troben.
15: Exacte.
1: A més, a Fabra i Puig és l'estació on ara fa unes setmanes va caure una part del sostre.
15: Exacte. I una noia, us deia vosaltres, fa una estona que estava fent des d'on, no sé quina combinació, per arribar aquí al metro de Fabra i Puig i anar a treballar. Ni sé si és la millor opció ara mateix venir aquí a Fabra i Puig.
1: Ivan Díez, gràcies. Qualsevol cosa també, ja saps, línies obertes.
15: Gràcies a vosaltres.
1: Fins ara, que vagi bé.
16: Un reino de taifas.
1: I escolta'm, a quina hora entres a treballar tu, en principi?
16: Las 8:30, pero he pedido un justificante por fuerza mayor y yo he avisado a mi empresa y lo siento mucho, pero no se puede hacer la cosa. Aquí hay miles de personas que están colgadas.
17: Milers i milers de persones actualment es troben sense possibilitats de moure's, buscant a la desesperada recursos alternatius, i per tant això és el que no pot passar. És una situació que està recordant molt el que vam viure el mes de gener després de l'accident de Gelida i s'està tornant a repetir.
18: Derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. I fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar: el que pueda hacer que haga ja no dona per més.
19: A l'Aquí Catalunya, l'anàlisi.
1: L'anàlisi, que com sabeu els dimecres és amb la Neus Tomàs, amb la Milagros Pérez Oliva. Ara parlarem de tot aquest caos d'aquest matí, però abans tinc en línia el nostre company de tribunals aquí a la SER, el Miguel Ángel Campos. Com estàs?
20: Hola, molt bon dia.
1: Perquè volíem explicar, narrar una mica com ha anat tot això, tota aquesta seqüència de la validació de l'amnistia, que això ja sabíem que passaria per part del Tribunal Constitucional. Probablement el més sorpresiu va ser com de ràpid va anar Llarena a aixecar l'ordre de detenció a Carles Puigdemont.
20: Sí, va reaccionar en minuts després de conèixer en els mitjans de comunicació la notícia, sense esperar a rebre cap comunicació oficial per part del Tribunal Constitucional, la qual cosa està bé. És a dir, se pot reaccionar quan se té constància de que s'ha vulnerat un dret constitucional d'un dels afectats, se pot reaccionar de forma molt ràpida per a tractar de que aquesta situació no continuï en el temps. Però és que havent vist tantes voltes que aquesta situació, pues el Suprem no l'ha aprovada amb la mateixa celeritat, que és estrany, és la veritat, perquè el normal, el que podria haver passat o el que s'esperava, era que el Tribunal Suprem hagués esperat a rebre els textos tant de la sentència com dels vots particulars per a aixecar les ordres de detenció i emetre la interlocutòria que dona ja per aplicada definitivament l'amnistia per l'assumpte de la malversació. Però no ha sigut així, s'ha fet ràpid. Enhorabona, està molt ben fet, en defensa dels drets fonamentals dels acusats, però no estàvem acostumbrats a aquesta celeritat.
1: Doncs bé, la sensació una mica és que té ganes ja de treure-s'ho al damunt, això, el Llarena, sí, que porta uns quants anyets arrossegant-ho.
20: No només el Llarena, en el propi Tribunal Constitucional, aquesta situació d'absència de debat, d'absència d'argumentació de la denominada bancada conservadora, era impensable fa només un any. Aquí ha anat canviant l'actitud dels magistrats conservadors en els darrers mesos, en consonància o casualment coincidint amb l'apropament de PP i Junts en l'àmbit de la política. Era impensable fa un any que, per exemple, el magistrat José María Macías, el conservador, hagués estat disposat a venir-se a la decisió majoritària del plenari, de la majoria progressista, i canviar la seva ponència en contra de l'amnistia per una situació a favor de l'amnistia, redactant una ponència que reflectís el sentit de la majoria que era favorable a l'amnistia. I això ho va arribar a fer, finalment, per altres tipus d'objeccions introduïdes, doncs va retirar la ponència. Però aquesta situació es va donar. I en aquest plenari, que era el del plenari del 22 de setembre, l'anterior aquest, que ha sigut el de l'aprovació, en aquest moment, quan Macías dona aquest canvi, accedís a redactar aquesta ponència favorable a l'amnistia, no es produeix debat. Els seus companys de la bancada conservadora, els altres quatre, no debatixen, no argumenten, intentant mantenir la seva postura. En el mateix plenari d'ahir, quan presenta, fixeu-vos, presenta la ponència, no és només la ponència de Dolors Bassa. Qui la redacta és el president Cándido Conde Pumpido, l'arxienemic de la bancada conservadora. Yeah. És la ponència que va marcar el criteri, que dona per tancada ja l'amnistia, conté dures crítiques el seu text a la sala segona del Tribunal Suprem, venerada per aquesta mateixa bancada conservadora. I el debat apenas dura una hora. En altres temps haguéssim vist que aquest debat s'haguera prolongat no hi ha hores, dies, s'haguera esgotat els plaços fins a la conclusió del plenari d'aquest dijous. I ahir se va aprovar molt ràpid. Un detall més te contaré. Entre els membres de la bancada conservadora, en la nit del dilluns, hi havia temor de que els progressistes, finalment, una volta comunicat l'abans de les eleccions,
1: sí,
20: hi havia temor de que els progressistes diguessin, bo, doncs deixem aquest tema de l'amnistia sobre la taula, que era prou lògic, també podria haver passat. Deixem aquest tema de l'amnistia de la malversació sobre la taula i que decidisca al respecte el nou TC que s'erigisca després de les eleccions. Ja,
1: que s'ho mengin els altres, vaja.
20: Ningú volia i se creïlla calenta.
1: Ja.
20: Miguel... I aleshores, finalment, ha esdevingut tot com ha esdevingut.
1: Miguel Ángel Campos, redactor de Tribunals de la SER, gràcies.
20: Una abraçada molt forta.
1: Fins ara, que vagi bé. Ha estat bastant gràfic, el Campos. És veritat que ell parla d'un acostament del PP Junts que pot haver propiciat tot això. No sé si és tan explícit pel que fa a la part política.
3: No ho sé, és a dir, no sé si els jutges es van moure per aquesta motivació. El que sí que hi ha entremig és la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que deixava molt poc marge a que el Suprem, un cop... És a dir, ja se sabia que el Constitucional amb Conde Pompidou avalaria la llei d'amnistia. No se sabia exactament si serien termes molt durs o menys durs amb el Suprem, i déu-n'hi-do, com explicava molt bé en Campos, és prou dur amb l'estratègia que ha fet el Suprem. Però també és cert que quan es va conèixer la sentència del TJUE, recordo l'apertura de l'any judicial, aquells famosos sí. corrillos que diuen, que allà ja es va dir que el Suprem la cataria. I m'ha semblat interessant aquesta part, que jo no ho sabia, de la por que hi havia a deixar-ho pel proper Constitucional. I això és interessant, perquè al final el que els interessa també al sector conservador, o sobretot, és que si hi ha un govern de PP i Vox, això estigui resolt, i no haver-s'ho de menjar ells.
2: Sí, el que passa és que els efectes polítics d'aquesta decisió judicial anterior del Suprem ja estan aconseguits. Ja. Han aconseguit retardar-ho 2 anys, han aconseguit desgastar el govern de Pedro Sánchez, el govern progressista, i ara ja no interessa, perquè ja no és... si hi hagués un canvi de govern, doncs ells se'n beneficiarien d'aquesta política que ha seguit Pedro Sánchez.
1: Permeteu-me, ara seguim amb l'anàlisi, però tinc en línia, quan són les 9 del matí, el Gonzalo Boye, l'advocat de Carles Puigdemont. Senyor Boye, què tal? Bon dia.
21: Bon dia.
1: Justament per un primer balanç d'aquesta aplicació de l'amnistia i sobretot a la retirada de l'ordre de detenció.
21: Bueno, era lo que correspondía. Lo que pasa es que ahora lo que hay que esperar es básicamente que terminen de aplicar definitivamente la amnistía. Eso tardará algunas semanas, si no un mes, y estamos a la espera de eso. Ayer fue un buen día, pero no el gran día.
1: Per què no tornarà Puigdemont fins que no estigui arxivada? No veuen clar que li puguin fer alguna jugada si ell decideix tornar ara que té l'ordre de detenció aixecada?
21: Básicamente porque el levantamiento de la orden de detención dice expresamente que es provisional y porque el presidente determinó que iba a regresar cuando se le aplicara definitivamente la amnistía. Estamos a la espera de eso.
1: Uh-huh. Sobre aquesta politització del tribunal, d'alguna manera, aquests temors de la part conservadora, a veure si els progressistes ara ens passaran la patata calenta perquè haguem de ser nosaltres, si arriba a governar el PP, que ens haguem de menjar aquesta amnistia.
21: La verdad es que eso no es así, pero bueno.
1: ¿Qué vol dir?
21: Básicamente la ley de amnistía es una ley, incluso derogándose se mantendrían sus efectos. Eso es una especulación de algunos sectores progresistas que quieren hacer ver como que hubiese una deuda con ellos cuando no la hay.
1: Uh-huh. ¿Está pensando ya en cómo será la seva tornada al presidente Puigdemont?
21: Sí, él lo dijo ayer, que lo tenía perfectamente planificado y cuando llegue el momento va a poner eso hecho en ese plan en conocimiento de los medios, ¿no?
1: Mm-hmm, però en tot cas ell podria tornar perfectament, vaja.
21: Cuando tenga la amnistía volverá, sí.
1: Mm-hmm. Gonzalo Boye, gracias.
21: Gràcies a ustedes.
1: Que vagi bé. Clar, ho tenen clar, que fins que no hi hagi el paper dient sí, aquest senyor ja està amnistiat, encara que li aixequin l'ordre de la detenció, no les tenen totes.
2: No les tenen totes, perquè de fet l'actuació de Llarena, que va ser molt, molt, molt, molt ràpida, també va dir al mateix temps que esperava a conèixer el text de la sentència del Tribunal Constitucional per decidir sobre l'amnistia. I molta gent en aquell moment va pensar, se n'empescarà alguna en l'últim moment per poder, diríem, retardar encara més o no aplicar l'amnistia. La desconfiança és molt gran i, per tant, fan bé d'esperar tenir-ho tot ben lligat. Jo tampoc tornaria, la veritat.
1: No, eh?
2: No. En aquestes circumstàncies i coneixent com és el sistema judicial espanyol, no tornaria fins que no ho tingui ben lligat.
3: Sí, a més, jo crec que ho han dit els dirigents de Junts, no? És a dir, després de més de 9 anys, doncs...
2: No li va de dos dies, no?
3: El que no faran és precipitar-ho, no? I després, és veritat que Junts, quan vol ser discret amb els moviments, ho és molt, i per tant, sabem que hi ha gent que fa temps que està pensant com pot ser aquest retorn i com s'hauria de fer la rebuda, però probablement ens n'assabentarem quan ells decideixin. No crec que tinguem massa més informació.
1: Ara mateix hi ha el ple del Parlament en marxa des de fa escassos minuts i està intervenint el president de la Generalitat en la sessió de control que li fan als grups de l'oposició. El podem escoltar en directe. Companys, m'havien dit que sí.
0: Coalició involucionista, sí. I la pregunta és on són vostès. O coalició progressista o coalició involucionista. La pregunta és on són vostès, en PP, Vox, coalició involucionista o en coalició progressista. Sobre Rodalies, la seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
1: Era la resposta del president de la Generalitat a la cap de files de Junts al Parlament. Li deia dues coses. Una, triïn vostès si estan en PP i Vox. Semblava Pedro Sánchez més que Salvador Illa amb aquesta dicotomia entre govern progressista o dreta i extrema dreta. I després sobre Rodalies. Ell ha estat clar i contundent també amb el sindicat de maquinistes.
3: És que aquesta frase de la seguretat no és subjectiva està molt pensada, perquè clar, el que ens hem trobat aquest matí és que el govern deia que tant Renfe com Adif havien garantit la seguretat del servei i un sindicat majoritari, en aquest cas SEMAF, que deia que no hi havia les garanties suficients. Clar, pel ciutadà i per l'usuari no et poden posar en aquesta dicotomia de a qui creure i per tant... És veritat que hi ha un conflicte laboral, que en alguns moments s'ha utilitzat els usuaris com els han segrestat, ha passat més d'una vegada, però clar, també haver d'escoltar a maquinistes que et diuen que no és segur també espanta. Per tant, jo crec que és... en fi, el govern diu que és una irresponsabilitat el que fan els maquinistes, deixant tanta gent tirada quan el servei podria funcionar, i els maquinistes el que et diuen és que és una irresponsabilitat posar en marxa el servei. Clar, tu, ni la Mila ni jo no som expertes en seguretat ferroviària, però clar, el president diu no és una qüestió subjectiva, doncs llavors ens haurien d'explicar als ciutadans, traduir-nos exactament per què sí que era segur, i per tant si és realment un episodi més d'aquest conflicte laboral, llavors jo crec que sí que SEMAF no està actuant correctament, ho sento molt.
2: Mm-hmm. Jo d'entrada penso que no hi ha al món, m'imagino, cap directiu ni gestor d'un servei tan important com el ferroviari que pogués pensar que podia posar en risc la seguretat dels passatgers simplement també per una opció subjectiva, diríem, no? Se suposa que un directiu té els informes. A mi m'ha semblat que la raó de fons que donaven, o almenys la raó que semblava que sustentava aquesta posició del sindicat, era que no havien vist els informes tècnics, que ells no havien pogut revisar els informes tècnics. Clar, això és un principi de precaució i de desconfiança cap a als directius de la pròpia Renfe, que no se justifica i sobretot no justifica les conseqüències que té, que és paralitzar un servei tan important per tanta gent.
3: I sobretot quan se sap que hi ha un conflicte laboral.
1: Clar, és que a més fa mesos que dura, sí. Això. Ens ho explicava fa una estona el Pol Valero. Allà al Parlament hi tenim el Xavi Avelló. Xavi, què tal, com estàs?
6: Hola, què tal?
1: M'imagino que era, vaja, del que més es comentava avui al matí, havien de ser les eleccions, l'avançament electoral i el retorn de Puigdemont, sí. Però ha sobrevingut aquest caos a Rodalies.
6: Sí, i això està fent que en aquestes sessions de control, que sabeu que les intervencions dels partits són curtes, tenen dos minuts i mig, i en la primera ja hem tocat quatre temes en molt poc temps, des de l'amnistia, les eleccions, els decrets d'habitatge i, evidentment, també aquest col·lapse de Rodalies que li retreia la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, que demanava al president Illa quan més trigaria a cessar a la consellera Pané, que escoltàvem fa un moment la resposta, i ara és Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, qui està plantejant també la seva pregunta al president Salvador Illa.
1: Doncs escoltem.
7: Amb el seu vot, president, ens estan dient, doncs, que l'antifeixisme del PSC i el seu acaba on comença el dret a l'autodeterminació dels pobles? Vostè, la setmana passada, brandava un democràcia autoritarisme com la pugna transcendental que decidirà el nostre esdevenir. Avui acaba de parlar de coalició progressista o coalició involucionista. Dilluns passat, el president del govern espanyol convocava eleccions intentant instaurar el marc que ell o l'extrema dreta. President, quina és la seva credibilitat i la del senyor Sánchez si, a banda de no complir amb allò que els van fer presidents, s'erigeixen com a garants d'un antifeixisme que arriba fins on la unitat d'Espanya es veu amenaçada? President, el dret a l'autodeterminació dels pobles és un dret fonamental en qualsevol democràcia. L'1 d'octubre de 2017, més de 2 milions de persones d'aquest país varen sortir per exercir aquest dret malgrat les agressions de les policies espanyoles. La resposta de l'Estat espanyol a aquell exercici democràtic va ser policial i judicial, repressió, presons i exili.
1: Vaja, Esquerra Republicana que pressiona el Partit Socialista veient aquest avançament electoral. Nosaltres ahir comentàvem amb l'Oriol Junqueras justament el que havia de passar. Ell ens deia, òbviament, ens queden moltes factures per cobrar. Ell diu, no només Esquerra Republicana, sinó el conjunt del país, a Catalunya, i li preguntava, n'hi haurà de noves, de condicions, en cas que vostès siguin determinants? Deia, segur que sí, però tampoc les va acabar de precisar.
3: Amb que complissin les que queden pendents d'aquesta, ja podrien signar. Clar. Perquè, clar, és que ha quedat tot.
2: Ha quedat la finançació autonòmica, que és fonamental. Ha quedat l'amortiguament del deute. El fla. Ha quedat moltíssim pendent, i quasi totes són condicions que havia posat Esquerra Republicana. La veritat és que aquesta coincidència de que acabi la legislatura sense que s'aprovin totes aquestes mesures, que eren molt importants i que eren molt difícils d'aprovar, és veritat, perquè, clar, canviar el sistema de finançació autonòmica no només depèn del govern de Catalunya, depèn també de que les altres autonomies s'hi posin bé, però aquesta coincidència de que torni Puigdemont, per tant, de que per fi s'aplica l'amnistia, que era l'exigència de Junts i principal, i en canvi no es compleixen les d'Esquerra Republicana, també té la seva paradoxa, no?
1: Està responent el president de la Generalitat, el Salvador Illa.
0: Tornar a la política el que és de la política. Per això és tan important que l'amnistia sigui vigent, i el publicava Guillem Navegro i va defensar des del primer dia, perquè vostè pugui defensar les seves idees i jo pugui defensar les
1: Xavier seves. Abelló, que és veritat que li han recordat aquests últims dies a Illa que no és tan així, que des de ben al principi no defensava ell l'amnistia, que en algun míting havia arribat a dir que no n'hi hauria d'amnistia.
6: Sí, exacte. De fet, la portaveu precisament també de Junts, Mònica Sales, li recordava aquella frase que va fer en campanya electoral de que no hauria ni amnistia ni nada d'això. Després, un cop es va fer aquest pacte a l'inici de la legislatura espanyola, doncs aleshores sí que el president Illa, doncs, ha defensat que s'apliqués de forma ràpida i efectiva, i fins i tot, doncs, ha dit en reiterades ocasions, i ahir la portaveu Pané que ho va tornar a insistir, que quan Puigdemont hagi tornat a Catalunya, doncs en algun moment serà rebut al Palau de la Generalitat pel president Illa, tal com ja va fer a l'inici de la legislatura amb la resta d'expresidents.
1: Quina amanida de temes que hi ha avui sobre la taula, amb aquest avançament electoral, que ens pensàvem que havia de ser la notícia del dia, després ens pensàvem que havia de ser l'aplicació de l'amnistia, i resulta que al final ha acabat sent Rodalies. En fi, Abelló, gràcies. Qualsevol cosa, ens entres.
6: Perfecte, fins ara.
1: Ja sentíem de fons que està agafant la paraula ara el líder del Partit Popular a Catalunya, l'Alejandro Fernández. No ho tindrà fàcil, Salvador Illa, amb aquest avançament electoral. Segurament no és el que més li convenia ara mateix, sobretot tenint en compte que el que decau és aquest finançament autonòmic, que també hem de dir que no era fàcil que pogués prosperar perquè requeria dels vots de Junts.
3: Fa 13 anys que està pendent el model de finançament. Sí, en part no li convenia per això que deia la Mila, perquè cap dels compromisos que havia adquirit també ell amb Esquerra, no només Pedro Sánchez, no s'han assolit. també expliquen els companys que fan informació del govern i del PSOE que Salvador Illa és un dels que li va dir a Pedro Sánchez que li convenia avançar. Per tant, és probable que encara que a ell no li anés prou bé aquí, doncs pensant en els interessos del PSOE, sí que li digués al president Sánchez que era bo que aprofités aquest moment.
1: Clar.
3: I això, sabent que a més a Pedro Sánchez li fa molta confiança i és una de les persones que consulta habitualment, doncs a mi em quadra bastant que ell li digués que sí.
1: Que endavant.
3: No? I després, si al final, com sembla, Jordi Hereu és el candidat, jo crec que el que evidencia és que la campanya a Catalunya la plantejaran com Pedro Sánchez sí o Pedro Sánchez no.
1: Clar.
3: Un plebiscit. Perquè, sí, però vull dir que no han anat a buscar... Deixem-ho dir així, amb tots els respectes per Jordi Hereu, no han anat a buscar un candidat especialment competitiu, sinó que el que es guanyarà aquí els vots,
1: és la per entendre's,
3: és la marca. No diria ni la marca, és Pedro Sánchez directament.
1: Ja. Sí. Que sobre això hi ha molts interrogants, o alguns interrogants per resoldre sobre la candidatura a l'esquerra del Partit Socialista. Quin paper acabarà agafant Ada Colau en tot això? Perquè això també serà important a l'hora d'acabar configurant una majoria o no entre les forces progressistes.
2: No, és que aquí a Catalunya té un paper molt determinant en aquestes eleccions, ja l'ha tingut en anteriors, i per tant tots els espais, tant el dels socialistes com el de l'esquerra del PSOE o del PSC, són molt importants. Jo penso que Illa, és veritat que no li va bé aquesta convocatòria electoral, que és inoportuna, per entendre'ns, però en canvi jo no crec que pensi només en els interessos del PSOE i d'això, sinó que està pensant també en els interessos de Catalunya, perquè ells han vist que aquesta és una probablement l'única oportunitat que tenien d'intentar mobilitzar el seu electorat i evitar una debacle que segur que si no ho feien ara, probablement ja portaria de carrera a la victòria de PP i Vox. I una victòria de PP i Vox li pot complicar molt més encara la vida a Salvador Illa, perquè la que s'acosta, tenint en compte quin és l'ideari, sobretot de Vox, respecte del model territorial, doncs és una conflictivitat permanent. Mm. No sabem per on es despenjaran, però ja han vingut a dir que ells no creuen en tot això, no?
3: Respecte a l'espai aquest que deies a l'esquerra del PSOE, jo crec que és interessant, sí, Ada Colau s'ha ofert i li han ofert.
1: No? I la veieu per Barcelona o per Madrid?
3: Aquí la qüestió és que Ada Colau, dels dirigents que hi havia amb opcions per encapçalar aquesta llista, és de les que podria arribar a un acord amb Irene Montero. A diferència, per exemple, de Mònica García. Mònica García i Montero mai arribaran a un acord. Però, en canvi, amb Ada Colau, i de fet ella, les primeres declaracions, quan va començar a aixecar el dit i dir, escolta, ho hauríem de mirar, doncs ella sempre va dir, hauríem d'estar amb Podemos, va citar l'exemple d'Irene Montero, i per tant jo crec que si hi ha alguna opció és més factible que sigui amb un tàndem d'elles dues, no sé en quin format, pot ser que Montero estigui per Madrid, no ho sé, això no en tinc ni idea perquè no estic en les converses, però sí crec que discretament s'està intentant que hi hagi alguna cosa semblant en això.
1: Sense Rufián, que això també és rellevant, perquè ells diuen i rediuen, i ahir ens va reconfirmar Oriol Junqueras, que serà el candidat per Esquerra, exclusivament per Esquerra Republicana.
2: Clar, sí, però això no és clar que després es pugui anar a unes eleccions amb un compromís de pacte posterior.
1: O amb punts compartits del programa.
2: Clar, o amb punts compartits de programa.
3: No sé jo si Esquerra està per això. Bueno, no dic Rufián, dic Esquerra. Clar.
2: Sí, però Esquerra també... tot això està evolucionant molt ràpid, perquè l'amenaça certa de que hi hagi un govern PP-Vox, això justifica moltes coses, Vull dir, justificaria molts... no són renúncies, tampoc.
3: Sí,
2: són,
3: però jo crec que...
2: Canvis d'adaptació a la nova situació, també.
3: Jo crec que Esquerra... la direcció d'Esquerra aquí i una part important del grup i una part important del grup d'Esquerra a Madrid no ho veuen com Rufián.
2: Ja.
3: I per tant, jo no sé com... Una altra cosa és dir que hi hagi, no sé, alguna foto conjunta, però jo crec que un programa conjunt i això em costa de no ho sé, em costa escoltant el que diuen els dirigents d'Esquerra.
2: Ja, però abans que el tema d'Esquerra hi ha l'altra unificació, la de tots els altres partits.
3: Sí, però i Esquerra aquí pensa podem... el seu rèdit electoral.
2: Sí, sí,
3: no?
2: Sí. El, és a dir, el que no vol Esquerra és a qui compartir en aquest territori en cap altre sigla.
1: La I cosa és qui té la paella pel mànec ara mateix, si Gabriel Rufián o la direcció del partit. Perquè diguéssim que el que és un actiu ara mateix electoral per ells és Rufián. Per
2: sí,
1: tant,
2: no crec que puguin prescindir del Rufián.
1: Per això, però fins a quin punt ell pot imposar les condicions
2: a
1: la direcció.
2: Aquí estem en aquestes taules, no?, des de fa temps.
3: Clar, aquí la qüestió és quines són les condicions. Fer una llista a la seva mida?
1: Segurament.
3: Però les llistes a Esquerra Republicana, per exemple, a les demarcacions, les escull cada federació.
1: Sí, sí.
3: Per tant, no en el cas de Rufián, en qualsevol candidat que hagi anat a Madrid i en les altres. Per tant, pots canviar la dinàmica del partit i això sempre es pot pactar, no? Pues que vagi aquest o aquest altre, però formalment no decideix cap de llista. Quina és la llista? La decideix el partit.
1: Deixeu-me tornar a treure el cap al caos de Rodalies. Arnau Montserrat, tu te n'has anat cap a Plaça Catalunya?
8: Sí, hola Marina, què tal? Sí, estem aquí a Plaça Catalunya i estic just davant de la pantalla on posa els trens que haurien de sortir a aquesta hora. És un 9:15 del matí i el panorama és desolador. Es poden comptar el nombre de persones que passen per aquí, per Plaça Catalunya, i tots estan direcció al metro buscant alternatives. I el curiós de la pantalla d'horaris de trens, sí, és que el primer tren que hauria de sortir d'aquí de Plaça Catalunya és un R4 direcció Manresa a les 10:56, per tant, d'aquí una hora i 40 minuts, però és que el següent, és a dir, el segon que hauria de sortir des d'aquí a Plaça Catalunya és un R1 direcció Mataró a 3:15 de la tarda.
1: Mare de Déu.
8: Per tant, ja passat el migdia, com bé et deia, Marina, molt poques persones, amb cares de circumstàncies quan s'apropen a la pantalla i veuen que no hi ha trens. I el panorama, no hi ha pràcticament ningú aquí a Plaça Catalunya.
1: I per megafonia què diuen?
8: Doncs per megafonia el que diuen és que, degut a les condicions climatològiques, la circulació dels trens no funciona en el seu horari habitual i que demanen disculpes a tots els usuaris. Aquest és el motiu que ara mateix estan donant a través de la megafonia des de Plaça Catalunya, on, per exemple, les dues màquines de bitllets de l'entrada, diguem-ne, entrant per la via de Passeig de Gràcia,
1: sí,
8: les dues màquines de comprar bitllets no funcionen. És a dir, tu no pots comprar bitllets des d'aquestes màquines.
1: Home, millor que no el puguis comprar, perquè després no el pots fer servir, encara t'haurien de
8: tornar
1: els diners
8: i
1: seria més caòtic.
8: I veig allà al fons on hi ha, diguem-ne, les guixetes per reclamacions, on hi ha, doncs, ara compto 4 o 5 persones reclamant, entenc que imports o trens que no han sortit, que volen recuperar, entenc que els diners.
1: És una manera de dir-ho, causes meteorològiques. Gràcies, Arnau Montserrat, des de Plaça Catalunya.
8: Fins ara.
1: Per megafonia.
3: Clar, però quan a vegades es veu, no sé, les últimes enquestes, no?, la de l'Avantguardia, la darrera, no?, quan veus per què el PSC baixa, probablement una de les explicacions és els problemes aquests de gestió, que en aquest cas, si és un conflicte laboral, doncs probablement no és ni atribuïble només a la consellera o a la conselleria, però són d'aquestes coses que desgasten molt a un govern, perquè afecta a milers de persones, i no és només un dia. Com que és un acumulat, la sensació aquesta de que Rodalies no funciona bé, faci sol o plogui, està molt instal·lada, perquè realment és un servei que, més enllà de que s'estiguin fent moltes obres i per tant això també afecti al funcionament normal, però jo crec que els maquinistes quan fan això també saben el que estan fent, eh?
1: I deixeu-me anar cap a Girona, perquè allà tampoc circulen els trens.
9: Hola,
1: Marta,
9: bon dia.
1: Altimir, què tal? Bon dia.
9: Bé, mira, aquí a l'estació de Girona està pràcticament buida. No hi ha Rodalies programats fins a les 2 del migdia, de moment. La gent s'apropa a les pantalles i veu que, clar, no hi ha trens fins al migdia. Les escales mecàniques estan ballades, no pots pujar, de fet, ni a l'andana. Els AVEs, per sort, sí que funcionen, tant direcció Figueres com també direcció Barcelona. I pel que fa al sistema alternatiu per carretera, hi ha com uns 6 busos a fora de l'estació, 4 van direcció Barcelona i 2 van direcció Figueres. Surten cada 40 minuts quan els emplenen, però clar, els conductors ens estan dient que costa molt emplenar-los perquè la gent ja sap que no hi ha Rodalies avui, llavors la gent ja directament no ve a l'estació. Costa menys emplenar els que van direcció Barcelona, però els que van direcció Figueres es veu que no els estan emplenant.
1: Doncs aquest és el panorama ara mateix també a comarques gironines. Gràcies, Malta Altimir.
9: A tu.
1: Estem pendents de poder parlar. Hem intentat parlar amb el sindicat de maquinistes, amb el CEMAF, però ells es mouen de moment via comunicat. Intentarem parlar també amb representants de la UGT de maquinistes, que ells no són majoritaris, però vaja, també hi tenen coses a dir. Una última pregunta abans de deixar-vos marxar sobre la vaga general, que hem de conèixer la data final d'aquí a res, a poques hores. Nosaltres ahir parlàvem amb el Camil Ros i ens deia entre avui i demà, i això ens ho deia ahir, s'haurà de saber, ens deia, serà segur abans de les eleccions generals. Una vaga general a qui beneficia políticament?
3: A veure, una cosa, és que aquesta vaga és una mica diferent del que és una vaga general, sempre es fa contra el govern.
1: Clar, ell ens deia, és una vaga laboral, no és pels preus de l'habitatge, perquè al final dius, pels preus de l'habitatge no pots convocar una vaga general, deia,
3: sí.
1: No?
3: Si fos pels salaris i pel preu de l'habitatge, fa 8 anys que es podia fer aquesta vaga, qualsevol dia, i no s'ha fet. Per tant, jo crec que té un punt d'interès de mobilitzar els sectors d'esquerres, no? És una vaga una mica gairebé contra el sistema, no es podria dir, perquè no, em sembla que la frase de la exministra Montero dient que és una vaga contra l'oposició no fa cap favor als sindicats, deixem-ho així. A mi em sembla, jo entenc quin és l'objectiu i el propòsit, em sembla estrany en temps de descompte organitzar una vaga per intentar mobilitzar els sectors d'esquerres quan el govern ha estat 8 anys governant.
1: Insisteixo, i a qui beneficia?
10: No, està per veure, perquè jo crec que en política l'oportunitat és tan important com l'encert en la decisió. Tu pots tenir una decisió o pots tenir una causa molt justa, però si no encertes en l'oportunitat de defensar-la, pots equivocar-te. En aquest cas, jo crec que hi ha dos factors que són claus. Un, que és que hi ha una mobilització espontània que expressa un malestar larvat durant molts anys i que ara esclata. I per tant, els sindicats, d'alguna manera, ells no poden permetre's el luxe de dir que ells són aliens a aquesta mobilització general. També tenen por de ser desbordats per l'esquerra, perquè hi ha organitzacions que estan prenent un protagonisme social i polític important en la mobilització aquesta. Per tant, com ha passat en el cas dels docents, els sindicats majoritaris poden pensar que poden ser desbordats per altres, que al final tampoc són tan representatius, perquè aquí, quan es genera aquesta dinàmica de mobilització al carrer, no se sap que el tema de les intermediacions està bastant en crisi, diríem, no? I l'altra qüestió important és que és veritat que de la crisi de l'habitatge, com va dir molt clarament ahir el president Sánchez en la compareixença que va fer, els més perjudicats són els treballadors, en la mesura de que els preus s'han enfilat el 60% en molt poc temps i els salaris han retrocedit en quant a poder adquisitiu. Per tant,
3: però ell no és un comentarista de l'actualitat.
10: No, ell no és un comentarista, però ell va respondre una pregunta que li feien els periodistes.
3: No,
10: i si no hagués contestat, li haguessin criticat per no contestar.
3: Ho dic en el sentit de que a vegades el govern parla amb una distància com si ell no hagués pogut prendre determinades decisions, que algunes no ha pogut perquè tenia el Parlament que tenia, no? Però, és a dir, hi ha hagut malauradament, hi ha hagut molts desnonaments durant tots aquests anys.
10: Molts, i 8 vegades ha votat Junts amb el PP i Vox mesures en contra de mesures que intentaven entrar en algun aspecte de la política.
3: I les comunitats del PP ho boicotegen, això és veritat, però també alhora és el PSOE també qui va, per exemple, no permetre que es tramités una proposta per contra els fons voltor. Ara ell diu són els meus enemics, però fa 2 mesos no va deixar ni que es tramités la proposta. Crec que hi ha, és a dir, en fi, tot és campanya, deixem-ho així.
10: No, jo no crec que tot sigui campanya. Hi ha molt de campanya. Ara mateix podem dir que tot és campanya perquè estem en campanya i, per tant, tot el que es digui i es faci
1: en
10: és campanya.
1: En precampanya, ja ens arribarà la campanya. Ja, però
10: és veritat que al PSOE li ha passat, com a molts dels altres partits sistèmics, que mesures que pensava que no podria aplicar precisament per la resistència que generaven en els poders econòmics, després s'ha atrevit a aplicar-les perquè ha vist que hi ha un malestar que realment cal donar-li resposta. Jo no crec que tot sigui càlcul en els partits polítics. Jo crec que també hi ha una part de rectificació, en el sentit de que se n'adonen de que potser no li han prestat prou atenció en el passat a un problema que s'ha anat agreujant, però ara veuen clarament que hi ha aquest problema. Em resisteixo molt a fer un plantejament molt cínic de la política. Sé que hi ha cinisme, però també crec que els partits rectifiquen moltes vegades.
3: Sí, però jo el que crec és que el govern, que ha estat 8 anys, podia haver fet molt més.
10: Ah, sí, clar. Abans, el que està fent ara podia haver-ho fet fa 8 anys.
3: I perquè clar, alguns fons dels que ara critica, govern, algun ministre i algun alcalde li havia donat la benvinguda amb alguns d'aquests fons.
10: I per tant, jo crec que
3: això és... Benvinguda a la rectificació, totalment. I en gran part per la pressió del carrer. Benvinguda a la pressió del carrer. El que crec és que un govern que es diu d'esquerres, que no tenia la majoria al Parlament que li permetia fer determinades polítiques d'esquerres, que això ha sigut una de les trampes, parlar d'una majoria progressista quan mai ha sigut progressista, crec que ha arribat molt tard al tema de l'habitatge.
10: Sí, jo estic d'acord que s'ha arribat tard. O sigui, d'entrada haguéssim pogut impedir, però no aquest govern ja, els tres anteriors, que es volatilitzessin 2 milions d'habitatges que eren de protecció social i que van perdre la condició de protecció social perquè van permetre que tornessin al mercat lliure.
3: I amb el tema dels salaris...
10: O no van aprofitar tot el patrimoni que hi havia d'habitatge a la Sareb, que ara podria ser una empresa pública amb moltes més habitatges.
3: La Sareb ha desnonat gent,
10: Sí, sí.
3: La Sareb ha desnonat gent.
1: De fet, avui publica el BOE aquest decret que ja ha tornat a entrar en vigor per evitar els desnonaments de persones vulnerables. Avui n'hi ha en marxa un, que veurem si s'acaba impedint o no. Ara hi tornarem en directe amb l'Oriol Soler a Sant Andreu. Més d'un centenar de persones l'intenten impedir aquest desnonament en un bloc amb més de 50 persones que poden anar fora, 10 de les quals menors. I ens deia a l'Oriol Soler fa una estona, veurem si es pot esgrimir o no una altra vegada el decret Mari Carmen per intentar-ho aturar, això. Ara hi anirem en directe. Ara us ampliarem la informació que ens arriba, que és que en principi els maquinistes haurien avalat que circular per les vies de tren és segur i reprenen la marxa, o haurien de reprendre la marxa dels trens.
10: O sigui, que al final era que no havien vist els papers.
1: Ara ho ampliem, tot això. Gràcies, Neus Tomàs, gràcies, Milagros Pérez Oliva. Adéu, fins la setmana que ve.
12: Ser Catalunya Barcelona. D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
13: Ràdio Barcelona, Cadena SER, presenta Branding Plan, una eina per promocionar la teva empresa a la ràdio i al sector digital i millorar resultats. Truca al 93 344 1400 o entra a serempresarios.com i apunta't a la única convocatòria anual a Barcelona, 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
22: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
23: Abans de comprar el teu cotxe a cegues, vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
24: L'actualitat sovint fa por. Alguns temes semblen de ciència-ficció. Però l'Aquí Catalunya més fantàstic s'emet divendres 9.
1: Us direm bon dia des de la seu del Festival de Sitges per explicar-vos els detalls de la jornada inaugural i de tot el que passarà en el certamen cinematogràfic més important del nostre país.
24: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Divendres 9 d'octubre, a partir de les 7 del matí, a SER Catalunya i a l'app i web de la SER.
25: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
26: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: 2 minuts, passen de 2 quarts. I tenim notícia d'última hora una altra vegada relacionada amb els trens. Tornem a l'estació de Sants, tornem amb el Pol Valero. Què tal, com estàs?
27: Hola, què tal, Marina? Bon dia.
1: I és una notícia, en principi, mínimament positiva, tal com tenim al matí.
27: Sí, perquè CEMAF, el sindicat majoritari, qui s'ha posat al centre de l'atenció per paralitzar la circulació de trens avui, acaba de dir que ha rebut, no només ha rebut els informes de seguretat que exigia, sinó que els ha revisat i els avalen, i això vol dir que a poc es podrà reprendre el servei d'aquesta xarxa de rodalies. Els han revisat aquest matí després de que ahir al vespre, ahir la matinada, més ben dit, es plantessin, diguessin que no circularien si no veien certs informes de seguretat que tenien dret a revisar per als acords que es va arribar al febrer, després de l'accident de Gelida. Avui al matí Rodalies ha informat que els ha tornat a enviar, ha dit certament també són els informes que avalaven que ja era segur circular ahir, han deixat anar aquesta cua en el comunicat.
1: Clar, això t'anava a demanar, aquests informes quan estan redactats i per què han trigat tant, o si han trigat, o és que no se'ls havien llegit.
27: Clar, això és el que li podrem preguntar d'aquí mitja horeta al director de Rodalies, que compareixerà aquí a Sants per saber els detalls de com ha anat aquesta paràlisi i aquest caos dels horaris avui al matí. En qualsevol cas, com deia, són uns informes que tant els sindicats tenien dret a revisar. Avui els han revisat i diuen que sí, que els validen. Per tant, a poc s'hauria d'anar reprenent el servei. No serà fàcil, vull dir, és molt probable que el caos continuï durant tot el dia d'avui, o almenys fins al migdia, perquè reprendre uns horaris no és tan senzill. Per exemple, hi ha trossos de la via que estan molt danyats i no serà fàcil recuperar el servei, per exemple, a l'R4 o l'R2 Nord.
1: Clar, és que ens deia des de Plaça Catalunya, per exemple, l'Arnau fa una estona, que el primer tren programat era per les 10:56 del matí, això ens ho deia a les 9:15, i que el següent era ja per 2:45 del migdia, un de la R1. O sigui que, no sé, m'imagino que allà a Sants, 3:15 del mateix.
27: Aquí sí que en passen més, perquè hi ha més línies que paren aquí, però és el mateix, és una loteria, circulen fora d'horari i, per tant, no saps ben bé si compliran els horaris previstos o no.
1: Pol Valero, gràcies. Anem parlant.
27: A vosaltres.
1: Ens deia Pol Valero, portarem a escoltar què diu l'Òscar Playà de Renfe. A qui no podem escoltar és el sindicat de maquinistes, perquè ho estem intentant. Mira que des d'ahir i des de fa uns quants dies que ja intentem que se'ns hi posin i no ens ara en sortim, ni nosaltres ni ningú. Però vaja, no serà per falta d'insistència de la Cristina García, de la nostra productora. Puc obrir un altre punt de directe ara mateix a Sant Andreu. Sabeu que allà estem a l'espera de si s'acaba produint o no un desnonament d'un gruix important de persones, d'una cinquantena de persones, 10 de les quals menors d'edat, des de les 8 que allà hi ha l'Oriol Soler. Oriol, hola, què tal de nou?
4: Què tal, Marina, com estàs?
1: Ens deies, haurem de veure si aquí s'aplica el nou decret Mari Carmen que està en vigor des d'aquest matí, perquè ja s'ha publicat al BOE.
4: Sí, ara mateix el que estem és esperant, però portem així una hora i mitja. En teoria, la comitiva judicial s'havia de presentar aquí a les 8 del matí. De moment no ha vingut ningú. Com dèiem abans també a l'última connexió, a les 8 i pocs minuts, tampoc no hi ha presència policial, no hi ha furgonetes antiavalots dels Mossos d'Esquadra aquí. Encara hi ha diversos centenars de persones aplegades a la porta. Ara ja, doncs, la gent ha anat a buscar cafès, algunes persones han hagut de marxar, a treballar al seu lloc de feina. Hi ha menys gent, però encara hi ha força gent a la porta, i tenim aquesta incògnita. Fins i tot la gent de la unitat antidesnonaments de Barcelona, del CIFO, que sabeu que és una unitat de professionals que el que fan és mediació en situacions delicades quan hi ha persones que estan en situació de vulnerabilitat, com és el cas d'aquí, aquesta cinquantena de persones, que recordem, la majoria són reallotjades d'altres desnonaments, és a dir, el sindicat d'habitatge d'aquí de Sant Andreu, vinculat a la Cinètica, un local autogestionat, el que té és aquesta finca com a lloc on recol·locar persones que ja les havien expulsat de casa seva. Per tant, pràcticament totes tenen la vulnerabilitat acreditada. De moment continuem amb aquesta incògnita. No ha vingut la comitiva judicial, no hi ha tampoc presència policial, la gent està, doncs, aquí esperant una mica, fent passar l'estona.
1: Són persones vulnerables. El que t'anava a preguntar és, l'edifici, la finca, de qui és propietat?
4: Aquesta finca era propietat d'una empresa d'assegurances, de Reale Seguros, és una multinacional italiana, i hi havia sobretot contractes de renda antiga. I cada cop que anaven caducant aquests contractes, hi havien pujades de lloguer molt substancials, multiplicant per 3, per 4, per 5, ens han dit fins i tot per 10 el preu de lloguer, i aleshores allà va començar a haver-hi una coordinació entre els veïns per començar a fer impagaments perquè creien que eren pujades abusives. Poc després, quan ja hi havia com aquest conflicte obert, una altra empresa, una empresa familiar en aquest cas, pel que ens diuen, va comprar tota la finca sencera i ara el que vol, doncs, és buidar-la per tal de poder-hi donar sortida i poder doncs, tornar a cobrar un lloguer per això. Ja fa 10 anys que viuen persones vulnerables en aquest edifici i jo crec que és important avui per entendre la quantitat que hi ha de gent que hi ha aquí a aquesta hora, que és que és una finca molt arrelada al barri de Sant Andreu i molt arrelada als moviments socials.
1: Sentim crits ara mateix al darrere teu?
4: Que hi ha aquí en aquest barri popular de Barcelona. Sí, ara hi han hagut uns crits, m'aproparé a la zona on hi ha més persones perquè tothom està anant cap allà, podria ser que hi hagués hagut alguna novetat, que per exemple haguessin dit que s'ha ajornat, deixeu-me que
1: m'apropi un segon cap a aquesta gent. Recopila la informació perquè nosaltres podem saludar aquesta hora, ara tornem amb tu, no et desconnectis, però...
4: Sí, quedem línia oberta.
1: Podem saludar aquesta hora el Francisco Cárdenas, ell és responsable de la UGT de Renfe a Catalunya. Què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Ens pot aclarir una mica què està passant aquest matí? Perquè el que hem tingut a primera hora és que ens deien el sindicat de maquinistes del SEMAF, el majoritari, s'ha plantat, no ha volgut moure els trens perquè deien que no hi havia prou garanties de seguretat. Ara, l'últim que tenim és que s'han llegit els informes i que sembla que sí, que poden reprendre la marxa i amb tot això, doncs, centenars de milers de passatgers, entre 150.000 i 200.000, ens deien des de la plataforma del transport públic que es veien afectats aquest matí. Ens pot explicar una mica l'origen d'aquest caos i vostès com ho veuen?
5: Lo primero no es una cuestión del sindicato de maquinistas, es una cuestión de seguridad pura y dura en la empresa Renfe. Nosotros tenemos ahí se firmó una convocatoria de huelga con el ministerio, en el cual cuando había unas incidencias meteorológicas.
1: Ens està fallant aquesta connexió. Perdona, Francisco, a veure si podem tornar a reprendre tota la resposta perquè se'ns ha tallat en algun moment i volem entendre bé tot el que ens explica. No està sent possible. Fem una cosa. Sisplau, companys, intentem millorar

0: Hem descobert alguna cosa ja?
1: Sí, hem descobert que de fet no hi ha notat a hores d'ara. El que han fet és a les persones que formen part d'aquest bloc demanar que ningú marxi. Demanen que la gent es quedi el màxim de temps possible perquè no descarten encara que hi hagi una intervenció policial. I ara, doncs, per amenitzar una mica la situació, ja sentiu que posen música de fons.
0: D'acord.
1: Hi ha diversos centenars de persones aquí. Anirem informant de si hi ha qualsevol novetat.
0: Gràcies, Oriol. Em comenten els companys, el Pol Llergo, el nostre tècnic, la Cristina García, que és que el Francisco Cárdenas de la UGT, dels maquinistes, està arribant amb un tren i que òbviament això es fa que falli la cobertura. Per tant, el deixem arribar a puesto i reconnectem la trucada en condicions. Però tinc un últim punt de connexió encara abans d'entrar a la secció de l'extrema dreta. Aitana Romà, hola.
2: Bon dia, Marina.
0: Tu has dit, soc a Sants, per què no vaig a treure el nas a l'estadi Olímpic? A veure què està passant amb els Oques Grasses, perquè avui, en principi, ja sí, ha de ser aquest primer concert de comiat, que havia de ser dilluns, que finalment serà avui el primer, si res no es torça. Estàs sola?
2: No estic exactament sola. He vingut aquí a la cua perquè es preveu que l'accés al concert s'obrirà a les 5:30, 6:15, que encara falta bastant, però sí que tinc ací una persona, el Josep, que ja està assegut per ser el primer. Josep, des de quina hora estàs ací?
3: Hola, bon dia.
4: Des de les 8 del matí. A les 8 del matí ja he arribat aquí per fer cua.
0: Aitana, parles tu amb ell o hi parlo jo? Ah, val. Josep, em diuen que tu tens entrades pels 4 dies del concert?
4: Sí, correcte, pels 4. Vam tenir molta sort, la veritat.
0: I tu vas venir dilluns, ja, clar, si tenies entrades pels 4 dies?
4: Sí, correcte. Sí, el dilluns ja estàvem aquí. El que passa, doncs, degut al temps, es va cancel·lar i cap a casa.
0: Te'n vas anar cap a casa, avui has tornat a les 8. En principi torna a haver-hi pluja per aquest vespre, però confiem que res no esguerri avui.
4: Creuem els dits.
0: I amb qui vas al concert?
4: Amb els meus fills.
0: Amb els teus fills? Quants anys tenen?
4: Sí. 18 i 17.
0: Ah, mira, 18 i 17. I ells no són amb tu, eh? Tu estàs aquí fent cua per ells. Això és un bon pare.
4: Tinc una classe i l'altra a la universitat també a classe i bé, quan acabin de seguida vindran cap aquí.
0: Doncs Josep, esperem que ho gaudeixis, com que tens entrada pels 4 dies. No sé si esperes cada dia venir a aquesta hora o avui que és el primer dius, mira, avui m'ho curro, vinc a les 8 i la resta de dies ja si estic una mica més enrere no passa res.
4: Com a mínim el primer, després ja veurem.
0: Ànims, Josep, i paciència, que no et plogui.
4: Vinga, gràcies.
0: Gràcies, Josep. Adeu. Gràcies, Aitana. Ara sí, sembla que ha millorat la connexió, que ens ha millorat el so amb el Francisco Cárdenas, amb el responsable de maquinistes de la UGT de Renfe a Catalunya. Hola, què tal? Una altra vegada, a veure si ara sí.
5: Hola, buenos días. Ara sí, no?
0: Molt millor aquest so. Li estava fent la pregunta de que si ens pot aclarir una mica com ha anat aquest matí. Vostè ens deia, no és cosa només del CEMAF, és cosa de tots i és una qüestió de seguretat, això que a primera hora del matí ens haguem trobat amb que no circulaven els trens a Catalunya.
5: Porque la Renfe no nos daba los certificados de seguridad garantizando que las vías estaban bien. Mira, todos sabemos que hay dos trayectos, que es la R4 Norte y la R2 Norte, que están muy dañados por el tema de las lluvias de ayer. Pero bueno, lo tenemos claro, pero el resto de vías teóricamente pues estaban revisadas y tenían que ir bien. Sin embargo, anoche a las 11 de la noche, no sé si sabéis el accidente que hubo,
0: sí,
5: entre Vilanova y Cubelles, que se cayó parterre, un talud y se cayó un árbol encima de un tren circulando con viajeros y trabajadores. Ya nos habían dicho que la vía estaba bien. Simplemente lo que pedimos es, oye, que venga alguien a revisar las vías y nos certifique que están bien, ni más ni menos, que es lo que se acordó con el ministerio, que después de un gran problema, digamos, meteorológico, que se hicieran esas revisiones. Y es lo que ha pasado. No lo han enviado esta mañana a las 8:30. Por lo cual sospechamos que ahora poco a poco ya no habrá problema y iremos digamos, actualitzant-nos al dia i ponent-nos al dia de trenes i d'horaris.
0: Mm-hmm. És a dir que vostès el que diuen és que nosaltres no ens havien avisat i, òbviament, quan veiem que li cau un arbre sobre d'un tren a conseqüència dels aiguats, nosaltres no les tenim totes, no ho veiem clar, creiem que hi ha compromès a la seguretat no només nostra sinó dels passatgers i per això no activem la marxa. Ho dic perquè això va passar a última hora del dia d'ahir, encara no era entrada la matinada. En tot aquest temps, què els hi diuen des de Renfe?
5: Pues nada, eso es. Nosotros exigimos los certificados porque sabían, nos habían dicho que estaba bien y estábamos circulando.
0: Però a quina hora, a quina hora vostès demanen la... És a dir, un cop se n'adonen que passa això al vespre, que cau aquest arbre a sobre d'un tren, vostès en aquell moment diuen, ho pararem tot

0: nostra secció setmanal dedicada a desmuntar l'extrema dreta. Avui amb el Manuel Delgado, amb el Joan Serra i amb el Xavier Tomàs, consultor de comunicació política i xarxes socials. Què tal? Bon dia. Et dic a tu el cognom, diguéssim, perquè la resta ja estarem fitxats de cada dimecres. Clar, avui amb la convocatòria electoral, que ja tenim pel 29 de novembre, hem de posar la lupa a com s'hi estan posant i a la disjuntiva aquesta que planteja Pedro Sánchez, que és o jo o el dimoni.
1: Sí, sí, sí. Els últims, o les últimes hores, hi ha hagut molt debat sobre si aquest era un enfocament de les eleccions populista. Jo crec que podem arribar a convenir que com a mínim és maniqueu entre, si voleu, el bé i el mal, no? Ha optat per aquesta disjuntiva entre retrocedir o avançant. Això va ser literal Pedro Sánchez, o entre l'onada ultra o la justícia social. Jo crec que el situar un terreny de joc molt polaritzat li interessa a Sánchez. De fet, en el seu discurs, més que buscar la confrontació amb Feijóo, el que va buscar és la figura d'Ayuso, sense citar-la, no? Però va buscar ràpidament la figura d'Ayuso. Utilitzar aquest espantall de l'arribada de l'extrema dreta ja ho va fer el 2023.
0: I va funcionar.
1: I va funcionar. Jo diria que va funcionar parcialment, però va funcionar també, i deia parcialment, perquè crec que s'hi van sumar els errors propis, els errors no forçats de Feijóo. Recordareu, per exemple, quan va cometre aquella relliscada amb la revalorització de les pensions, que després va haver de rectificar en una entrevista a Televisió Espanyola. Quina diferència hi ha ara? Que és que el precinte de governar amb l'extrema dreta s'ha trencat.
0: Yeah.
1: És a dir, Feijóo ja obertament, sense cap mena de problema, diu que és una possibilitat real, que si no arriba a poder governar sol, cosa que té difícil, doncs hi ha la possibilitat de reproduir el que ja hi ha de governs amb l'extrema dreta en els governs autonòmics.
0: Clar, de fet, el 2023 ja era una mica això, no? Sánchez va aprofitar que el PP estava pactant en governs autonòmics amb Vox per dir, cuideu, que aquests van cap aquí. Manuel.
2: A veure, jo crec que no estic en condicions de competir amb finura, amb l'anàlisi polític, amb la Xavier i en Joan, i per tant, deixeu-me que doni una resposta intuïtiva. A veure, som éssers morals. Tenim, bàsicament, una idea clara del que és el bé i del que és el mal. I no veig la manera que puguem evitar aquesta mena de dicotomies irrevocables que estableixen una frontera clara entre el bé i el mal. Ja ho sabem. No sé si us agrada el cinema, però el cinema negre, per exemple, té l'atractiu de situar sempre aquesta mena d'ombra entre una cosa i l'altra. Aleshores, bueno, si hem de pensar en termes morals, jo sóc bàsicament de la línia de la brujaveria, ja saps. Viva el mal, viva el capital. Però està claríssim que tendeixo a pensar que bona part de l'arrel de les coses que ens afecten i ens preocupen, entre altres, l'extrema dreta té que veure amb un sistema de món que funciona a partir, bueno, de que les pèrdues se socialitzen i els beneficis, els guanys, es privatitzen. És a dir, el capitalisme. Cosa que, clar, ara per ara, segurament, igual és que sóc massa iaio i tal, i tinc idees caduques, però jo...
0: Per això et tenim aquí, per iaio i per idees caduques.
2: Bueno, no creguis, hi ha joves que, segurament malvocats i descarriats, que encara tenen aquesta mena de premissa. Mm-hmm. Però ara per ara, està claríssim, si realment el mal és l'extrema dreta, jo claríssimament votaria el PSOE. Per què no? Què més dona? Si en definitiva...
0: Vot útil, això és el vot útil de tota la vida.
2: Ja
0: no?
2: Està, i el meu entorn, de la gent més o menys que conec, a la universitat, a la família, que són més aviat d'esquerres, doncs clar, estan dient que, bueno, que votaran el PSOE. I clar, si tan preocupats hem d'estar per l'extrema dreta, doncs clar, la temptació de buscar una solució ràpida, contundent i eficaç és votar el PSOE.
3: Marina, dos idees que poden semblar contraintuitives. La primera és, no tots els temes socials, però importants, són temes de canvi de vot. Acabem de parlar de Rodalies. Mm-hmm. Ara tenim 150.000 persones, ho deies abans, aturades o preocupades pel transport. Totes les campanyes polítiques de partits sobre Rodalies per a fer canviar el vot han fracassat. És a dir, no tots els temes que són socialment importants són políticament importants. En habitatge, fins ara, passava això. És a dir, era un tema socialment molt important, però que no canviava el vot. Per què dic fins ara? Perquè divendres vau treure un sondeig a 40dB d'aquesta casa que per primer cop, Joan, deia que el 48% dels votants potser se replantejarien canviar el vot a partir del factor habitatge, que és el primer cop que passa. I segona idea contraintuitiva. Les campanyes electorals, vull dir, els 30 dies, 20 dies, van de mobilitzar, no de persuadir. M'explico. Si tu parles en un veí avui de política, te costarà una miqueta menys que dos dies abans de votar. És a dir, la gent, Marina, a mesura que s'apropa el dia de les urnes, se va com tancant, com fent com més refractària a parlar de política, a desvetllar qui vota i no diguem ja de canviar de vot, de passar d'un bloc a l'altre. Per tant, les campanyes van més de mobilitzar los teus que, amb perdó, moguin el cul, amb perdó, que no pas tant aquella idea pot ser fantasiosa de dir vaig a fer que algú canvi de bloc. I això també justifica també l'elevada polarització de les campanyes.
0: Hem parlat de Pedro Sánchez, de la disjuntiva que ell planteja entre el bé i el mal. Després hi ha Isabel Díaz Ayuso, que s'ha passat el joc ja directament agafant-se als postulats de Donald Trump. Ella ho diu així.
4: Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo. Sí, soy consciente de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, está muy pendiente de la adulteración posible, adulteración de censos, de este proceso, y por tanto daremos todas las batallas en defensa de la democracia.
0: Que clar, això ressona a Donald Trump, ressona a trumpisme, que a més aquesta mateixa setmana ha fet servir una idea similar. A lot of cheating all over. I'll tell you what, start off by taking a look at California. Take a look at no evidence with... Ell també agitava aquest fantasma de la tupinada. Clar, Donald Trump té eleccions al novembre, a principis de novembre, seran abans, per tant, que les generals espanyoles, les de mig mandat dels Estats Units. Però vaja, una mica es barreja la mateixa por, no?
3: Una dada. A Catalunya és del lloc d'Espanya, Marina, on menys se vota per correu. El 23J, o sigui que ara fa 3 anys i pico, van votar per correu a Catalunya només el 4% dels catalans, quan la mitjana estem parlant d'entre el 8 i el 10. Bàsicament, el món rural vota molt més per correu que no pas el món urbà amb molts matisos, diguem-ne, no? Per tant, això. I l'altre és, clar, tot això s'entén amb la lògica de mobilitzar els teus. És a dir, mobilitzar algú que més o menys ja t'és proper o més o menys ja consumeix algun contingut t'és una mica més fàcil a 10 dies vista, no dic a un any, dic a 10 dies, que no pas convèncer algú. Per tant, aquesta mena d'estirabots o de forçar tantíssim els discursos també s'entén amb una lògica de dir, escolta'm, el més eficient tècnicament és mobilitzar i no pas persuadir algú que em vingui d'un altre lloc a votar-me.
0: Clar, aquí la cosa és, d'una banda, tornant a les dades, home, si el Partit Popular, si Ayuso està dient als seus no voteu per correu, el que ens podem acabar trobant és que baixi el vot per correu al Partit Popular i que efectivament les dades, el recompte posterior que hi hagi avali un gruix significatiu més alt de vots progressistes per correu que alimenti també d'alguna manera aquest discurs de la tupinada electoral, no? I hem vist com va acabar tot això als Estats Units. Vam veure que això va acabar amb una sala al Capitoli, vam veure què va passar al Brasil també amb Bolsonaro. Creieu que això pot acabar així aquí a casa nostra, tenint en compte una mica el preclima guerra civilista d'alguna manera, salvant totes les distàncies que estem vivint últimament a Madrid?
1: En aquesta última legislatura, de fet, a l'inici d'aquesta última legislatura, ja es va jugar amb la legitimitat del govern. És a dir, els pactes esquerra i dreta que va formular Pedro Sánchez per la seva investidura, el principal argument de l'oposició, en concret de Feijóo, va ser qüestionar aquesta legitimitat. Ara s'està fent un pas més, que és ja conjugar la idea de frau electoral i d'apocalipsi. En aquestes últimes hores, a banda d'Ayuso, també ha parlat Aznar. I Aznar jugava amb la idea que si guanya Sánchez, si repeteix Sánchez, si hi ha alguna possibilitat que Sánchez governi, el que està en joc és el sistema constitucional.
0: Ho deia així, de fet. Escoltem-lo, l'Aznar.
5: La coalición actual de gobierno ganase las elecciones, pudiese formar otra vez gobiernos. Es evidente que el sistema constitucional que hemos conocido hasta ahora, es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se terminan.
1: Cadascú juga les seves eines. Abans parlàvem del maniqueïsme en el discurs de Sánchez i la dreta juga a embrutar aquest terreny de joc i a posar el focus de dubte, l'ombra de dubte, sobre una possible victòria electoral del PSOE, que això no vol dir que el PSOE tingui possibilitats de governar. Però el que persegueix Sánchez és precisament discutir aquesta victòria a Feijóo.
0: Manel.
2: És que em sap greu, que sí, que em fa vergonya i em dona un cert sentiment d'impostura de mereixer un espai a aquesta taula. O sigui...
0: Ho diràs cada dia, això, perquè és que diré, no cal.
2: Perquè és que és parlar amb un dialecte... Que,
0: sí, però al final...
2: És com si parlessin de quinieles.
0: Clar, però tu ets antropòleg. I la part que et demano, sobretot, és aquesta, perquè al final el que està intentant moure a Ayuso amb el seu discurs, o el que va moure en el seu dia Donald Trump i està tornant a alimentar ara, són... són les entranyes d'una part dels votants, no?
2: Des del punt de vista antropològic, puc assegurar-te que no hi ha gaire novetat. És una mecànica de les que justament estàs apuntant quina és la seva matèria primera. Una mena de discurs que assenyala l'existència d'un enemic inacceptable que cal mantenir a ratlla. Va, doncs, diguem-ne això tota la vida. El maniqueïsme no és una excepció, és una constant. En aquest sentit, com a antropòleg, no sé què vols que et digui.
0: No, vull que em diguis si creus que tal com estan els ànims, tal com està de crispat tot, podem anar cap aquí, es pot acabar reproduint... clar, els espanyols no són com els nord-americans, però vaja, no sé si pot acabar ben paral·lelismes del que vam veure allà amb el que pugui passar aquí.
2: En un país com Catalunya, on és possible que el percentatge de votants d'extrema dreta sigui el més alt del món, no el del món, però més i més no d'Europa, gairebé sí. O sigui, cuidado, si realment les estadístiques s'acompleixen a Catalunya, que creien que, donats que som superiors, no teníem extrema dreta, doncs ara resulta que només hi ha extrema dreta i podem trobar-nos amb un Parlament entre Vox i Aliança que tingui una presència insòlita de l'extrema dreta que la resta de l'Estat mai havien tingut. Aquí la pregunta no és què puc dir com a antropòleg, sinó com un ciutadà que es pregunten on són els meus. Perquè o sigui, nosaltres existíem. Una esquerra transformadora. Hem guanyat eleccions, tu i ara... Hosti, nunca más se supo. De sobte hem desaparegut. Per què? Doncs jo ja tinc la meva teoria, ja l'he dit aquí, però el cuento de l'extrema dreta, clar... Diguem-ne, per què l'esquerra de sobte va deixar de cantar el Vela Chau? Diguem-ne, va assumir com el seu himne el Vela Chau. I per què no van dir la Rosa? ¿Lo pillamos? No sé, ara no sé si les causes aquestes algú les coneix, però és important...
0: Que sí, que sí.
2: Diguem, bàsicament, perquè tenim un ampli espectre que és obertament antifeixista, però que no és anticapitalista, la qual cosa fa que qualsevol perspectiva que no sigui sortir d'aquest cercle maleït que sempre ens condenarà al mateix forat que és el d'un sistema que podrà canviar d'una forma només que superficial, la perspectiva d'una transformació social ara ja és que jo crec que ja fa entre pena i risa. Con lo que hemos sido.
0: Mencionaves ara justament l'enquesta de La Vanguardia que hem conegut aquest passat cap de setmana que apuntava Guillem Favó justament a això, un ascens brutal d'Aliança Catalana empatat amb vots fins i tot amb el Partit Socialista.
6: Sí, sí, sent segona força, però sí, amb els mateixos escons, el PSC que perdria 12 representants, que cauria dels 42 actuals a 30, i amb aquest ascens doncs, espectacular d'Aliança que passaria dels 2 als 30 i, com dèieu, atraparia els socialistes al capdavant. L'aritmètica és molt malèvola. L'esquerra no suma, PSC, Esquerra, Comuns i CUP sumarien 60 escons, 8 per sota dels 68 necessaris, i l'única combinació seria una entesa que es fa molt difícil ara mateix entre PSC, Esquerra i Junts amb 69 diputats.
0: Quin panorama.
3: És que, perdó, també per ser honestos, a part de destacar allò que ha fet bé o que provoca Vox, clar, Marina, que 53 dies de votar, sumar o lo que sigui, Frente Amplio. No només no té candidat, que això, mira, és que no té ni logo, ni nom, ni color, és que és el que la gent en part busca a la butleta, aquell quadrat, no?, que busquen, perquè a cap i a fi, tu com votes, o votes una persona amb un nom, o bé votes un quadrat amb un logo, símbol o color, no hi ha res. No digui a fer campanya, no digui a fer campanya a totes les províncies que no tindran temps, no digui a captar dades que tampoc tindran temps, que tampoc saben quin logo buscar, i permeteu-me la caricatura, però clar, si no contraposes això, tampoc tens una foto sencera del que està passant.
1: Deixem tornar a l'enquesta de La Vanguardia per aquesta realitat que retratava sobre l'extrema dreta. A principis de setmana parlava amb una font molt implicada en les municipals d'Aliança Catalana. Dues coses només. Aliança Catalana no ha fet cap enquesta. Es fia de les enquestes dels mitjans. Clar. I ells ens deien que estaven, evidentment, molt contents per aquesta enquesta de La Vanguardia que ja situava un altre terreny de joc, però que la seva sensació era que hi havia una tendència cap a la consolidació d'Aliança com a segona o tercera força. És a dir, que no aspiraven ara mateix a competir aquesta victòria amb el PSC, però que sí que tenien afermat ja com a estratègia en el camí cap a les municipals i després cap a les catalanes, que ells jugaven en un terreny de joc en què eren segona o tercera força en unes eventuals eleccions al Parlament.
0: Que el que poden fer amb la seva presència és fragmentar encara més, impossibilitar encara més, bloquejar encara més les conformacions de majories, òbviament. Més que no pas poder tocar cuixa això, poder tocar govern.
1: Sí, de fet, ells verbalitzaven també aquesta mateixa font que hi havien dues possibilitats de, diguéssim, de majories que es conformaven al Parlament de Catalunya o que es podrien conformar, que no eren operatives, és a dir, que no permetien formar govern. Una que és independentista, ja sabem que té vetos creuats, i una altra que era conservadora tirant a la dreta, que també impedia la formació de govern i hi havia vetos creuats, però sí que permetia explorar una agenda, per exemple, de rebaixes fiscals, d'aprimament de l'administració, és a dir, un panorama molt similar al que veiem a altres països europeus.
3: Però 30 segons, Joan. L'any 28 toca. Al febrer, eleccions a Galícia. A l'abril, aprox, eleccions a Euskadi. I al maig, juny, eleccions a Catalunya. Falten 18 mesos. A Galícia i a Euskadi, que toquen una miqueta abans que a Catalunya, però no gaire abans, tots els partits estan fent campanya. Quan dic campanya de tot tipus, tot arreu. Com pot t'ho dir? Perquè també l'enquesta de Vanguardia també ens ajuda a explicar què passa quan els partits s'adormen. Perquè, insisteixo, falten només 18 mesos per a votar a Catalunya, però és que 16 mesos de votar, que és a Euskadi, i 14 mesos de votar, que és a Galícia, tothom va tot a castanya. Per tant, també un punt d'autocrítica.
0: Escolteu, moltíssimes gràcies Xavier Tomàs, Joan Serra, Manuel Delgado per aquest primer anàlisi de com encarem el 29-era, 53 dies, com deia el Xavi, queden per aquestes eleccions, o sigui que haurem de seguir parlant, segur. Gràcies a tots.
1: Un plaer.
0: Que vagi bé.
2: A vosaltres.
7: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Passant 3 minuts de les 10 del matí, és moment d'actualitzar les notícies, perquè déu-n'hi-do quin matí, Sergi López.
6: Què tal, Marina? Doncs sí, el primer de tot és saber a aquesta hora com s'està vivint al matí a les estacions de tren de Catalunya, un matí caòtic a la de Tarragona, i tenim la Cristina Artacho. Com està l'estació a aquesta hora, Cristina?
8: Hola, bon dia. Doncs la situació és relativament tranquil·la, però sí que està tot pràcticament paralitzat. Ara fa uns minuts arribava un tren que havia de tenir sortida immediata en direcció a Tortosa, però aquí porta doncs, ja, jo crec que més de 5 minuts parat. Només cal mirar la pantalla per veure que o tots els trens estan demorats o la majoria directament posa que no tenen previsió. I aquí la gent doncs, espera tranquil·lament a la recepció, al hall de l'estació, a la cafeteria o a les andanes, doncs, esperant que en algun moment es puguin reprendre els trens i puguin arribar al seu destí. Això sí, ja no és hora punta, la gent ja s'ha buscat la vida per anar a treballar i la situació és caòtica.
6: I com sempre en aquestes ocasions, doncs els usuaris preocupats i en situació de resignació absoluta.
9: Havia d'arribar a la feina a 7:45 i ja són les 8 i el tros que em queda encara, o sigui que em quedarà potser una mitjoreta més.
10: Ja, però he pedido un justificante por fuerza mayor y yo he avisado a mi empresa y lo siento mucho, pero no se puede hacer otra cosa. Aquí hay miles de personas que están colgadas.
6: Com us venim explicant, el caos d'aquest matí és conseqüència de la decisió dels maquinistes del sindicat CEMAF, que han anunciat a matinada que els trens no circularien fins que no tinguessin prou seguretat del bon estat de les vies. Després de les pluges d'aquests dies, els maquinistes ja han anunciat que tornen a posar-se al capdavant dels trens. Un cop Renfe i Adif els han comunicat que es pot circular amb seguretat, tal i com, segons les companyies, es va demostrar i que hi ha en favor.
11: Sí, la recuperació del servei, però, no es notarà de manera immediata a les estacions perquè han de sortir dels punts d'origen i trigarà molt a normalitzar-se el trànsit ferroviari. Segons l'última informació de Renfe, la R1, la R2, la R3 i la R4 van recuperant el servei, però en totes hi ha afectacions o trams que s'han de fer amb servei alternatiu, és a dir, amb autobusos. L'R7 no té servei, l'R8 té servei amb afectacions, l'R11, l'R13 i l'R14 tenen servei alternatiu també per carretera.
6: Doncs com veieu, pràcticament totes les línies amb situació problemàtica. En aquest programa, el president de l'Associació de Promoció del Transport Públic, Carles García, comparteix el neguit als maquinistes i demana al govern complir els protocols per pluges i que situacions com la d'avui no es tornin a repetir.
12: Milers i milers de persones, com deu a la portada, doncs, que actualment doncs, es troben sense possibilitats de moure's, buscant a la desesperada recursos alternatius, i per tant això és el que no pot passar. És una situació que està recordant molt el que vam viure.
6: I al Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes per no fer funcionar els trens, mentre l'oposició colla novament al govern per no garantir els serveis com el de Rodalies. Marxem fins a la Cambra Catalana. Laura Pons.
13: Hola, què tal? Bon dia. Sí, el govern carrega contra els maquinistes perquè no són ells els qui han de decidir si és possible o no circular, sinó que és l'operadora Renfe i el gestor Adif els qui ho certifiquen, i avui assegura el govern la xarxa de Rodalies era segura. Diu el president Salvador Illa que s'investigarà el que ha passat.
14: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
13: Mentrestant, l'oposició critica el govern per no garantir el servei de Rodalies i el dia d'avui diuen no és cap excusa.
15: Tot el servei suspès, Catalunya sense tren. Què pensa fer i fins quan mantindrà la consellera Paneque?
16: Bon dia, Catalunya. Rodalies no funciona. Aquest és el hit matinal a la Catalunya tropical.
17: Plogui poc o plogui molt, tot s'atura, tot es col·lapsa.
13: Som Mònica Sales de Junts, David Cid dels Comuns i Dani Cornellà de la CUP.
18: El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha parlat d'aquesta manera a l'Hoy por Hoy sobre els dubtes que s'estan generant des del PP sobre el vot per correu.
19: Ellos hablando del voto por correo y de patochadas varias, pero a otro perro con ese hueso.
18: El ministre ha donat suport a que es convoqui una vaga general per l'habitatge i ha tornat a reivindicar la importància de l'amnistia per solucionar la convivència a Catalunya. Ha afegit que Puigdemont pot tornar a Catalunya quan vulgui. I precisament l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha dit a l'Aquí Catalunya que ahir va ser un bon dia, però no el gran dia, i en conseqüència, Guillem, l'expresident encara no tornarà.
11: Sí, el lletrat de Puigdemont té més reserves que no pas Bolaños. Gonzalo Boye diu que l'expresident no tornarà fins que l'amnistia no sigui plenament efectiva.
20: Básicamente porque el levantamiento de la orden de detención dice expresamente que es provisional y porque el presidente determinó que iba a regresar cuando se le aplicara definitivamente la amnistía. Estamos a la espera de eso.
11: Ha dit que poden passar setmanes, sinó un mes abans que l'oblit penal sigui efectiu.
18: Estic convençut que em diràs que sí, Marina.
0: Ai, a què?
18: T'agrada llegir?
0: M'agrada llegir, sí.
18: T'agrada llegir, no? I celebres el dia del llibre?
0: Sí, home, què hem de dir? Quedaria fatal que digués que no, t'imagines? No el detesto, no m'agrada gens.
18: Doncs no sé si saps que avui se celebra el centenari del primer dia del llibre que es va celebrar a Catalunya. Si estàs sol... No m'estic equivocant, eh? És 7 d'octubre. I és curiós perquè no va ser el 23 d'abril com ara, sinó un 7 d'octubre, quan es va celebrar per primera vegada. Va ser una iniciativa de l'editor Vicent Clavel i la Cambra del Llibre de Barcelona. Fins i tot el que era rei en aquell moment, Alfons XIII, va signar un reial decret que marcava formalment el 7 d'octubre com el dia del llibre. Era l'any 1926 i 4 anys més tard ja es va decidir que fos el 23 d'abril.
0: Fixa't tu, i nosaltres cada aquí una estona parlem amb un escriptor que opta al Nobel de Literatura, un escriptor barceloní, l'Enric Enrique Vilamates, que serà en directe a l'Aquí Catalunya, ara durant el racó de pensar. Així
18: doncs tant de bo, no,
0: fantàstic.
18: Que sigui ell?
0: Doncs sí, és veritat que les travesses acostuma a sortir-hi, però vaja, a veure si aquesta vegada és la bona. En fi, nosaltres seguim, òbviament, amb un ull posat a Rodalies, perquè ha de comparèixer d'un moment a l'altre el responsable de Renfe a Catalunya. De fet, em comenten que puc connectar ja amb el nostre company, amb el Pol Valero, que el tenim a l'estació de Sants des de fa una bona estona. Pol, surt, no surt? Què diuen?
21: Sí,
0: com està tot?
21: De fet, a punt de comparèixer el director de Rodalies, Òscar Playà.
0: Doncs l'escoltem en directe.
21: Ara hi ha aquells moments que les càmeres estan acabant d'ajustar el plano i de seguida començarem.
0: Però vaja, la informació que hem anat donant al llarg del matí és que el que diuen els maquinistes, ens ho deien a nosaltres aquí al programa, és que no els han entregat l'informe sobre que es podia circular amb seguretat per les vies.
22: Hola, bon dia.
0: Fins a primera hora del matí. A veure què diuen.
22: Abans de tot, volia demanar disculpes als usuaris i usuàries per la situació del servei de Rodalies d'aquest dematí. Hem treballat durant tot el dematí amb tots els esforços perquè els usuaris i usuàries tinguin un servei alternatiu en aquella, sobretot a l'R1, que no han sortit els trens. A la resta de les línies han sortit trens, però menys trens dels que teníem ofertats avui, i de forma progressiva han començat ja a circular trens des de fa aproximadament una hora, més trens, és a dir, els trens que teníem programats, que ara mateix tenim tots els esforços centrats en tenir circulant tots els trens que teníem programats avui a la xarxa de Rodalies. En aquelles línies que teníem servei ahir, però a més hem estat treballant intensament des de l'apertura de diumenge de la xarxa de Rodalies, que es va tancar, com sabeu, per la situació meteorològica de dissabte al vespre. Hem estat treballant intensament per obrir aquesta xarxa i avui hem incorporat, a més, altres línies, com són la R8, la RG1, la R17, la RT1, la RT2, la R13, la R14, la R1 en el seu tram des d'Arenys a Maçanet-Massana i la R8. Ara mateix ens queda per obrir de la R2 el tram des de Granollers fins a Maçanet-Massanes, que DIF està fent treballs de reparació de la via. Sabeu que la zona de Granollers, doncs, ha sofert Ha sigut una de les zones més castigades per el temporal i, per tant, doncs, hem tingut afectacions en la infraestructura. DIF està treballant i, per tant, una vegada DIF acabi, nosaltres farem les marxes exploratòries conjuntament amb ells, tal i com marquen els procediments de seguretat per restablir el servei entre Granollers, la zona de Granollers Massanet-Massana, que afecta, com dic, a l'R2 Nord i la R11. I, per altra banda, també un dels trams que s'ha vist també més afectat és la R4 Nord, de Barcelona a Manresa, que ADIF ja ha acabat les feines, estem fent ja aquest dematí la marxa exploratòria i que esperem que aviat puguem també reprendre la circulació en aquesta línia. Jo vull posar en valor també els informadors que hem tingut des de primera hora en totes les estacions, des de les 5 del dematí. Hem reforçat l'horari d'aquests informadors a les estacions per poder atendre els usuaris i usuàries, doncs, que aquest dematí han arribat a les estacions i s'han trobat que en molts casos, doncs, els temps d'espera dels pas dels trens eren clarament superiors als habituals.
3: Què ha passat amb els maquins? Per què han trigat tant a arribar els informes de seguretat?
4: Perdona?
3: Per què han trigat tant a arribar?
4: Li demanem per què han trigat tant a arribar els informes de seguretat.
22: Uns procediments de seguretat establerts, són uns procediments que estan avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. En el món ferroviari existeixen procediments de seguretat que ens permeten circular de forma segura. Aquests procediments són uns procediments que existeixen, que s'apliquen, que arrel de l'accident de Gelida es van reforçar amb aquestes marxes exploratòries que fem personal de Renfe, personal expert en circulació, en seguretat de la circulació de Renfe i personal de DIF, per certificar, per explorar la infraestructura amb aquells certificats que ens envia DIF i fer que la circulació sigui encara més segura. Són uns informes, aquests que et refereixes, que ens van demanar el sindicat majoritari de maquinistes i després la resta de sindicats, que són uns informes addicionals. I avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest dematí, han sigut entregats. Però vull deixar molt clar que són uns informes addicionals que ens han demanat sobre informació de la infraestructura. Clarament ens avala les circulacions que vam tenir ahir a la R1, a la R2 Sud, els regionals del Sud, R15 i R16, i R4 Sud, que els trens van circular amb total seguretat. En aquelles inclús infraestructures que s'havien vist danyades en el temporal, com per exemple el túnel de Catalunya. Ahir van estar circulant tots els trens de la R1 per aquest túnel de Catalunya sense cap tipus de problema amb la seguretat.
0: Vaja, aquestes són les explicacions que està donant el director de Rodalia sobre aquest caos, sobre aquest matí de caos que costarà reprendre la normalitat, i he fet servir les mateixes paraules que li hem sentit al president de la Generalitat, que la seguretat no és subjectiva, sinó objectiva, però òbviament també la percepció dels maquinistes també hi juga quan no ho veuen clar, perquè resulta que torna a caure un arbre al damunt d'un tren. Això és el que ens explicaven també des de la UGT, també des del sindicat no majoritari, però vaja, un dels sindicats de maquinistes a Catalunya. Seguim escoltant l'Òscar Playa, el director de Rodalies.
22: Quan vam fer, per exemple, l'actuació en els túnels del Garraf, es van fer marxes exploratòries per certificar que la infraestructura compleix amb absolutament tota la seguretat pel pas dels trens.
3: Tenen pensat en prendre alguna acció legal contra els treballadors que avui no han pogut pujar al tren?
22: Ara mateix estem focalitzats en treure tots els trens i en posar els trens a l'hora. La ciutadania necessita poder-se desplaçar als llocs que s'ha de desplaçar i estem centrats ara mateix en això que és el que la ciutadania ara mateix necessita.
0: Doncs de moment que no volen confirmar si hi haurà o no accions legals contra els maquinistes que avui s'han plantat i han dit que no circulaven els trens. En fi, així és com tenim el pati i ara mateix tinc al costat a la Lorena Vázquez, sí, amb una cara de son que és conseqüència justament de tot aquest caos. Bon dia.
1: Sí, no us penseu que vinc d'empalmada, com deien quan érem joves. No he estat a un after tota la nit. M'he passat moltes hores a l'aeroport de Madrid per culpa també de la climatologia. No aterraven avions a Barcelona, però fins la matinada no van confirmar aquesta cancel·lació. No hi havia hotels a Madrid tampoc, Marina, per la Fira de la Fruita, que es veu que és una de les més importants a nivell internacional. Els hotels a prop de Barajas costaven 800 euros.
0: Mare de Déu.
1: 800 euros i he dormit, bueno, he estat un parell d'hores a sobre d'una mena de sofà a la recepció d'un hotel que em coneixen per agafar un AVE aquest matí i poder estar amb vosaltres en aquest meravellós programa.
0: I què tal l'AVE? L'AVE a Sants? L'AVE... Has passat per Sants aquest matí, per tant.
1: L'AVE ha anat perfectament bé, ha arribat puntual, no hi havia cap mena de problema a... No, jo no he vist cap mena de problema a les vies ni a la infraestructura. El que sí que hi havia era una boira brutal durant gran part del camí, però he de dir que jo, almenys a Renfe, no he tingut cap problema. No podré dir el mateix d'Iberia, que no em preguntis pels avions avui.
0: El que es diuen des de l'aeroport justament és que està operatiu, però amb regulacions dels controladors aeris, que el que fan és espaiar una mica més les sortides i aterratges dels avions, justament perquè les pluges redueixen la capacitat operativa de l'aeroport i això fa que hi hagi retards. Per tant, tothom que hagi d'agafar un vol també que ho consulti. Va, que de seguida obrim el racó de pensar.
2: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu cap i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Sol, solet, vine amb a veure.
23: Te la saps des dels 5 anys i encara la recordes. Però saps també que si et cancel·len un vol o arribes a la destinació amb més de 3 hores de retard, pots tenir dret a una compensació econòmica? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les cançons que mai no oblidaràs. Troben tota la informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: Nuestro mundo cambia sus reglas. Geopolítica, economía, democracia. Los desafíos globales se analizan en Wall in Progress. El 2 y 3 de noviembre en Barcelona, líderes y expertos debaten el futuro que ya estamos construyendo. Regístrate en wallinprogress.es. Impulsado por Grupo Prisa, El País y la SER, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña.
2: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: 10 i 19.

0: Obrim ara, ja sí, una mica més tard que d'acostum al racó de pensar, amb el Miqui Puig, amb la Lorena Vázquez. Com esteu, estimats?
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: I ara us vull preguntar, vosaltres, com m'heu viscut aquests dies, aquest cap de setmana passat i aquests dies d'alertes constants per les inclemències meteorològiques?
1: Jo amb les anul·lacions d'actuacions. Fins a l'últim minut dissabte no se va saber si es feien actuacions. Diumenge vaig baixar a Barcelona, em vaig trobar tots els arbres tallats a la zona de Montjuïc, del poble espanyol. Hòstia, van caure dos pins centenaris molt bèsties. I jo m'ho agafo una mica sempre, suposo, com que vinc de pagès i per mi la pluja, sempre us he explicat que per la gent de pagès la pluja és porvenir. Hi ha una part de dicotomia, evidentment, no? Perquè hi ha la part que dius, bé, ha de ploure perquè s'han de fer bolets, han de créixer les coses, però llavors hi ha la part d'afectacions. També és veritat que som molt llondros i com que no tampoc ens van els trens, hem d'anar amb cotxes, i llavors hi ha gent que no s'hauria de moure. Això també, hauríem de tenir un carnet, no? Si has d'anar a treballar, agafa cotxe. Si has d'anar a comprar una cosa en un lloc que és prescindible de la que podries viure, doncs potser que...
0: Això va passar durant la pandèmia,
1: exacte,
0: eh? No donis idees.
1: Per això.
0: Serveis imprescindibles.
1: Per això mateix. Vull dir que al final forma part de la vida, no? Les inclemències. I res, gràcies als que neguen el canvi climàtic, doncs per molts anys, que Déu els tingui els seus pensaments diaris.
2: També hi ha una part que crec que a Barcelona tampoc estem gaire acostumats a la pluja. La meva família és del nord d'Espanya, són d'Astúries, i clar, allà hem viscut en pluja gairebé cada dia de la nostra vida fins fa 3 o 4 anys. I és veritat que ara ha canviat moltíssim, però em sobta molt quan estic allà, que quan plou ningú deixa de fer absolutament res, i a Barcelona no us passa que moltes vegades fins i tot anul·lem un sopar per quatre gotes d'aigua, que no és res. I jo crec que això, l'acostum i la història, i a nivell cultural
1: sí.
2: I sociològic, no? que hem viscut a Barcelona, i el clima mediterrani també ha tingut molt a veure, doncs fa que per nosaltres la pluja sigui com, ai Déu meu senyor, aturem-nos. I fins i tot que hi hagi persones que li tinguin por a les tormentes i que els hi crea ansietat. Jo parlava ja amb una amiga meva que deia que quan queien llamps i trons, que es tancava a casa amb les persianes baixades del tot de la por que tenia. I això em sobta moltíssim.
0: Et sobta perquè és veritat que aquí no hi estem tan acostumats. Tu dius això, una persona que viatja sovint a Vigo em comentava també, diu allà, vaja, ho tenen com el pa de cada dia,
1: sí,
0: i no
1: li
0: suposa cap trasbals, però segurament la violència del temps no ha estat la mateixa.
1: Exacte,
0: no?
1: Aquí estem parlant ja de les tormentes. Tots els que tenim memòria de les tormentes dels 70 i els 80, que Arenys feia que els cotxes quedessin tapats, perquè l'home era així, el riu passa per on passa, però nosaltres hi posem el cotxe endavant. Vull dir que al final tornaríem a aquell debat que tant m'agrada a mi, de que si ens mereixem viure al planeta Terra, els humans, o no.
2: Va, que mereixem extingir-nos,
0: sí.
2: No?
0: Què t'ha fet pensar tu aquests últims dies?
1: Doncs mira, tot ve lligat, una mica. A mi, quedeu-vos amb aquest concepte, sempre un per sota. Vale? La societat actual, ja ho sabeu, em fa molta por, de fet me'n fa des de fa dècades, però ara sembla que els del meu costat també ho veuen.
0: Ah.
1: Sí. Als 90 els fanàtics de futbol organitzaven caceres, vale? Mataven transsexuals, rivals, i et pagaven a tora dret. Una vegada em vaig quedar tirat a Francesc en Macià i vaig haver de trucar al cosí que tenia molta confiança, el Joan, que m'hi portava 10 anys perquè em recollís de matinada. I em vaig passar una hora tremolant en una parada d'autobús de Francesc Macià amb la parca verda de l'exèrcit britànic, vale? Jo en aquell moment estava amb els mods, la subcultura on vaig aprendre música i roba, sota el cul, literal.
0: Però perquè et venien a palejar?
1: Podia ser un blanc només per portar aquella parca, per ser mo, tal. Jo me'n recordo, yeah, un dia sortint del camp del Barça, em van treure la bufanda uns que representaven que eren del meu mateix equip. Però ja eres diferent, i ja eres un per sota. I fa dies que em pregunto com la classe treballadora ha comprat el relat de que sempre hi ha algú per sota qui humiliar, vale? A menys tenir, sempre hi ha algú. Heu vist com tracten certa gent treballadors de botigues?
0: Oi, sí.
1: Vale?
0: O a cambrers de restaurants.
1: A les franquícies de tots tipus, com només perquè consideren que el seu sou és inferior. Vale? Anem a situar una mica. Com es dirigeixen a ells? Això em torna, m'enerva els nervis. I els tons. Els tons que sempre venen d'estereotips, fixeu-vos en molts masclistes. el pack és complet, vale? El pare ho és, la mare defèn el seu ximpancé cridant, fixeu-vos, sempre hi ha el d'això, la dona a darrere, i a darrere hi va com una corrua de fills que tenen una cadència rítmica que dic que faria somriure Darwin. Sí o no? L'esteu veient, aquest pack, eh?
2: Absolutament.
1: I tot això. Com pot ser que aquesta gent, que són classe treballadora explotada, es flipin tant? De veritat. Tatuatges, smartphones i dues marques de la samarreta no et fan superior. I això, hòstia, és una cosa que em torna... Això és viure en un engany que es tradueix en creure't les mentides i creure't que 39 polzades, no sé si n'hi ha tantes, quin és el màxim de polzades? Quan deu fer aquests de tele?
0: Quan no tinc ni idea de com baixar les polzades de la tele.
1: Doncs no us sembla que això és flipar-te? És creure't que ets superior només perquè tens un petit estatus més. I sempre... n'hi ha un per sota. Això m'han anat veient aquests dies. A on arribem? El gran tema, vale? Fa dies que ens queixem que demanar Globo en circumstàncies adverses és de grandíssim fill de la gran puta.
2: Absolutament.
1: I molt d'això, ho sento. He intentat pensar com rebaixar aquest adjectiu, però crec que és el mínim.
2: Com és possible que encara continuï passant, Miquel?
1: Exacte. Demanes merda a Globo, demanes menjar basura, demanes un confort, que jo ho sento, però la teva àvia, de ben segur que hauria passat més penúries, mai faria. Si tu, tio, la teva àvia o la teva besàvia, gent que va venir de fora, bla, bla, bla, la meva àvia que va passar una postguerra, mai faria aquestes coses. I aquí torno al meu discurs, que jo crec que ara la meva secció li canviarem, es dirà capitalisme integrat.
0: T'haurien d'ajuntar amb el Manel Delgado, sí, que ve els dimecres
1: abans de tu. Saps? Tal i qual. Però ens ha vençut. Gol per ells. Pum, un altre, sí o no? Ja està, el gol és per ell. Recordeu també una cosa molt guai. Us en recordeu aquell model guapo que va fer un Instagram protesta perquè les hamburgueses li havien arribat fredes i en un to molt, no, molt borde? Tu sí que te'n recordes?
2: Sí.
1: En Belencoso?
2: Sí, sí.
1: En Belencoso,
2: sí.
1: Es va tornar boig?
2: Ah, sí?
1: Cridava en un vídeo dient Globo o tal qual. No va ser-hi a temps d'esborrar-lo, perquè això la gent també m'encanten els, com es diuen, els estalcs que busquen, sí, que sempre ho graven. I també aquí hauríem de fer la reflexió que cocaïna i xarxes socials sempre sol ser una... Sí o no? Sol ser una mala combinació.
2: Digues presumptament, si us plau, Miqui, no tinguem un problema.
1: No, no, jo no he dit ell.
2: Presumptament, jo dic, qualsevol.
1: Amic meu, que, sí, que li pot haver passat.
2: Clar.
1: Però són pijos. I diumenge un altre pijo, un director de discogràfica suposadament indi, les llegendes de deutes a músics, estafes, són mítiques d'aquest senyor, es queixava d'un servei de Globo, de que el servei de Globo era nefast. A Madrid aquí no hi havia pluja, vale? De com podia ser que David Muñoz oferís un servei tan pèssim. Bla, bla, bla. Aquí es llegia un to de superioritat on deixava la cap que ells havien visitat el local, perquè li deixis com amb un to tal qual, tu, David, que ho ofreces, com pots ofrecer un curri tan malo i tal qual. Perdona. La rematada era una frase on deia que un altre dia dinarien a casa. Exacte, exacte. Savi de la parada, pijo de merda, dines a casa, bulls uns ous, un arròs i punto. Perdoneu que aquí he jugat a ser la reina de Noriega, la Núria Casas, he fet una mica el toquet de la Núria Casas, Fer la pataleta per Instagram, això a mi em sembla patètic. Patètic, i més venint d'això.
0: Encara que siguis guapo com tu sol.
1: Vale. I llavors els pijos, una nota que si em voleu agafar, cada cop un pijo d'aquests s'acosta a les acampades fent vídeos com qui visita reserves d'animals primitius, sí o no?
0: Sí,
1: fent mofa. Sabeu què li hauríem de fer?
0: Què li hauríem de fer?
1: Què li hauríem de fer? Res de pagar. No, pagar no. Despullar-los.
2: Despullar-los?
1: Sí, sí, sí, i que tornessin...
0: Davant seu?
1: Despullar-los...
0: Amb ells, despullar-los
1: amb una mica d'amenaça, vale? I que tornessin a casa amb calcetes, sostens i calçotets.
2: Ah. Doncs ja saps què faria? Faria que es despullessin, però després agafessin una bicicleta i anessin a repartir globos.
1: Exacte.
2: A les persones a les que han maltractat, per exemple.
1: Un altre exemple de tenir algú per sota teu. Els vídeos dels immobiliaris de València, els heu vist o no?
2: Sí.
1: Molt gràfic. Tenen algú per sota, en aquell col·lectiu d'immobiliaris que van sortir allà a gravar-los, saps, en el seu congrés.
2: Sí, sí.
1: I, clar, tenien a tota la policia baix, els insultaven des de sota. A Lyon... A Lyon, Bordeaux o París, ja et dic que aquesta broma no la farien.
2: Ja.
1: només amb els vídeos que he vist els darrers dies, d'aquí obro parèntesis, gràcies a aquells policies que es passen als estudiants, bravo, bravo, ojalà prenguéssim nota aquí d'això. També et diré que aquests picos, els seus vestuaris i pentinats, els delataven. Saps aquell quiero y no puedismo que es diu en castellà? Els veus o no? Tots amb aquells d'això, no, és que sóc immobiliari, no, no, tu aquests ets un, com s'ha dit tota la vida, un comercial. I els comercials són gent que són, recordem-ho que és un comercial, classe treballadora, com som tots els que estem aquí. I ja per acabar, que això t'agradarà molt, sé que us agraden molt els meus bifs a les xarxes, us agraden molt, vale? Premi de la setmana per un perfil que em deia que em semblava que semblava fill d'Oriol Junqueras.
2: Ah, mira.
1: Vale? I vaig dir, aviam, soc més gran que ell, portem un any i mig de Junqueras, podria ser el meu germanastre, i el tio em deia que se'm notava el llautó, diu, ja se'm nota el llautó. Podria ser el fill del Junqueras. Sabeu quin era el motiu?
2: Quin?
1: Publicar un magnífic adhesiu de Branca Studio, que és un estudi de disseny de Sabadell, que té un adhesiu que fa córrer des de fa molt temps, no se l'ha inventat ara, que amb la tipografia de Convergència Mítica, l'antiga, sí, l'original, sí, la fundacional, la veieu, la tipografia?
2: Absolut.
1: Doncs sí, sí, sí. Posa ACAP. Com All Cops and Bastards, pues All Convergers and Bastards. Ho vaig retuitejar-ho per un motiu, crec que podríem dir ideològic, ho vaig d'això, i el tio em va dir això, que se'n veia el llautó. El perfil d'aquest senyor privat deia Music Lover Immobiliar in London.
2: Mare meva.
1: Un pringat.
2: Quant de glamour, no? En un, bueno, no, coses, no. Només en un perfil,
1: sí, no, però,
2: en una sola persona.
1: Però estem d'acord que queda clar, no? Music lover... Immobiliar, en anglès, que,
2: sí, sí, sí,
1: que és dolent, que està mal dit, perquè el meu cunyat que treballa a Londres es diu Real Estate, però bueno, si ell diu Immobiliar, London, London. I això a casa meva sempre s'ha digut, pues això, un pringat.
0: Parlant de persones amb glamour, deixeu-me saludar l'Enrique Vilamates, què tal, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Enrique Vilamates, escriptor barceloní, que opta una vegada més al Premi Nobel de Literatura. Això pues se sabrà, sí, demà. No sé si tens alguna ràdio encesa o la tele o alguna cosa, perquè sentim com una remor de fons.
3: No.
0: Que no sé si ets tu o companys, no sé si tenim pujat alguna cosa.
3: No
0: sí, estem sentint, estem escoltant el Parlament, Pol, li estic dient a l'estat tècnic, se'ns està colant al Parlament, ara sí, gràcies, companys. Vale, ara perfecte. Podem parlar bé amb l'Enrique Vilamates, escriptor barceloní, que res, d'aquí a sí, molt poques hores, menys de 24 hores, sabrem si és el nou Nobel de Literatura, això és gros.
3: Bueno, no deixa de ser una possibilitat, no?
0: No passava però des de Vargas Llosa.
3: Sí, bueno, no crec que surti en absolut, però si surt, fantàstic.
0: No creus,
3: com és una, com que és com una... Algo, té alguna cosa de loteria, pues pot tocar, com no, ja veurem.
0: Quin valor li dones tu a un premi d'aquestes dimensions?
3: Bueno, jo ja l'he celebrat, ho he dit moltes vegades, i ja el celebro cada any com si l'hagués guanyat. És a dir, que no és. I més d'una vegada he sortit a celebrar-lo, sí, que no...
1: Sí, celebres les nominacions.
3: Sí, com si hagués guanyat, sí.
0: Però clar, tu dius, té un...
3: I a vegades amb molt amb ocasions, nits molt llargues, etc.
0: Per tant, vens d'aquí? Vens d'haver-ho celebrat aquesta vegada també?
3: No, perquè tinc grip. Crec que he agafat una petita grip i per això tinc la veu així.
2: Vaja. Doncs potser presa, no? Si no ho has celebrat aquesta vegada, Enrique, sí, serà aquest any. Potser mai se sap.
0: Potser sé que aquest
3: any. Doncs m'obligaran a remuntar la grip, que serà bastant gros.
0: Però tu dius, té un punt de loteria, això del Premi Nobel de Literatura. Per què ho dius?
3: Sí, té aquest aspecte secret, no? Hi ha el que es diu les apostes britàniques, l'Adbrokes, que cada any celebren aquestes apostes on la gent posa quartos per apostar per autors i aquest any una vegada més estic entre els primers, sí.
0: Doncs a veure si...
1: A quan et pagues, Enrique? A quan estàs?
3: Com?
1: Dic, ho saps, a quan estàs? A quan es paga la teva nominació? Allò que diuen 20-11, 20-10, o quan estàs?
3: 20-11, crec que és això.
1: Sí, una cosa així. O sigui, estàs en un top.
3: Sí.
0: Has apostat, tu?
3: Però això no vol dir més que és la gent que aposta, no? Però vull dir que no sé.
0: Tu has apostat? Ja que hi ets? No.
3: Apostar jo? No, sí, no, no sé ni com es fa.
0: No, t'anava a dir, deixa'm parlar-te d'un article que publicaves tu ahir al País, on parlaves de la tirania de lo dado. La tirania, esa tirania, aparece hoy más en forma que nunca. La veo pasar a todas horas convertida en una gigantesca bola negra o gran mentira que rueda y rueda, y cuanto más se agranda, más logra flagelarnos con la avalancha de noticias o manipulaciones que nos escupen todo tipo de plataformas digitales, redes sociales y demás. Más, etcètera. Clar, aquesta setmana ho estem dient, vivim en una acceleració permanent en aquesta bola negra que és l'actualitat també. Per algú que es dedica a treballar des de la pausa, com és no? Fer llibres, la literatura, l'art d'escriure, com ho veus i com ho vius?
3: Bueno, com sempre, el que passa és que és veritat que ha augmentat la força de lo fake i tot això. I també el que deia l'article era que els fets es donen per fets, no? com una vida que la donem per donada, però no necessàriament tenim que donar per fet un fet que ens expliquen. No? Hi ha moltes possibilitats al redor d'això. Això era el que volia dir en l'article ahir.
0: Algun consell pels que ens hi dediquem?
3: Sí, digue'm.
0: Algun consell pels que ens hi dediquem, això d'haver d'informar?
3: Bueno, que tal com ho concedeixo jo, que vaig estudiar periodisme, no? I he fet periodisme tota la vida, s'ha de ser el més fidel possible a la veritat, no?
0: Ja.
3: Difícilíssim, per l'altre cantó.
0: I tant. També parlaves a finals de setembre de la intel·ligència artificial i una mica deies que estaves fins al gorro d'escoltar-ne de parlar tant.
3: Vaig voler, amb la primera frase a vegades s'atrapa una mica el lector del diari, no? És una cosa que ensenyen ja al principi de tot. S'ha d'atrapar una mica el lector. Li vaig dir, està al gorro, em sembla que deia, o alguna cosa així. Ja, el que passa és que està present inevitablement, no? I bueno, jo mateix, a vegades la consulto, treballo també amb això, però volia dir que ara només tenim aquest tema quasi exagerat, sí.
0: Ja. Perdoneu, és que m'acaba de passar el nostre company, el Màxim Castillo, el director del Tot és Comèdia, que el pròxim 2 de desembre l'editorial Planeta publicarà el primer llibre d'Isabel Díaz Ayuso, Íntimo.
3: Això no ho sabia. És per una pel·lícula surrealista del Buñuel.
2: Sí, sembla IA, però no ho és, no. Enrique.
0: No és IA, no sabem com ha estat escrit. Hòstia,
1: Planeta però cada dia els té més grossos.
0: Con este libro, la presidenta de la Comunidad de Madrid se propone reflexionar sobre las historias, las anécdotas y las personas que han dado forma a su ideario político y que han erigido los principios que dictan su cometido. Al final a tot diem llibres també, no?
3: Sí, és el que es diu Richard el Rizzo, no? Perquè això és ja molt... No va més en aquest sentit. Mm-hmm. El dia del llibre recordo que em va dir una noia molt jove, de repent diu, hola, tengo un libro jo. I dic que sí, però em vaig quedar com molt parat. Què vol dir amb això, no?
1: No. Sí, en el món de la música, Enrique, ara qualsevol fa un disco i té una maqueta i té una cançó. Vull dir, també l'intel·ligència artificial, com dius tu, ens serveix per treballar i per investigar els que portem anys, però un nen et ve i et diu, no, és que he escrit un llibre. I llavors aquests es queixen perquè diuen, és que no ens fan cas. Són escriptors frustrats que diuen que no els hi fan cas.
0: És veritat que ara trobes llibres a patades, però clar, no sé, vull dir que tu... Que...
3: Jo, aquesta avalanxa tan gran, no?, aquesta quantitat de llibres que cada mes... i recomanen els diaris 25 llibres per mes, com si poguessin llegir 25 llibres cada mes, no? És una mica raro tot això. És una mica la indústria que es vol mantindre el màxim possible, no caure de la bicicleta, com van dir, i que segueixi marxant, no?, la producció de llibres. El que passa és que no hi ha temps per llegir... Jo no tinc temps per llegir llibres que m'interessen molt i que surten com novetats, no?
0: I al final que cada vegada costa més de poder triar o destriar entre tot això. Insisteixo, no tot és literatura, encara que sigui un llibre.
3: Molt poca literatura hi ha amb tot això, sí. Però tingues en compte que jo vaig tardar moltíssim en que em fessin cas, mínimament. El primer llibre ningú el va comentar, el segon estava a París, el tercer no van dir res, el quart, que es deia Nunca voy al cine, només vaig tindre una crítica que només contenia una línia. Posaven la referència del llibre i eren el viejo topo, crec, i posaven Nunca voy al cine, usted se lo pierde, caballero. Pues es que va.
2: Enrique, quants anys tenies quan vas escriure el teu primer llibre?
3: 20 anys. Sí.
2: 20 anys.
0: I ara, mira, sí, a les portes una altra vegada d'un Nobel de Literatura, que ja dius que no veus gaire que acabi de passar, però vaja, mai se sap.
3: Bueno, el sorprenent és estar allà, eh? Estic encantat. I perquè a l'estar com a finalista, d'alguna manera permet que arribar a més, lectors.
0: Clar.
3: Dels que tindria, perquè són lectors que segurament de tot el món parlo, no haurien mirat el que feia si no fos per això, però també benvingut a aquest.

0: moltíssima sort de cara a demà. Haurem tingut el luxe d'haver-te tingut abans que ningú, si això és així, si s'acaba confirmant el premi, i si no, també, que això bueno, també això és una... Vaja, és per celebrar-ho, ja ho deies tu, i que et recuperis d'aquesta grip.
1: Sí, ho celebrem demà, si voleu, a casa.
2: Vinga, enhorabona.
0: Ja, tornarem a trucar, que vagi molt bé. Adeu, una abraçada, adeu, gràcies. Adeu. Va, que en un minut li demanem a la Lorena què li ha fet pensar aquests últims dies.
3: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
4: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
5: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
4: Entrades a auditori.cat.
6: Hora 25 va néixer a Barcelona. Y dijous 8 d'octubre torna a casa.
7: Nos estamos en las calles de Barcelona donde ha anochecido ya prácticamente, las luces que se ven.
6: L'informatiu nocturn líder de la ràdio inicia una nova etapa amb José Luis Sastre al capdavant. I ho celebrem amb un programa especial des del recinte modernista de Sant Pau, un dels grans atractius turístics de Barcelona. Invitacions exaurides. Escolta-la el 8 d'octubre a partir de les 9 del vespre a la ràdio o a través de l'aplicació de la SER.
8: El Brasil de mis amores, allí italianos, españoles.
9: Aquí Catalunya.
8: Todos presentes, esta es la América, la del sur.
9: Amb Marina Fernández.
0: Lorena Vázquez, a ritme de Shakira, què t'ha fet pensar tu aquests últims dies?
2: Doncs mira, m'ha fet pensar Shakira, precisament, ah? I no té res a veure, en el fons, amb Shakira. Després us parlaré de què va passar exactament ahir amb Shakira i Piqué, perquè són notícia, i arrel d'aquesta notícia...
10: Que no s'hagin pagat.
2: Es van trobar als jutjats de Barcelona, però el que m'ha fet pensar, Miqui, és que ahir, per exemple, jo estava treballant en una tertúlia televisiva, i tu que ja has treballat moltíssim a la tele, i Marina, tu com a periodista, que també has estat a molts platós, no us passa de vegades que sempre gairebé ens obliguen a prendre partit per temes que potser tampoc ens interessen gaire?
10: Ai, bueno, el tortuliano que diu no sé, no m'interessa, el foten fora, no?
2: No, evidentment, agafa la porta i marxa perquè no funciones. Però clar, arran d'aquesta tragicomèdia judicial entre Shakira i Piqué, doncs una vegada més havíem d'escollir equip. I clar, jo havia d'escollir si em quedava amb l'equip Piqué o amb l'equip Shakira. I és que si no vull prendre partit, què faig?
10: I quin era l'argument per quedar-te un amb l'altre?
2: L'argument és la lluita que tenen des de que es van separar fa uns 4 anys i haver de defensar com si fos un equip de futbol la postura de l'un o de l'altre. I realment és que jo no vull prendre partit perquè és un tema que crec que tampoc s'ha de prendre partit perquè és un tema familiar, que tindrà la seva història, que tenen una relació tots dos i que ja ho arreglaran. Jo, la meva feina és ser periodista, és informar, és entretenir, puc donar la meva opinió, però jo ja prendre partit de totes les coses que posen a sobre de la taula és una cosa que no
10: sé. Però no és una mica amb tot, ja?
2: Clar, és que clar, sempre hem de prendre partit absolutament amb tot, perquè si no t'agrada el futbol, igualment sembla que has de tenir un equip. A mi no m'agrada el futbol, crec que l'última vegada que vaig veure un partit de futbol va ser el gol de Koeman a la final de Wembley fa quants anys. Us ho prometo.
10: Que tenies 2 anys.
2: No, en tenia ja 16, crec recordar, perquè ho vaig veure els Escolapis a Sant Antoni, a un bar que hi havia al davant, i crec que en aquell moment ja fumava.
10: Oh! Llavors diuen anar d'after.
2: Resulta que, si no ets del Barça ni del Madrid, ja sembla que tinguis com alguna tara.
10: Ets un alienígena, oi?
2: Però també has d'escollir si t'agrada la truita de patata amb ceba o sense ceba. I què passa si un dia la vols amb ceba i un altre sense ceba? Perquè amb la pizza sí que ho tinc claríssim. No em fotreu pinya mai, perquè la pinya és... per les postres, com tota la vida ha estat.
10: Per fer dieta.
0: Recordo pintades.
2: Perquè porta bromelina.
0: Recordo que és bromelina.
2: És una cosa que porta la pinya, que es veu que va molt bé per activar els greixos, per cremar-los.
0: Mira, sí. Recordo pintades passejant pels carrers de Nàpols que deien say no to pineapple
10: home,
0: pizza.
10: Home, clar. O que seria una mica més italià el Tourist Go Home.
0: Mira, sí. Sí, una mica sí.
10: Sí, és una mica Tourist
2: Go Home. Una cosa similar. Sí. El que passa que és veritat que jo crec que tal qual està la societat muntada a nivell audiovisual, que sempre hem d'agafar equip, ens vulguem, bueno, vulguem prendre partit o no, al final sempre de les teves opinions has de fer una trinxera i això em molesta moltíssim. Per això avui crec que vinc a

0: a defensar els grisos, tot i que a mi els grisos tampoc m'agraden, eh?
1: No els grisos dels temps de Franco,
0: no,
1: eh?
0: No, no, ah. En aquests no els defensaria mai, però sí el fet que no tot és blanc i negre i no sempre hem de decidir si volem estar a l'equip dels blancs o dels negres.
2: Disculpi, des de la posició de l'únic home d'aquesta taula, sí? M'agradaria dir... Hauríem de matisar, perquè els grisos hi existeixen, són gent grisa. Hauríem de parlar de neutralitat, hauríem de parlar d'individualitat.
0: I ni tan sols de neutralitat, perquè què passa si potser no estàs ni tan sols capacitat per prendre una opinió o per prendre partit per alguna cosa? Jo moltes vegades no tinc una opinió formada perquè potser em falta cultura.
2: Total.
0: O potser em falta empenta, o potser em falta valentia.
2: Saps de què porto molts dies com obsessionat? Que encara no tinc clar la guerra dels Balcans als bàndols. Em costa molt, de veritat, i cada cop que vaig a opinar sobre la guerra dels Balcans dic, ui, ui, quin jardí, no tens prou informació. I hi ha gent que potser es llançaria i diria, no.
1: Està bé, se li diu prudència, això, també.
2: Bueno, sí, sí. Sí, però veus, però la prudència també ha de servir en aquests casos, no?
0: La prudència crec que no s'estila gaire darrerament, i menys als mitjans de comunicació, i és veritat que de vegades acabem obligats a sentir els colors d'un equip o d'un altre. Si m'he de quedar amb Piqué o Shakira, si us plau, no m'ho pregunteu avui, perquè encara no tinc una opinió formada. Potser la setmana vinent.
1: La Shakira, que ha obert un meló, la Shakira, amb el debat sobre hispanitat o llatinitat. Justament ella acaba la residència a Madrid el 12 d'octubre, el dia de la hispanitat, sí. I ella ha dit, la identitat cultural més enllà de l'idioma comú, compartim llengua, memòria, gestos, sobre taules, no parlem d'hispanitat, sinó de llatinitat, una abraçada encara més àmplia. No sé, mira, ara abans que parlàvem d'Isabel Díaz Ayuso, que
0: amb dos fills catalans, que se li ha oblidat per això, que els té, que, bueno, no s'ha oblidat que té fills, s'ha oblidat que són catalans. Ahir es van trobar Gerard Piqué i la Shakira a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, una demanda per part de la Shakira contra Piqué perquè vol fer alguns canvis en aquest acord de custòdia que tenen. Ara no sé si esteu gaire familiaritzats amb el tema, però la custòdia, malgrat que no és exclusiva per la Shakira, sí que és veritat que els nens van marxar fa gairebé 4 anys a viure a Miami amb la seva mare. En Gerard Piqué té dret a visitar els seus fills durant 10 dies cada mes, i també passen les vacances així com repartides. El judici va durar, Marina, 6 hores
1: Carai.
0: I mitja. 6 hores i mitja perquè hi havia perits de Madrid, de Barcelona, de Miami, perquè cada part, cada equip havia de demostrar les seves proves per veure què passa amb aquest acord de custòdia.
2: Pregunta, si això fos una família pobra, no serien tantes hores perquè no hi haurien tants perits? No, probablement, no?
0: Sense dubte.
2: Que al final es tradueix una mica en això?
1: Sempre te'n vas a capitalisme, eh?
2: Sí, bueno, ja ho saps. Ja t'ho he dit que ho he obert i que a partir d'ara serà això. Però estem d'acord, no? Que,
0: absolutament,
2: que amb una família pobra, amb una família que hi ha tots els drames que tenim,
0: ha arribat ni a un segon judici. Pensa que per decidir aquest primer acord de custòdia van estar 14 hores tancats en una casa amb els seus advocats. Hi haurà sentència, Marina, o a finals d'aquesta mateixa setmana o a principis de la propera, i ha de ser una jutgessa catalana la que decidirà sobre el futur d'aquests nens.
1: I altres titulars de la setmana en el món del cor.

0: Què passa amb l'Alejandro?
1: Doncs mira, justament aquesta setmana ha estat notícia. Recordeu que fa uns dies parlàvem de la dèria, dels famosos, del per què tothom ara ha de tenir un documental sobre la seva vida?
2: Sí.
1: Doncs mira,
2: Harry,
1: ara...
2: no? Era en Harry, eh?
1: Hem passat un altre step, un altre pas, i ara no només has de tenir un documental i un llibre sobre la teva vida, sinó que també has de tenir un musical. I ara és una
2: Ayuso
1: cosa...
2: el musical!
1: Això passarà, Miqui.
2: Ayuso el musical!
1: Això passarà,
0: el
1: Miqui.
0: El temps.
1: Però ara ha passat amb Alejandro Sanz, el va presentar a Madrid, acompanyat dels seus quatre fills de tres dones diferents, per cert, us deixo aquí aquest detallet, que sapigueu que les dues primeres dones amb les que va ser pare, una desconeixia de l'existència de l'altra i els seus fills van néixer més gairebé a la vegada, al mateix any, almenys. I ara ha presentat un documental sobre la seva vida i ha presentat també un llibre sobre la seva vida. El següent pas és aquest musical, que es diu L'alma a l'aire, que recull les cançons més icòniques de l'artista, i jo estic desitjant anar-lo a veure, perquè si hi ha una cosa en aquest món que no suporto, Miqui, em sap molt de greu dir-t'ho, però crec que ara que ens coneixem t'ho he de confessar, no suporto els musicals.
2: Jo tampoc.
1: A mi que comencin a parlar i estiguin explicant una història de cop i volta, comencin a cantar i a ballar, és que és una cosa que mai he acabat de comprendre, però estic desitjant anar-hi per veure si aquest, en aquest cas, m'atrapa d'alguna manera i puc entendre alguna cosa de la vida d'Alejandro.
0: Pablo Tallón, sal de ese cuerpo.
1: Ai, mare
0: crec
1: meva.
0: Que no he conegut una persona que detesti tant els musicals com
2: sí?
0: ell. Potser l'Lorena.
1: He arribat a marxar del teatre alguna vegada i em sap molt de greu.
2: Però
1: ja
2: has anat, eh? Ja has anat.
1: Sí, i provo diverses vegades i ho intento. Acabo marxant.
0: Un minut per explicar-nos què li passa al Pablo López.

0: per què crida tant? Per què crida tant?
1: A mi ara l'has tallat en el moment més bonic, Miqui Comets.
2: És un dels meus artistes preferits, però t'he de dir que darrerament, i a més el segueixo anat a molts concerts, no sé què li passa, que li queda com la boca torta quan canta. Abans cantava amb la boca absolutament normal, i ara fa una cosa rara, així...
0: Se que... diu química, sí? Potser porta botox.
2: Ai, no ho sé. Bona notícia, Pablo López, avui portada de la revista 10 Minutos, perquè serà pare. La seva dona Laura Rubio està en el segon trimestre d'embaràs. Una notícia que vam avançar en exclusiva a les Mamarachis dimecres passat. Mira que em sap molt de greu ser la primera que avanci un embaràs, perquè és una cosa que èticament no és gaire prudent.
3: Ja, però depèn de si ells ho diuen o no, no?
2: En aquest cas us he de dir que vam avançar la notícia perquè ella ja havia publicat alguna fotografia que ja se li veia la panxeta incipient. Els dos estan molt feliços, molt contents, i fa un any que es van casar. Així que per fer una bona notícia al món del cor, que sembla que tot és mal rotllo, i males relacions, infidelitats i judicis
3: el
2: i històries.
3: El Miqui riu, com si no hagués de ser una bona notícia, això.
0: No, el que ric és ric això que diu ella, no? De que tot és mal rotllo. Sí,
2: tot és mal rotllo i per això interessa.
0: Exacte, dic, evidentment.
2: A mi m'agraden més els mal rotllos, ara que ho penso.
1: Clar, sí.
3: Estimats, sí. Feliços de tenir-vos nosaltres aquí.
0: Sempre.
3: Cada dimecres, Lorena Vázquez, Miqui Puig, gràcies. I siau. Fins la setmana que ve. Nosaltres, demà passat, ens n'anem a Sitges. Cristina García, esperem que ens ho permeti la pluja.
4: Això sembla, Marina. L'Aquí Catalunya, amb la Marina Fernández i tot el seu meravellós equip, el farem aquest divendres des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Ja tenim convidats confirmats, eh? Parlarem amb l'alcaldessa, esclar, amb l'Aurora Carbonell, amb l'Àngel Sala, director del festival, Gregorio Belinchón, el crític de cinema del País, l'actriu Ana Barrachina, l'actriu Neus Sanz o el José Mari Vaquero. Si ens voleu escoltar aquest divendres 9 d'octubre, a partir de les 7 del matí, a totes les freqüències de Catalunya i també a l'app i al web de la SER.
3: M'agrada molt que ens diguis meravellós equip.
4: Clar que sí.
3: Clar. Molt bé. Vinga, va, que ara tornem.
5: Darrere d'un tomàquet ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments que respecten el medi ambient. Sense herbicides, adobs ni fitosanitaris de síntesi química. Controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
3: Aquest 5 d'octubre arrenca a The Factory, a Barcelona, a la Zona Franca, la setena edició del Barcelona New Economy Week, la BNIW, així és com es coneix, que s'allarga fins al dia 7. I tinc en línia ja el president del Consorci de la Zona Franca, que és qui impulsa aquest congrés. Pere Navarro, què tal? Bon dia.
7: Hola, molt bon dia, molt bé, gràcies.
3: Què vol dir això de nova economia? Perquè, clar, New Economy Week, què és això de la nova economia, per entendre'ns?
7: Bé, la veritat és que la nova economia ja és l'economia que tenim de manera quotidiana, no? Perquè ara ja tot es belluga a una velocitat impressionant com mai fins ara, no? Però la nova economia del que es tracta és explorar noves formes d'economia, noves formes, diguem-ne, d'activitat empresarial i explorar, sobretot, també noves oportunitats en diversos temes que són els que tractem en aquest Barcelona New Economy Week.
3: Una de les coses que incorporeu en aquesta edició té a veure amb la intel·ligència artificial, amb els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Des d'on ho abordeu?
7: Sí, la veritat és que vam incloure el tema d'intel·ligència artificial perquè era un tema que era de molta actualitat, però quan ho vam incloure no era de tanta actualitat com ara, no? Però en qualsevol cas ho abordem des del punt de vista de la utilització de la intel·ligència artificial pels processos logístics, industrials, pels processos econòmics a nivell general, però és evident que en aquesta edició del BNIW doncs també ho abordarem des del punt de vista, diguem-ne, de les inquietuds que genera la utilització de la intel·ligència artificial i sobretot quan aquesta intel·ligència artificial, especialment la generativa, es desborda i fa coses pel seu compte, no? Coses que no estan controlades. Però vaja, el que volem és assenyalar els problemes, les inquietuds, però també sobretot el que volem és assenyalar, no només en la intel·ligència artificial, sinó en tots els altres camps, volem assenyalar les oportunitats que generen.
3: Clar, perquè ara mateix la IA està en entredit, sobretot amb aquestes alertes que ens han arribat dels líders de les grans tecnològiques sobre si són més una amenaça, més un problema, que no pas una oportunitat. Vosaltres com ho llegiu, això?
7: Sí, nosaltres el que defensem és que en el cas de la intel·ligència artificial i en el cas de tot aquest món digital, que no és que estigui prevent ara, sinó que ja ha aparegut i diran des de fa temps, el que estem defensant és que hi ha d'haver una normativa, una regulació molt específica per defensar els drets, no només els drets des del punt de vista, diguem-ne, de la protecció, diguem-ne, de les dades, de la protecció de les persones, sinó també des del punt de vista del control d'aquestes intel·ligències artificials. En aquest sentit, he de dir, diguem-ne, amb satisfacció, que Europa és un dels llocs on s'ha desenvolupat millor aquesta reglamentació, no?, davant d'aquells que defensaven, diguem-ne, l'evolució salvàtica d'aquestes tecnologies, i que hem vist que aquesta evolució salvàtica ens pot comportar problemes, i problemes que poden arribar a ser molt greus. Per tant, el que volem és que aquí es vegi quines són les virtuts que en té, evidentment, i que ajuda a desenvolupaments en el món en molts mons. Però, per exemple, estem veient cada dia en el món de la salut com un exemple que aplicar la intel·ligència artificial millora els tractaments de malalties que semblava que eren incurables, no? Però volem veure les oportunitats i volem veure la necessitat també de la regulació.
3: Clar, després hi ha el risc de la destrucció de llocs de feina, perquè és veritat que treu molta feina que abans podíem fer els humans, que potser la màquina ens pot ajudar a que nosaltres puguem invertir el temps en altres coses, però això a la vegada també, i ho van viure uns altres, de fet, en temps de la industrialització, com això també obliga a la societat, al món de l'empresa, al món del treball, a replantejar-s'ho tot, no?
7: Sí, és evident. A totes les revolucions industrials hi ha hagut aquest risc, aquesta preocupació, perquè, evidentment, apareixen noves tecnologies i desapareixen llocs de treball, però s'han creat molts de nous. I això ho hem vist a Barcelona al principi del segle XIX, cremaven fàbriques perquè s'havia industrialitzat, perquè havia aparegut la força del vapor, perquè especialment la fàbrica Bona Plata, que és història de Barcelona, no?, en els anys 30 del segle XIX. El que hem de fer és justament adaptar la formació i, per tant, la creació de talent, que és un altre dels temes que tractarem en aquest Barcelona New Economy Week, adaptar la creació de talent a través de la formació a les noves professions que sorgeixen i, per tant, a les noves oportunitats. És evident que desapareixeran professions, però n'apareixeran moltes de noves que en aquest moment no sabem quines seran. Però el vídeo serà una oportunitat per explorar aquestes noves oportunitats.
3: Justament ara que em parlava de talent, durant molts anys hem estat patint la fuga de cervells aquí a Catalunya. És veritat que les bogeries de Donald Trump als Estats Units s'havien vist i llegit com una oportunitat per posar catifa vermella precisament en el sentit invers, en direcció contrària, perquè puguin venir cervells dels Estats Units importats cap aquí, cap a Catalunya. En quin moment estem ara mateix en relació a això?
7: Nosaltres estem en un molt bon moment. Nosaltres ara aquí al The Factory, que és aquest edifici dedicat a la indústria 4.0, que està aquí al polígon industrial de la zona franca, el que estem fent justament, el que estem veient, és que les més de 50 empreses que estan instal·lades aquí, totes industrials, d'indústria 4.0, estan atraient talent de tot el món. I, per tant, aquest talent s'enamora de Barcelona no només perquè és Barcelona i perquè té totes les qualitats que ja coneixem, sinó perquè també ofereix moltes oportunitats professionals, perquè ofereix moltes oportunitats de creixement. I, de fet, aquí tenim persones que han vingut, persones joves i algunes no tan joves, que han vingut de molts llocs del món a treballar aquí i que, evidentment, estan encantats de treballar aquí. També això produeix un efecte crida, això és evident.
3: Pere Navarro, president del Consorci de la Zona Franca, que vagi bé aquest Viniu d'enguany.
7: Moltíssimes gràcies.
3: Adéu.

Són les 11, això vol dir que arrenquem l'última hora de l'Aquí Catalunya i ho fem, òbviament, amb els ulls posats al caos ferroviari que estem vivint des de primera hora del matí. Ho sabeu, ens hem despertat sense trens a Catalunya des de fa una estona que ens estan dient que es pot anar recuperant la cosa mica en mica perquè els maquinistes ja ho veuen clar, han vist els informes de seguretat i diuen que ja es pot tornar a circular, però clar, intentar recuperar la normalitat amb tota l'acumulació que portem doncs és, i està sent difícil, us ho explicaran els equips locals, Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, ho actualitzarem també amb en Jordi Cartanya. Vinga, fins les 12.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida. Aquí Barcelona, amb Joan Tejedor.
1: Bon dia, 11 i 1, benvinguts a l'Aquí Barcelona. Avui fa 3 mesos de l'esvoranc del Putxet per les obres de l'L9 del metro. De seguida farem una passejada pel barri per saber com estan les 18 famílies que encara viuen en un hotel, les que han pogut tornar a uns edificis que pateixen soroll, pols i encara els surten esquerdes, i uns comerços que encara que han pogut obrir no han recuperat la facturació i viuen amb els crèdits de l'Institut Català de Finances, que després els restaran de les indemnitzacions. Però abans, endrecem el matí caòtic, sobretot a Rodalies, d'aquest dimecres 7 d'octubre del 2026. Sergi López, bon dia.
2: Què tal, Joan?
1: Punt principal d'atenció avui, aquest caos a Rodalies després que s'hagin plantat els maquinistes de SEMAF, del sindicat majoritari dels maquinistes. A primera hora, els trens ja funcionen, però amb moltíssimes afectacions.
3: L'R1 té servei ferroviari entre l'Hospitalet i Massanet, després fins a Blanes servei per carretera, l'R2 Nord té afectacions a tota la línia, a la part gironina el recorregut es fa amb bus, l'R2 i l'R2 Sud servei en tren però amb afectacions, l'R3 té les alteracions habituals per les obres, l'R4 va de Sant Vicenç de Caldés a Sants amb tren, des de la zona del Vallès a Manresa per carretera, l'R7 no té servei, l'R8 sí, però amb afectacions.
1: A l'estació de Sants, Renfe acaba de valorar la situació ferroviària aquest matí. Pol Valero.
4: Bon dia, aquí a Sants. El director de Rodalies ha comparegut fa uns minuts, ha demanat disculpes pel caos del matí i ha assegurat que el servei ja s'està reprenent. Ha explicat que els informes de seguretat que han demanat els maquinistes eren informes addicionals, extraordinaris, que ells podien acreditar ahir ja que la xarxa era segura i que la prova és que els trens van circular. I, de fet, des de Renfe llegeixen més la plantada dels maquinistes, liderats pel sindicat SEMAF, com a part d'un conflicte laboral més que d'un problema de seguretat. Ara mateix a Sants ha baixat del ritme de moviment a les andanes, ja no és hora punta, però al llarg del matí sí que hem registrat diversos retards i cancel·lacions que han fet que molts passatgers arribessin tard a la feina.
1: Gràcies, Pol. Com dèiem, ara al final de l'hora de 10-11 de l'Aquí Catalunya s'anirà recuperant la normalitat regularment, però com que serà una cosa complicada, qualsevol cosa, Pol, hi ha línia oberta. També tenim un altre punt d'interès, en aquest cas per un anunci de desnonament al barri de Sant Andreu de Barcelona. La previsió era fer fora de casa 150 persones. Oriol Soler.
5: Sí, Teje, la novetat a hores d'ara és que encara no ha arribat la comitiva judicial, que havia d'arribar a les 8 del matí, fa 3 hores que se l'espera aquí, i la novetat d'última hora és que tenim aquí en persona, acaben d'arribar fa només uns moments, el comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, i també el director de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, de la Generalitat. Ens diuen que estan treballant sense especificar més, però podrien estar a hores d'ara fent tasques de mediació per veure si es pot suspendre o ajornar aquest desnonament previst. 50 persones vulnerables aquí al barri de Sant Andreu de Barcelona.
1: Et dic el mateix que el Pol, Oriol, línia oberta des d'aquí fins a 2:15 a l'Aquí Barcelona i després el tram del Ja som aquí amb el Cartanya a 3:15 del mateix. I una cosa més, a l'Aquí Catalunya hem sentit Enrique Vilamata, Sergi, que demà podria ser Premi Nobel de Literatura.
2: Sí, ja he dit que això del Nobel és com una loteria.
6: No crec que surti en absolut, però si surt, fantàstic. Com que és com una... algo, té alguna cosa de loteria, pues pot tocar, com no, ja veurem.
7: Quin valor li dones tu a un premi d'aquestes dimensions?
6: Bueno, jo ja l'he celebrat, ho he dit moltes vegades, i ja el celebro cada any com si l'hagués guanyat.
2: Doncs no et sembla malament, no, Joan? No és una mala opció. Ho celebres i si després et toca, tornes a celebrar.
1: Millor dues vegades que cap. Gràcies, Sergi.
2: A tu.
1: Gairebé 11:05.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confianza.
2: Nuestro mundo cambia sus reglas. Geopolítica, economía, democracia. Los desafíos globales se analizan en Wall in Progress. El 2 y 3 de noviembre en Barcelona, líderes y expertos debaten el futuro que ya estamos construyendo. Regístrate en wallinprogress.es. Impulsado por Grupo Prisa, El País y la SER, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña.
3: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
4: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
3: Entrades a auditori.cat.
5: Hora 25 va néixer a Barcelona. Y dijous 8 d'octubre torna a casa.
6: Nos estamos en las calles de Barcelona donde ha anochecido ya prácticamente, las luces que se ven.
5: L'informatiu nocturn líder de la ràdio inicia una nova etapa amb José Luis Sastre al capdavant. I ho celebrem amb un programa especial des del recinte modernista de Sant Pau, un dels grans atractius turístics de Barcelona. Invitacions exaurides. Escolta'l el 8 d'octubre a partir de les 9 del vespre a la ràdio o a través de l'aplicació de la SER.
7: Tot el que passa a Barcelona, aquí.
8: Sortim dels ferrocarrils i la banda sonora del Putxet és aquesta. I això que hi ha uns elements de protecció damunt de la maquinària que rebaixen el soroll en 63 decibels, gràcies a que un boi arquitecte ho va demanar. Avui fa 3 mesos de l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet. L'epicentre va ser la pizzeria Verona, quan el seu gerent, el Domingo, va aixecar la persiana al matí del 7 de juliol i es va trobar que se li havien enfonsat el lavabo i part del pati interior. Ens ha dit que el trobaríem just davant del restaurant, i allà el veig, mirant les obres. Encara diu que no sap si li va bé o malament, però està envoltat de veïns que li donen ànims, copets a l'esquena, i li pregunten que quan tornarà a obrir i que com pot ser que després de 3 mesos encara estiguin abocant ciment. Què tal, Domingo, com estàs?
9: Bien, bueno, ahí poco a poco, esta noche no he dormido mucho, pero bueno, ahí, bueno...
8: ¿Ya sabes qué pasó aquí?
9: No, todavía no. Estamos esperando que no lo digan, que todavía no lo han dicho.
8: ¿Por qué?
9: No lo sé, porque están esperando a... El otro día comentaban que próximamente nos dirán exactamente por qué ha venido el fallo, pero de momento no lo han dicho.
8: ¿Cómo recuerdas aquel día que tú llegas, abres la persiana, entras dentro?
9: Pues hombre, la verdad es que ha sido... Porque cuando veo la luz pensé que había dejado la puerta atrás abierta. Y bueno, ha sido un día de un momento ahí de mucha tensión. Pero bueno, al final contento en ese momento, porque vi que nadie se había hecho daño, entonces para mí lo más importante las personas.
8: ¿Te esperabas que dentro de 3 meses estaríamos tú y yo aquí apoyados en una valla mirando todavía la obra?
9: No, la verdad es que no. Esperaba que, bueno, que se iban a hacer los lavabos y nada, 20 días.
8: Y llevamos 90.
9: Llevamos 90, sí, sí.
8: ¿Y te han dicho si falta mucho?
9: Bueno, las noticias que habían dicho que sí para primeros de año, pero bueno, no lo sé, porque tampoco entiendo que ellos también se encuentran cosas que no esperaban por ahí debajo, no sabemos realmente lo que hay.
8: ¿Por qué tú puedes ir entrando a ver cómo evoluciona la obra, a ver qué hay dentro?
9: Ahora últimamente no, podía, pero ahora desde que se han ido los bomberos, que le decías a ellos si te acompañaban, pues era fácil, ahora es, de momento no he vuelto a entrar, pero bueno, tampoco en principio no tengo nada que hacer.
8: Tú en aquel momento me acuerdo que dijiste... Que no nos abandonen. ¿Sientes que os han abandonado?
9: No, tampoco. Lo que pasa que, bueno, pues a veces yo más que tema la gestión esta del papeleo es lo que veo que, bueno, que es demasiado un poquito. Pero bueno, abandonado, no. Yo creo que tampoco quieren abandonarnos, creo que no.
8: Porque claro, mucha gente que nos escucha ahora se puede estar preguntando, pero 3 meses con el negocio cerrado, ¿esta gente de qué viven?
9: Bueno, no nos están... Yo hice un ERTE, lo cual no estaba de acuerdo porque al equipo le iban a pagar el 70 o 75%, no me acuerdo, le iban a pagar a lo mejor el día 10, iban a consumir paro y a mí todo eso no me gusta ni que ni hacerlo ni que me lo hagan a mí si se puede. Y entonces le dije a la Generalitat y me dijo que sí, que no había ningún problema, que no los pusieran ERTE y entonces con el crédito del ICF se están pagando, que espero que no me equivoque porque bueno, al final no deja de ser un crédito. Espero que al final esté bien.
8: El ICF es el Instituto Catalán de Finanzas, vas a base de créditos.
9: Es un crédito que nos dieron, que hicimos unas previsiones durante para un año.
8: Me has dicho antes que no has dormido bien, ¿por qué?
9: No sé, no lo sé. A lo mejor es por esto, no lo sé. No he dormido bien, ¿no? Hay días que me despierto muy pronto y, bueno, me cuesta dormir. Aquí lo llevando como se pueda, pero me ha afectado, no duermo igual.
8: Lo que sí que veo es que vamos hablando y van pasando vecinos, te van tocando la espalda, te van dando una caricia, el apoyo del barrio, ¿lo vas notando?
9: Buah, esto es impresionante, para esto sí que no hay palabras. Un 10, me siento muy querido, mucho, mucho.
8: Todos te preguntan si volverás a abrir.
9: Sí, sí, poco a poco, bueno, vamos viendo poco a poco y, bueno, algo habrá que hacer. Ya veremos, no lo sé.
8: Domingo, ánimo, gracias.
9: Gracias, muchas gracias a vosotros por ayudarnos, gracias.
8: Deixem Teodora a la Madrid, al carrer de la pizzeria Verona, fem la volta al mercat per evitar el tall de la vorera i poder arribar a Rubinstein i ens trobem la Miren, veïna d'una de les finques que encara no han autoritzat a tornar a casa. Són gairebé una vintena de famílies a sota el seu bloc i encara la tuneladora i allà van trobar-hi un segon esboranc que qui sap si va ser el primer, però el van veure després. Els veïns han preferit que els faci de portaveu després de posar diverses idees en comú. Què tal, Miren, com vas?
10: Estic bé. Bé, més o menys bé.
8: On vas? D'on vens?
10: Mira, vinc d'una botiga que és la Masné, que és una de les afectades. Ha pogut obrir el negoci, no li va gaire bé, però bueno. També li he portat uns rellotges en el rellotger que s'ha hagut de desplaçar. Té un altre local que no passa tant la gent.
8: Tens 5 minuts i fem un cafè?
10: I tant.
8: Vinga, seguim aquí.
10: I tant, amb molt de gust, sí.
8: On vius ara?
10: He fet una decisió de deixar l'hotel perquè no podia viure allà i m'he fet un planning d'anar a viure a casa d'amics i parents.
8: Perquè tu ets del...
10: Té un calendari.
8: Del bloc que sereu els últims a tornar a casa.
10: Exactament.
8: Per tant, portes 3 mesos sense viure a casa teva i ets de les que van rellotjar en un hotel. De seguida o van trigar una mica a rellotjar-vos?
10: Bueno, van trigar 4 dies, eh? 4 nits de desesperació bastant absoluta, eh? M'assembla que no tenien gaire clar. Vam haver de demanar-ho. Primer ens deien que fos el nostre seguro, que truquéssim el nostre seguro per rellotjar-nos. O sigui, realment una cosa molt desagradable, fins que vam dir no. Aquí es fa al revés, sou vosaltres que ens doneu a on dormir, on dinar, on sopar, on esmorzar i on ens rentem la roba. Només faltaria. Llavors es van posar les piles i van començar a donar hotels i solucions, més o menys, sí.
8: Més o menys què vol dir? Com ha funcionat això dels hotels? Perquè, clar, tu has marxat.
10: L'hotel que em van donar al principi era molt petit. Jo sóc una persona que fa ioga, no cabia a l'habitació per fer ioga. Vaig estar insistint que em canviessin per poder tenir una miqueta d'espai per fer ioga. M'han canviat en un altre hotel, jo no vull parlar malament dels hotels perquè s'han portat divinament i són molt comprensius amb nosaltres. Però som nosaltres els que no podem viure en un hotel. És molt, molt desagradable. No pots fer la teva vida. Tens horaris que complir, tens una dieta que està establerta, un puesto on has de dinar, que en el meu cas és un sòtano, que està molt bé, ho han decorat molt maco, però jo sóc una persona que necessito llum natural. Són moltes dificultats. Rentar la roba és una altra, és complicat. Rebre familiars, fer d'àvia, no és el mateix, no.
8: Saps quan podràs fer-ho, això, a casa teva, un altre cop?
10: Uf, oficialment diuen que febrer. Jo em preparo per un temps molt més llarg. Jo veig una muntanya fins a arribar a casa meva i a jutjar pels altres que ja els hi han dit que poden entrar i que molts han sortit o no han entrat per les condicions, doncs jo m'hi faig un càlcul que el febrer tampoc serà el moment d'entrar a casa.
8: Tu has pogut entrar a casa teva aquests mesos?
10: Jo entro amb moltíssima discreció i entro per agafar alguna cosa que necessito. Clar, pensa que vam sortir un dia per l'altre i que ens van dir agafeu l'essencial. L'essencial, el ple mes de juliol és una cosa. De mica en mica vas sentint que necessites una miqueta més de coses. Para i pensa, són moltes, no? Ara que canvia el temps, no tenia paraigües, no tenia chubasquero, és que...
8: Per entrar a casa és veritat que heu de demanar hora amb els bombers i que us acompanyin, o com ho feu això ara?
10: Ha canviat. Abans ho teníem els bombers aquí 24 hores del dia, podies venir, entraves amb un bomber sempre acompanyat i tal. Després això ja va canviar, que havíem de demanar que vinguessin els bombers i des del divendres passat, l'última reunió que no és divendres passat, sinó l'anterior, ens varen dir que havíem de trucar en aquest telèfon d'atenció amb un dia d'antelació i que ens obre el mestre d'obres. Jo això no ho entenc, ni jo ni parlo amb veu dels veïns. Qui és aquest mestre d'obra? Quina responsabilitat, quina formació té per pujar els pisos? No acabem d'entendre aquest canvi, no l'entenem.
8: Us sentiu ben acompanyats per les administracions en aquest procés?
10: És que ha hagut temps, per organitzar-lo una miqueta més. Ens sentim acompanyats? No. Ens sentim molt, desemparats, que ens tracten, no sé, com si no tinguéssim la capacitat d'entendre certes coses. És com si estiguéssim demanant constantment alguna cosa per entrar a casa meva, justificar per què he d'entrar, com si estiguéssim lluitant per una sobrevivència. Es fa molt incòmodo, afegit a que no dormim bé, no menges el que tu vols, no en els horaris que d'això, la teva vida social ha canviat. No sé, la meva vida la veig com molt troncadeta.
8: Per què confieu en les obres que ja estan fent?
10: Jo? Ni una mica. Tant ciment. No ho entenem. I a més tenim molt poca transparència. Ben bé, només ens diuen això. Estem injectant ciment, estem enfortint. Vale, molt bé, enfortint. Però el ciment no farà també que el terra sigui poc permeable? Hi han hagut molts aiguats. I hi ha un pis que ha tingut molta aigua a dintre. He fet una foto del meu pati interior, que és al costat d'on va caure el Verona, que és que semblava una piscina. Hi ha humitats, hi ha hagut humitats. Llavors, vale, sembla una solució, però no sé si gaire bona, és que no sé. Hi ha conseqüències, crec jo.
8: Perquè tu el teu pis, quan hi has entrat, com l'has vist?
10: Jo el meu pis, estic a dalt de tot, no tinc a ningú a dalt, veig esquerdes i algunes que van apareixent, clar. Tampoc tinc manera de veure quines sí, quines no. És que fins i tot aquesta poca autonomia tenim, entens? Algú ve i fa fotos i tal, però nosaltres no podem. Però alguna més gran sí que l'he vist. I algú m'ha dit que havia una esquerda que la tenia localitzada, ha vist com havia crescut i que ho sap.
8: M'has dit abans que alguns dels que havien pogut tornar a casa han decidit que aquí no s'hi pot viure.
10: Això de dir que ja han pogut tornar, sí, però no han tornat, i això que se sàpiga. Tu sents soroll? Pues fa uns dies molt més soroll. Hi ha veïns, no dels evacuats, sinó gent que està visquent davant, que han demanat que si segueixi un protocol d'ensordir tot això, no? Clar que no ens sentim ben acollits, perquè tu has de demanar les coses perquè després se les pensin i les facin.
8: Molts m'han dit també que la nit no dormen bé, i no és pel soroll.
10: És per la situació d'angoixa que tenim. Jo mateixa estic prenent pastilles, mai a la meva vida he pres pastilles, estic amb un psicòleg, m'han suggerit que sortís de l'hotel, que busqués, doncs, cases d'amics que puc anar temporadetes una miqueta llargues, no és agradable tampoc demanar-li a ningú, però per mi és millor que un hotel. És que no conec a ningú que no estigui angoixat, i conec molta gent que ha pres pastilles i que no dorm una nit sencera.
8: No vull pensar en veïns, doncs, que tinguin algun tipus de diagnòstic de salut mental o qualsevol altre tipus de diagnòstic mèdic que tingui unes necessitats especials.
10: Que hi són i que no els podràs entrevistar perquè no volen sortir, però que entre nosaltres la xarxa de veïns les coneixen. Sabem gent que està amb càncer terminal, gent gran. Se senten que ja la seva vida ja no podrà tornar a ser la mateixa, que tenen por de cuinar, que tenen por de sortir al carrer. O sigui, gent que m'ha dit això. Imagineu-vos com estem. Hi ha una persona que es vol vendre el pis, el volia vendre, estava ja fent tràmits i aquesta persona necessita aquests diners. Tots tenen conseqüències. La que llogava pisos i se li ha anat un llogater, doncs també té conseqüències. El que estava amb una hipoteca i no té un llogater, doncs té conseqüències, que hi ha molta casuística.
8: Miren, gràcies per asseure't a fer aquest cafè. Deixo seguir la ruta.
10: Gràcies, Joan.
8: El cafè ens ha servit el Miguel al cafè-restaurant Sant Gervasi, que és al carrer del darrere i comunica pel pati interior amb la zona zero de les obres del Verona. Abans de pagar, traiem el cap al pati interior, on hi veiem sobretot ciment i aigua, i quan tornem a la caixa aprofitem per saludar-lo. Hola, Miguel, com va?
11: Hola, bé, treballant una mica.
8: Tu que pots, no?
11: Sí, dues setmanes vam estar tancats.
8: El teu pati interior dona a la pizzeria Verona, compartiu pràcticament pati interior. Què vas pensar quan vas veure s'ha quedat a metres de casa?
11: Primer, alivio, no?, perquè no estava enganxat a la nostra banda, però, clar, espantat, no?, de dir, i si demà es fa més gran el forat o algo. I ara, bueno, tranquil, perquè estan injectant tant de ciment i tal, que jo crec que això està reforçat ja, aquest terra.
8: Faltarà que et fotin una escala de piscina, no?, perquè això quan plou, com ha plogut aquests dies, deu quedar...
11: Sí, això, bueno, a veure com acaba la cosa, però, clar, aquí han de fer les aigües, han de sanejar tot això, perquè el meu pati ha pujat com 50-60 centímetres d'alçada, de ciment que han ficat, i, clar, ara l'aigua no surt per arreu. L'altre dia hi havia com 50-60 centímetres d'aigua.
8: Ara, aquí dintre és un refugi, perquè fora el soroll de les obres, tu, això suposo que ho notes tu, ho noten els veïns, ho noten tothom.
11: Sí, nosaltres, quan estan treballant aquí, jo arribo cap aquí a les 6:15, 6:30 del matí, i molts dies estan treballant, que ja sento el soroll des d'aquí dintre sense obrir darrere. I molts cops tanquem, o les noies de la cuina han de tancar la cuina perquè, si no, senten tota l'estona el soroll. Quan tenien un generador, el fum també, tota l'estona ensumant el fum. I ara em sembla que els hi toca als veïns de Teodora de Madrid, que ho tenen allà. Realment és fastidiós.
8: Gràcies, Miguel.
11: Moltes gràcies.
8: just al costat del bar del Miguel, gairebé a la cantonada amb Rubinstein, hi ha la primera botiga d'on venia la Miren, la Masné, i aprofitem per conèixer la Cristina. Hola, Cristina, com va?
12: Bueno, una miqueta encara preocupada, amoïnada, podent obrir, però malament, perquè les ventes, doncs, la veritat, no són el que eren des que hem obert. Un 70% menys que l'any passat.
8: Tu, tot i que pots obrir, tens dret a accedir a ajudes o préstecs de l'Institut Català de Finances?
12: Préstec, sí, evidentment és un préstec condicionat a futures indemnitzacions. Per tant, tot el que jo ara he demanat o he presentat com a factura d'un lloguer o d'una compra d'un proveïdor, doncs això s'haurà de descomptar, segons ell, de les futures indemnitzacions. I, per tant, és un préstec. Per tant, si la indemnització queda per sota del que m'han donat, s'haurà de tornar, segons ells.
8: O sigui, et pots sortir a pagar, l'esvorant?
12: Sí, sí, em pot sortir a pagar, tal qual.
8: Anava a preguntar si et sents acompanyada per les institucions com toca, però...
12: Les institucions, res, perquè hi ha despeses que per ells no han sigut elegibles, com les nòmines de molts autònoms, que ens ho diuen que ho estan treballant, que ens diuen alguna cosa, però és que portem 3 mesos sense cobrar un sou, els que treballem i som titulars d'un negoci. Crec que després de 3 mesos ja s'hauria d'haver donat una resposta i una solució. Ens donen llargues, com sempre.
8: L'edifici bé? T'ha sortit alguna esquerda, alguna humitat?
12: Humitats hem tingut moltes al sòtano, els vam haver de reformar nosaltres, perquè encara estic esperant a la Generalitat, i per altra banda, una esquerda que era petita i cada cop es va fent més gran. Ja té, doncs, quasi 2 dits d'amplada.
8: A dia d'avui es va obrint encara, eh?
12: Sí, es va obrint aquesta esquerda.
8: No et fa por?
12: Una miqueta. En teoria crec que tot està bé i tot està segur, però al 100% no tinc les garanties, evidentment.
8: Cristina, gràcies.
12: Gràcies.
8: Un relat similar al de la Cristina ens el poden fer a l'Òptica, la rellotgeria del costat del Verona, que s'ha traslladat 3 carrers més amunt, i tants altres comerços. Sobreviuen, tant els que segueixen tancats com els que han reobert després de l'estiu, però no han recuperat el volum de negoci, amb el préstec de l'Institut Català de Finances per cobrir despeses com el lloguer del local o pagar proveïdors, i que se'l restarà de la indemnització que puguin arribar a cobrar. Creuen els dits per, com a mínim, cobrir-lo. Quan ja tornem als ferrocarrils per tornar, encara ens trobem la Carme, que té un pis i regenta el negoci d'un pàrquing a la zona 0. Hola, Carme, com estàs?
13: Hola, bona tarda. Doncs bé, però molt cansada, emprenyada i esperant, doncs, que algun dia s'acabi tot aquest malson, que semblava al principi que eren un parell de setmanes, segons ens van dir, i ara, doncs, ja portem més de 3 mesos amb aquesta situació insuportable per la gran descoordinació que hi ha hagut a tots nivells.
8: Tu aquí al barri tens un pis i tens un pàrquing. És a dir, no tens una plaça, tens un negoci d'aparcaments. Què hi ha ara mateix al teu pàrquing?
13: Amb els treballs que van començar a fer a partir del 12 d'agost, han, diguéssim, destrossat tot el pàrquing, perquè són, segons diuen, actuacions d'emergència per provar d'esmenar el segon esvoranc que va haver-hi. És a dir, la meva propietat privada està ocupada, confiscada, per aquestes actuacions d'emergència per injectar ciment i fer treballs de micropilotatge i esmenar, sobretot, l'esvoranc, segons em van dir, de Rubinstein 2, i després per fer treballs d'assentament del propi edifici. Però és que ens ho van dir 6 dies abans i ens van urgir de tal manera que havíem de buidar les 2 plantes del pàrquing amb la majoria dels meus clients de vacances, fora de Catalunya, fora d'Espanya, que agafaven un avió i ja se n'anaven i no tornaven fins setembre, i en 6 dies vam aconseguir, doncs, que no hi hagués cap client aparcat perquè ells poguessin començar aquestes feines que havien de fer-se de manera urgent.
8: I ara aquests clients teus estan recol·locats?
13: Infraestructures no ens va donar cap pàrquing alternatiu fins diumenge 9 d'agost, que ens van reubicar els cotxes al pàrquing de la plaça del Mercat de Joaquim Folguera i les motos al pàrquing BSM de la Bonanova, de la plaça de la Bonanova. Per part dels clients de motos, aquesta opció era més que evident que no era vàlida, molt lluny d'on viuen. A mi se m'han anat produint baixes, aleshores els hi vam dir que nosaltres buscaríem pàrquings alternatius i que posteriorment els hi repercutiríem la factura a la UT. O sigui, de pàrquings n'hi ha, només s'han de buscar. I els clients de cotxe, en quant a la ubicació, cap problema, perfecte, però un grapat d'incidents, i era perquè no s'havia entrat correctament les dades dels meus clients a la seva base de dades. És a dir, jo estic molt enutjada i molt farta de que aquesta gestió, o sigui, no es fa peu de carrer, no es fa peu d'obra. Des dels despatxos, tot això no es pot arreglar. Hi ha coses de sentit comú, com per exemple l'última que ha passat ben fresca, que és d'ahir, quan la meva llogatera m'ha comunicat que el seu pis està ple d'aigua, perquè hi ha hagut una filtració del pis del costat que li ha provocat que se li hagi aixecat tot el parquet. La setmana passada, amb les pluges del 29, jo vaig enviar un e-mail al meu interlocutor d'infraestructures comunicant-li que a sobre de la porta del meu pàrquing estava rajant aigua que provenia de la vertical del pati de l'entresol. Sospitava que, com que fa 3 mesos que no hi viu ningú a l'edifici, els embornals, els patis, s'han anat embussant i com que ningú no fa el manteniment, doncs per aquest motiu es filtrava l'aigua. I per part d'infraestructures vaig rebre un e-mail on m'asseguraven que l'embornal s'havia netejat i que ho revisarien. Aquest cap de setmana que va caure aquest aiguat, vaig baixar personalment al pàrquing i vam veure com l'aigua seguia rajant per sobre de la porta del pàrquing. Perquè han anat escopetada de lladre. És la sensació que ens dona tots els veïns. És a dir, el sinistre no l'hem provocat nosaltres. Nosaltres som les víctimes i som els afectats. Per tant, ells tampoc no l'han provocat, això no ho vol ningú, però ells són els responsables de donar-nos a nosaltres solucions i de preveure la possibilitat de que surtin tots els problemes que han anat sortint. El que no pot ser és que siguem els afectats els que quan surt el problema els hi comuniquem i ells aleshores facin veure que actuïn, perquè tampoc no actuen.
8: Entenc, Carme, que és un procés desgastant. Anirem venint al barri a veure com us aneu refent de tot plegat. Gràcies.
13: Gràcies a vosaltres.
8: Tant els comerciants com els veïns diuen sentir-se com si haguessin de pitular solucions a qui en realitat els ha creat el problema, i les cares reflecteixen el desgast d'una burocràcia farragosa i el desànim de les respostes que reben a cada reunió amb l'administració. Després de 3 mesos acumulen més dubtes que respostes i els costa fer sentir les seves demandes per sobre del soroll de les ones. Per això molts dels veïns s'han unit en una demanda col·lectiva que porta l'advocada Carmen Pérez Pozo, que ja va representar els veïns del Carmel en l'Esboranc de fa 20 anys. Hola, Carmen, buenos días.
14: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo esteu?
8: Què demanen exactament els veïns en aquesta demanda col·lectiva?
14: Demanem les tres situacions que s'han donat. En primer lloc, els danys emergents, els danys físics, com deia la Carme fa una estona. Després, els danys econòmics, els danys personals, l'afecció de que hi hagi malalties o que hi hagi l'ansietat està donant molts expedients clínics perquè tothom té aquesta ansietat i no és el mateix una setmana que 3 mesos i encara no sabem quan acabarà, no? I per una altra banda, el lucro cesante, que es diu en castellà, i és la pèrdua de negoci i la pèrdua de valor dels immobles. Aleshores, ja hem fet 2 reunions amb la Generalitat.
8: I què tal s'hi posen?
14: I ara, bueno, s'hi posen lent, ens escolten, encara no ens han dit ni que sí ni que no. En principi estava aprovat doncs, contractar un enginyer per part nostra i que ells el paguessin, ho han acceptat, i aleshores ara amb la ho contractarem en la plataforma perquè aquest enginyer, que és professor de la UPC, doncs faci un informe d'idoneïtat de les solucions que estan donant i almenys tenia aquesta seguretat de que el que estan fent ho estan fent de manera raonable. I per una altra banda, nosaltres el que estem fent és ara començarem a negociar, a analitzar les pèrdues de cada un dels negocis per començar a fer números i començar les indemnitzacions.
8: Clar, perquè ens deia la Cristina, que era una de les comerciants, que si després la indemnització és més baixa que el préstec que demana l'Institut Català de Finances, em surt a pagar l'Esboranc. Això bueno, és plausible o és una reducció a l'absurd que li vaig fer jo en el moment d'entrevistar-la?
14: No, la veritat és que nosaltres el que pretenem és precisament que no sigui això. Tampoc serà que toqui la loteria, perquè la veritat és que jo tots els comerciants i propietaris de negoci i d'immobles els he dit que heu de pensar les solucions que heu de prendre ara, les heu de fer en modo empresari, no en modo víctima. És a dir, la indemnització t'ha d'ajudar a que tot això doncs, no hagis perdut diners, però no et farà ric. Aleshores, i que la empresa continuï. Doncs hi haurà clients que decideixen que deixo el local i me'n vaig a un altre, o ja ho han fet, o ja estan començant a treballar en una altra de manera paral·lela perquè els necessiten continuar l'activitat i, a més, seguir tenint clients, no? Aleshores, però això és un estudi personalitzat, és a dir, les pèrdues de la joieria no és el mateix d'un pàrquing, no és el mateix del dentista, i en cada cas s'ha de plantejar justificar totes les despeses, però a més hi haurà unes altres indemnitzacions que no seran justificables. És a dir, com justifiques tota l'ansietat i la pèrdua de clients que tindrem d'aquí 3 anys, no?
8: No, això serà...
14: I aquest és el nostre treball.
8: Sens dubte, això serà també una qüestió important. Doncs ho seguirem de ben a prop, Carmen. Gràcies per agafar-nos la trucada i seguirem de prop aquest cas, que clar, havien de ser 3 setmanes i anem pels 3 mesos.
14: Moltes gràcies.
8: Arribarem a 2:15 del migdia.
15: Per tant, tancarem l'Aquí Catalunya amb el Ja Som Aquí, que ja tinc el Cartanya trucant a la porta.
16: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
17: Ciutadans de Catalunya.
18: Ja som aquí!
16: Jordi Cartanyà.
17: Per Catalunya.
19: Bon dia, Catalunya! Ja ha plogut sobre mullat, altre cop aiguats com els del cap de setmana, carrers anegats, i si plou fort, Rodalies s'encostipa i agafa la baixa. Línies afectades per la pluja, un arbre caigut a Vilanova, els maquinistes del sindicat CEMAF que es neguen a circular per discrepàncies sobre les condicions de seguretat de la xarxa després dels efectes del temporal. I amb tot això, clar, què ha passat, doncs? Que els trens no corrien com ho acostumen a fer i, per tant, hem trobat gent que vol arribar a la feina i no pot.
20: Havia d'arribar a la feina a 7:45. I ja són les 8 i el tros que em queda encara.
21: Ya, pero he pedido un justificante por fuerza mayor.
22: Es el enemigo.
21: Y yo he avisado a mi empresa y lo siento mucho, pero no se puede hacer la cosa. Aquí hay miles de personas que están colgadas.
23: Colgados en el tren.
24: Bueno, el que em trobo és un servei...
25: A la mierda!
24: Totalment desorganitzat, amb una falta d'informació desesperant. I res, és vint aquí a l'aventura.
19: Indiana Jones, el misteri de Rodalies, una aventura en la que el nostre heroi puja un tren el 2026 i arriba a destí el 2036. Màquines del temps o infraestructura deixada de la mà de l'administració central? Interrogant que resolta l'Aquí Catalunya, Francisco Cárdenas, maquinista i representant d'UGT de Renfe Catalunya, quan se l'ha entrevistat amb motiu d'aquesta plantada dels maquinistes, li han dit, escolti, què passa aquí?
26: Porque la Renfe no nos daba los certificados de seguridad garantizando que las vías estaban bien. Lo que pedimos es, oye, que venga alguien a revisar las vías y nos certifique que están bien, ni más ni menos, que es lo que se acordó con el ministerio.
22: ¿Es el enemigo?
26: Que revisen, que miren y que puedan hacer esas marchas lo antes posible por el bien de la ciudadanía, porque si no tenemos estos problemas.
19: Un pollastre Rodalies que ha arribat al Parlament de Catalunya d'avui amb un Salvador Illa que ha deixat anar una reflexió mantra que pot servir per a futurs pollastres. Com a mantra, sí. Com a solució, bueno, això ja seria un d'aquells misteris que queden per resoldre de Fàtima.
27: Seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
19: Sembla com una classe de matemàtiques o física, queda com un dels mantres oficials del programa, si no hi ha contraordre, eh?
27: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
19: I aquí és quan Junts, Comuns i la CUP els ha faltat temps a dar la llenya a l'Illa. Dale, dale, que és de goma.
28: Tot el servei suspès, Catalunya sense tren. Què pensa fer?
29: Bon dia, Catalunya, Rodalies no funciona. Bon dia, Catalunya, Rodalies no funciona. Aquest és el hit matinal a la Catalunya tropical.
30: Plogui poc o plogui molt, tot s'atura, tot es col·lapsa.
19: Ah, i així tenim el país de fa uns mesos. Ja som aquí amb Marc Tarrida i Alba Pujol. Alba Pujol i Marc Tarrida els tenim al Teatre Nacional de Catalunya. Amb el Cadell, com esteu? Com va això?
31: Molt bé, secs.
19: Secs, que és molt.
31: Sexis, volia dir.
19: Ah, això és una altra cosa, eh?
31: No.
19: D'això no se'n falta.
31: Secs, que no. Avui no ha plogut.
19: Jo parlava amb la vostra cap de premsa, dic, no vindran pas en tren avui, perquè si no l'entrevista ja la tenim feta.
31: No, vivim a la vora, llavors, per sort. No hem patit aquesta desgràcia que pateixen tantes persones.
19: Milers i milers d'usuaris, eh? Us heu trobat mai atrapats en el tren allò hores i hores? Us ha passat mai una cosa així?
31: No. Per sort, no.
19: Jo recordo un cop només, però clar, fa molts anys, quan funcionaven, cosa que ara no. Per funcionar, sí o no, Pol Valero, molt bon dia.
32: Què tal, Jordi? Bon dia.
19: L'home que ha passat el matí a l'estació de Sants, jo crec que això, espero que no se t'allargui fins a la tarda. Com ho tenim tot plegat a hores d'ara, Pol?
32: Doncs mira, ara l'últim que sabem és que s'està reprenent el servei a totes les línies per on es pot circular avui, perquè els maquinistes de CEMAF han rebut els informes que reclamaven, els han llegit i els han avalat i han dit que sí, que poden circular i, per tant, al llarg de tot el matí el que ha de passar és que es vagin posant en marxa els trens, que avui no s'han posat en marxa. Ara mateix sí que Sants ha baixat una mica el ritme de gent, ja no és hora punta. Sí que durant tot el matí hem vist gent que arriba tard a la feina perquè hi ha hagut cancel·lacions de trens, retards. Ara, de fet, la gent s'acumula a una de les màquines de venda de bitllets que hi ha a una de les puntes, perquè són, només n'hi ha dues que funcionin. Tota la resta estan avariades i, per tant, ara, a part de tots els problemes de la circulació, hi ha problemes amb els bitllets, però, com deia, la circulació que s'està replanent després d'aquesta plantada dels maquinistes per un arbre caigut ahir a Vilanova. Van exigir més garanties de seguretat, les poden demanar des de l'accident mortal de Gelides, el que van acordar per reprendre el servei després de les pluges d'aquells dies i aquell accident mortal. I en canvi el que diu Rodalies és que aquests informes que demanaven eren addicionals, que els van demanar ahir a la tarda, que avui els han entregat, però des de Renfe mantenen que, igual que deia l'Illa, la seguretat no és subjectiva i que ahir ja es podia circular, i que la prova és que es va circular en qualsevol cas. Jordi, a aquesta hora el que podem explicar és que el servei s'està reprenent i està en vies de normalitzar-se.
0: Clar, en vies de normalitzar-se, i tot això, els passatgers cada cop han fet una cara una mica més relaxada respecte a les de primera al matí, perquè clar, veiem unes cares de circumstàncies que no ploraven per poc.
32: No, de fet, crec que molts passatgers, els que han vingut a primera hora, s'hi han trobat perquè no ho sabien, però els que solien agafar el tren una mica més tard ja no han ni vingut. Ja han buscat una alternativa, han buscat un autobús. De fet, és també el que es recomanava des de Rodalies, des dels canals oficials. Avui, quan ens hem llevat, ho hem vist, que deien, si us ho podeu estalviar, estalvieu-vos el tren, busqueu mitjans de transport alternatius perquè no sabem com funcionarà. I això és el que han fet, suposo, els que han tingut capacitat de reacció.
0: Pol Valero, quanta estona tens per estoneta tu aquí, o d'aquí, jo què, posem a les dues, la cosa ja s'haurà normalitzat i no haurà notícia, home, afortunadament no haurà notícia.
32: No s'ha atrevit a posar terminis el director de Rodalies, tampoc m'atreviré jo.
0: Sí, pues, escolta, no forçarem mai més ben dit la màquina. Hi ha hagut goteres per Sants, perquè anava amb un tren, sí, i m'han caigut 4 o 5 gotes al cap, que dic, bueno, és que fins i tot els trens tenen goteres, no només l'estació.
32: Els trens jo d'avui no hi he pujat, però a l'estació sí. Abans estava fent una connexió i m'ha caigut una gota al cap.
0: Buah, mare meva. Escolta'm, Pol Valero, moltíssimes gràcies i seguiremos informando, com se sol dir.
32: I tant, fins ara.
1: Ja som aquí. Jordi Cartanyà.

0: Una casa pairal, una nissaga familiar i un hereu sobre qui recau l'obligació de mantenir el patrimoni i el nom. I en aquest cas, la finca. I per finca, habitatge. I per habitatge, un desnonament que està provocant autèntiques mobilitzacions que està seguint l'Oriol Soler. Oriol, molt bon dia.
1: Què tal, Jordi? Molt bon dia.
0: Com ho tenim tot plegat a hores d'ara? Estem parlant d'aquest desnonament a Sant Andreu i tenim una mobilització multitudinària en aquests moments.
1: Sí, encara hi ha centenars de persones aquí, estan des de les 7 del matí. La novetat, l'explicàvem fa uns moments a l'equip Barcelona, és que han vingut fins aquí els càrrecs de l'Ajuntament i de la Generalitat per intentar frenar aquest desnonament. De fet, ara mateix podem saludar en directe en Miquel Bagudanc, que és el director de l'Agència Catalana de l'Habitatge de la Generalitat. Senyor Bagudanc, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia a totes les persones oients i una salutació.
1: Abans de res, com és que han vingut fins aquí vostè i el comissionat d'habitatge de l'Ajuntament per frenar aquest desnonament en concret?
2: Sí, en el meu cas concret ha sigut la consellera mateix que m'ha trucat, la Sílvia Paneque, per la sensibilitat absoluta del govern amb aquestes situacions. Els decrets que han sortit avui publicats al BOE de Madrid ja mostren un posicionament i m'ha dit doncs, que m'acostés. És un quelcom que porta Barcelona, que és qui li toca amb el suport absolut de la Generalitat, però qui està gestionant arribar des del 2022, que ha comentat el company, el Joan Ramon de Barcelona, doncs intentant buscar solucions perquè no arribem mai en aquesta situació, però en tot cas, com he comentat, l'agència treballarà en el futur sobretot, perquè l'objectiu ara és aturar aquest llançament, per buscar solucions doncs, adequades davant de... i que no es torni a reproduir aquest tipus de situacions que ningú desitja.
1: Clar, Jordi, recordem que en aquest habitatge, en aquesta finca del carrer Llenguadoc de Sant Andreu, hi viuen vora 50 persones i que moltes de les persones que hi viuen han vingut d'un altre desallotjament, és a dir, és un bloc que està ocupat des de fa anys pel Sindicat d'Habitatge de Sant Andreu, on es recol·loca persones que ja havien perdut el seu habitatge en el seu moment i que ara doncs, de nou es trobarien exposats a aquest nou desnonament. De moment sabem que hi ha missatges i hi ha negociacions, tant des de la Generalitat com també des de l'Ajuntament de Barcelona, per intentar-lo frenar o almenys ajornar-lo quan tinguem qualsevol novetat, doncs a línies obertes i us ho explicarem aquí a Ser Catalunya.
0: Moltíssimes gràcies, Oriol.
1: Una abraçada.
0: Una casa pairal, una nissaga familiar i un hereu sobre qui recau l'obligació de mantenir el patrimoni i el nom. Aquest és el punt de partida d'El Cadell, la nova obra de Josep Maria Miró, una tragèdia rural, sobre tot allò que heretem sense haver-ho escollit. Perquè aquí ella hereta, però elles, mares, germanes, tietes, són les que sostenen la casa i la memòria familiar fins l'1 de novembre a la sala petita.

0: Té una cosa. En parlem amb tots dos dels seus protagonistes. El teu personatge, Marc, és el cadell hereu. Neix pràcticament amb un guió escrit, que és continuar el nom, el patrimoni i respondre al que s'espera d'ell. No és poca cosa. O sigui, ell arriba a saber en algun moment, escolta, això és el que vull jo i potser no és tant el que se m'acaba imposant.
1: Bé, crec que és un dels temes que parla l'obra. Com explica Josep Maria, és una tragèdia, i en les tragèdies hi ha un destí marcat en el qual tu tens molt poc marge de maniobra, i crec que és un de les línies de violència que exerceix aquesta casa, que és que les dones estan sotmeses a la voluntat de l'home, però l'home està sotmès com a una imatge que s'ha creat, que ella ha de reproduir, i els seus successors també, i és una manera de, també d'oprimir a un mateix aquesta masculinitat. Per tant, hi ha dos dels personatges que faig que segurament no s'ho arriben a plantejar, i hi ha un tercer que sí que, si més no, s'ho qüestiona, de dir, és això el que vull fer jo amb la meva vida?
0: De fet, el director, en Josep Maria Miró, ha dit que una de les coses que travessa el cadell és la construcció de la masculinitat i també de les seves fragilitats i dissidències, no? Vull dir, què passa a un home que no encaixa en el model d'home que la família ha decidit per ell? Vull dir, això ha de ser un patí que esgarrifa.
1: Sí, bueno, què passa quan tu decideixes trencar amb una tradició, no? Quan decideixes ser, com es diu, dissident, pues que hi ha, doncs que hi ha uns que hi ha unes conseqüències i hi ha uns conflictes que si estàs en un entorn que ha evolucionat amb tu, doncs serà més fàcil, però si estàs en una masia o en un entorn tancat com aquest, llavors segurament serà més difícil.
0: És tremendo això, Alba. Resumeix l'obra, el TNC mateix, amb una frase molt potent: ella hereta, ella sostenen. Ella hereta, ella sostenen. Formalment l'home és l'hereu, però són les dones les que mantenen viva la casa i la família. Qui té més poder aquí? El qui passa al davant i diu, tu poses la cara, però el poder real és al darrere? Sou vosaltres les dones?
2: A veure, en aquest cas, partint de que des del primer moment totes perdem el nom, no se sent mai el nom individual de cadascuna, perquè l'hereu, des del primer que fa, des del Francisco, s'encarrega de posar un sobrenom a tothom. Llavors nosaltres no tenim un nom propi.
0: És despectiu o faríem spoiler?
2: No és despectiu. No té per què ser despectiu. És violent pel simple fet de que ho fa sistemàticament amb totes i tothom, no? Ell és una demostració de poder molt clara, com marcar el bestiar una mica, no? Per mi.
0: Es pot dir algun d'aquests sobrenoms?
1: Sí, i tant, tots els pots dir.
2: Sí, mira, hi ha la Pètals, jo sóc la cadernera, després moriré i seré la meva germana, que és la Garça. Hi ha la Fura.
0: Brutal.
2: Hi ha l'Escabellat.
1: L'Estranya.
2: Hi ha la Recollida. Hi ha la Incerta.
1: Tots són noms per acabar deshumanitzant aquestes dones. I, en canvi, el Francisco, el Josep o l'Albert, que haurien de ser els cadells, mai sentiràs que li diguin el cadell, sinó que ell remarcarà que se li digui pel seu nom, no? Josep o Albert. En canvi, amb les dones no se sap mai quin és el seu nom real.
2: I sí que és cert que després entre les dones hi ha unes certes jerarquies, però en realitat, com la matriarca inicial està tan marcada per la por, o sigui, hi ha tanta por que és la qui mana de veritat en aquella casa, jo crec que és la por. La por al que sigui diferent, la por a qualsevol cosa que et pugui atacar i trencar aquesta idea del que s'ha decidit que és la família, no? Que a vegades que no és una casa, és un cognom, no? Abans, com que ho comentaven, no? Que jo tinc amics que encara es discuteixen per quin cognom anirà primer, perquè si no es perdrà el cognom, no. I penses, perdrà el cognom d'aquí, de què, qui sou? O sigui, és una nissaga que ve de fa milers d'anys o...
0: Qui sou, qui som, eh?
2: No? Qui sou, qui som?
0: La por, que a vegades és un personatge, com es pot dir, del decorat, la il·luminació, la música... La por. Jo no m'imagino tampoc allí un personatge que entra a l'escena i diu «Sou la por, malparits, us fotré!»
1: No, la por és un concepte, és una eina de control.
0: És una meravella, eh?
2: Asfixiant. És molt, no? Crec que tota l'obra és molt asfixiant. La llum i l'escenografia, el negre amb el que anem vestits, no? Tot va cap a aquest tancament, no?
1: És fort, perquè jo crec que tots tenen por, fins i tot els homes, no? És a dir,
2: els
1: homes també tenen por. És a dir, els homes exerceixen una violència que pot generar por cap a les dones, però ells exerceixen això a través d'una por, no? També de no poder mantenir, no poder estar a l'altura de, no poder transmetre aquest llegat, no, saps?
2: Absolutament, però crec que és com correlatiu, no?
1: Sí,
2: per haver violència ha d'haver-hi por primer del que t'has de defensar, no? I hi ha molts... O sigui, hi ha un parell d'oracles, no? estàs, del

0: que ha de ser l'hereu o del perill que pots tenir si no et protegeixes, no? Que això marca una mica el destí d'aquesta casa.
1: I seria un spoiler?
2: No hi ha spoilers, perquè...
1: És que a mi em fa patir, fotem algun spoiler aquí, però jo... No. Parlem.
2: No, perquè
1: del...
2: jo crec que...
1: Perquè m'agrada molt a nivell conceptual el que esteu explicant.
2: El Josep Maria ho explica, són fantasmes. Qui vingui a veure l'obra, qui veurà són fantasmes. Estem parlant d'una història que comença a principis del segle XX fins a l'actualitat. Sí. Llavors ja entens que hi ha algú que està mort. Vull dir, al final tots són fantasmes, són històries...
0: Tothom mort.
2: Tothom mort.
0: En aquesta obra, història, crec, no?
2: Sí.
1: Bueno, tard o d'hora sí. A l'obra no ho sé,
0: però acabarem morint.
1: Clar, tots acabarem morint.
2: Clar, has de pensar que, clar, és no, el que deia, és una casa, una masia. I la masia també és un personatge, no? Mm-hmm. Que és aquest narrador que va explicant la història. I crec que és una història també d'espais que s'han habitat i que tenen ferides, sí, sí. I que parlen, no? Aquestes pedres que ens transmeten tot el que ha passat durant un segle, durant generacions i generacions, en una mateixa família.
1: Les dones sostenen la família, però també poden acabar sostenint les mateixes normes que les estan relegant a un segon pla. Si són conscients d'aquestes normes, en algun moment es plantegen trencar-les, o és que la por, aquesta por gegantina, fa que ni s'ho plantegin ja directament, o la suprimeix tant que ja ni s'atreveixin a fer el pas?
0: Algunes sí. Hi ha alguns personatges en aquesta família. Els meus, no massa. Els meus no s'ho acaben ni de plantejar. No? Ells, la por les paralitza en alguns aspectes i no acaben de desenvolupar massa més. Mm-hmm. Però n'hi ha algunes que sí, que fan petits actes de rebel·lió per intentar... No?
2: Sí, no, t'anava a preguntar. Tu creus que, si ara ens féssim la pregunta, tots els personatges, exceptuant en Francisco, potser, creus que tenen l'oportunitat en algun moment de plantejar-se un canvi i no l'acaben executant per por, per una imposició de dalt? Saps? Si ens miréssim tots els personatges, des de la garsa, no? La tieta, hi ha un moment que diu podríem ser això i ella mateixa
0: tieta,
2: no ho acaba fent.
0: La tieta
2: fent.
0: És un personatge que té aquesta, clar, que sí que té aquesta visió... Tots no, alguns.
2: Alguns.
0: Tots no. Jo no crec que la cadernera o la garsa tinguin algun moment de pensar que podrien canviar.
2: Quan la garça... Quan,
0: a veure.
2: Quan la,
1: és una meravella,
2: quan
1: eh?
2: La tieta...
1: Estic fent ara oient de l'espai, eh?
2: Però sí, estem tenint una conversa que potser hauríem d'haver tingut a la sala d'assaig.
1: Està bé, és molt xula. Quina conversa més xula.
2: La tieta et diu allò de... Hòstia, és que podríem tenir una llar de foc, com faríem...
0: Jo li dic que parla massa.
2: Exacte, però allà hi ha un moment que la garça podria dir... Tens raó, però... No.
0: Podria tenir un...
2: Podria, però no.
1: Deixem-ho estar, eh?
0: Podria escoltar-la, però...
2: Ja.
0: És que si s'ho permet... No, és aquest moment que si tu et permets... No sé si s'ho pot permetre, perquè llavors se li ensorra tot. No? És el perill de quan agafes algú molt recte, no? I intentes trobar-li les esquerdes, que costa, perquè si en troba una, es desmunta tot.
1: Li desmuntes tot el personatge que s'ha creat. Mm. Tu l'has interpretat, Marc, en Josep Maria Miró, al principi d'Arquímedes, però aleshores et dirigia Leonardo Granados. Ara tens l'autor de l'obra, assegut davant dirigint les seves pròpies paraules. Això et dona tranquil·litat perquè pots preguntar-li què volia dir, o encara fa més por perquè no tens marge per dir jo ho havia entès així?
2: Aquí hi ha tot un tema, no?, quan treballes amb l'autor viu de l'obra, però crec que en aquest cas és un gaudi, no?, tenir la sort de poder estar amb el Josep Maria i que ell mateix...
1: Autor viu ja és un concepte xulo, eh?
2: Sí,
1: i que ell mateix t'ho pot dir, no?
2: Qui millor ell que ha escrit aquesta meravella d'obra com perquè et pugui dir el que ell creu, i ell és una persona prou oberta i entenedora com perquè tu li puguis dir, hòstia, jo ho he llegit així, i ell et pugui dir, doncs, ostres, doncs, és veritat.
0: Alguna vegada li hem dit, en plan, no, tu el que volies dir això, no això altre.
1: I us dona marge?
2: Sí. És molt bon director, molt bon dramaturg, i genera uns espais de treball tan còmodes que et sents... Et dona peu de, sisplau, comenta amb tu el que tu també creguis. Treballem junts amb això.
1: Buah, això és una cosa que... No sé si es troba cada dia, eh?
0: Rara avis.
1: Alba, el mateix Josep Maria ha explicat que aquesta obra és també un homenatge a les tietes, aquestes dones que moltes vegades ho heretaven, no tenien descendència i, en canvi, acabaven cuidant a tothom. Fins en quin punt això és així, o dius... Homenatge a les tietes.
0: Homenatge a les tietes, segur. Segur. I també el que entenc, el caràcter, com es diu, l'arquetip que suposa una tieta, com trencar-lo una mica, perquè no són dones que estiguin apoquinades a casa seva, que només estiguin per servir els altres, sinó que tenen les seves opinions, el seu caràcter, han pogut revelar-se moltes vegades, no? recordem que hi ha hagut èpoques on era millor fer-se monja que casar-se, no? O sigui, tu podies decidir, ostres, doncs, per casar-me, per haver-me de casar i haver de complir amb tot el que s'espera de mi, abans
1: prefereixo...
0: Me voy al convento i com a mínim allà llegiré... Ara no estic fent una apologia de res, Déu me'n guard.
1: Escolta, que facin el que vulguin.
2: Rosalia!
0: Rosalia, ven a mi! No, no. Però en el sentit de que tu pots decidir no comulgar amb el que s'espera de tu com a dona, que és, doncs, això, doncs, tenir fills, formar una família o aquestes coses i tirar per altres decisions vitals que siguin igualment vàlides i, és més, que siguin absolutament necessàries dins d'una família.
1: Ara parlarem de la casa pairal. Abans, però, tenim un missatge del Fèlix de Capellades pel Marc Tarrida.
3: Ei, què tal? Soc el Fèlix, vale? Soc de Capellades i la meva pregunta va pel Marc Tarrida. A veure, més que una pregunta, és una observació, vale? Que sàpigues, xaval, que se t'està fotent la cara d'actor, que flipa, vale? Que ho sàpigues. Però d'actor d'aquests, guai, vale? Perquè podria posar una cara de Torrente, que això és una putada, però no, se t'està posant una cara així d'interessant, no? Mirada d'aquesta, com dieu vosaltres, en sentit de veritat, i de motor intern. O sigui que, enhorabona, perquè a més, ets actor, o sigui que va, com en ella el dit, no? Perquè, vaya putada, imagina't ser veterinari, no? I que et diguin, tens cara d'actor? Pues no, senyora. No veu que li estic salvant la vida al seu gat?
1: Home, que sóc veterinari, no tinc cara d'actor. Tu dius més gent, això de...
2: No ho vull.
1: Se t'està posant cara d'actor.
2: No ho vull, no ho vull. Jo vull tenir la cara de Marc Tarrida Ribau, que és el que sóc, i actor és la meva feina i el meu ofici. Però no, cara d'actor, no.
1: Però ojo el concepte, eh?
2: L'entenc. No, moltes gràcies, Fèlix. Entenc que és un... una falac, però no, jo vull que la meva cara segueixi sent la del Marc i ja està.
1: Però hi ha un moment que les fotografies de la vostra carrera professional, quan es fan fotos pels muntatges que feu, per les sèries, dius, hòstia, m'ha canviat l'expressió, no, però no per malament, sinó com que hi ha com una certa seguretat, com que has entrat dins...
2: Aquí estàs posant, no? Sí. Quan, aquí sí que hi ha foto d'actor, sí que et reconec que n'hi ha, no? Aquesta foto d'actor, sí, no? Aquest mirar, a vegades foto d'actor que, va, fem alguna diferent, i es foto amb... Saps? Amb la mà així, com posant una miqueta estrany.
1: Aquesta, no? Que vienen los Javis.
2: Saps? Això sí que és.
1: Sí.
2: Aquí sí que puc entendre la mirada d'actor. Però en el meu dia a dia, no sé, Alba, tu vols...
0: Clar, no, home, no, justament el que a mi m'agradaria és que no se'm veiés a mi mai, es veiés sempre el personatge, no? D'alguna forma, per tant, jo voldria tenir una cara, com es diu, canviante.
2: Camaleònica.
1: Escolteu, anem a fer un petit... fem un test ràpid, que hòstia, és què era teu. Després ja tornem a l'obra.
0: Vale. Moment,
1: anem al test de què era teu.
0: Tornem-hi.
1: Algun dels cors. Marc, el cadell ets l'hereu. Si avui et diguessin que has heretat una casa pairal, què fas? Me la quedo? Me la venc? La converteixo en casa rural? O primer miro l'Ibi i després ja decideixo si estimo la família o no?
2: A mi m'encantaria tenir una casa al camp, a un poble. Sí, me la quedo.
1: Alba, a l'obra, ell hereta, ella sostenen. Què has heretat tu professionalment que de la gent amb la que has treballat? Què has heretat de la gent que has treballat?
2: Molt més difícil la teva resposta que la meva, eh?
1: Cartanyà, cabró. Disciplina, inseguretats, oficio o una mica de tot i alguna mania que preferiria retornar, diguéssim. Què has heretat? Disciplina i seguretat, ofici.
0: Segur.
1: Amistats, també.
0: Moltíssimes i molt bones. Humilitat.
1: Wow.
0: Molta humilitat. Sí, molta humilitat cap a l'escenari, cada cop que m'hi acosto. No diré que hi pujo, perquè a vegades no hi puges, a vegades vas recte. Però...
2: Jo crec que has adoptat molt, perquè jo t'he conegut ara, bueno, sabia qui eres. No, molt sentit de companyerisme, lluitar per...
0: Sí.
2: Perquè tothom, bueno, es treballi amb dignitat i amb comoditat.
1: I és la que crea bon ambient, ella, doncs.
2: Sí, també, eh? Sí, té una energia superbona.
1: I hi ha gent
2: i
1: que fa de nòdul de tots, no? És curiós.
0: Sí, però bastant... És una companyia bastant nodular,
2: sí.
0: Vull dir, bastant transversal. Però
2: ara
0: sí,
2: que parlàvem de tu, doncs...
0: Però sí.
1: Marc, has interpretat el principi d'Arquímedes i ara tornes a Josep Maria Miró amb el cadell. Què prefereixes heretar d'un personatge quan s'acaba una obra, que també te la traslladaré a tu, Alba? Una manera de pensar... Una frase, una amistat o res. Escolta, última funció, dutxa, i aquest senyor, aquest personatge, ja no sóc jo.
0: Hi ha una pregunta. Jo crec que m'agrada datar dels personatges preguntes que m'han... no? O sigui, coses que t'han conflictuat una mica amb tu mateix i que has hagut bueno, de respondre, a vegades amb el que faries tu en aquesta situació. Mm.
2: Sí,
0: no?
2: Ho agafava amb el pensament, no? Quan tu et qüestiones aquest personatge, sí, que desenvolupes tot una teoria sobre un tema o un concepte, i crec que això és guai perquè te l'endús per tu i et fas la teva opinió.
1: Arrodonim amb el testament professional. Què voldríeu deixar en herència després de molts, hòstia, anys de teatre? Ala, vinga, bé, ja veuràs. Un personatge inoblidable, una manera de treballar, és que dius, hòstia, és l'Alba, és el Marc Style, haver ajudat altres actors o els drets d'una obra que representi cada Nadal, que això també estaria molt bé. Allò, un ingrés passiu, fot-li, fot-li.
0: Els drets.
2: No, a mi... Cap, però si n'hagués de triar una, doncs, hòstia, el record de... Hòstia, el Marc, doncs, que bon company, sí, que era. Ja està, no necessito que recordin cap personatge, sí, ni la manera de treballar el Marc, no?
0: Hòstia, és que et recordin per un personatge...
1: És una putada,
2: sí, tio,
0: ostres, no?
2: No, quin pal.
1: És clar, l'Alec Guinness el recordaven per Obi-Wan Kenobi, saps? L'actor de cinema. I a vegades te recorden actors de cinema per un paper que va fer al principi o al final, que dius, hòstia, un paper... és just que defineixi tant una carrera d'un actor? El paper que sigui, si amb tele o amb sèrie, saps? O amb cinema o amb teatre.
0: A veure, a vegades també passa amb una cançó, no? Hi ha un grup, sí, hi ha un grup de música que, sí, té una cançó que cada cop travessa els cors i també és bonic, en plan, forma part d'una cosa molt gran que, mira, que ha marcat una època i ha marcat una època de la teva vida, també. Però sí, que et recordin més per la manera de treballar.
2: Sí,
0: no?
2: Hòstia.
0: Per la manera d'estar... De generar... A mi m'agrada pensar que tots estem per sota d'una cosa més gran, que és la peça de teatre o l'obra d'art per la qual estem treballant.
1: Parlant de treballar, en què esteu ficats que es pugui explicar ara mateix? Alba, Marc, Alba.
2: Alba, tu primera.
1: Vostè primer.
0: Doncs quan jo acabi, quan acabem les funcions, començaré a assajar Roig i Violeta també al Teatre Nacional, dirigida per la Magda Puyo, que és una obra, una adaptació de dues novel·les de Montserrat Roig que han fet la Daniela Freixas i la Magda Puyo. Molt, molt potent.
1: Per què? Per què? Això és l'argument, vaja, perquè està escrit...
0: Sí, són dues novel·les, sí, hi ha l'adaptació, però hi haurà, serà una obra molt especial amb números musicals, molt... Bueno, les obres són amb el Jardí de... l'Hora Violeta, i el Jardí de les Cireres. Ai, no, el Jardí de les Cireres no.
2: Bueno. Pam, pam, pam, pam!
0: L'Hora Violeta!
2: Serà molt bona, escolta.
0: Serà molt bona, un moment. L'Hora Violeta
2: i ja està.
0: Sí. Bueno, molt bé, serà molt bé.
1: No passa res, eh?
0: No, i la veritat que estarem amb la Raquel Ferri i l'Oriol Genís.
2: Francesc Marginet.
0: Veus? Tots,
1: a poc inexentada, vés-hi tu també, coi, que no...
0: Ja li agradaria, s'ho passaria molt bé.
1: Vés-hi tu.
0: A més, jo crec que serà, venint del negre profund del que vinc, allà hi haurà una mica més de color.
1: Sí. Marc, tu què tal? Com estàs? Com va tot?
2: Mira, nosaltres anirem amb la nostra companyia de teatre altra volta al Maldà a fer Observint aquests fills de puta.
1: Oh.
2: I al gener estrenarem al Romea una comèdia amb l'Arquilloé, l'Albert Pérez, amb en Joan Esteve.
1: L'hem de portar amb els Javis, el Marc, eh?
0: Home, jo...
2: A tothom.
1: Són el Modo Verdara, segurament els Javis, eh?
2: Jo estic molt bé aquí a casa meva,
1: si
2: treballant
1: amb la gent
2: que estic treballant.
1: Ara cap aquí, ara cap allà...
2: La vida decidirà.
0: Jo cada dia, abans de començar, per fotre el nerviós, li dic, escolta, vigila, que potser... Que ja crec que hi ha l'Almodóvar que busca un noi d'Igualada de 29 anys.
1: Hombre.
0: O els Javis.
1: Hombre.
0: O hi vaig fent directors diferents.
1: Marc, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, molta merda.
2: Moltíssimes
1: i us anem
2: gràcies.
1: Seguint fins de propera, eh?
2: I tant que sí.
1: Vinga, va.
2: Adéu.
1: Malena Fernández, pues ja estem, eh? Ja fins aquí.
4: Jordi Cartanyà, gràcies. És moment d'acomiadar el programa perquè ens acostem ja a les 12 del migdia, moment de deixar pas als companys del Què t'hi jugues. Fins aquí l'Aquí Catalunya d'avui i tornem demà a partir de les 7 del matí, com sabeu, de 7 a 12 del migdia. Que vagi bé, adéu!

0: Bon dia, com esteu?
1: Bon dia, sí que...
0: Has dormit poquet, Flaqui.
1: He dormit poquet, però ha valgut la pena.
0: Jo t'he escoltat des del llit.
1: Veus que bé, quina sort.
0: Aguantant fins al final.
1: Bueno.
0: 5 minuts m'he perdut de retransmissió.
1: Ja comencem amb
0: 5 minutets. El Flaqui ha narrat el comiat de Leo Messi amb la selecció argentina. Avui el que t'hi jugues hem portat la samarreta de Messi, la samarreta de Maradona. Ara ho comentarem. El que no m'esperava és que al bar, Flaqui, haguéssim de convèncer a un argentí de que Messi és millor que Maradona.
1: No, s'admet que hi pugui haver debat per alguns, però vaja, escolta'm.
2: A qui tenia que convencer, a mi?
1: A ti.
2: A mi me tenia que convencer.
1: Para ti, ¿quién es mejor, Messi o Maradona?
2: Maradona, mil veces, mucho más. Siempre, y señalarle a él. Y... Sí, sin problema.
0: Al bar ha vingut el Juan Irigoyen, company del País, que també es queda el que t'hi jugues. ¿Com estàs, boludo?
3: ¿Cómo estás?
1: Ah, però boludo és...
0: Ell m'ho diu de manera carinyosa.
1: Ah, val.
0: Per tant, li puc tornar.
3: No, sí. És un formalisme, ja, pràcticament.
1: Sí? Directament, eh?
3: Sí, no vale, passa vale. Nada. Acá con ustedes no pasa nada. Depende de quién me lo diga, claro.
0: ¿No? Claro, tú apelas al sentimiento, a la coyuntura,
3: para hablar del boludo,
0: al momento
3: para,
0: vital,
3: o
0: no,
3: para hablar de
0: Messi y Maradona, Maradona y Messi.
3: Sí, bueno, un poco lo que hablábamos ahora. Yo me crié con Diego. O sea, yo soy el 81, vi un poco... Aparte, Maradona tiene ese punto de que era como un familiar de todos los argentinos. O sea, era una persona muy presente en nuestro día a día porque era un tipo que, bueno, que le iba... Era noticia siempre, que no es lo mismo con Leo. Y era noticia por cosas que no siempre estrictamente deportivas.
0: Es del diari AS, ¿no, Flaqui? La frase de Maradona, som nosaltres i Messi el que voldríem ser.
1: Sí, és un reportatge que ha fet el diari AS. No recordo ara mateix de què és la frase. S'han xerrat amb diferents escriptors i un d'ells verbalitza aquesta reflexió.
3: Però Galeano també té una bona frase de Maradona, com que era el dios más humano.
0: Maradona. O sea,
3: Maradona.
0: I Messi, el dios más extraterrestre.
3: No sé qué opinaba de Messi, pero de ese punto de, claro, capaz que no sé. ¿Cuándo se murió Galeano? No hace tanto.
0: Tenim aquí el Ramon Besa. Avui l'hem fet venir a l'estudi, perquè com que portàvem a l'Irigoyen, ens havies d'ajudar a domesticar-lo. Perquè ha entrat i ha dit, vosaltres l'aguanteu només avui, però jo molts dies a la setmana.
4: A la meva trajectòria, jo he estat amb dos personatges extraordinaris, periodistes sensacionals, però que la gent els disfruta i jo els he patit.
0: Que són, un és el Lu Martín.
4: Lu Martín i Juan Irigoyen.
0: Me
3: estás poniendo muy abajo. O sea, me estás mandando muy abajo.
4: És a dir, perquè la controvèrsia, la revolució...
0: Saps amb qui quedat per dinar avui? Saps amb qui quedat per dinar avui?
4: Amb Lu Martín. M'ho acaba de dir ara mateix perquè jo he estat esmorzant amb ell.
1: Ah, mira.
0: Sí, esmorza amb tu i dina amb mi. Bueno, aviam si aconseguim que guanyi
4: no,
0: pes.
4: Però,
0: abans l'havia de perdre, l'havia de guanyar.
4: Una de les coses que jo tenia sempre molt present a l'hora de fer una redacció o la secció era trobar gent que jo considerava molt apta i molt bona, però que pensessin diferent que jo. Perquè per pensar igual que jo ja no feia falta. A mi m'han de fer veure les coses que jo no veig.
0: És interessant.
4: O les coses que no... Que em fan veure que jo estic equivocat. Aleshores, amb el Juan i amb el Lu...
0: Els dos els vas fitxar tu pel País?
4: Sí. Bueno, amb el Juan sí, amb el Lu, amb la complicitat de Santi Segurola, perquè en aquell moment, diguem, Santi era el redactor en cap del País i tenia molta influència a Barcelona, protegia molt Barcelona, i quan es feia un fitxatge d'aquests havies de tenir un aval d'algú que digués des de Madrid, bueno, que t'haig d'explicar jo a tu com funciona aquesta empresa, que quan tens vincles amb Madrid doncs ha de ser consensuat, i aquí l'ideòleg, per mi el meu pare, o sigui, si Maradona és el pare i Messi és el fill, per mi Maradona, Segurola, és el pare del que és el periodisme esportiu del País, el marge que ha tingut molts grans redactors.
0: M'estàs dient que Segurola seria Maradona i Lu Martín Messi?
3: No, el Messi.
0: Més aviat... Vale. Estava pensant en Lu Messi, seria amb Maradona.
3: No. El Messi.
5: Però és una comparació... No seria la Minya Val.
0: És una... Hòstia, Lu Martín!
5: No seria la Minya Val.
0: No l'he vist venir.
5: Amb el Ramon Morso, amb el Sique Dino i amb el Juan pues fem queta.
4: Ja està ben tirat, eh? Està ben tirat. Però és igual que també com Cruyff i Guardiola, no? Cruyff era... És a dir, la generació de Guardiola, Xavi, Iniesta... tots aquests no serien el que són si no haguessin tingut algú que va canviar la mirada del futbol quan va arribar al Barça, i aleshores jugadors que teòricament abans no formaven part de l'elit del futbol es van convertir en grans estrelles. I crec que Messi, el fet de tenir la pressió de Maradona, la pressió també l'ha fet més gran.
0: Parlarem molt de Messi en aquest inici del Que t'hi jugues. S'ha acomiadat de la selecció argentina amb un 3-0 contra Benín, a Monumental de River, amb més de 80.000 persones. Gol de Messi de penal i dues assistències. 3-0 guanyat Argentina a Benín. Abans, però, Nil Solà, el Barça està entrenant i ja ho fa amb normalitat Joan Garcia.
6: Ja ho fa amb normalitat Joan Garcia, que fa part d'aquest entrenament amb el grup. El Barça ha començat a entrenar-se avui a les 11. Han tornat també Koundé, Cancelo, Bernal i Xavi Espart. Els espanyols, que han arribat avui al voltant de les 3 de la matinada, no s'entrenaran fins demà. Ja vam explicar ahir que Frenkie ja també fa part d'entrenament al grup. Eric ho fa amb total normalitat.
0: Frenkie, és col·lega seu de tota la vida.
1: Sí,
0: Frenkie.
2: Sí, això jo. És igual. No passa nada, ja hablaremos después.
6: I Rafinha, que continua fent treball específic.
0: Per tant, la notícia important és que Joan Garcia entrena amb normalitat, podrà jugar contra el Getafe, toquem fusta, esperem que sigui així. I al bar, on de tant en tant es llancen notícies allà a la barra, el Nil Solà ha dit que Pedro Porro, estant a gust al Tottenham, voldria tornar a Espanya. I sondeja la possibilitat d'anar a Barça o Madrid?
6: És un dels... Evidentment, Pedro Porro, si marxa del Tottenham, on ha renovat, per això és molt difícil treure'l d'allà, i Barça té Koundé i el Madrid a Alexander Arnold. Si marxa d'allà serà per venir un dels grans d'Espanya. Jo crec que ell, sí, no sé si ho ha manifestat públicament, però li agradaria tornar a la Lliga. Evidentment, si ho fa, serà un dels tres grans.
2: I vol venir al Barça perquè ell ara ja, quan canta l'himne del Tottenham, ja canta Tottenham.
0: Has dit que t'agradaria, Pedro Porro al Barça.
1: Seria un bon guinyo al Barça, eh?
0: T'agradaria Pedro Porro al Barça.
1: Home, és un jugador que en aquest Mundial la societat que va muntar amb Lamine Yamal a la banda dreta va ser més que interessant, i si la pot reproduir el Barça en aquesta lateral, que a més és veritat que tens Eric García, que està complint bé, però que jo crec que acabarà traslladant-se de més tard que, o més d'hora que tard cap al central. Koundé no m'acaba d'inspirar gaire confiança ara mateix. Seria un bon fitxatge, però entenc que és complicat.
0: El bar el teniu disponible als canals de YouTube del grup Prisa. El tornarem a obrir dimecres i dijous de la setmana vinent. Torna la Champions. Dimarts juga el Barça contra el Galatasaray. Dimecres ho fa el Madrid contra la Roma. L'endemà dels dos partits, dimecres i dijous, el bar a les 11 del matí, hora catalana. Que t'hi

0: L'últim gol de Messi amb la selecció argentina ha sonat així al carrusel amb la narració del Flaqui.
1: Monumental, el remate de Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. ¿Quién sabe si por última vez con la albiceste, por última vez con la Argentina, por última vez con ese 10 a la espalda, marca Messi con su bendito pie izquierdo transformando el penalti? Lo abrazan todos los futbolistas, todos quieren tocar, acariciar, felicitar al 10, que le permite emocionado celebrar en el verde del Monumental ante un rendido estadio que
0: gol
1: lo aclama.
0: Gol de penal de Messi per acomiadar-se de la selecció, programació especial a la cadena SER per viure en directe aquest adeu amb la narració del Flaqui que ha acompanyat a Messi al Barça i també a Messi amb la selecció argentina. El millor moment, òbviament, és aquest, el 2022.
1: Lo logró con Kempes en el 78, lo logró con Maradona en el 86, y a lomos del bendito pie izquierdo del 10, que no se lo cree, que busca a su familia, que saluda a la grada. Honren, saluden, honoren al rey del fútbol. Imposible encontrar otro como él. Argentina y Messi, Messi y Argentina son campeones del mundo. Lo celebra el Lusail. Argentina tiene la tercera estrella. Messi cierra el ciclo más bello jamás contado.
0: El Flaqui acompanyat amb la seva veu al Leo Messi en tots els mundials de l'absolut. El que no recordaves que tu vas començar gràcies al que va guanyar Messi sent encara juvenil fa tants anys.
2: Bueno, aquí a Localia, amb el Miguel Ángel Román vam narrar el Mundial Sub-20 que guanya Messi a Països Baixos, la final davant de Nigèria amb dos gols de Messi de penal, una trajectòria en què va eliminar Espanya a quarts de final, si no m'equivoco, i a partir d'allà doncs se'ns va obrir l'oportunitat tant per al Miguel Ángel com a mi de poder-nos dedicar a això, sincerament.
0: Fixa't,
3: A Localia, em vaig menjar un plat de bledes perquè el Capello de Madrid va guanyar una...
2: Tens raó.
3: Lliga i vaig dir que si el Madrid grans... jugant com jugaves, jo menjava un plat de
2: bledes. És un dels grans hits de la
3: meva
2: carrera. Aconseguir que Ramon Besa, es jugués que es menjava un plat de bledes i se'l va menjar en directe. Li vam portar unes bledes...
0: I no guardem imatges d'això? Les hauríem de recuperar. Una
2: altra època, no? Han d'estar per allà.
0: Tu no et creies que el Madrid de Capello pugui dir
3: bueno,
0: guanyar la Lliga,
3: eh? Sí, em sembla que era el Madrid que jugava molt malament . I aleshores vaig dir, bueno, a mi és com menjar un plat de bledes, que te'l menges per prescripció facultativa, no pas per gust. I aleshores, doncs, me'l vaig haver d'empassar, sí.
0: El moment més bèstia de Localia, per això, Flaqui, jo el recordo perfectament, sí, és quan a un protagonista, no direm el nom, li va començar a sagnar el nas. A mitja entrevista i vam haver de tirar publicitat, perquè, clar, havia d'anar al lavabo a netejar-se. Sí, sí.
2: Sí.
4: Perquè s'havia netejat abans. Sí, que sí.
2: Sí, sí. Massa fort.
0: Messi es va acomiadar amb aquest discurs.
5: Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente lo primero que pienso es mi viejo. No me queda más que agradecer. Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante todo esto. Más de 20 años. Hasta en los peores momentos que lo hemos pasado y lo he tenido, nunca dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo, de querer estar siempre. El no venir más va a ser un dolor muy grande. Le juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Lo más lindo que te puede pasar. Solo decirle que los quiero. Lo voy a extrañar y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
6: Y en esas noches...

0: pasa, pero ya nada.
1: Aquesta cançó és la mateixa que va escollir Messi al vídeo on anunciava el seu comiat de la selecció argentina fa unes setmanes. És Brindis, de Soledad Pastorutti, en un comiat emotiu que va fer plorar, per exemple, al seu seleccionador, Scaloni.
2: Es como que decís ahora esa palabra, aura es. Yo no se la vi a nadie en mi vida. He jugado con grandes jugadores, pero lo que él genera no se lo he visto a nadie, y eso no va a estar más. Buscaremos nueva herramienta, buscaremos nuevas cosas, seguramente, pero esa sensación no estará. Haberlo disfrutado ha sido increíble y, bueno, tocará seguir sin él y lo haremos, porque es lo que toca, ¿no?
1: Vam escoltar i veure plorar Scaloni, el propi Messi, i també a companys com Otamendi, a qui escoltem ara juntament amb Lisandro Martínez i Enzo Fernández.
3: El enano, fuimos muy cercanos. Gracias por ser una de las personas más simples, más humildes, por demostrar su fútbol, por dejar la bandera en lo más alto.
4: Parece que nunca va a llegar y hoy llegó y todavía cuesta asimilarlo. No vamos a ir acá y pensando que ya la fecha FIFA que tengamos ahora en noviembre va a volver a estar ahí y bueno, va a costar. Que lo amo con todo mi corazón y es una persona muy importante para mí.
5: Muy emocionante, la verdad. Un montón de sensaciones encontradas, espero que Leo haya disfrutado y bueno, lo hemos traído mucho.
6: Pero lo que lloraste, amigo, ¿no?
5: Terrible, terrible.
1: Són veus de companys de Messi el dia del seu comiat. Podeu recuperar la retransmissió, òbviament, a la pàgina web de la cadena SER. Ramon Besa, Juan Irigoyen, des del punt de vista del Barça, no? Com sentir tan a prop i a la vegada tan lluny a Leo Messi? Acabas de emocionar, Irigoyen,
7: no,
1: ahora.
7: Hay un corazoncito jalatido, palpitado.
1: No,
7: pero
1: es que ustedes sacan
8: las cosas de contexto. O sea, yo no estoy diciendo que yo no quiera a Leo, que no me haya emocionado con Leo, que como argentino y como amante del fútbol, has sido un tipo que te dio todo, ¿eh? Estaba hablando con Verdú esta mañana, que me decía que después a sus hijas, a la persona que más quiere es a Leo Messi. Dani.
9: Es buenísimo. Verdú. Con Maribel.
8: Dani.
7: No, Maribel no.
8: Pero podría ser, ¿eh?
1: Dani Verdú te ha dicho esto, ¿eh? Sí. Que después de sus hijos, a la persona que más quiere es a Messi.
8: Sí, sí. Bueno, me sabe mal si le estoy delatando una conversación privada. Dani, jodete, sea donde estés, si estás escuchando. Y nada, lo que pasa es que yo he notado una sabiduría de Messi. O sea, no, antes Messi parecía un sabio en el campo, ¿no? Y no parecía, o al menos no lo demostraba, una sabiduría fuera del campo, quizás por timidez. Pero ha tenido una inteligencia para saber cómo, cuándo y dónde irse, que es una pena que el Barcelona no le haya dejado tomar la misma, que no haya decidido él cómo y cuándo irse.
1: Ara, era una gestió complicada, ¿eh? Per l'època, també per la dimensió de Messi, la situació del Barça, era complicat.
8: Por lo que sea. Yo no estoy buscando señalar a alguien.
9: Es culpa del señor Partey.
8: Simplemente, el momento que se va a las lágrimas de Messi de ayer, de emoción, de nostalgia o de lo que significa, o en esa mezcla entre alegría y tristeza, no tiene nada que ver con las de rabia del 2021. Es eso.
1: Sí, sí, los plus son diferentes. Sí, sí.
10: Es curioso porque yo lo comparaba dient que el Messi ha viscut com dues línies paral·leles que per molt que es prolonguin mai es troben, que són el Barça i Argentina. Perquè la seva gran etapa al Barça, no, Argentina estava molt malament.
1: I era quan li deien pecho frío, Argentina.
10: I la millor etapa ha estat a partir del 2021, que és quan ell guanya la Copa Amèrica a Maracanà contra Brasil, i és quan se'n va del Barça, no? Que és de dir, ostres, què ha passat? I ara ha desenvolupat tota la part que li faltava a Argentina i li falta la del Barça. No sé quan les dues línies arribaran a coincidir. Però sí que crec que estaria bé, en la línia de l'homenatge popular que hi va haver ahir a Argentina, que és molt sentit a Buenos Aires, rumiar quin pot ser la manera del barcelonisme de testimoniar la gratitud i l'afecte cap a la seva obra. Perquè crec que futbolísticament, al marge d'emocionalment, hi ha una cosa que és objectivable i que li pertany al Barça gràcies també a Messi, que és aquesta facilitat que un jugador de carrer no s'espatlli, sinó que en canvi triomfi després de passar per l'Acadèmia de la Masia. És a dir, ara ho estem veient amb Lamine, crec que en el fons, és, ho he repetit moltes vegades, però crec que en aquest cas és escaient, que quan tu entres a la Masia és com si entressis en un conservatori en el que aprens com toquen tots els instruments. I només improvises, el Bermúdez em corregirà com a músic, a partir del solfeig. Perquè si improvises com si fossis un músic de jazz sense saber el solfeig, se't veu tot. Aleshores, Messi va continuar sent sempre un futbolista de carrer que es podia saltar les normes del conservatori, però perquè sabia com actuaven els altres músics, cosa que ara està fent exactament igual Lamin. I aquesta capacitat de mantenir el futbolista de barri nascut a Rosario i ha estat a l'Acadèmia del Barça, a la Masia, fa que jo crec que l'homenatge del Barça pugui ser diferent i al mateix temps compatible amb el d'ahir, amb el camí. Em sembla bé que s'honori la victòria i la trajectòria de Messi, sobretot perquè jo crec que encara fins i tot va fer un millor mundial el 2026 sí. que el 2022,
6: sí, sí.
10: menys el partit de la final, i per tant està en plenitud, i per tant tenia més trajectòria segurament per poder continuar, no? Però vull dir, ell ha decidit, en la línia del que deia el Juan, la cadència vital que ha tingut em recorda molt a la cadència que té amb la jugada. Jo ara, perquè estic una mica empaltat pel Gènesis, els capítols de Ferran Adrià, que és un personatge que també m'interessa molt, jo crec que el Messi el que va fer és la deconstrucció del futbol. És a dir, en lloc de construir-lo, jugava tant a càmera lenta que tu podies desconstruir com es fabricava una jugada. Tu ara pares, és fotograma per fotograma.
11: Hòstia, aquesta no l'he vist bé.
10: No hi ha hagut ningú.
11: Comparar Messi amb Ferran Adrià.
10: Bueno, en el sentit de deconstruir, és a dir, el futbol ja s'ha vist tot, jo vaig a veure com puc fer que el futbol sigui diferent. Aleshores, ell fa una cerimònia que és, per la manera que juga, per la cadència de les seves jugades, que la gent diu no sua, no corre, sinó que juga gairebé perquè tu puguis...
11: Però quan era molt jove anava ràpid. Jugava ràpid.
10: Sí, però ara estem parlant ja...
11: És a dir, de l'etapa final.
10: És a dir, el
11: que
10: fet és que de vegades, perquè la pilota vagi ràpida, tu pots anar lent. El que ha d'anar ràpid és la pilota, no tu. Però si tu l'analitzes fredament, això hi va haver un article que em va ajudar molt, del Jorge Valdano, que explicava una mica justament això de la càmera lenta, i que després jo ho he portat a la deconstrucció. És a dir, tu pots fabricar el futbol, és a dir, com es juga a futbol a través dels fotogrames de cada jugada. Messi, veuràs com és el toc i què és el passi. I això té una grandesa extraordinària. Participo una mica del que diu el Juan, que ell, a diferència dels seus precursors, mai ha estat un revolucionari, mai ha estat un transgressor, mai ha estat, sinó que ho ha fet des de la convencionalitat. I això té molt de mèrit, perquè ell, cap i la fi, sempre remetia al camp i a les regles del joc. Mai va estar expulsat molt poques vegades, mai no li he recordat que simulés un penal.
11: Va marcar un gol amb la mà, això sí. Com Maradona.
10: Com Maradona. Però vull dir, d'algun moment ell desafiava, és a dir, jo no negaré que he fet el gol amb la mà, que puc haver fet trampes, però depèn de si m'ha vist més a l'àrbit o no, perquè després hi pot haver una jugada que a mi m'han fet un penal que no m'han pitat. Però vull dir, no era un jugador, no feia trampes.
11: De fet, Iturralde González, a Carrusel, va reflexionar sobre això que estàs comentant, Ramon, de lo molt que tenen que agrair-li a Messi, que han de agrair-li a Messi, els àrbitres.
12: Vosotros sabréis lo que es Messi futbolista, yo os voy a hablar para lo que ha sido para los árbitros. Ha sido el jugador que podía habernos echado en cada partido 100.000 personas encima nuestro, en cuanto a simulaciones, en cuanto a tirarse, y ha sido de los jugadores más...
13: más nobles, ¿no? Sí.
12: Más nobles en un terreno de juego, porque mira que le han pegado. Y nunca buscaba tirarse, nunca buscaba... A ver si aprenden los jugadores nuevos, sobre todo los jóvenes, que nunca buscaba el engaño. Tú fíjate, Messi, en la selección argentina, que busque el engaño, que se tire,
13: totalmente.
12: Pues le pone un partido al árbitro, patas abajo.
11: Aquí está Iturralde González amb Manu Carreño, al líbrid que vam acabar fent ahir al tram final del Larguero, juntant-lo amb Carrusel.
10: Agafa ara... després del que has vist a Messi, les imatges de Maradona als anys 80, 81, 82 a Barcelona, les hòsties que rebia cada partit, no hi havia televisió, és a dir, la vida de Messi, la gran diferència amb els altres cracs és que ha estat retransmetida en directe.
11: L'ha protegit la tele, a Messi.
10: No, tots els entrenaments, ho sabem tot de Messi. En canvi, de Maradona, tu veus el Life is Life, quan està jugant i encara t'hi quedes, perquè és un episodi de la vida de Maradona. Tu veus un gol de Cruyff i vas veient episodis, és com si veiessis una sèrie. En el cas de Messi és una pel·lícula, no hi ha sèries. És una pel·lícula de principi a fi que t'ha permès actualitzar tot el futbol. Això també és una cosa que li hem d'agrair, no? Que a partir d'ell, tu hem tornat a parlar de Pelé, hem tornat a parlar de Cruyff, hem tornat a parlar de Maradona, hem tornat a parlar dels grans de Di Stéfano, fins i tot, no? Amb aquest caràcter que ell tenia de procedència argentina.
11: Ens ha ajudat a reconstruir la història del futbol.
10: A reconstruir la història.
11: Hauria de ser professor d'història, Messi. perquè gràcies a ell l'hem conegut. Gràcies. Molts
10: i després
11: oients l'hauran conegut.
10: En el fons, com argentins, jo que amb el Maradona vaig descobrir una cosa, que és un exemple que tu deies. Quan estava Samitier què feia? La història del Barça. Tocava amb la punta de la bota el travesser. Quan va arribar, d'alguna manera, l'evolució del futbol, va arribar la quietud amb Kubala, que eren tots els gestos tècnics. I allò, però tot era una quietud solemne. Arriba Cruyff i és el futbol en moviment. Tot anava ja a una altra velocitat. I arriba Maradona i és el tango. Per què? Perquè frenava. El tango, verdad o mentida, tu acceleres i frenes. Has de ser molt argentí i saber ballar molt el tango. Si no, no ho veus. Jo de vegades encara ho faig. Em poso els gols de Maradona amb música de Gardel. Perquè és el tango, és a dir, accelerar, frenar.
11: M'ho dius en sèrio, que sí, veus gols de Maradona amb música de Gardel? Sí, encara ara?
10: Encara ara, clar que sí.
11: Amb una copeta, amb una copeta de vi?
10: No, de whisky.
8: Esta no l'havia venit.
11: Ah, m'estàs dient en sèrio o no?
6: La última farra de mi vida, muchachos, que se va.
8: ¿De quién era amigo Gardel? ¿Era amigo de alguno de
10: Samitier?
8: De Samitier.
11: Et sembla una tonteria, però ens ensenyes a gaudir de la vida en petits moments.
8: I tant.
11: Si perquè els... avui, a la nit, imitaré, faré el mateix.
10: Clar, però el Sergi, d'alguna manera, ho fa amb el Ronaldinho. Jo crec que tothom té... Els que ens agrada molt el futbol, el moment, el flac, ho farà amb Messi, no? Vull dir, tothom té un... Jo també ho havia fet amb altres maneres, amb Cruyff, però... Jo, quan vaig veure Maradona, jo vaig veure un futbol diferent perquè era aquesta evolució que t'he intentat explicar. Del frenar, és a dir, també es pot frenar, no? Segurament hi ha altres jugadors que han frenat, però aplicat a un tango, que és allò de... el meu pare era molt ballador, li agradava molt la música, jo sóc un negat. No tinc oïda musical, ni tampoc ho sé entendre, però aleshores per això faig moments íntims. En lloc d'aprendre a ballar tangos, foto un tango, aleshores solet, no emprenyo a ningú, i em passo 20 minutets de desconnexió, i ja està.
11: Que guai. I el Ramon Mesa ha aconseguit una cosa insòlita, que és que en una tertúlia... Tinguem un argentí que està callat escoltant un català.
8: No, pero esto es la historia de nuestra vida, ¿eh? O sea, claro, hay que, cuando habla alguien que sabe, que quedarse callado.
7: Y tant, ya voy a aprender. No, y aprender. Sí.
8: Y aparte con cosas que tiene que... Lo de Maradona, sí, lo hemos hablado, esto que Diego era mucho más estético, si se quiere, en su gambeta. Que Diego.
11: Bueno, y él representaba algo más que un jugador. No, Messi es solo un futbolista y Maradona era algo más.
8: Sí, Diego está en ese punto con Ali, con...
10: Però la derrota, a més, a diferència del que ha dit avui Havois, per exemple, parlant de que Messi hagués estat millor escriptor, jo crec que la derrota té més plecs literaris que no pas la victòria.
11: Ramon, avui ens estàs elevant a...
10: No, és a dir...
8: Però és romantitzar la derrota un poc.
10: Sí,
7: La derrota et porta a ser millor escriptor, diguéssim?
10: Et porta a ser més dur. Sí. Et porta a ser més periodista. Sí. És a dir, tu et surten... Bueno, a mi ara, el que em va passar amb Xavi, no ho vull citar, però posaré un cas de que tu pot ser que aquell adjectiu... del
11: bufón
10: d'un moment que et surt el bufón, que no està referit a Xavi, sinó al Barça, no et surt amb la victòria et surt un altre adjectiu. Aleshores, la competència...
11: Perquè la derrota et fa sagnar les ferides.
10: Just, sobretot perquè tu estàs tan emprenyat i tan dolgut perquè en el fons et surt la teva condició de culer o de simpatitzant amb l'equip que jugues, que acabes transmetent el teu dolor. Aleshores té uns plecs i té una emotivitat i un dolor que mejor, no té la victòria.
8: Tu mejor frase, o una de tus mejores frases, la tenés en el 5-0. Sí. Los goles caen en el Camp Nou como las hojas en otoño.
7: Está en el Museu del
8: Futbol. No te quiero contradecir, o sea, pero... No,
11: oye, que el 25 de octubre cae en otoño, ¿eh? Pleno otoño ya, el Barça-Madrid d'aquesta temporada. Aviam si tornen a treure gols com les fulles a la tarda.
10: I el 29 és el dia de la fundació del club, que és ja en les eleccions generals.
7: 29 de novembre, sí senyor.
11: Sí, senyor. Estan arribant missatges al 606-32-72-11 sobre Messi. Ara n'escoltarem alguns, 606-32-72-11, però, òbviament, del comiat de Messi se'n parla a tot el món. Ho repassem amb el Marcos López.
13: El quiosc del Marcos.
11: Hola, Marcos.
7: Hola, Marcos.
14: Hola, Sique. Hola, Fraki. Muy buenos días. Tres diarios, tres historias, evidentemente, de Argentina. En el diario Le, Hernán Kraus escribe: gracias eternas, Lionel Andrés Messi. Y se reconstruye el relato de una noche inolvidable que comienza mucho antes. Leo llora cuando llega, en el micro emocionado. Se seca las lágrimas mientras mira su vida de selección pasar por la ventanilla. Se lee en uno de los rotativos más importantes del país. En Clarín, otro de los más grandes, Martin Wood titula: Lionel Messi, una huella para siempre. La noche en que abrazó a todo un país y le dijo adiós a la selección, indicando que la estrella, el que fuera jugador del Barça, no pudo cantar el himno del país, atrapado como estaba por la emoción. Mientras Scaloni y sus lágrimas infinitas reflejaban la tristeza inacabable de millones de argentinos. Hasta la pelota lloraba. En La Nación, la leyenda del hombre imposible, Messi, le tocó la puerta de la eternidad la noche en que el fútbol le dijo gracias para siempre, escribe Andrés Eliceche, admitiendo que no hay homenaje que pueda estar a la altura del futbolista más extraordinario de todos los tiempos. No hay partido, no hay canción, no hay texto, no hay gol, ni siquiera uno suyo, que simbolice la dimensión real que tiene este hombre en la historia d'este deporte.
11: Fixeu-vos com contrasta el comiat de Messi amb la selecció argentina, Flaqui, amb el de Cristiano Ronaldo i Portugal.
7: Sí, és un contrast més que evident. Cristiano Ronaldo va emetre ahir un comunicat per explicar i donar el seu punt de vista tot el que ha passat en les darreres setmanes, els darrers dies, des de que va marxar de la concentració.
11: Un comunicat que era la Bíblia, perquè sí, costava de llegir-lo sencer.
7: Era llarg. No eren 50.000 folis, però gairebé. Explica una mica la seva versió dels fets i detalla, desvetlla, que hi va haver una reunió després de, just quan ell valorava, estava enfadat perquè l'havien fet escalfar mitja hora i no l'havien fet jugar cap minut davant de Noruega, que va haver-hi una reunió abans que ell marxés de la concentració entre el president, ell i el seleccionador, on es va pactar que a la roda de premsa que oferiria en els següents dies Jorge Jesús, el seleccionador portuguès, diria una sèrie de coses, una sèrie de punts que Cristiano va imposar que es diguessin perquè ell retornés, diguéssim, a la disciplina de l'equip. Crida molt l'atenció un dels punts, el número 6, que diu «cometí un error». Això ho havia de dir Jorge Jesús, per ordre de Cristiano Ronaldo.
11: I Cristiano reconeix que ell va validar aquest comunicat.
7: Ell va validar aquest comunicat, és el que s'havia pactat, i com que al final Jorge Jesús no ho diu, és quan ell decideix marxar. El punt 6 era Jorge Jesús dient «cometí un error al poner a calentar a alguien de la talla de Pelé o Maradona para luego no incluirlo en el partido».
11: Clar, així hem entès aquesta declaració de Jorge Jesús.
15: Un plebe que eu disse ao Cris que não ia jogar nos dois primeiros jogos. E pensei durante o jogo, se calhar vou precisar dele, vai aquecer. E depois não o pus no jogo. Qualquer jogador, como eu também fui jogador,
11: aqui,
15: quando a gente anda ali aquecer, 20 minutos, 30 minutos, blá, blá, blá, né? E depois não entra, não há nenhum que fique contente.
11: Nenhum. Não há cap jogador que estigui contente.
15: Quanto mais o Cris. Tem estatuto. Quanto mais fosse o Pelé, se quanto mais fosse o Maradona.
11: Diu, li passaria a Cristiano, com li passaria a Pelé, a Maradona, i acaba dient on podria passar a mi.
7: On podria passar a mi. Però que al final acaba aquesta reflexió dient tots som iguals, tots tenim les mateixes condicions. Evidentment, Cristiano és un símbol, però ha decidit el que havia decidit.
16: O passar dos comunicados do Cris pelo forro dos pelotos. Bàsicament.
11: Els ha reinterpretat.
16: Bàsicament, sí, sí, sí.
7: Sí que és veritat que crida l'atenció que just el dia d'ahir convisquessin en línies paral·leles, abans que deia el Ramon, doncs el comiat de Messi aclamat i aquest de Cristiano, que veurem com acaba aquesta
11: Bruno història. Alemany, què tal, com estàs?
17: Hola, sí que bon dia.
11: Tremendo, el contrast.
17: És bestial. És bestial i, a més, no crec que sigui ni molt menys una casualitat que hagi coincidit en el dia, perquè l'últim partit de Portugal va ser diumenge, les declaracions últimes de Jorge Jesús van ser diumenge, és a dir, Cristiano havia tingut tots els dies que des que va marxar el dimecres de la setmana passada de la selecció fins que acabava el periple de Portugal en aquesta Nations League, per pensar que deia i com ho deia, ho podia haver publicat perfectíssimament dilluns, i ho fa coincidir no només en dimarts, sinó la tarda, les hores prèvies a aquest homenatge de Messi. Per mi no és casualitat.
11: Tu creus que ho fa coincidir expressament, Cristiano Ronaldo, per eclipsar la deu de Messi?
17: Sento fer servir una frase d'aquestes dels joves, però no tengo proves, però tampoco dudas. És a dir, no, crec que claríssimament està buscant que el focus no il·lumini només a Messi.
11: Lo de la comparació és tremendo,
9: Però és que encara l'il·lumina més.
8: Però claro, es que me parece como la estrategia... Clar,
11: però es parla en alguns llocs més de la polèmica.
9: Sí, però voy a quedar tan mal... Que se va a hablar de mí antes de lo bien que va a quedar Messi.
11: Que hablen de mí aunque sea mal, ¿no? Pero que parlen de uno.
8: No sé yo, no sé. Me parece muy raro. Bruno, no te compro tu teoría.
17: No, de ti no lo dudaba, ¿no? No, ninguna falta.
10: Una reflexió que feia molt a l'àrea de metodologia del Barça, quan estava Paco Seirulo, que ell sempre defensava que el futbol físic, que es basa en la velocitat i en la potència, sempre té una fi. O sigui, sempre hi ha un moment que deixes de ser més ràpid o deixes de tenir més força. Mentre que el futbol, a partir del passi, és comunicació. I la comunicació és el virtuisme, el ser virtuós i tenir talent. I aleshores això no té mai final. Simplement depèn de que per passar-te la pilota els tres que se la passin, els quatre, s'entenguin. Una mica és la metàfora de Messi. Messi és el futbol coral i d'associar-se amb jugadors. Cristiano és el culte a l'egoisme fins a les últimes conseqüències.
11: Missatges al 606-32-72-11, per exemple, el que ens envia el Júnior sobre Messi.
18: Els que hem anat al Camp Nou hem sigut uns privilegiats de veure el millor jugador del món. Sento un orgull immens d'haver gaudit del seu joc, els seus gols i tots els títols aconseguits. Veure que es retira de la selecció fa pena, però reconforta saber que marxa havent guanyat un Mundial. I ara, ara ens queda la gratitud, ens queda la certesa de saber que mai més ningú ens farà sentir el mateix. I el privilegi de dir sempre, jo el vaig veure jugar.
11: L'Albert, 606-32-72-11.
19: Bon dia, culers. Messi és la persona que més feliç m'ha fet en la meva vida després dels meus fills.
11: Mira,
19: això ho ha dit Sique Rodríguez un dia al que t'hi jugues i estic totalment d'acord amb aquesta frase.
11: No,
19: jo penso igual.
11: Devia ser després d'un 5-0 del Barça.
9: Caray, Madrid, gràcies.
11: Una cosa així, una Champions.
9: Té una Mafalda i luego Xaboixo. Que rico, que rico, que bien.
11: Aneu enviant missatges al 606-32-72-11. Hi ha possibilitat de que la història de Messi amb el Barça amb Messi, es recuseixi? La ferida? Cicatritzi?
8: Bueno, el tiempo cura todo, ¿no? No lo sé. En estas circunstancias hoy lo veo difícil. Pero bueno, no sé. Todo puede pasar. Hay que ver cómo se planea ese reencuentro, ¿no? Si con el nombre del estadio, si con un partido cuando termine su etapa en el Inter de Miami, cómo también él piensa su regreso a Barcelona, ¿no? Ahora que va comprando... Va comprando un club por categoría, ¿no?
11: Cornellà,
7: el Lense... Jo no sé si hi ha la possibilitat o no, però jo crec que sí que hi ha la necessitat. Jo crec que els culers necessitem tancar aquesta ferida, perquè es va produir la sortida d'una forma inesperada i molt frustrant i molt trista, perquè després el distanciament, per la raó que sigui, s'ha mantingut, però jo crec que el Barça i Messi i el Barça s'han de capitalitzar mútuament. Sí, em sembla que és una història que no s'entén la història de l'un sense la història de l'altre. Ni la historia de la otra sin la historia.
8: Pero bueno, ¿crees que el culé socio ya... cuando sí. Messi da esa imagen, sí. Viene acá de una manera provocativa, ¿no? Que se mete en el campo.
7: De madrugada, sí.
8: De madrugada.
7: Jo entenc que hi pugui haver cert distanciament, potser d'alguns socis del Barça aficionats cap a Messi perquè ha passat temps, no sé, per la roca sigui. Però crec que passats els anys aquesta ferida s'ha de tancar. S'ha de buscar la forma que es pugui tancar. Jo crec que és obligatori tancar la ferida entre Messi i el Barça.

0: ni capitalitzar ni disfrutar en els anys que li venen ja després de que hagi penjat les botes. Em sembla que, no sé si hi ha la possibilitat, estic convençut que es trobarà la fórmula, però per mi és una necessitat, és una obligació restablir llaços i amistat amb Leo Messi al Barça.
1: Jo crec que es falta generositat i grandesa i buscar un motiu o un intermediari. Recordo, per exemple, l'homenatge al Camp Nou, al Dream Team, en què Cruyff, hi ha un moment en què és l'amo del camp, o sigui, amb tota l'afició entregada. Després podem discutir, perquè és el que es discuteix sempre, què hi havia aquell dia al camp, si més aficionats, que socis, el que vulguis, i quan té el micròfon al camp, diu, ara toquem l'himne. És a dir, no fa un discurs contra res. Va ser un punt de catarsis, o d'alguna manera, l'homenatge aquell del Cruyff que havia sortit com havia sortit i que havia passat el que havia passat.
2: Vols dir que si es va aconseguir això, es pot aconseguir?
1: Vull dir que, per exemple, jo ara penso en una figura on comença la història com es podria reconstruir. Jo penso que el punt podria ser Lamine Yamal, perquè hi ha la foto de Lamine i la foto de Messi. És a dir, en el fons, aquella foto del Montfort a la banyera.
2: O sigui, m'estic imaginant
1: de
2: la unció, una taula.
1: No, estic dient, tu tens
2: Messi a un costat, la porta a l'altre i la minya amb el de relator, bueno, i això ha de ser la bomba, eh?
1: Simplement et dic com buscar escenaris o moments que algú faci...
2: I el cuiner que sigui el pare de la minya amb el Hasselhart,
1: no sé, per exemple. Però vull dir, no
3: per
1: està...
3: Per exemple, claro, y mientras él lo baña, yo los frío.
0: Los baños en aceite.
3: Los baño en aceite, claro.
1: Però el respecte que es tenen Messi i Lamin pot ser un factor de catarsis. Bé. Pot ser, no sé, jo ara parlo per parlar.
2: No, escolta'm, està bé llançar idees, no, i aviam si algú les recull.
1: Jo les meves iniciatives aquestes normalment sempre fracasso, com tantes altres coses a la vida. Recordo que també vaig voler fer la Pau en un moment determinat, ho vaig fer d'intermediari amb el Ramon Font, que va ser el gran abanderat, per fer-ho entre el Figo i el Barça, i no hi va haver manera perquè el Figo es negava a demanar perdó. O sigui, la clau passava, sí, perquè la porta estava disposada...
2: Doncs vols que et digui una maldat?
1: I no es va fer.
2: Que només la deixo caure i algun dia l'ampliem, perquè me la van explicar l'altre dia. Una de les claus del trencament entre la porta i Florentino i de la fractura i el distanciament del Barça amb la Superliga és una conversa de la porta amb Luis Figo. No és la única, eh? Ja feia temps que s'estava cuinant el distanciament i la fractura, però hi ha una conversa entre la porta i Luis Figo, on Figo, que és ambaixador de UEFA, Figo és ambaixador de UEFA, tinc entès que no li parla gaire bé de Florentino i dels seus projectes.
1: Però vull dir que el Barça ha tingut casos de jugadors que s'ha acabat de mala manera, de distanciaments i tal, i ara seria un moment també amb totes les etapes que ha anat superant en la seva història, també de ser capaç, a la línia del missatge del Flaqui, de saber com gestionar la reconciliació amb Messi. Crec que és un acte de grandesa, és un acte de gratitud, és un acte escaient més enllà dels que creguin, que no es tracta que torni a jugar a futbol com es havia plantejat, no? Es tracta de simplement de quedar en pau els dos i de poder-se trobar i de dir, escolta, el que ha fet, voldria recordar que totes les declaracions que ha fet Messi des de que va anar-se'n del Barça, no n'hi ha hagut mai cap contra el Barça. Ell sap diferenciar molt bé, que és el que de vegades els periodistes no fem, entre el que és el club i una junta directiva. Una junta directiva no és sinònim del club, és el que està gestionant el club en un moment determinat. No, amb això no estic dient que s'hagi d'esperar a que Laporta no sigui president del Barça, sinó que justament a Laporta, de la manera que té cintura i habilitat per sortir de les situacions més inversemblants, vull pensar que tindrà aquesta grandesa i generositat per saber-se trobar amb Messi.
4: Però vos crees que Messi quiere una reconciliació... No, però una reconciliació simplemente deportiva. No va a querer volver al club, porque ahí es... hay que ver como club en qué es lo que se convierte Messi. Porque una cosa es una reconciliación y el campo y lo que quiere Flaqui, ¿no? Como un pacto de amor final entre la afición del Barça y Leo. Pero si para eso tenés que entregar algo, vos no sabés qué va a hacer Leo. Si vos le tenés que dar un presidente de honor, un director deportivo, claro, vos no sabés en qué se va a convertir Leo. Claro, y ahí como club es difícil gestionar eso. Porque si a cambio de pactar tenés que entregar algo, ¿qué entregás?
1: Sí, sí.
4: Quizás no, porque él ya tiene sus negocios y entre
2: del Lense y habría de haber una figura que acosti
1: a las dues parts, que sí, sigui capaç de gestionar.
2: Ramon Besa, Juan Irigoyen, us llegim al País, gràcies.
4: Moltes gràcies.
2: Són 3:15 del migdia, Flaqui.
3: Un abrazo a todos.
5: Muchas gracias, Argentina. Acá se quedan con esta selección de panfletos.

0: y dejen de abrir negocios de empanada en Barcelona. Muchas gracias.
1: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flac.
2: Que t'hi jugues.
1: Que t'hi jugues. Presenta l'actualitat del dia.
3: Espanya guanya 1-2 a Croàcia i Anglaterra 3-0 a la República Txeca.
4: Sí, victòria 3-0, com dius, amb doblet de Harry Kane. Els anglesos queden segons de grup de les Nacions de la Nations League a 3 punts d'Espanya. Ai Gordon no va jugar ni un minut.
3: En bàsquet, l'Eurolliga va renunciar ahir a la fusió amb la NBA. Després n'ampliem els detalls amb l'Albert Llimós. I doble victòria catalana a Europa.
4: El Joventut de Badalona es va imposar 86-75 al Bnei Israelià a la Champions i el Fiat Girona va sumar el triomf 87-75 davant el Dinamo de Bucarest a la FIBA Europe Cup.
3: Avui torn per al Manresa.
4: Reben a l'Ulm Alemany en la segona jornada de l'Eurocup a 8:45.
3: Debut amb nota de Daimara a la NBA.
4: El pivot espanyol nascut el 2005 ha debutat en pretemporada amb els Oklahoma City Thunder aquesta matinada, 12 punts davant els New Orleans Pelicans.
3: El que t'hi jugues s'escolta i també es veu.
1: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
5: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
1: Arroba que t'hi jugues.
3: I la mala... S'acaba d'acomiadar Pedro, perquè he recordat
6: calma,
3: la broma
6: no?
3: Sí. Del Flaqui amb el teu cognom.
4: No, perquè tu has dit que és una persona que treballa molt, que és veritat, però que sempre va calmada, no, sí. No hi ha un punt d'estrès.
3: Núria Vilacalma.
6: Sempre em canvia el cognom, el Flaqui.
3: Sí. Escolta'm, Núria, que s'acaba d'acomiadar Pedro a les xarxes
6: sí,
3: socials.
6: Sí, Pedro Rodríguez ha fet una publicació al seu compte d'Instagram. Siento que es el momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida, y acaba dient gracias, fútbol, por hacerme tan feliz, Pedro Rodríguez, que s'ha acomiadat amb aquest vídeo.
7: Todavía hoy recuerdo el ruido. Miles de personas en la grada y un chaval de Tenerife de 20 años esperando en la banda, justo aquí.
8: Pedrito, con ese dorsal 33.
7: Ese día entré a un campo de fútbol y abrí la puerta de otra vida. En ese momento era imposible imaginar lo que vendría después. Todo empezó en un campo de tierra en mi isla, Tenerife, y un balón que no soltaba nunca. Formar parte del mejor Barça.
6: El vídeo sí que l'ha penjat al seu Instagram i és al Camp Nou. L'ha gravat al Camp Nou, aquest vídeo de comiat de Pedrito.
3: Àlex Del Mas, com estàs?
9: Bon dia, molt bé.
3: Quina carrera que ha tingut Pedro i que útil ha estat pels entrenadors pels quals ha jugat.
4: Figura clau del millor Barça de la història.
3: Sí, sí.
9: Sí, i que valuós, no? Guardiola, recordo que sempre destacava el nom de Pedro perquè estava una mica a l'ombra i era el que et donava la profunditat, l'amplitud, les ruptures, aquelles coses tan importants que feien que els jugadors de dins, que els Xavi, Iniesta i companyia, tinguessin més facilitats. Carrera brutal, sí, sí.
4: Ara el Barça del 2009 del sextet va marcar en totes les competicions.
3: A les 6.
4: A les 6.
9: Sí, sí.
3: Obrim la classe de l'Àlex Del Mas, la sí. Del Masterclass, perquè la teníem pendent des de dilluns.
4: Sí, però vaja...
3: I ja ens apropem al cap de setmana.
4: Hem hagut de suspendre classes, la climatologia... Ah.
3: Molt ben vist, Flaqui.
1: Del Masterclass.
3: Gràcies. I el tio, que és un jugador d'equip, un professor d'universitat...
4: Sí, senyor.
3: Entenia que les classes se suspenguessin.
4: Sí, a vegades passen.
3: Però val la pena fer-la perquè és interessant. Escoltant, per exemple, aquests dies que ens ha visitat als estudis de Ser Catalunya el Ramon Terrats, escolteu què deia del Barça.
10: El Barça són molt bons, llavors. I també que no és només que tècnicament són molt bons, sinó també estan molt ben preparats tècnicament, tàcticament, i que tots són bons. O sigui, la plantilla és que els 11 que juguen són d'un nivell molt alt. Llavors és molt difícil competir moltes vegades contra aquest tipus de jugadors, doncs perquè... et fatiguen també, sobretot sense pilota, que al final és el més dur. Després, quan la tens, no la vols ni veure. T'arriba i estàs tan cansat que no la vols ni veure.
3: Et fatiguen sense pilota que quan la tens ja no la vols ni veure perquè estàs molt cansat, no? I Dani Olmo, aquests dies que ha estat amb la selecció, ha comparat De La Fuente amb Flick i els matisos que hi ha.
11: Evidentemente son dos entrenadores distintos. Aunque la formación o el estilo se parezca de alguna manera, me piden cosas distintas. En el Barça quizá algo de ser más vertical, de atacar más los espacios, de no ser tan posicional. Aquí en la selección quizá tenemos un poquito más de libertad, sobre todo en esa posición de entre líneas, pero igualmente yo me encuentro bien en esos dos aspectos.
3: Dani Olmo diu que al Barça li demanen ser més vertical. Àlex, i és així que el joc del Barça ha anat mutant, ho expliques en 4 punts a la teva del Masterclass. Sí. Ha passat, sí, al tanto, de les 3 P's a les 2 P's.
12: Què dius? Menos pes.
4: Menos pes.
3: Quina és la P que ha caigut?
4: Sí.
12: Perro potencialmente o peligroso. Quina ha caigut?
9: No és aquesta, Xavi, no és aquesta. Ha caigut la P de la posició. Recordem que les 3 P's del joc del Barça era la possessió, sí, la pressió, sí, i la posició. Sí. Doncs bé, com ens deia Dani Olmo en aquest tall, la posició el Barça ja no la té tan rigorosa. És a dir, aquest Barça continua tenint joc al peu, joc posicional, amb Lamine, amb Rodri i companyia, però en canvi ja no juga el joc de posició clàssic, pur, de tota la vida, sinó que intercanvia posicions. Hi ha molt dinamisme. Fixa't, Sique, que aquesta temporada les distàncies per partit recorregudes per l'equip són 104,6 quilòmetres de mitjana per partit, entre tots, eh?, els jugadors que participen en un partit del Barça. La temporada passada estaven 97 quilòmetres per partit i l'anterior encara estava més a baix, sobre els 92 quilòmetres per partit.
3: O sigui, 7 quilòmetres més de distància recorre el Barça cada partit respecte a la temporada passada, eh? 7 quilòmetres més de distància mitjana per partit. I ho has mig comentat ara, el segon punt interessant és que volen els jugadors més profunditat i no tant la pilota al peu, no tant joc al peu.
9: Sí, moltes més solucions a l'espai. Flick demana això, ocupar els espais, fer ruptures constants i no deixar respirar el rival, eh? Com us deia, encara hi ha els Lamine, Pedri, que moltes vegades doncs, tenen aquest joc més calmat, però fixa't sí que aquest 2026-2027, i això va molt lligat amb la posició de Rafinha de nou i també amb la de Gordon, el Barça fa 7 passades a l'espai de mitjana per partit. Sabeu quantes en feia les dues primeres temporades del Barça de Flick? Només 3. Per tant, més del doble està fent aquesta temporada, senyal de que els davanters estan buscant més ruptures i Flick vol que s'aprofitin.
3: Això ho diuen els números que interpreta l'Àlex Delmas per explicar els matisos al joc del Barça de Hansi Flick aquesta temporada respecte a les anteriors. El doble de passades a l'espai aquest any respecte a la temporada passada i l'anterior. Ho hem escoltat en boca de Ramon Terrats. És el tercer punt que tu destaques, Àlex. Ofega més al rival.
9: Sí, no el deixa respirar. Encara més que les dues primeres temporades de Flick, sempre ha pressionat molt bé, però encara està pressionant millor. La posició de Rafinha de nou i bé, l'entrada de Gordon, com dèiem, a Adeyemi, amb Fermín en segona línia, està fent que el Barça recuperi molt a camp contrari. De fet, el Barça només juga el 23% del joc en terç propi de camp. La temporada passada era el 25%. I fixa't aquesta dada, sí que aquest any el Barça obliga a sortir en llarg al seu rival 52 vegades per partit. La temporada passada eren només 36. 56 vegades s'han de treure la pilota de sobre.
3: 52 vegades s'han de treure la pilota de sobre quan la temporada passada eren 36 per partit.
9: Sí, sí.
3: La diferència és bèstia.
9: És molt bèstia. Sí. I va molt lligada a la pressió, és a dir, quan tu deixes sense opcions a un defensa no té cap altra alternativa que buscar el seu nou o buscar la pilota de llarga.
3: I el quart punt és que aprofita més les finestres de transicions, això què vol dir?
9: Sí, que quan hi ha espai i quan poden córrer, la consigna és aprofitar-la sempre, no dubtar i intentar arribar amb tots els jugadors. Aquest any el Barça arriba amb els tres de dalt i amb un de segona línia, sigui Fermín o sigui Olmo. La temporada passada, per exemple, amb Lewandowski, doncs això no era tan possible, però està arribant amb més jugadors. Fixa't que fa 2,6 contraatacs per partit aquesta temporada, mentre les dues primeres temporades de Flick estava en 1,3 i en 1,36. És a dir, la consigna és molt clara, ens ho deia Dani Olmo, però també s'aprecia en el joc. Sempre que hi hagi espai, sempre que es pugui córrer, sempre que hi hagi una recuperació, la consigna és arribar i arribar amb molta gent, amb 3 o 4 jugadors per poder acabar jugada.
3: Fa el doble de contraatacs aquest any que la temporada passada.
4: Sí, la sensació és que en fa més, no? No discuteixo la dada.
3: Això és una mitjana, no? Sí, hi haurà partits mitjana. Que serà més, mitjana,
2: també,
3: sí,
2: perquè jo crec que no et poses per davant al minut 1, i per tant, clar, l'equip rival ha de jugar això.
4: Sí, sí.
3: Ara, fixa't, recorre 7 quilòmetres més de mitjana per partit, 104,6 aquest any, 97 la temporada passada, amb moltes més pilotes a l'espai, 7 de mitjana per partit, quan l'any passat eren 3, ofegant més al rival, que es veu obligat a pilotades llargues constants, 52 de mitjana dels rivals aquest any per 36 la temporada passada i aprofitant més els contraatacs, el doble aquesta temporada respecte a la passada.
4: I tot i que sigui contraproduent o contradictori amb les dades, Àlex, la sensació que l'equip no està tan cansat com l'any passat, sí que la profunditat de plantilla et permet afrontar aquests esforços, no?
9: Totalment, perquè va molt relacionat amb el punt 3, amb el que ofega més el rival i per tant tens més pilota i també amb els perfils, és a dir, Rafinha té molta capacitat per repetir esforços, Gordon també, Adeyemi quan surt a la segona part, Fermín, Olmo, són jugadors molt preparats i aquest any la sensació, no només la sensació sinó la realitat és que hi ha més profunditat de plantilla.
12: Bueno, pues a Holanda no hem perdut en tot el peron.
4: Però quantes ja peces tens?
12: De pila. perquè en calen moltes de pes. La P de pressió, possessió, posició, pressió tras pèrdida, PTP...
3: No, de fet, crec que amb Xavi serien quatre, no? Perquè hi ha la percepció, també,
12: no? Sí, la percepció...
3: Això és molt important pel mig centre, sí. Tenir controlat el que passa al seu voltant.
12: La piripiri, que és una salsa molt bona, que està molt bé... El pil-pil.
13: També.
12: El poliuretano.
13: També, important, sí.
3: Aviam si ets capaç de dir-ne unes quantes més de paraules que comencin amb P.
12: És que me'n surten, però són dolentes.
13: No es poden dir a la ràdio.
12: No, són més del Barri Rojo.
3: Com es nota que està a Amsterdam?
13: Clar.
12: Clar. Porros, bueno, coses, no sé.
3: Pedro, porro,
12: Pedro.
3: Que serien
12: Pedro,
3: dos.
12: Clar, veus? Pedro, porro, aquest l'hem de fitxar.
3: Paleolític.
12: L'hem de fer holandès.
13: Ja té dos pes.
12: Bon Pedro, bon porro.
3: Àlex del Mas, gràcies.
14: Un plaer, com sempre.
3: Ara, molt interessant, la del Masterclass.
12: Jo sóc de moltes pes, però sobretot sóc de la E. La E d'Emcat.
13: Home, sí.
12: La E d'Emcat.
3: Sempre Emcat.
12: Perquè tens els millors materials per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria i jardineria. Això, a Holanda, és el que més trobo a faltar. Clar. Perquè no hi ha un M-all. Emcat, no. M-all. No hi és. Saps? Vull dir, bueno, que això... Que, a més, amb els preus més competitius, la P de preus, preus competitius, doncs pues això, emcat.cat, és que és on heu d'anar pels millors materials de construcció.
13: Sense cap mena de dubtes.
3: Fem pausa.
13: Pausa, en P.
3: I a la tornada...
13: Sí.
3: Vinícius... Ah, no, això serà demà. És veritat, que hem canviat el gag.
13: És que el
3: de demà serà tremendo. Treballem
13: vives,
3: amb previsió. Treballem amb previsió, que també
12: previsió,
3: és una P. A la tornada... Missatge de Frenkie de Jong.
12: Eso,
3: que a la gent, ara que ja torna a entrenar.
12: Estàs contentos.
3: Missatge de Frenkie de Jong.
15: Què t'hi jugues?
3: Que va amb F i no amb P.
16: Ser Catalunya-Barcelona. D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
17: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
18: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
19: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
20: L'actualitat sovint fa por. Alguns temes semblen de ciència-ficció. Però l'equip Catalunya més fantàstic s'emet divendres 9.
21: Us direm bon dia des de la seu del Festival de Sitges per explicar-vos els detalls de la jornada inaugural i de tot el que passarà en el certamen cinematogràfic més important del nostre país.
20: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Divendres 9 d'octubre, a partir de les 7 del matí, a SER Catalunya i a l'app i web de la SER.
22: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
23: Sempre volem massa i necessitem poc. Era això, era això.
22: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
23: El que buscava tenia ben a prop.
22: A una, les 12 en Canàries.
24: Miércoles 11 de noviembre. Ese es el día elegido por los sindicatos para la convocatoria de la huelga general en España.
22: Hora 14, en la SER. Con Javier Casal.
24: ¿Qué tal? Buenas tardes. Fuentes sindicales confirman a la SER que será ese día, el día 11 de noviembre, aunque oficialmente lo vamos a conocer esta tarde en una reunión que se ha convocado. Ampliamos. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
25: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es lo que nos dicen a esta hora fuentes sindicales. La huelga será el 11 de noviembre, aunque la convocatoria oficial se hará pública previsiblemente a última hora de la tarde, después de que después de que UGT y Comisiones Obreras se reúnan con el Sindicato de Inquilinas. Precisamente es el 11 de noviembre, es la fecha que proponían las inquilinas y es quien está promoviendo esta jornada desde hace días. Lo que está claro desde el lunes es que la huelga general sería antes del 13 de noviembre, día que empieza la campaña electoral, y teniendo en cuenta que el lunes 2 es festivo y el lunes 9 también lo es aquí en Madrid, las opciones se reducían.
24: Huelga general a dos días del inicio oficial de la campaña. Esta mañana el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha dicho en Hoy por Hoy con Aymar que apoya que se convoque esta huelga.
0: Sin duda, yo comparto las reivindicaciones de esa huelga que van a convocar los sindicatos. Claro que lo comparto. Claro que en España hay un problema con la vivienda de acceso para... No solo para personas jóvenes, que es donde siempre ponemos el foco, no, para prácticamente la totalidad de la sociedad, ¿no?
24: Bolaños, que ha vuelto a reivindicar la importancia de la amnistía para solucionar la convivencia en Cataluña. Sobre esto son relevantes las palabras de uno de los críticos habituales dentro del PSOE, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
5: Que pierda toda esperanza de hacernos sentir humillados a los españoles y a la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña. Que pierda toda esperanza. Solo puede terminar humillando a aquellos que firmaron el contrato de compraventa en que consistió la amnistía.
24: Mensaje para Puigdemont y mensaje para Pedro Sánchez, mientras el PP sigue insistiendo en sembrar dudas sobre el voto por correo para las elecciones del 29 de noviembre, al mismo tiempo que juega a la equidistancia pidiendo a la gente que vote como quiera.
6: Haremos para que la Junta Electoral Central pues pueda garantizar la limpieza del voto por correo. Y el que tenga desconfianza, pues que vaya y vote presencialmente, y así seguro que, en primer lugar, ejerce su derecho y, segundo, acaba con este gobierno, que es lo que generará la desaparición de la desconfianza que se ha implantado
24: las
6: en nuestro país.
24: Palabras de Cuca Gamarra, que habla de sembrar desconfianza en tercera persona sin poner el foco en el sujeto de quien la siembra. Hora 14, 1 de la tarde y 2 minutos. Tenemos además una última hora de los tribunales porque el juez que investiga el rescate de Air Europa ha citado como testigo, entre otros, a la ministra Sara Agesen. Lo hace 6 días antes de las elecciones. Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes. Sí, en plena campaña electoral, los días 23 y 24 de noviembre, ha convocado el juez de la Plaza 49 de Madrid esta tanda de testigos, que incluye a la vicepresidenta Agesen, pero también al jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha, al que fue secretario de Estado de Transportes y ahora preside Correos, Pedro Saura, o al presidente de la CNMV. También a la ex subsecretaria de Hacienda, a un directivo de la SEPI e incluso a Íñigo Errejón, que en su día criticó como portavoz de Sumar el rescate de Europa. El movimiento se produce en esta investigación del rescate, que arrancó con una querella del Partido Popular y que no experimentaba avances desde la declaración del vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, el pasado mes de julio, cuando en calidad de imputado descartó irregularidades en todo el expediente.
8: Cadena SER. Servicios informativos.
15: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
26: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
27: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
26: Entrades a auditori.cat.
28: En septiembre, El Hormiguero continúa arrasando un mes más.
29: Esto no se detiene.
28: Es el programa más visto de la televisión.
29: A tope.
28: Líder absoluto.
30: De otro planeta.
28: Y esta semana continúa por todo lo alto. Esta noche, Bustamante. El Hormiguero, de lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
31: Soy Raquel de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
32: Carglass cambia, Carglass repara.
33: Cadena SER y SER Catalunya. El so de la vida.
1: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
2: Unai Singh, Flaqui, el missatge que acabes d'enviar ara mateix al grup és real?
3: Sí, és del conte del Celta, estan fent conya, perquè si algú no va veure l'homenatge final a Messi després del partit, va haver-hi un festival de drons, era un moment absolutament emotiu, Messi emocionat, a flor de pell de gallina, llàgrima, pràcticament a punt de saltar, i la gent gravant els primers drons que començaven a dibuixar les primeres figures al cel, i de sobte, en aquell moment tan màgic, el primer que va aparèixer en el festival de drons va ser un cartell de publicitat d'una casa d'assegurances. Doncs el Celta...
2: Messi fins i tot devia flipar.
3: Home, sí.
2: Sí.
3: Sí, sí. Doncs el Celta ha aprofitat que van fer-li un homenatge de Iago Aspas ara fa uns mesos, va dir, com no se'ns va acudir nosaltres aquesta idea, i han fet un muntatge d'un vídeo d'homenatge on apareix...
2: Sí, l'estic ensenyant al live del que t'hi jugues,
3: Antonio Lobato.
2: Per si podeu veure, a part d'escoltar la ràdio, al live del que t'hi jugues l'estic ensenyant.
3: És un vídeo, del...
2: Sí, sí, sí. Sí. Del... ¿Cómo se nos ocurrió, cómo no se nos ocurrió meter publicidad en el homenaje a Aspas? Sí, sí. Marketing del bueno. Sí, sí, sí. Ha piulat el Celta i una imatge de Balaídos amb drons dibuixant Antonio Lobato.
3: Sí, sí. Es veu el vídeo, es veu Iago Aspas veient el guió emocionat i de sobte apareix el...
4: Els Celtes diverteixen.
3: Sí, sí, sí. És un dels grans contes de Twitter.
2: Molt ben lligat, Bermúdez.
9: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme.
2: Tío, maja.
9: Hoy me cojo. Sí que, Flaqui, ayer acabó el secuestro de mis gladiadores. Hoy serán liberados. Sí, secuestro. Porque si te llaman y no vas, te aplican una ley talibán que consiste en arrancarte la piel a tiras y multarte. Para la selección de Españistán, los jugadores del Barça son una empresa cárnica que utilizan para facturar. No les importa nada el Barça, el calendario, las lesiones. Necesitan al mejor solomillo para que su asado brille y puedan canjearlo por fajos y fajos de billetes. Los mismos fulanos, el mismo país que acusa a esos mismos jugadores de ser lo que son por Negreira, de untarse las vendas de estupefacientes, de saltarse la ley de inscripciones, de doping financiero. Los llaman a filas, más con las tripas que con honradez, y no saben ni disimular sus propios retortijones, porque están sufriendo el peor de los castigos. Somos como arena de playa en sus culos. La odian, pero vuelven a por más. ¡Venga! ¡Que os mejoréis, bellacos!
10: ¡One shot!
9: ¡Al trabuco!
10: Y tío Faja, gracias.
2: Realment és molt incòmode l'arena de platja.
3: Sí.
2: Molt.
3: Sí, sí.
2: Se't posa per tot arreu.
3: Per tot arreu. No hi tornes.
2: Torna. I més qui de casa, allà a prop del mar.
3: Sí, afortunats.
2: Els altres. Què, Willy, què diu? Ah, sí, sí, sí, sí, ja ho sé, ho sé. Que ens ha explicat el Nil Solà al principi del que t'hi jugues, que ja van tornar els internacionals amb el Barça, que Joan Garcia s'exercita avui amb normalitat, per tant, hem d'esperar que jugui dissabte.
3: D'aquí 3 dies juga el Barça.
2: Contra el Getafe.
3: Ja, ganes, ja.
2: Per cert, encara no han fitxat a Carvajal, no? Sembla que caurà perquè no el poden inscriure.
3: Està el president Ángel Torres que jugant una miqueta al fet d'amagar. Que si no hi ha acuerdo, que si no hi ha nada, que si ara hi ha algo, que si no... No sé, ja veurem. No crec que arribi per dissabte, en tot cas.
2: Entre els internacionals que ja han tornat i els que s'han quedat aquí, qui s'exercita ja més o menys normalitat amb els companys és, ho ha explicat el Nil Solà, Frenkie de Jong.
11: Ja estoy aquí... dispuesto a ayudar al equipo. ¿Notáis mi presencia? El equipo ya la está notando. Hacía falta un poco de humor holandés porque estoy empezando a entrenar con el grupo y los rondos ya están cogiendo otro ritmo. Ahora van que vuelan gracias a mi vuelta a los entrenos. Y dentro de poco a los campos vuelve el tifón, el Frenkie Tifón.
3: Frenkie Tifón.
11: El vendaval del Barça. La brújula que os hace falta.
3: Sí.
11: ¿Por qué os veo demasiado faltos de capitanías? Falta de liderazgo en el Barça. Y por suerte vuestro capitán ya está otra vez aquí. Soy el último superviviente del 2-8
3: sí,
11: contra el Bayern de Múnich. El último mohicano.
3: Sí,
11: no podéis deshaceros de mí así de fácil. Porque aunque la prensa habéis dicho muchas mentiras de mí, yo todavía estoy en pleno apogeo futbolístico y el Barça puede aprovechar mi madurez, mi carisma, mi fútbol para volver al lugar que se merece. Ya estoy aquí. Vamos culés, cabeza bien alta. Ya estoy aquí. Arriba los ánimos. No sé si con mucha, como mucha ilusión. Que ya estoy aquí. Vuestro timón.
3: Frenkie Timón.
11: Incluso tengo cánticos.
3: ¿Qué dios hará?
11: Para la afición, para cuando vuelva.
3: ¿Ah, sí?
11: Claro. Vuelve al timón, Frenkie de Jong. Imagina todo el estadio coreando así mi nombre. Hoy hasta en catalán tengo.
3: ¿Qué dios hará?
11: Visca, Frenkie. Ahora que no es Trenki. Venga. Ya estoy aquí.
3: Maculona, ¿eh?
11: Ja estoy aquí.
3: Em fa por, eh?
2: Hi ha un missatge al chat del Que t'hi jugues, del JD, que diu lo de Frenkie no fa gaire gràcia. No sé si es refereix al gag o a que ja estigui a punt de tornar a jugar amb el Barça.
11: Hola.
3: És que me l'imagino entrant al vestidor així. Ja estoy aquí. Ai, quina por.
4: Descarrega't l'app de la SER. És gratis.
12: Gratis? Estan bojos!
4: I trobaràs tots els continguts del Que t'hi jugues.
13: Que t'hi jugues.

0: Ja tenim per aquí a l'Anna Palet, a la que podeu escoltar tots els dies a la graderia del balcó, a 9:15, 20:30, amb mitja hora d'informació esportiva a la cadena SER, cada dia amb l'Anna Palet, la graderia del balcó. Què tal, Anna? Bon dia.
1: Hola, sí, què tal? Bon dia.
0: I avui has vingut al Que t'hi jugues perquè volem reflexionar sobre el que suposa per a les futbolistes el repte de setmanes ara que s'ha aprovat una sèrie d'ajudes, ho ha fet la federació per a que les futbolistes que vulguin ser mares puguin congelar òvuls, en fi, que s'està parlant molt aquests dies de com avançar en matèria de drets de les persones i com fer-les compatibles amb l'esport d'elit, en aquest cas amb el futbol. El repte de les futbolistes, Anna, de ser mares.
1: Doncs sí, sí que un tema, el de la maternitat al futbol femení, del qual s'han parlat molt des que es va saber que la Federació Espanyola de Futbol oferiria a les jugadores internacionals, també a les àrbitres i a les de futbol sala, la possibilitat de congelar òvuls per així doncs afavorir la maternitat d'aquestes un cop acabin les seves carreres, ja que durant la millor etapa per ser mares estan dedicant el seu cos al futbol d'elit. Tot plegat ha despertat opinions de tot tipus, hi ha qui considera que és una mesura masclista perquè el que s'hauria d'ajudar és a la conciliació i que una jugadora, si vol, pugui ser mare durant la seva carrera, i també n'hi ha que estan a favor les mateixes jugadores de la selecció, que són les que ho van demanar. Per parlar d'aquesta qüestió, ja que és un debat complex, tenim a dues convidades de luxe.
0: Una és col·laboradora de la casa, la coneixereu. Olga García, què tal, com estàs?
2: Molt bé, sí que.
0: Futbolista, 34 anys, exfutbolista, tot i que diuen que les que sou futbolistes no us retireu mai. No, el Jofre Mateu diu que ell mai s'ha retirat i, per tant, sempre serà futbolista.
2: És un vividor.
0: I l'altra és la Marta Corredera, que també la coneixereu, i que podríem dir que més o menys vas començar aquí. Alguna cosa vas fer aquí,
3: sí,
0: al principi,
3: correcte,
0: de tot, sí o no?
3: Sí, sí, sí, correcte.
0: Per tant,
3: sí,
0: aquí
3: sí.
0: Va començar tot.
3: Sí, una de les cases on va començar tot, sí.
0: 35 anys, també futbolista, exfutbolista. La Marta té dues filles i tu, Olga, també dues. La gent ho sap perquè alguna vegada n'hem parlat a la ràdio.
2: Ona i Noa, i ella Ona
3: i Aina.
2: I Aina.
0: Ah, sí, o sigui, Ona i Ainhoa, però, Ona i Aina.
2: Però per atzar, és a dir, el d'Ona... Jo realment sabia que havia tingut a la petiteta, però no sabia que era Ona, i nosaltres amb la Carla vam triar el nom de Noa, el que és que després, clar, hi ha la casuística de quan a la setmana 18 diuen que hi ha problemes en l'embaràs de la Carla, que després d'això, de cop i volta, analitzen què està passant i no s'havien adonat que hi havia una altra nena que estava dintre de la Carla. És a dir, que era, per això eren bessones. I llavors vam dir, hòstia, ara hem de buscar un altre nom que sigui... I vam jugar amb aquest joc de paraules. Noa, si canvies a l'ordre de les lletres, és Ona. Però que va ser així molt...
0: Sí, sí. Sabeu que la meva mare es diu Ona?
2: El què?
0: La meva mare es diu Ona.
3: No ho sabia, no?
0: Sí, Mariona, Ona.
2: Ah, mira.
3: Sí, sí, clar, sí, sí.
2: Sí, sí. Molt
0: bé. Què us sembla la nova llei?
2: Penso que té coses bones i coses que potser es poden millorar. És a dir, té coses bones en el sentit de que facilita el fet de que moltes jugadores doncs, hagin d'evitar aquests costos possibles del fet de la congelació d'òvuls.
1: Perquè, per situar, és un tractament que parteix dels 2.000 euros, és a dir, de 2.000 cap amunt. Per tant, hi ha moltes jugadores que es poden trobar que no tenen els diners per congelar òvuls.
2: I aquí és l'altra part, que suposo que després també en parlarà la Marta, que és el fet de que crec que solament està per la gent que arriba a internacional absoluta. És a dir, que jo crec que aquesta és la part a millorar, que no solament hauria ser aquestes jugadores, sinó que hi hagués un conveni per tots els equips, que per les jugadores que volguessin ser mare tinguessin accés a aquesta facilitat de poder tenir aquesta congelació d'òvuls, perquè moltes vegades això també serà molt necessari. Hi ha moltes jugadores que ho retracen fins al final, com dius, per aprofitar i fer tot això.
0: Clar, perquè és només les jugadores internacionals?
1: De moment és així.
0: Per alguna cosa s'ha de començar o per què?
1: Sí, és aquest el primer pas.
0: És una qüestió de pressupost, és una qüestió de diners.
1: Entenc que sí, i que és el primer pas que ha volgut donar la federació i que ja veurem si en un futur s'amplia o no, però és veritat que precisament les internacionals acostumen a ser les que ja més recursos tenen.
3: Sí, les més privilegiades. A mi és una mesura que no em desagrada simplement pel fet de que ho han demanat les jugadores, i ja només per això s'ha d'aplaudir que la federació, doncs, en aquest sentit, doncs busqui una solució en aquest problema que es troben les jugadores, que diuen, jo encara no vull ser, però tampoc vull que el dia de demà quan em retiri ja sigui massa tard. Per mi és insuficient totalment, primer pel que deia la Olga, no?, de dir... casualment, les jugadores que estan a la selecció absoluta acostumen a ser les més privilegiades econòmicament, o sigui, vindria a ser un tema de que potser són les que menys ho necessiten, no? I per mi per això és insuficient, perquè s'hauria d'extendre tota la lliga. Jo entenc que la federació ho ha fet per protegir les seves jugadores en quant a selecció, i també ho ha fet per ser pionera i perquè darrere vinguin tots els clubs, perquè la federació últimament està sent exemple en moltes d'aquestes situacions, en conciliació, en la congelació d'òvuls. però és insuficient, insuficient totalment. I després a mi hi ha una de les parts que em fa patir molt, que és el tema de que val, es dona aquesta solució, però i què passa amb les que sí que volen ser mares en aquest moment? Són totes aquestes jugadores les que s'han de cuidar, les que s'han de protegir, i ara mateix aquesta protecció no està garantida i segueixen havent jugadores que tenen molta por al que pot passar si es queden embarassades en actiu.
0: Clar, perquè aquí tenim dos casos diferents. Un és el teu, Olga, que va ser mare de bessones, com hem explicat, amb Carla Suárez. Sí. Ella va ser qui va tenir les bessones.
2: Correcte.
0: I el teu, Marta, que et vas quedar embarassada quan estaves al Madrid.
3: Sí, correcte.
0: I vas tenir molts problemes, no? Perquè hi va haver gent que va criticar que et quedessis embarassada quan encara estaves en actiu.
3: Sí, i ho segueixen criticant, sobretot, i la major part dels que critiquen són aficionats del Madrid, que no entenen com una persona que és un actiu pel club, que és una jugadora que el club depèn del seu rendiment, decideixi aturar la seva carrera de manera abrupta i sobtada per, segons ells, creuen que és un capritx de voler ser mare, no? I això ho han criticat molt. Jo ho he passat molt malament en aquest sentit durant l'embaràs de l'Ona i després, perquè vaig haver de llegir autèntiques barbaritats, fins i tot amenaçant a la meva filla per part d'aficionats del Madrid, perquè ells no entenien que jo no tornés a jugar, perquè ells no entenien que jo no estigués a Madrid, perquè ells... és que és la meva vida privada, tu no has de fer res. No vaig denunciar, perquè en aquell moment mentalment jo no estava bé. Vaig bloquejar molta gent a Twitter, tinc moltíssima gent bloquejada, perquè no vull saber res, però és veritat que si això m'arriba a passar quan jo hagués estat forta mentalment, hagués sigut el cas del segon embaràs o hagués sigut després, més d'una denúncia hauria posat, sí.
1: I que en el teu cas vas tenir uns problemes físics, sí, derivats del part, que no tries, però que t'impedeixen tornar a practicar el futbol d'elit.
3: Sí, i això encara a mi em feia més mal, no? Perquè jo estava a casa meva intentant recuperar-me completament sola, perquè el club en cap moment va estar present en aquella situació, i llavors al meu cap, tu imagina't, una jugadora que la seva carrera esportiva està allà per complet. No saps què passarà demà, no saps el teu futur quin serà. I així a tot això li sumes que tu veus que físicament no t'estàs recuperant bé, que tens un problema crònic com és una diàstasi abdominal, que funcionalment no pots...
0: Què és això, perdona?
3: Bueno, la diàstasi al final és una separació dels rectes abdominals que t'impedeixen funcionalment competir al màxim nivell. Jo ara segueixo sense poder fer esports amb impacte, segueixo sense poder sortir a córrer perquè tinc dolors, tinc disfunció. Al final no és una situació normal. Jo m'hauré d'acabar d'operant, i això al final és algo que jo vaig patir molt internament meu, que la gent no sabia, i tots aquests comentaris i aquesta situació a mi em va destrossar.
0: I creus que el club no et va recolzar per desconeixement o per què? És a dir, hi ha vegades que la gent actua sense
3: Clar,
0: saber, no?
3: Jo entenc...
0: O per falta de sensibilitat, perquè
3: bueno,
0: han avançat com a
3: societat,
0: hi ha coses que ens n'adonem, però hi ha coses que no...
3: És una situació molt nova, o va ser una situació molt nova per tothom. El problema d'això és que jo tinc la sensació que no n'han après, i que no s'ha après, i que no s'han pres mesures després d'això. També penso que la gent que estava o està al capdavant d'aquesta secció en un club com el Madrid no està a l'alçada d'aquesta situació ni del càrrec que té. Jo no culpo el Madrid, perquè el Madrid és un club tan gran que es pot descontrolar moltes coses o és molt difícil de controlar-ho tot. Jo, al final, responsabilitzo la gent que estava al capdavant d'aquest projecte.
0: La Marta Corredera es va quedar embarassada. En el teu cas, Olga, vau decidir que seria Carla Suárez la que es quedaria embarassada. Per què?
2: Bàsicament perquè jo seguia en actiu. Crec que també la facilitat de que estigués la Carla després de tot el que havia
0: passat. La gent ja ho sabrà, però per si de cas, sí. Ella també és esportista d'èlit.
1: Mm-hmm. En aquell cas, l'any on vau tenir les nenes ja estava retirada.
2: Sí, també va ser 2 anys previs de cop i volta a salir. La Carla va congelar els òvuls perquè va patir el linfoma de Hodgkin, que era el càncer. I llavors doncs, tot això va fer que després, ja quan es recuperés, vam tenir la possibilitat de tenia i prendre aquesta decisió de ser mares, i òbviament doncs, la Carla tenia moltes més facilitats, i a partir d'aquí doncs, jo com continuava en actiu doncs, al final aquesta va ser la decisió, i en el 2023 doncs, van néixer les dues. Però clar, el meu cas és totalment oposat al de la Marta, en el sentit de que clar, jo ho he viscut des de la part diferent, jo no he tingut...
1: que acompanya el procés. Correcte. Però que físicament no has de viure les conseqüències.
2: Correcte.
1: Comentàvem la legislació, comentàvem que ara, si una futbolista es queda embarassada en l'últim any de contracte, pot demanar al club que se li allargui un mes. Hi ha també més mesures, com que hi hagi sales de lactància, com oferir la possibilitat de tenir una guarderia mentre s'està entrenant o s'està jugant. És suficient?
0: Què vol dir tenir una guarderia mentre s'està entrenant o jugant?
1: Que si la llei es compleix, que això després s'hauria de veure, si una futbolista ho demana, en els horaris d'entrenament o de partit, el club li ha de poder oferir, no sé si a través d'un ajut econòmic o com es fa exactament, físicament, però li ha d'oferir la possibilitat de tenir
0: els
1: fills.
0: Però externa o integrada al propi club, allà a les instal·lacions.
1: Això desconec exactament com s'està aplicant, però ha de tenir la possibilitat de dur els nens a una guarderia mentre està exercint la seva feina, en aquest cas entrenant o jugant. Però
0: hi ha grans empreses que ho tenen, això?
1: Sí, sí, és un avenç important. I no sé vosaltres si sentiu que aquestes legislacions han ajudat a anar endavant o que tot segueix molt parat.
3: Imagina't si estem tenim nosaltres aquest debat i tenim tants dubtes sobre què pot passar en aquesta situació, imagina't les pròpies jugadores. Jo quan em vaig quedar embarassada, l'única cosa que, o de les poques coses que es recollien en el conveni col·lectiu, era que el club estava obligat a renovar-te un any més si tu volies, que això el Madrid és veritat que ho va complir, a mi em van renovar un any més, i després doncs això, que havia d'haver sales de lactància a la instal·lació al costat del vestidor. Clar, a mi quan em van preguntar, dic, és que jo no necessito una sala de lactància, jo a la meva filla li puc donar el pit asseguda a una cadira, a un banc, al terra, és que m'és igual, vull dir, donar el pit és una cosa natural, que no haig d'amagar-me amb una càpsula jo sola allà tancada, no. Dic, potser és més important el que dèiem, no? Tenir una persona que estigui per la nena o que cuidi la nena mentre jo estic entrenant, no haver de separar-me si haig d'anar un cap de setmana a competir fora de la meva filla que està lactant, que és un nounat, un acabat de néixer, que pugui venir amb mi. Són temes de conciliació que són molt més importants que una maleïda sala de lactància. Jo tinc la sensació que en això és el que no s'està evolucionant, perquè es parla molt de sí, una sala de lactància, sí, el dia que et quedis embarassada necessites un entrenament específic, sí, però i què passa amb la psicologia? Què passa amb el sol pèlvic? Què passa amb la fisioteràpia especialitzada en una situació on no t'has trobat mai que la jugadora necessita un pla específic? I què passa després?
0: No hi ha pla específic d'entrenament per quan t'has quedat embarassada, esperit i tornes a competir al màxim nivell?
3: No, vull dir, això depèn de cada club. Això depèn de cada club. Jo, per exemple, a la Larilla del Levante, en aquest sentit, ella no va parar d'entrenar perquè el Levante li va fer un pla específic per ella, per entrenar, per poder estar o intentar estar al 100% abans i després del postpart. Però això depèn de cada club. Depèn de que el club vulgui posar-s'hi, no vulgui posar-s'hi, li faci mandra o fins i tot tingui els recursos, però òbviament hi ha clubs que no poden tenir els recursos per fer-ho.
0: Perquè tu, Olga, heu comentat que amb la teva parella decidiu que sigui ella la que es queda embarassada perquè ja estava retirada,
2: sí.
0: I en el teu cas encara estaves en actiu, però si haguessis tingut facilitats, t'hauria agradat a tu quedar-te embarassada també o no?
2: Bona pregunta. Crec que és un tema que jo sempre he volgut ser mare. El que passa és que jo crec que fins que no vaig tenir una parella estable en aquest moment, doncs jo no vaig tenir aquesta opció de poder voler ser mare. Crec que el fet de també d'arribar a un punt amb el que la Carla té 4 anys més que jo, ella tenia 34, jo tenia 30, i vam dir, crec que és el moment idoni, sobretot pel que és el post retirada de la Carla. Crec que també el fet de la possibilitat d'aquesta enfermedad, doncs va fer que s'accelerés molt més el procés de voler tenir i conviure amb aquesta situació, i per això vam començar doncs amb aquesta fecundació in vitro, que després, clar, la primera vegada no va sortir bé, perquè sol ser molt normal, i després, doncs, la segona, doncs, mira, va sortir...
0: A la segona? Encara va tenir sort.
2: Va
0: anar prou ràpid.
2: Sí, sí, bessones, i és el que dèiem, doncs, a mi em va canviar totalment la perspectiva aquesta, jo crec que va accelerar el fet de que la Carla tingués aquesta enfermedad.
1: Crec que un altre dels temes importants i una de les novetats que també ha anat implementant la federació en els últims anys és que ho vam veure en l'exemple de la darrera Eurocopa, com es va posar molt finançament en que les famílies poguessin estar durant totes les setmanes que durava la concentració, que en aquests casos, en aquests tornejos, no són poques. La Irene Paredes, per exemple, va estar acompanyada dels seus fills en tot moment i de la seva parella. Això també deu ser molt important, no? No sentir que tindràs una família i estaràs allunyada d'ella perquè la professió et portarà això.
2: I això crec que va ser pionera als Estats Units. Crec que ha estat
0: la selecció dels Estats Units.
2: Sí, a l'exemple a seguir.
3: I la
2: crec
3: Lliga, sí, sí, també.
0: La Lliga americana.
3: Sí, sí, allà les jugadores viatgen amb els fills i les dones o els homes allà on van, perquè a més allà la Lliga americana tenen partits a l'altra punta de l'estat, diguem, o del país, i potser s'estan una setmana i jugant, aprofitant i jugant dos partits, i les jugadores s'emporten les seves criatures i qui faci falta, com si és la mare per cuidar la criatura, vull dir.
2: I després Espanya va fer, crec que la primera vegada va ser en el Mundial,
3: sí,
2: que va ser quan Irene Paredes i crec que Ivan Andrés van ser les que van portar tota la família cap allà, és a dir, que també hi ha coses que a poc es va creixent a passos agigantats, però crec que ara mateix doncs s'ha de recórrer, encara queda molt camí per a moltes situacions com aquestes, que ja cada vegada veiem que hi ha més futbolistes o esportistes que volen ser mare, però crec que queda molt camí per recórrer.
0: Quin és el país exemple per a tu? Heu dit abans que la selecció americana i la Lliga americana era exemple. I com a país, com a cultura, quin seria l'exemple a seguir, el mirall?
2: Jo recordo que, no sé si potser era en marc un triple, però se'm van dir que els països nòrdics eren exemple també d'això, que donaven ajudes, facilitat, crec que eren 2 anys que, no sé, ara ho hauria, parlo de memòria, crec que vaig estar parlant amb un amic de sobre això, però crec que és el que diem, és que al final la Marta té raó en el sentit de que tens tota la part de quan tens el fill, però després necessites aquest component d'ajuda perquè és una evidència, si les dues persones treballen, al final doncs és molt complicat, sobretot perquè si es fica malalt o qualsevol cosa que dels que tinguin fills en són conscients, doncs ja has de canviar molt.
0: El primer any es fiquen malalts cada 2 per 3 i si tens bessones, quan no està malalta una està malalta l'altra, que t'ho dic per experiència.
2: I que al final és el que parlem, també depèn molt dels casos de cada vivenda, però sí que ara mateix es necessita donar-li una volta a això perquè es necessita ajuda.
1: Jo, per anar tancant, us voldria preguntar, quan els vostres fills vagin sent més grans, què us agradaria que es trobessin, no? I una mica també com li... si els explicareu o no la feinada que vosaltres heu fet per obrir
0: Olga,
1: el camí.
0: Olga, les teves filles quants anys tenen ara?
2: 3.
0: 3. I els teus?
3: 4 i 2.
0: 4 i 2. Doncs, 3, 4 i 2.
1: D'aquí uns 10, 15 anys, com els explicareu, o si ho fareu, les vostres pròpies experiències de com malauradament vau haver d'obrir camí i què espereu que es trobin? Quina realitat?
3: Home, jo òbviament que els hi explicaré, 1000 per 1000. Vull que sàpiguin la realitat dels seus pares des de principi fins al final, però espero que aquesta realitat no la visquin elles. Perquè estem parlant de 10-15 anys, per mi són molts i espero que tot canviï en un període més curt de temps. Crec que tant la Olga com jo som persones que tenim un altaveu molt gran i que hem de fer servir aquest altaveu perquè les coses segueixin canviant i hi ha molts exemples. La Ona Carbonell, per exemple, és una nedadora desincronitzada, que tots la coneixeu, no la descobriré jo aquí, que porta per bandera el tema de la maternitat i ella ha sigut una lluitadora des del principi per donar altaveu, per ajudar les mares esportistes, per crear plans amb el CCD, amb el Comitè Olímpic, i jo crec que al final aquests governs, no? El govern d'Espanya, el CCD, el Comitè Olímpic, la Liga EFA, la Federació, són entitats que han de donar altaveu o han d'escoltar les jugadores o les esportistes que han passat per aquestes situacions. I jo tinc la sensació que això no està passant. O sigui, a mi, i ara fa poc parlava Beatriz Álvarez, la presidenta de la Liga EFA, que havia parlat amb esportistes i amb mares, que havien sigut mares, a mi ningú m'ha trucat. A l'Olga ningú l'ha trucat.
1: I no serà perquè no sou conegudes.
3: Per exemple, i som casos pioners a Espanya.
0: I per què creus que no passa? Per què no escolten? Per què no tenen
3: potser
0: en compte
3: no els interessa.
0: Opinions? Per què?
3: Per què? Perquè no interessa que els clubs s'hagin de gastar més diners posant plans específics a jugadores que es vulguin quedar embarassades. Als clubs no els interessa que una persona en actiu pari de jugar sobtadament perquè depenen del seu rendiment. I això és una obvietat. I són temes que no toquem perquè sembla que són temes tabús, però són temes que s'han de tocar. Perquè tota jugadora, tota dona té dret a ser mare, independentment del treball que faci, quan li dongui la gana.
0: No, perquè ara, fent d'advocat del diable, no? Algú que ens pugui estar escoltant diu, ah, però si teniu una carrera d'esportista d'èlit fins als 35-36 anys, espereu-vos acabar a ser mares. Què li diries? Com li explicaries a aquesta persona perquè entengui que ha de ser compatible les dues coses?
3: Mira, jo crec que la gent que encara té aquesta mentalitat no mereix que nosaltres perdem el temps explicant res. Sincerament, estem al 2026... si encara hem d'anar explicant a la gent que una dona vol ser mare a l'edat que li dongui la gana, és que tenim o seguim tenint els problemes que tenim.
0: Bueno, dona o home.
3: O home, sí, vull dir, la persona, qui vulgui, l'individu, qui vulgui. Vull dir, és que jo no haig de donar explicacions de la meva vida privada absolutament amb ningú que a mi mateixa i a la meva parella, òbviament.
2: És que és complex, perquè al final tot el que la Marta té raó, però sí que també ho extrapolem també a la part laboral, és a dir, moltes vegades nosaltres ho fem des de l'altaveu de la part esportista, però també ha de ser la jornada laboral. Si ara l'Anna vol ser mare, doncs al final també s'ha d'entendre, però moltes vegades el propi futbolista arriba un moment en el que se'l troba com un actiu en el que el club o les institucions doncs saben que si funciona és perfecte, si no doncs fem un canvi perquè ja vindrà algú altre, però en el moment que es parla d'embaràs és un tema tan ampli, tan complex, que moltes vegades doncs no se li dona aquesta part d'importància, perquè el club pot dir és que ara mateix és un marrón de que ara estigui 2 anys pagant una jugadora que realment després no li trauré profit, i per això dic que aquí el més important són la Lliga EFA, les institucions que donen aquesta part de suport i ajuda, perquè és un tema que realment és molt important.
0: Perquè parlant de competir al nivell, està demostrat que tu pots ser mare i després tornar i rendir igual. Mira, el cas que ho feies abans d'haver parit, no?
2: Jo t'ho dic en el cas perfectament de la Serena Williams. Òbviament, l'altre dia estàvem allà a Wimbledon i tu la veus li costa, i és cert que ha tingut que treballar moltíssim per poder arribar, i parlem de molts casos, jo parlo del món del tennis, que òbviament doncs, elles tenen la vida solucionada des dels 25, i per elles és com la part de, mira, doncs saps què? Després de tornar sent mare, torno a ser i competir. En el món del futbol passa, però crec que moltes vegades després, això t'ho pot dir la Marta molt millor, és un procés molt complex, que no tot és tan maco com sembla. Al final estem parlant, de la Marta, amb el diàstasis, tot això que ara mateix li ha impedit fer molta vida normal del que realment implica.
0: Home, això parlaves de plans específics, no?
2: I això clar, hauria de ser obligatori per tots els equips.
1: És un món i cada maternitat
3: és completament
1: diferent.
3: I cada embaràs
1: és
3: un món. Jo l'embaràs de l'Ona, de la meva primera filla, estava jugant al Madrid, jo estava a Madrid, em vaig trobar amb la situació de quedar-me embarassada completament sola a Madrid i estar una setmana al llit, vomitant, marejada, com... clar... És que no tots els embarassos són idíl·lics.
0: No
3: tots els embarassos són bons. Hi ha tants embarassos com dones i al món. I s'ha de treballar específicament en cada embaràs i en cada dona. I jo entenc, i ho he dit abans, entenc que pel club o per la institució o per l'empresa és un marrón. És un marrón, perquè tu necessites ara substituir aquesta persona i més amb el futbol o amb l'esport, que és una persona que segurament cap altra jugadora tingui les seves característiques futbolistes i tu l'has fitxat per això, però no per això l'has de deixar de la mà de Déu. Vull dir, són persones, és que davant de tot són persones i això és el que moltes vegades se'ns oblida.
0: Molt interessant la conversa amb Olga García, amb Marta Corredera en el marc d'aquest canvi legislatiu anunciat ja a principis de setembre, és un primer pas, s'ha de seguir caminant i debatent perquè d'aquesta manera es pot millorar la societat. Marta Corredera, Olga García, gràcies.
3: A vosaltres.
0: Anna Palente, escoltem a la graderia del balcó.
1: Fins després.
4: Què t'hi jugues?
5: Ser Catalunya Barcelona.
6: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
7: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials al 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals al 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
8: Quan obres el teu joier i trobes aquella pulsera que ja no et poses.
9: O el rellotge que ja no utilitzes.
8: Què fas?
9: Molt fàcil. Contacta amb Circa, experts internacionals en la compra d'alta joieria, diamants i rellotges d'alta gamma. A més, rebràs un pagament immediat.
8: Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
9: Circa, on les teves joies i rellotges valen més.
10: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
11: Totes les vides tenen música i lletres.
12: Em trec el carnet de cotxe, que era un poble, el meu poble, Sant Feliu de Buixalleu, molt petit, que allà no hi havia res, i treure't el carnet de cotxe vol dir sortir. I tenia una cinta amb els Eagles i amb l'Hotel Califòrnia. Per tant, aquesta cançó que està sonant ara, per mi és llibertat. És estar sol a dins d'un cotxe i poder anar a Girona, poder anar a Barcelona, poder anar a teatre. Per això, quan l'escolto, gairebé ara em remonto a aquell temps.
11: Llepis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'app i web de la SER.
13: ¿Qué tal? Soy el ruido. ¿Me puedes abrir? Que subo a ver si no duerme nadie esta noche.
14: Que no vuelvas a llamarme a estas horas, que aquí tenemos ventanas cortizo.
15: Con ventanas cortizo, el ruido no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
16: Cambian los gobiernos, la economía, el clima y con ellos todo lo demás. Estar informado no es entender lo que está pasando, sino también lo que está por venir. Suscríbete a El País para tener acceso ilimitado a noticias, investigaciones y análisis en profundidad. Entra en elpaís.com o descarga la app y suscríbete.
0: Arnau Tenas, Mallorca, què tal? Bon dia.
17: Què tal? Com estem?
18: Saber d'aquesta confiança que et porta a jugar setmana rere setmana també se't veu molt més disfrutant ara mateix, no?
17: Aviam, sí que és veritat que... Espera, que m'acaba d'arribar al dinar, un moment, eh?
0: En sèrio? Això sí que és la ràdio en directe, ara.
19: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flac?
20: Què t'hi jugues?
19: A
4: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
19: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah, YouTube, Facebook, whatever.
4: Arroba que t'hi jugues.
0: Ja sabeu que tots els continguts del programa els podeu recuperar a la pàgina web de la cadena Ser i a l'aplicació per a telèfons mòbils, i us recomano, si no la vau escoltar, que recupereu l'entrevista amb Arnau Tenas.
20: I veient-la.
18: És que aquest moment del dinar, si li fas un guió, no queda tan...
0: Quina gran estona de ràdio ens va regalar, sí, ensenyant-nos el tiquet per demostrar que menjava un pokeball.
20: Patint per no haver ensenyat-la.
0: Patint per si havia ensenyat la direcció de casa seva. O sigui, va ser tremendo, tremendo, tremendo, tremendo. Núria, Vilacalma.
3: Sí, què tal?
18: Jo no ho he dit ara, eh?
3: No, però ets el creador.
0: Núria Vilacalma.
20: Per què?
0: Perquè sempre va amb calma, tot i que treballa un munt.
20: Transmet tranquil·litat.
0: Sí, està molt bé. Sí, és
20: ja,
0: una
20: ja va bé, gent que transmeti tranquil·litat.
3: Què és aquest nino que has posat aquí?
0: El Bermúdez. Ha
20: sí,
0: portat un nino de Messi.
20: És un regal del meu concunyat.
3: Vale.
20: Sí, el va regalar per Amic Invisible, és argentí, i doncs em va regalar aquest Funko Pop del Messi, que em vaig pensar, pues, quin millor dia que avui, perquè
3: totalment
20: el tinc per
3: allà.
0: Porta el Mundial, eh? Agafat, amb les mans.
20: Evidentment.
3: Hi ha molts comentaris, sí, que al voltant de Messi, al chat de YouTube. El David diu, quina enveja no poder haver-li fet un homenatge com aquest al Barça. Hi ha molts comentaris al voltant de l'homenatge que ha rebut Messi a l'Argentina i que no ha rebut al Camp Nou. També diu que el Barça li deu una estàtua i un dia com el d'ahir, però quan s'inauguri el nou Camp Nou. I el Carlos deixa anar una idea, que és que al Camp Nou, cada partit, al minut 10, s'hauria de corejar el nom
0: es va corejar
3: de Leo
0: un
3: Messi.
0: Temps.
18: Sí, era un cant protesta, diria, no?
0: Vinga, com que hi ha molts missatges i ens n'estan arribant molts al WhatsApp del que t'hi jugues, 66-32-72-11, n'escoltem uns quants. Lluís?
21: Jo recordo un dia que vaig anar a veure un Barça-València, on sí, en Messi era molt i molt jovenet encara, tot just començava, i a la mitja part anàvem 0-0 i jo renegava amb el meu company que havíem anat. Dic, aquest tio és un xupon, se'ls casca totes i no en fot ni una, que condena, l'haurien de vendre ja, perquè ara que està, que tothom en parla tant, l'haurien de vendre. La segona part va fotre 3 gols, un hat-trick, 3-0 i cap a casa. Sort que no en tinc ni idea de futbol i no em van fer cas.
0: 6-6-32-72-11, el WhatsApp del que t'hi jugues. Oriol?
22: No he vist una cosa igual. Vale? Jo el definiria, aquest home, el Messi, val? Primer, quan el vaig veure els primers cops, que tenia una marxa més, vale? Que quan l'altre em mirava per Adrià Montera, ell ja havia sortit i ja estava rematant. No estava per hòsties. I després, dos, que l'alago més bèstia que pot tenir aquest nano és quan tu veus entrevistes a qualsevol jugador i li preguntar, bueno, demà amb el Barça contra el Messi, com el podreu parar? I apartaven la mirada de la càmera, miraven amunt, escongien els ombros i deien que Messi no es pot defensar. Jo crec que això és el millor halago que et poden fer els mateixos jugadors.
0: Més missatges del Josep.
23: Vinga, va, que jo seré alagre de la colla. Messi ens ha fet molt, molt, molt, molt, molt, molt feliços.
18: Però...
23: com aquella nòvia amb la que has passat les millors estones de la vida. Però no te n'oblides que un dia va enviar un burofax i te la va fotre amb un francès i se'n va anar al PSG. La culpa no és de ningú, més que d'ell, que no s'estimava tant el que nosaltres l'estimàvem amb ell. I reconeixent-li que ha sigut i serà el millor de la història.
24: Força!
0: 6-6-32-72-11. Johanna.
25: Bueno, para mí, Leo Messi es todo lo que está bien en el fútbol y en lo personal. Creo que en Argentina nos ayudó mucho a unirnos más después de muchos años con muchas estrellas en nuestras líneas, que no funcionaba, que no ganábamos, y él nos demostró que, siendo el más grande de la historia, lo más importante es hacer grupo y unirnos. Y es todo, porque me trae muchos recuerdos también con mi mamá, porque hay gente que no le gusta el fútbol, hizo que le guste, hizo que lo siga, hizo que lo admire, hizo que lo quiera, que lo ame, y el no tenerlo va a ser muy duro. Un jugador que te lleve a finales del mundo, las perdidas.

0: Lo amamos por siempre y para siempre.
1: Uau, s'ha emocionat.
2: No es presentarà a la reelecció.
1: Com?
2: Res, igual. Problemes de merda.
1: De vegades estàs al teu món i de tant en tant baixes.
2: Sí, jo sempre que una persona plora molt m'agrada dir no em presentaré a la reelecció.
1: Ah, perdó.
3: Recorda.
1: Sí. Val. Has de posar context perquè fa tants anys.
2: Ja,
1: la gent jove com jo no...
2: La vida és així.
1: No ho recordem. Sí, sí. Ai, 6-6-32-72-11, acabem amb la Nuri.
4: L'únic que ha demostrat Cristiano és que com a jugador, pues bueno, sé, pot ser bo, però és boníssim amb egolatria i prepotència.
1: Toma ja.
4: Amb això és únic al món. I el Carlos Jesús, que no el torni a convocar, que tingui un parell de nassos, o sigui, no juegas más con Portugal.
1: Tengo los controles de la nave.
3: George Jesús.
1: Tu saps que em vaig disfressar una vegada de Carlos Jesús?
3: Ah, sí?
1: Sí, tinc foto i tot.
2: Pues, porta-la, sisplau.
1: La tindrà ma mare a l'àlbum familiar.
2: Hosti, tu.
1: Es transformava en Christopher, que era el seu fill.
3: Sí.
1: En Christopher, mi hijo.
3: Soy Christopher.
5: Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de nave de la, una confederación intergaláctica de Ganímedes, de Constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya. Lo está preparando Antarcharán. Entonces la nave, cuando se ponga arriba, echar un halo de luz, como aquí ahora mismo. Estas piernas las están elevando de un platillo volante que hay a 45.000 kilómetros de altura.
1: ¿Cómo has pogut ser tan ràpid, Willy?
3: Les habilitats del Willy.
1: Increïble.
3: Sí, sí.
1: Li deu agradar molt Carlos Jesús.
3: T'he controlat. Referència.
1: Com riu. Això és que sí.

0: Diu l'Helena Canemtari que espavili.
1: Sí, és que...
0: Estava reenviant un acte que ens han convocat i que es veu que no el teniu a la redacció, l'he rebut jo.
2: A partir de les dues ho faci.
0: Espera, que m'aixeco. Albert, què tal amb tants papers?
3: Doncs crec que tenim informació molt bona sobre...
0: Espera, que encara tinc la galta vermella.
3: Sí, encara, ara millor. Tenim informació interessant sobre aquest projecte de la NBA a Europa.
0: Hi ha hagut reunió a Itàlia, a Como, amb els equips de la Superliga, l'Euroliga de bàsquet, els que van fundar la competició, l'Euroliga de bàsquet, un projecte que és similar a la Superliga de futbol en el seu moment, i al Barça, i havien d'estudiar una proposta de la NBA, que de moment queda en stand-by.
3: De moment queda en stand-by, els 13 grups l'han rebutjat, però de moment segueixen oberts a seguir negociant amb la NBA, que hauria de fer una oferta nova en un mes, més o menys. Madrid, Bayern, Panathinaikos són dels més interessats en seguir. El Barça, en canvi, és dels més beligerants i més contundents a l'hora de renunciar a aquest projecte.
0: És a dir, el Barça el que vol és continuar a l'Eurolliga.
3: Sí, i també els clubs, sobretot més petits, perquè a la NBA no hi tindrien cabuda, com per exemple el Baskonia. Què proposa la NBA? Crear una lliga a partir de la temporada que ve, 27-28, amb 12 ciutats que hi han de ser: Londres, Manchester, Lió, París, Madrid, Barcelona, Roma, Milà, Múnich, Berlín, Atenes i Istanbul.
0: Aquestes 12 ciutats hi estarien segur.
3: Sí, 12 equips que hi serien segur i després 4 més que haurien de guanyar-se la plaça. La NBA, què ofereix? Dades que podem explicar aquí al que t'hi jugues d'aquesta negociació entre la NBA i l'Eurolliga. Vol comprar l'Eurolliga i ha fet una oferta de 520 milions.
0: O sigui, la NBA vol comprar l'Eurolliga.
3: Sí, vol dissoldre el que és la societat de l'Eurolliga per crear una nova infraestructura, una nova competició. Per tant, el que ha de fer és comprar l'Eurolliga. Ofereix uns 520 milions a l'Eurolliga, que ara mateix té un valor de 1.400 milions. Per tant, molt per sota del que està valorada ara mateix la competició europea. Aquests 520 milions es dividirien entre els clubs, entre aquests 13 clubs, i es tancaria l'empresa Eurolliga per crear una societat.
0: Entre els 13 clubs que formen part de la Eurolliga.
3: Sí, això seria més o menys uns 40-50 milions garantits per cada club. Per exemple, el Barça tindria un ingrés d'uns 40-50 milions.
0: Que això és un ingrés extra.
3: Seria un ingrés extra. Ara bé, per entrar a la nova NBA Europa, cada club hauria de pagar. I no són quantitats petites. Segons ens diuen, podria ser una quantitat superior als 500 milions. Cada club hauria de fer una inversió d'uns 500 milions per entrar a formar part d'aquesta NBA Europa. Són molts diners. Per tant, seria deute que els clubs haurien d'assumir per intentar tirar endavant aquest projecte.
0: Doncs bueno, pues vale, pues adiós.
3: L'NBA dona facilitats, tipus 150 milions en cash per l'entrada a aquesta societat, 125

0: 5 milions de préstec que faria la pròpia NBA al club, amb interessos molt reduïts, diuen, i la resta també seria l'entrada de socis inversors per formar part del negoci. El club hauria de mantenir el 30% del capital, però haurien d'entrar socis inversors per formar part d'aquest projecte. Coses importants i que ens plantegem, com un club que factura Barça o Madrid 1.000 milions pot fer aquesta inversió d'aquests 500 milions per jugar a una competició com aquesta, o un Fenerbahçe, que té un pressupost de 200 milions, com pot fer aquesta inversió d'uns 500 milions. Ara bé, tot això se sustenta en un pla de negoci que ha fet arribar a la NBA i que ha traslladat aquests 13 equips, molt ambiciós, per als textuals de fons doncs, que coneixen aquestes negociacions, agressiu, que multiplica per 4 el que genera ara mateix l'Eurolliga.
1: Però quan ho multiplicaria per 4?
0: En els propers 10 anys.
1: En els propers 10 anys?
0: En els propers 10 anys.
1: La proposta de la NBA es multiplica per 4 els ingressos que genera l'Eurolliga.
0: La previsió d'ingressos, diuen fons que coneixen aquestes negociacions, són fora de mercat, i recorden que la NBA s'ha estavellat quan ha intentat projectes fora dels mateixos Estats Units.
1: Per tant, el que detallem ara és la proposta de la NBA, que és una nova competició que absorbiria l'actual Eurolliga, és a dir, una oferta per comprar-la de 520 milions d'euros. L'Eurolliga està valorada en 1.400 milions d'euros. Proposa la NBA comprar-la. Un pla de negoci que diuen multiplicaria per 4 els ingressos que genera la Eurolliga, amb 12 ciutats, entre les que hi ha Barcelona, i per tant 12 clubs entre els que hi ha el Barça, 4 més que s'haurien de guanyar la plaça. Però el que s'ha debatut aquests dies a Itàlia és que entenc la proposta és insuficient i clubs com el Barça es posicionen per de moment mantenir-se a l'Eurolliga actual.
0: Sobretot també perquè a part de que has de fer aquesta inversió importantíssima per la governança. La NBA seria qui controlaria aquesta nova societat que tiraria endavant aquesta competició. Per tant, els clubs tindrien un paper menys important que no pas el que tenen ara mateix en aquesta Eurolliga, on, recordem-ho, són accionistes de la mateixa competició.
1: El Barça, diguem-ne, està al vaixell de l'Eurolliga actual. El Madrid?
0: El Madrid és potser el més tènue, el que té una posició més tènue, però, tot i així, al final hi ha bastanta... s'han posat bastant d'acord tots els clubs, els 13, perquè de moment no els hi quadren l'oferta de la NBA, perquè a més aquest pla de negoci tan agressiu, que ens diuen, l'Excel ho aguanta tot, el 25% dels ingressos estan garantits. La resta, el 75%, anirà en funció del que generi aquest pla de negoci, que és molt ambiciós.
1: Perquè l'Eurolliga també està plantejant-se ampliar el topall de clubs, no? I els que entrin nous haurien de pagar diners que acabarien al calaix dels que ja hi són.
0: Correcte. S'ha donat llum verda. En les properes setmanes veurem si va en paral·lel a la negociació amb la NBA Europa a l'ampliació del número d'accionistes de l'Eurolliga. 13 clubs actualment, seran 21. Es donarà llum verda...
1: Sí, l'Eurolliga passarà de 13 a 21 equips.
0: Sí, això vol dir doncs, que aquests clubs pagaran entre 50 i 80 milions a la societat Eurolliga i aquests diners...
1: O sigui, aquests 8 clubs que entrarien a la societat Eurolliga pagarien...
0: Entre 50 i 80 milions. De la seva història, del tipus de club que és, etc. No tenen un cànon fixe cadascun. Aquests diners se'ls repartiran els 13 clubs originaris de la NBA. Per tant, el Barça s'ingressarà uns 40 milions, calculen, amb l'arribada d'aquests clubs nous a l'Eurolliga.
2: Carai! Escolta, NBA!
1: 50 milions, president.
2: NBA!
1: No, això és Eurolliga.
2: Eurolliga! Eurolliga!
0: Important. Aquest pla de l'Eurolliga, que ha fet l'Eurolliga ha fet un pla també de 10 anys, clar, ara ja passaràs de 13 a 21 equips a repartir tots aquests diners. Es valora que amb aquest canvi i reestructuració l'Eurolliga tindrà un valor d'uns 3.000 milions, per tant s'incrementa el valor de la competició, de la societat, recordem que estem parlant de diners al final, d'una societat. Els clubs tindran una clàusula de sortida de 20 milions, es multiplica per 2, era de 10, ara és de 20. I interessant el resum que podríem dir de tot això. Al cap de 10 anys, l'Eurolliga et garanteix al voltant d'uns 150-160 milions en 10 anys, garantits, amb l'arribada d'aquests nou clubs i el nou pla de negoci. Amb el pla de la NBA, amb la inversió inicial que has de fer, més o menys,
1: t'acaba
0: que et garanteix...
1: Igual.
0: Correcte, uns 150 milions.
1: Interessant, eh? El negoci del bàsquet. I com s'estan movent les cadires a Itàlia i el posicionament del Barça amb l'oferta de la NBA i el que proposa l'Eurolliga. Gràcies, Albert.
0: A vosaltres.
1: 10 minuts i arribem a les 2 del migdia. Anem bé de temps, Helena? No, o em vols fotre un altre castanyot?
3: Tira, va, tira.
4: El futbol sona música amb Òscar Nin.
1: Que avui és víctima del Rodalies com tants i tants ciutadans del país i teletreballarà, entrarà des de casa, però com si ho fes des d'aquí al costat, no? Òscar Nin.
3: Bon dia, què tal? Sí, sí, he entrat aquest matí amb la Marina a l'Aquí Catalunya a les 8 menys quart i ja m'ha anunciat ella en directe que ja em podia quedar a casa, perquè gràcies a la brillantíssima gestió de DIF i Renfe, pues estem com estem en aquest país, amics.
1: Tu pateixes sovint lo de Rodalies o no?
3: Sí, sí, sí. Bueno, jo tinc 51 anys, això em passa des que tenia 14. I a partir d'aquí, els comentaris que puc fer sí que no vull implicar-te a anar a l'Audiència Nacional, a declarar...
1: Pensa que entra el tio Faja al programa, etcètera. Per tant, estigues tranquil.
3: Sí, sí,
1: algú però... ens protegeix judicialment.
3: Correcte, sí. Mira, amb això puc estar una mica tranquil. Però saps el que a sobre de que no puc estar amb vosaltres allà compartint espai sense samarreta? És que us estic veient per Twitter, el que antes era X, sí. I estic veient aquest nino que tens, que dieu que és Messi, però és que en pantalla sí que sembla José Manuel Parada.
1: És veritat!
3: I, sí, és clavadíssim a José Manuel Parada.
1: Totalment d'acord.
3: Jo estic aquí a casa, saps, amb roba una mica esportiva, laxa, i clar, veig aquestes imatges, sí, sí, és per haver-se matat, eh? Ara estem fent zoom, sí, i és José Manuel Parada.
1: Sí, sí que s'assembla,
3: sí, sembla que tinguis al costat, que és la samarreta de Messi d'Argentina, però en pantalla, quan és un format una mica més petit, sembla que tinguis una tovallola. I clar, en comptes del que t'hi jugues, això sembla pues, una sauna del carrer Casanovas.
1: La Elena pateix, perquè avui la secció serà més curta, però a mi no em preocupa, sí. Perquè sé de què va, veig les cançons, clar. I només que entri la primera, ja n'hi ha prou.
3: Pues escolta, avui hem fet un recull per fer la prèvia amb el Getafe, del dissabte, hem fet un recull de bandes que ja recuperarem un altre dia quan anem cap allà, que són una mica com el Getafe, són xulos i amb aquell puntet de la gent que t'espera a la sortida dels recreatius, Sí, sí, de fet, és així com ha de ser el rock, no? O sigui que, si vas a un concert heavy, ja parlarem un altre dia, perquè el sí que és una persona heavyatitzada, i també una mica punkietitzada, Si no vas a un concert ser d'aquests heavies o punkis, i no tens aquí puntet de perill d'estar a guai perquè algú puja a l'escenari, es llencen, s'escopeixen a la boca, hi ha moviments de masses iguals de xungos que el desastre de Hazel...
5: Se't pot si no tens aquí Michelin puntet, en qualsevol moment.
3: Correcte, si no tens... Si algú no et clava algú per darrere, si no tens aquí puntet de sensació de perill, aleshores no estàs en concert heavy ni punky. Estàs a l'esplai, estàs amb els monitors cantant cançons dels putos Oques Grasses, el Convellà Senyor i el Torna a Serrallonga. Mira, avui... Tanquem avui la secció aquesta musical, ara en parlarem, però amb aquests senyors de Madrid que, hòstia, aquesta cançó, mira, sembla Chino, el Pai, el Cabra i tal, però són el Rosendo Mercado, el Ramiro Penas, el Toni Urbano i el Miguel Ángel Campo, Leño, que el 81 van fer aquesta meravellosa cançó, que ara parlarem, que és Maneras de Vivir.

0: Ah, Òscar, però és que es fa difícil ara continuar amb la secció, perquè podríem pujar la cançó de Rosendo, Leño, Maneres de vivir, i acabar ja el programa.
1: I, clar, directament. Però escolta'm una cosa, un dia ja farem un especial d'aquesta gent, perquè tu crec que això que ja fèiem la conya, que ets una persona javiatitzada, tu tens contacte directe amb aquesta gent. Tinc entès que vas fer la primera comunió al local d'assaig d'Obús. Pot ser?
0: No vaig fer la primera comunió allà, però bueno, jo vaig... Em va treure ell, sí, em va treure el líder d'Obús, a l'escenari, sí, per sí, fer-me fer el pino pujat a sobre seu.
2: Caram.
1: Ahí està. Digues com es diu el líder d'Obús, cony.
0: No, digues-ho tu.
1: Ah, el Fortu.
0: Exacte.
1: El Fortu, el líder d'Obús i el personatge mític, no, de la música d'Espanya.
0: No. Em mireu amb una cara com de...
1: Estan tot flipats. Bueno, el Flaquer, perquè porta aquí ja com...
0: El Fortu ha sortit a diferents programes.
3: Sí, jo és que divendres estic entrat a les poroques, gràcies.
2: No em trec del cap la imatge, sí, del Sigue fent el pim un escenari. Vull dir,
0: mira, tira-ho-vos, Willy.
1: Tira-ho-vos. Vamos ahí pa' todos los heavies. Feu així una mica cuernos amb els dits.

0: va sortir el Fortu, Elena?
1: Ens diu el Bruno reality. Al WhatsApp de la redacció que va sortir a Gran Hermano VIP.
0: A Gran Hermano VIP, això.
2: Sí, correcte, a Gran Hermano VIP. Amb un paperàs per emmarcar, eh?
0: Tots aquests són de Madrid, eh?
2: No sé si sabeu que qui va pagar i produir els discos d'aquesta penya, que són els pares del heavy metal a Espanya. Sabeu qui va pagar aquests discos?
0: Qui?
2: El senyor Tino Casal.
3: Hola.
2: Us en recordeu de Tino Casal?
3: Claro, home,
2: sí. Pues Tino Casal compartien, bueno, aficions junts i, entre altres coses, també un local d'assaig, i Tino Casal va treure la cartera i va pagar aquests discos que són meravellosos dels 80. Sí que avui he vingut una mica heavy, jo crec que si vols acabem avui obrint una xiveca, i fent un... Bueno, per què no? Avui és un dia especial.
0: Acabem
2: fem un bandolat. Fem un bandolat. I anem amb els germans Castro, que et diuen que el rock no és per tothom i que a l'infern és el seu domicili habitual. Rematem avui el que t'hi jugues amb els Barón Rojo, amb Los Rockeros van a l'infierno. I a Diff.

0: Esta canción me hace... me pone húmedo. Me pone húmedo.
1: ¿Te gusta, Miguel?
0: Pero cuidado con las humedades, porque te pueden afectar gravemente tu salud y las de tu familia. Mírame. Mírame. Esto es por culpa de las humedades.
2: Se chacame la ducta.
0: Asma, bronquitis, alergias. Por eso tenéis que confiar en Murprotec. Número uno en tratamientos antihumedad, con la ejecución y seguimiento de tratamientos antihumedad espectaculares por un equipo de expertos espectacular. Una élite de expertos como es Murprotec.
1: Gracias, Miguel.
0: Nada, hombre.
1: Estic llegint tota la llista de grups que venen de Madrid, de diferents barris i tal, i és inacabable, eh?
0: Mira. De...
1: continuar amb la secció un altre dia, eh? Aprofitant que jugui el Barça contra qualsevol dels equips
2: sí,
1: d'allà.
2: Sí, uns quants.
1: Òscar, una abraçada.
3: Abraçada, amics.
1: De moment, avui, Lenyo, Bus, Barón Rojo ens han fet rejuvenir uns quants anys. Per cert, parlant d'anys, quants en fa que el que t'hi jugues va al migdia?
2: Jo.
1: 5, 6,
2: 7?
1: 7? Em pots explicar per què la meva mare em continua trucant a aquesta hora si sap que estic en directe en antena?
2: I que no canviï.
0: ¿Por qué le llamas? ¿Qué quieres controlar? Es el 5G.
1: Es mi madre es el 5G.
0: Es el 5G.
1: Va, mare, truco, que ja acabo.
4: ¿Qué te jugas?
5: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es la fecha, 11 de noviembre, huelga general a dos días del inicio oficial de la campaña electoral en España. La fecha la van a ratificar los sindicatos esta misma tarde en una movilización alentada por el problema de la vivienda y que el gobierno, aunque pueda parecer contradictorio, ve con buenos ojos. Bolaños, esta mañana con Aymar.
7: Sin duda, yo comparto las reivindicaciones de esa huelga que van a convocar los sindicatos. Claro que la comporto. Claro que en España hay un problema con la vivienda de acceso. Para, no solo para personas jóvenes, que es donde siempre ponemos el foco, no, para prácticamente la totalidad de la sociedad, ¿no?
6: Una convocatoria que desata el recelo de la derecha y de la patronal y una movilización social a la que el PSOE fía buena parte de su futuro electoral en las urnas. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Los sindicatos ultiman el 11 de noviembre como fecha para la huelga general. Lo confirmaban fuentes sindicales a la SER y también el propio Pepe Álvarez, secretario general de UGT en Televisión Española.
9: Nosotros vamos a sumarnos el día 11 tal y como han venido situándonos todos estos colectivos con la convocatoria de una huelga general.
8: Lo que estaba claro es que la huelga general sería antes del 13 de noviembre, día que empieza la campaña electoral. A última hora de la tarde está prevista una reunión entre UGT, Comisiones Obreras, el Sindicato de Inquilinas y otros sindicatos del país para cerrar y lanzar la convocatoria oficial.
6: Huelga general, por tanto, el 11 de noviembre. Lo que todavía no tenemos de momento es la fecha en la que la Diputación Permanente del Congreso va a convalidar el primero de los dos decretos sobre vivienda que ayer aprobaba el Consejo de Ministros. El decreto antidesahucios o decreto Mari Carmen, que saldrá adelante con los votos del PNV, que ha confirmado que votará sí. Bolaños, también aquí en la SER, ha retratado el dibujo de estos primeros días de precampaña electoral. El ministro de Justicia dice que el PP alienta bulos como el del voto por correo para no hablar del principal problema de los españoles.
7: No sé muy bien a quién se dirigen, quizá a terraplanistas, pero realmente ahí no existe ningún problema. Pero el PP está hablando de eso. ¿Para qué? Para que no se hable de programa, para que no se hable de lo que sí afecta a las personas. Entonces, ellos hablando del voto por correo y de patochadas varias, pero a otro perro con ese hueso.
6: Patochadas, dice Bolaños, bulos como el del voto por correo al que se acaba de referir ahora mismo Feijóo desde Ceuta.
10: Lo que vamos a hacer es llamar a una movilización, llamar a un voto masivo para que haya un gobierno muy sólido. Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
6: Y aferrándose precisamente a ese bulo que alentó el primer día Isabel Díaz Ayuso, pidiendo ahora más garantías sobre el voto por correo a la Junta Electoral, como si no existieran garantías suficientes ya. Desde Ceuta, quinto viaje, como digo, a la ciudad autónoma, líder del Partido Popular ha puesto de nuevo el foco en la crisis vivida este verano allí en la ciudad autónoma y también a la gestión del Ejecutivo. Feijóo defendiendo una ley de extranjería más dura.
10: Ceuta será la primera carpeta en la mesa del Consejo de Ministros. Es que la única solución que tiene esta situación es que los 15.000 se vayan de Ceuta y se vayan de España. Esa es la única solución.
6: A Unimedia recopilamos reacciones, tomamos el pulso al proceso para elegir candidato en el Frente Amplio, la antigua Sumar, y nos interesamos por el futuro de Puigdemont, que parece que hará las maletas después de las elecciones. 2:04 PM, precisamente desde Cataluña tenemos una última hora, tercera víctima mortal por las lluvias de estos últimos días. Allí ha sido localizado el cuerpo de un hombre sin vida muy cerca de Barcelona. Esta persona había quedado atrapada en el interior de un vehículo que circulaba por un túnel. Radio Barcelona, Martí Oliver.
2: Lo han encontrado unos trabajadores de mantenimiento que estaban realizando tareas para extraer el agua de un paso subterráneo de la población que se encuentra en una de las zonas más afectadas por las lluvias de los últimos días. Los Mossos han recibido el aviso alrededor de las 11 de la mañana y por ahora todavía están intentando identificar al fallecido para poder comunicárselo a su familia. A la espera de los resultados de la autopsia, no hay indicios de que se trate de una muerte criminal y también descartan de entrada que el fallecido esté relacionado con los dos desaparecidos, que hay uno de ellos menor.
6: A las 2:30 también estaremos con Nuria Garrido en la frontera de Gaza. Tenéis sus vídeos en cadenaser.com y se cumplen 3 años de los atentados de Hamas que desataron el genocidio de Israel.
5: Hora 14, con Javier Casal.
6: Y con más cosas de este miércoles, Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas. La Organización Mundial de la Salud reclama a Rusia información transparente después de que los medios de ese país alertaran sobre un segundo caso de peste tras un accidente en el instituto que estudiaba ese virus letal en Siberia. Y en Hora 14 hablaremos del primer libro de Isabel Díaz Ayuso, que verá la luz justo después de las elecciones y donde repasa su infancia, su trayectoria y parte de su vida personal. Escrito, dice, gracias a una mudanza.
6: El título, íntimo. El tiempo, Jordi Carbó.
11: La lluvia va a menos, pero no desaparece del todo. De hecho, mucha atención las próximas 36 horas aproximadamente en toda el área de influencia del Cantábrico. Acumulaciones de más de 80 litros por metro cuadrado en muchas poblaciones con momentos de lluvia torrencial. También esta tarde, nuevas tormentas en el interior de la península, también en los Pirineos, pero cada vez más aisladas, pero aún así todavía descargarán con intensidad. Hoy, temperaturas todavía altas bajarán de manera apreciable en los próximos días.
6: Con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2:05 PM.
5: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
12: Tercer mort pels aiguats a Catalunya. Els bombers han trobat el cadàver d'un home a la Ronda Nord de Granollers, al terme de les Franqueses, dins la seva furgoneta. Fins ara no se l'ha localitzat perquè estava tot aquest túnel inundat. Rodalies recupera els trens poc a poc després de la plantada dels maquinistes per falta de seguretat. Ahir es van rescatar un centenar de persones a la R2 perquè un arbre va caure a la via. Avui els conductors s'han negat a pujar els trens i Rodalies ha dit als usuaris que s'espavilessin.
13: És una situació que està recordant molt el que vam viure el mes de gener després de l'accident de Gelida, és estar tornant a repetir. I és una cosa que, com a col·lectius usuaris, doncs no podem admetre.
12: La Generalitat desmenteix els maquinistes, diu que la xarxa és segura i que tot és un per un conflicte laboral.
14: Ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva.
12: Però les pluges encara provoquen talls a la R4, la R2 Nord i la R11. Dos alts càrrecs de la Generalitat i l'Ajuntament es presenten en un desallotjament de 50 persones vulnerables en un bloc del barri de Sant Andreu. A un dia que entri en vigor el decret Mari Carmen i en una imatge inèdita, el director de l'Agència de l'Habitatge, ell mateix, ha anat a aturar aquest desallotjament.
15: Ha sigut la consellera mateix que m'ha trucat, la Sílvia Paneque, i m'ha dit doncs, que m'acostés intentant buscar solucions perquè no arribem mai en aquesta situació.
12: Tot això en aquest dimecres 7 d'octubre, fa exactament 3 mesos de l'esvorant que va aparèixer al Putxet per les obres de la L9 del metro. Hem anat a parlar amb els veïns i comerciants que encara, a dia d'avui, no saben quan podran tornar a casa seva.
16: Humitats hem tingut moltes al sòtano, els vam haver de reformar nosaltres, perquè encara estic esperant a la Generalitat. Hi ha una esquerda que era petita i cada cop es va fent més gran.
17: 20 dies. Llevamos 90, sí, sí.
18: M'han suggerit que sortís de l'hotel, que busqués, doncs, cases d'amics. Jo mateixa estic prenent pastilles.
12: Primer els van dir que seria un cap de setmana. Ara alguns els diuen que com a mínim a finals d'any, sense saber quina és la gravetat de tot plegat. I avui també hi ha 55.000 persones mirant al cel, en concret les que van aquest vespre a l'Estadi Olímpic.
19: Jo m'he portat el paraigües i 2 chubasqueros per si de cas plou.
20: Jo vinc d'Austràlia.
21: A mi m'agradaria que no fos les últimes dates, no? Però bueno, contentes d'haver aconseguit venir-los a veure abans de que deixin.
12: Seran els primers en acomiadar-se d'Oques Grasses, primer dels 4 concerts consecutius avui a l'Estadi Olímpic amb risc de pluja. De fet, aquesta tarda i també demà tornen al ruixat, Jordi Carbó.
11: Doncs avui no ha de ploure a la ciutat de Barcelona durant la nit, sí que demà la pluja pot caure amb intensitat a l'hora del concert, però divendres i dissabte el que ens haurà de preocupar més és anar una mica abrigats. Pel que fa a la situació meteorològica en el conjunt de Catalunya, la idea és que les tempestes van a menys, però sense desaparèixer del tot. Aquesta tarda n'hi haurà sobretot al Pirineu i Prepirineu, fora del Pirineu també alguns xàfecs a qualsevol comarca, però fenòmens ja molt localitzats i de curta durada, si bé encara poden ser intensos. I amb temperatures altes encara per les dates, màximes ben a prop dels 25 graus a la major part de Catalunya. I demà les tempestes guanyaran protagonisme, sobretot avançada la tarda i fins la nit, a punts de la costa i peritoral del sud de Girona, Barcelona i nord de Tarragona.
12: A la tècnica hi ha en Jordi Orós, a la producció l'Oriol Soler. Des d'ara i fins dos quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Joan Bofill.
12: Què tal? Bona tarda. Anem a ampliar aquesta última hora. Fa poca estona que uns operaris de manteniment han localitzat un home mort dins la seva furgoneta a les Franqueses del Vallès. Estava dins d'un túnel inundat a la Ronda Nord de Granollers, la que es va inundar sobtadament dilluns al matí a primera hora. Estem parlant del tercer mort pels aiguats a Catalunya. Martí Oliver.
2: Quan l'han trobat, els operaris estaven fent tasques per extreure tota l'aigua d'un pas subterrani de la Ronda Nord del municipi, que és una de les zones que ha quedat més afectades per les pluges dels darrers dies. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a les 11 del matí i ara encara estan intentant identificar el cadàver per poder comunicar la notícia a la família. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, de moment no hi ha indicis que apuntin a que es tracti d'un mort criminal. Els investigadors també descarten d'entrada que la persona estigui relacionada amb els dos desapareguts que hi ha pel temporal, un dels quals és un nen de 12 anys de Granollers que té autisme, i amb aquesta mort és ja la tercera víctima per l'episodi de pluja que es produeix, una mort que es produeix a només 10 quilòmetres d'on va morir un altre home, a Montornès del Vallès, atrapat en un graig particular, i d'un altre que va morir a Tordera.
12: Gràcies, Martí. Doncs aquesta és l'última hora, tercer mort per aquests aiguats d'aquest cap de setmana i també de dilluns arreu de Catalunya, i recordem que encara hi ha dues persones desaparegudes. I a aquesta hora hem d'anar en directe a l'estació de Plaça Catalunya de Rodalies. A aquesta hora els maquinistes ja han tornat a la feina i, per tant, a poc els trens van circulant. Ahir a la nit va caure un arbre mentre circulava un tren per la R2 Sud a Vilanova i la Geltrú. Es van haver de rescatar totes les persones d'aquest tren. I aquest matí, després d'aquest accident, ha passat el mateix que va passar amb l'accident mortal de Gelida. S'han negat els maquinistes a conduir els trens perquè no veien les línies segures. Què ha passat? Que Rodalies, per tant la Generalitat, a les 6 del matí ha fet un tuit dient a la gent que no podia garantir el servei, que és dir, bàsicament, a la gent que s'espavili agafant bus, cotxe o el que sigui, o la bici fins i tot.
0: Nos tratan como borregos, o sea, no dan ningún tipo de información.
20: Cada dia és una sorpresa, vull dir, avui he sortit, he vist que no hi havia trens, que no hi havia busos, no hi havia res, i hem vist que s'ha cancel·lat tot i que busquéssim transport alternatiu, però és que no hi havia cap opció.
22: O sigui, venim a l'aventura.
12: Això era el que ens deien algunes persones. A primera hora, l'estació de Sants, caos, desinformació. I què està passant a aquesta hora? Doncs que els maquinistes han tornat a la feina, això està recuperant a poc els trens, tot i que encara hi ha tres línies també, a més, afectades per les pluges. A la Plaça Catalunya hi tenim en Pol Valero. Pol, bona tarda. Què diuen ara les pantalles? Els trens van o no van?
23: Doncs bona tarda, Joan. Mira, ara mateix a les pantalles hi ha anunciats 4 trens de l'R1, 14-23, 14-33, 15-11 i 15-25. Aquests són els números que diuen ara, però fa 2 minuts l'hora era diferent. Es van endarrerint aquests trens, els horaris continuen desquadrats. Per aquí a Plaça Catalunya només circulen trens de l'R1, l'R4 encara no circula per les pluges, i també, a més, la megafonia va avisant d'això, que la circulació s'està reprenent i que hi pot haver retards, com el que us explicava ara, que les pantalles van canviant els números. Retards, per cert, que són els que hem tingut tot el matí. Retards i cancel·lacions, servei pràcticament aturat a primera hora, corredisses a les estacions per agafar els pocs trens que passaven. Ha estat un matí molt complicat, amb problemes que sobretot els han tingut les persones que anaven a treballar o anaven a classe de fora de Barcelona cap a la capital. Renfe confia que durant aquest migdia tarda la situació es vagi normalitzant a les zones on es pot circular. Recordem que, independentment del conflicte amb els maquinistes, les pluges han deixat sense servei l'R4 Nord entre Barcelona i Manresa, l'R2 Nord entre Granollers i Massanet i també l'R11.
12: Doncs aquestes pantalles que el que deixen clar sobretot és aquesta falta d'informació fiable que venen patint els usuaris avui i també molts altres dies. Recordem que SEMAF és el sindicat majoritari de maquinistes i el que ha passat és que s'han negat a agafar els trens fins que se'ls assegurés que aquestes línies eren segures. Rodalies, la Generalitat, per tant, el que diu és que sempre ho han estat de segures les línies del tren i que això del sindicat ho està fent per un conflicte laboral, no per seguretat, Pol.
23: Sí, ahir a la matinada SEMAF va comunicar a Rodalies que no sortirien els trens fins que tinguessin més garanties de seguretat. Després de l'accident mortal de Gelida, recordem, es va acordar que els sindicats podrien participar a les marxes exploratòries, les marxes blanques, i comprovar que els certificats de seguretat abans de circular per un tram tallat eren correctes, i això diuen que no s'ha complert, i sumat a l'incident d'ahir a Vilanova, han provocat aquesta aturada del servei. Des de Rodalies han reiterat que la circulació era segura, que ahir es va circular seguint tots els protocols i que, a més, diuen que els informes que demanaven els sindicats eren extraordinaris, que els han hagut de fer entre ahir al vespre i avui al matí i els han acabat entregant doncs, a primera hora del dia d'avui. Òscar Playà, director de Rodalies.
14: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura, un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe.
23: Ho deia Joan, des de l'operadora donen a entendre que és un conflicte laboral, però els sindicats ho veuen diferent. Francisco Cárdenas, d'UGT, a l'Aquí Catalunya.
1: Que le preguntan a la gente que estaba ayer en el tren dentro cuando cayó el árbol, a ver qué le parece. Que yo seguro que exigen seguridad ahora, no tienen más remedio. Cuando esa vía teóricamente estaba bien.
23: Des del sindicat SEMAF no han volgut fer declaracions, però han emès un comunicat on desmenteixen qualsevol motivació laboral de l'aturada d'avui. Diuen que la seva única prioritat és evitar accidents i afegeixen que tant Renfe com Adif han estat irresponsables per la falta de previsió davant dels efectes d'aquest temporal que ja és el quart dia consecutiu amb problemes a Rodalies que ens deixa.
12: Pol Valero, moltes gràcies.
23: A vosaltres.
4: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. Aquest I ens dinarem què ha passat.
12: Aquest és el president Salvador Illa, a la sessió de control al Parlament, dient que la seguretat és objectiva. El que és objectiu és que hi ha un arbre a caure en plena via, a punt de passar-hi un tren, que encara hi ha tres línies amb trams tallats per les pluges, però avui el president culpa del caos al sindicat que està protestant. Anem fins al Parlament. Laura Pons, tota l'oposició ha carregat un cop més contra el govern pel desastre de Rodalies i fins i tot s'ha demanat un cop més la dimissió de la consellera Sílvia Paneque.
8: Sí, més enllà de les explicacions que hagi donat el govern sobre la subjectivitat o no de la seguretat a Rodalies, l'oposició critica l'executiu per no garantir el servei. El d'avui lamenten és un nou episodi i qüestionen la feina que fa la titular de territori.
9: Tot el servei suspès, Catalunya sense tren. Què pensa fer i fins quan mantindrà la consellera Paneque?
24: Bon dia, Catalunya. Rodalies no funciona. Aquest és el hit matinal a la Catalunya tropical.
25: Plogui poc o plogui molt, tot s'atura, tot es col·lapsa.
8: Som Mònica Salés de Junts, David Cid dels Comuns i Dani Cornellà de la CUP.
12: El caos també ha estat avui a l'aeroport del Prat, desenes de vols cancel·lats un cop més, com ja va passar durant el cap de setmana. Ahir a la nit una tempesta elèctrica va deixar sense llum la torre de control durant hores. I els avions amb passatgers a dins van haver d'esperar, com escoltem en aquest vídeo, hores per poder sortir de l'avió. De fet, encara ara, centenars de passatgers que arriben a la terminal veuen que s'ha cancel·lat el seu vol. Però la llum no només va marxar a l'aeroport, hi ha 9.000 persones sense subministrament, talls del cap de setmana que s'arrosseguen al Barcelonès, al Baix Llobregat o també a les Terres de l'Ebre. On ahir baixava així l'aigua a Xert, el municipi més afectat per les pluges d'ahir, que a poc va recuperant tant la llum com el telèfon. A l'Aida Bas.
26: A Xert, l'aigua ha inundat prop del 85% del nucli urbà i ha afectat equipaments com l'Ajuntament i la llar d'avis. L'escola ha tancat per precaució i està previst que reprengui les classes aquest dijous. L'alcalde Roger Avinyó assegura que amb la virulència de la barrancada difícilment es poden evitar danys amb obres, però demanaran ajuda a l'Agència Catalana de l'Aigua per mitigar futures afectacions.
27: Està clar que segurament que evitar-les completament serà impossible, però com a mínim mitigar-les.
26: A Jesús, les pluges han deixat fins a 115 litres per metre quadrat en només 50 minuts. L'aigua ha obligat a tallar dos camins i ha provocat la caiguda d'un mur. L'EMD treballa ara per recuperar els accessos als disseminats i reparar els trams més afectats.
12: I els aiguats també han provocat estralls a municipis, sobretot del Baix Camp, que asseguren que gràcies a les alertes ahir van poder prevenir bé. Van ser xàfecs molt estàtics i localitzats a Vall d'Algo.
3: Platges, barrancs i rieres concentren el gruix de les afectacions a Cambrils. De fet, a la Riera d'Alforja, alguns vehicles van quedar atrapats a sota el pont i a la de Maspujols es va tancar el vial pel qual habitualment creuen els cotxes. Van caure més de 60 litres en dues hores. Oliver Klein és l'alcalde.
6: Sabem de memòria els punts negres, els punts crítics, i anem sobre aquests.
3: El Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant van caure més de 70 litres en menys de 30 minuts. L'alcaldessa Assumpció Castellví reclama més suport d'administracions superiors.
7: Sí que demanem doncs l'ajuda, doncs, ja que sigui amb subvencions o el que sigui, de tot el que nosaltres tenim que restablir. Clar. I que això sigui l'aigua. Però jo també vull deixar molt clar que nosaltres tenim episodis de vent molt fort, que ja ho sabeu, que són els màxims de Catalunya, i la veritat és que llavors no rebem tantes ajudes.
3: Es va tallar la circulació de la Nacional 340 i l'entrada de l'autovia durant unes hores.
12: Ara són les 2:19.
5: Hora 14, amb Joan Bofill.
12: Aquest matí s'ha publicat el butlletí oficial de l'Estat del mateix decret d'habitatge que va decaure amb el no de Junts. Per tant, a partir de demà tornarà a estar en vigor la prohibició de desnonar famílies vulnerables. Però avui s'havia programat el desallotjament d'un bloc sencer al barri de Sant Andreu de Barcelona, que fa anys que està ocupat per famílies vulnerables. En concret, 50 persones, 5 d'elles menors d'edat. Estava programat aquest desallotjament amb tots els sindicats d'habitatge, fins i tot professors que han anat allà per intentar evitar-ho. L'Oriol Soler ens explica què ha passat exactament. Ori, endavant.
10: A les 7 del matí, centenars de persones s'han agrupat a les portes d'aquesta finca del carrer Llenguadoc de Sant Andreu. Un bloc ocupat des de fa 9 anys pel sindicat d'habitatge on hi viuen persones que ja han patit altres desnonaments, més de 50.
13: Parlem de famílies, infants, gent gran i gent vulnerable. No ha tingut alternativa habitacional.
10: A la mobilització d'avui també hi havia mestres, ja que 5 menors del bloc van a escoles i instituts públics del barri.
15: Pensem que sense un dret a un habitatge no podem aspirar a que l'alumnat pugui estudiar i tingui el dret de l'educació.
10: Durant tot el matí, una vintena de furgonetes antiavalots dels Mossos han estat 3 cantonades més avall, però no han intervingut en cap moment. El desnonament estava previst per fa més de 6 hores, però encara hi ha centenars de persones a la porta esperant si finalment s'ajorna o es suspèn.
12: Bé, en aquest desnonament s'ha vist una situació inèdita. 2 dels càrrecs de Generalitat i d'Ajuntament de Barcelona anant a intentar frenar aquest desnonament. Ho explicava a Ser Catalunya Miquel Bagudanc, és director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i deia que la pròpia consellera de Territori, Sílvia Paneque, és qui li ha encarregat frenar aquest desallotjament.
16: Ha sigut la consellera mateix que m'ha trucat, la Sílvia Paneque, i m'ha dit doncs, que m'acostés intentant buscar solucions perquè no arribem mai en aquesta situació. L'agència treballarà en el futur, sobretot, per buscar solucions doncs, adequades de banda i que no es torni a reproduir aquest tipus de situacions que ningú desitja.
12: Doncs ho heu escoltat bé. Estem parlant d'un alt càrrec de la Generalitat, director de l'Agència de l'Habitatge, admetent que la conselleria, com sentíeu, és qui li ha encomanat la missió de frenar un desnonament. És una escena inèdita. La consellera, la Sílvia Paner, que mentrestant era al Parlament, a la sessió de control on Xavier Balló ha promès que en matèria d'habitatge s'arribarà fins al límit del que es pugui fer dins la norma.
17: El govern ha defensat que fa el possible per aturar els desnonaments, per exemple, activant ahir el fons d'emergència habitacional, però l'oposició de CUP i Comuns no les té totes amb la gestió.
28: L'última paraula en un desnonament la té un jutge o una jutgessa. I farem tot el que puguem per evitar-los.
29: Si estan contra els desnonaments, no sé per què hi ha 20 furgones de la Brimo ara mateix anant contra 300 persones que estan intentant aturar aquest desnonament.
30: La nostra sensació és que vostès no fan tot el que poden.
17: Responien així Laura Vega de la CUP i David Cid dels Comuns, mentre Esquerra ha decidit portar al Parlament una nova llei perquè Catalunya obligui els grans tenidors a prorrogar els contractes o indemnitzar els llogaters, una proposta similar a la del segon decret aprovat pel govern espanyol que previsiblement decaurà. El govern no ha volgut mullar-se i ha respost que arribarà fins on pugui.
31: Activarem tot el que sigui possible i arribarem fins al límit del marc normatiu.
32: Catalunya no pot quedar pendent sempre del que passi a Madrid. Per limitar el preu del lloguer no vam esperar. Per què ara hauríem d'esperar? I llavors sabrem si vostès volen anar al límit o no volen anar al límit.
17: La republicana Esther Capella acusa el govern no complir amb els seus compromisos.
12: Amb les eleccions a la vista, avui Jordi Turull en una entrevista a TV3 ha assegurat que aquest cop Junts no investirà a Pedro Sánchez de cap de les maneres.
33: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats.
12: I en aquest escenari, Carles Puigdemont ha descartat també tornar aquí a Catalunya abans d'aquestes eleccions. Xavi.
17: Fons de Junts asseguren que el més probable és que Puigdemont s'esperi després de les eleccions el 29 de novembre a tornar a Catalunya, encara que pogués fer-ho abans, perquè no es vinculi directament al seu retorn a un benefici pel partit.
34: I tornarem de la mateixa manera.
0: no pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
17: Puigdemont i el seu entorn estan definint els possibles escenaris. La clau dels tempos la té ara el jutge Llarena. Si accelerés molt l'aplicació de l'amnistia, hi hauria l'opció que Puigdemont tornés aquest mateix octubre, si es pogués distanciar prou de la vaga general i de la campanya electoral. En cas contrari, ens n'aniríem probablement com a mínim fins al desembre.
12: Dos minuts i escoltem els veïns del barri del Putxet. Encara ara, tres mesos després, no poden tornar a casa seva per l'esvoranc de les obres de la L9.
1: Ser Catalunya a Barcelona.
2: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
4: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundi Auto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundi Auto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundi Auto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. MundiAuto.com.
9: Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del Diario.es. Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i el suport de més de 120.000 socis i sòcies. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/suport i col·labora amb el nostre periodisme independent.
11: Darrere d'un suc de poma ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments ecològics produïts sense adobs ni fitosanitaris de síntesi química, sense conservants ni additius artificials, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: A, am, de, en, per, cap, contra. Te la saps des de l'escola i encara la recordes. Però saps també que si t'apugen el preu d'una assegurança, te n'han d'informar amb antelació perquè puguis decidir si te'n vols donar de baixa? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les preposicions que mai no has oblidat. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Hora 14. Amb Joan Bofill.
12: 5 minuts i dos quarts. Avui fa exactament 3 mesos que les obres de la línia 9 del metro van provocar un esvoranc al barri del Putxet de Barcelona.
18: Esperava que, bueno, que se iban a hacer los lavabos y nada, 20 días. Llevamos 90, sí, sí. Las noticias que habían dicho que sí para primeros de año, pero bueno, no lo sé, porque tampoco entiendo que ellos también se encuentran cosas que no esperaban por ahí debajo. No sabemos realmente lo que hay.
12: És en Domingo, és el gerent de la pizzeria Verona, que al matí del 7 de juliol va pujar a la persiana i es va trobar aquest esvoranc que se li havien passat al lavabo i part del pati. I avui al programa Aquí Barcelona, en Joan Tejedor ha fet una passejada pel Putxet amb veïns i comerciants.
19: La desconfiança en les intervencions que s'estan fent després de 3 mesos abocant ciment és comuna a tots els veïns, que a través de la seva advocada Carmen Pérez Pozo han aconseguit que la Generalitat els pagui un enginyer de la seva confiança perquè avaluï els treballs que s'estan fent.
20: Ho han acceptat perquè aquest enginyer faci un informe d'idoneïtat de les solucions que estan donant i almenys tenia aquesta seguretat de que el que estan fent ho estan fent de manera raonable.
19: Els veïns demanen a través d'una demanda col·lectiva que els restitueixin les pèrdues materials i econòmiques tant als propietaris d'immobles com als de negocis, com la Cristina, que no només no ha recuperat el volum de vendes a la seva botiga, sinó que li apareixen nous desperfectes.
21: Un 70% menys que l'any passat. Humitats hem tingut moltes al sòtano, els vam haver de reformar nosaltres, i per altra banda hi ha una esquerda que era petita, es va fent més gran.
19: I també els danys personals, sobretot derivats de problemes de salut com els de la Miren, una de les 18 propietàries que després de 3 mesos encara no ha pogut tornar a casa.
22: Estic prenent pastilles, mai a la meva vida he pres pastilles. Estic amb un psicòleg, m'han suggerit que sortís de l'hotel, que busqués doncs cases d'amics que puc anar temporadetes. És que no conec a ningú que no estigui angoixat i que no dormo una nit sencera.
19: Els que han pogut tornar als seus blocs, com el Miguel, que hi té un bar, conviuen amb les molèsties de les obres.
23: 6:15 del matí han de tancar la cuina perquè si no senten tota l'estona soroll, tota l'estona ensumant el fum.
19: I tots, com la Carme, demanen a l'administració que anticipi solucions.
24: El sinistre no l'hem provocat nosaltres. Nosaltres som les víctimes i som els afectats. Ells tampoc no l'han provocat, això no ho vol ningú, però ells són els responsables de donar-nos a nosaltres solucions.
19: Els treballs de reparació s'allargaran com a mínim fins a inicis del 2027.
12: I ara sí, hem d'anar fins a l'Estadi Olímpic perquè avui, finalment, tot i les previsions de pluja, les primeres 55.000 persones s'acomiadaran aquest vespre d'Oques Grasses. Ja no espero. Avui, primer dels 4 concerts de comiat a l'estadi i, de fet, a aquesta hora ja hi ha gent fent cua per ser els primers. Així que anem fins a Montjuïc. Marina Curto, bona tarda.
34: Bona
3: tarda, Joan, a gairebé 3 hores d'obrir les portes de l'Estadi Olímpic, ja es respira aire de concert. Comença a arribar la gent per ser a primera fila, mentre dins s'escolten els assajos i les proves de so. Però també es sent la por per la pluja. Tothom ja està preparat, com l'Aroa i la Irene, que han vingut des de Mallorca i fins i tot també d'Austràlia.
6: Jo m'he portat el paraigües i dos xubasqueros per si de cas plou.
7: Vinc d'Austràlia i com vaig saber que feien aquests últims concerts i jo segurament no podria venir a veure'ls, em vaig posar com molt trista i al final vaig poder trobar uns vols i venir i pues, sento una sort immensa, immensa de poder acabar estant aquí.
8: A mi m'agradaria que no fos les últimes dates, no? Però bueno, contentes d'haver aconseguit venir-los a veure abans de que ho deixin.
3: Aquest és el primer concert del grup d'Osona després que el d'ahir s'ajornés per la pluja i que es farà demà dijous. Com podria
12: ser les ales... Gràcies, Marina Curto, des de Montjuïc. Jordi Carbó, els fans volen saber si plourà també avui, però dijous, divendres i dissabte. Què ens pots dir? Bona tarda.
10: Bona tarda. Pel concert d'aquesta nit no cal patir, sí que plourà abans, pot caure algun xàfec, però de curta durada. Després durant la nit marxaran fins i tot els núvols amb una temperatura propera als 20 graus a la ciutat de Barcelona. En canvi, demà la situació serà més complicada perquè justament durant la nit i fins la matinada a la ciutat de Barcelona cauran xàfecs que poden comportar aiguats, de nou amb pluja torrencial. En canvi, tant el concert de divendres com dissabte no ens hauria de preocupar la pluja, però sí anar abrigats, perquè l'ambient es notarà força fresc.
12: Doncs apunteu tots els fans d'Oques Grasses, els d'avui, demà, també divendres i dissabte, per acomiadar la vostra banda preferida. I acabem amb una última hora que té a veure amb Rosalia. Perquè el Ministeri de Cultura acaba d'otorgar-li la cantant de Sant Esteve Sarrovires el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026. S'ha valorat especialment la transcendència artística del seu disc, Lux, i la proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora que ha aconseguit, diu el Ministeri de Cultura, el reconeixement unànime de crítica i de públic. Arribem a 2:15, continua l'hora 14 i a les 3, ja ho sabeu, llapis de memòria. Ho teniu tot a sercatalunya.cat.
13: El Láser, con Javier Casal.
15: 2:30, 1:30 en Canarias. Ahora vamos con la política, con los bulos de esta precampaña, con Feijóo poniendo en duda las garantías del voto por correo, es decir, otra vez Ayuso le marca el paso al líder del PP, con la huelga general convocada ya para el día 11 de noviembre, pero antes un espacio obligado para Gaza. 3 años y 75.000 muertos después. El 7 de octubre del 23, Hamas asesinó a 1.200 personas en un atentado que puso en evidencia la seguridad israelí y que desató un genocidio contra la población civil de Gaza. Hoy, 3 años después, ni ha llegado la reconstrucción soñada por Donald Trump, ni el alto el fuego es realmente un alto el fuego. Nuria Garrido, corresponsal de la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
15: Nuria, tú has estado en un punto muy próximo a la frontera entre Israel y Gaza. Creo que has llegado hasta allí, pero la policía te ha echado de ese lugar. Eso sí, has podido comprobar durante las últimas horas que lo de alto el fuego es un acuerdo en un papel y punto, ¿no?
16: Sí, estábamos a tan solo 400 metros de Gaza y a primera hora de la mañana hemos visto cómo Israel lanzaba nuevos ataques. Y las siguientes horas lo que hemos visto y escuchado han sido el sonido de los drones israelíes, que era constante. Ese sonido que no sé si se puede apreciar, sí, pero son los drones israelíes. Desde el punto en el que yo me encontraba, Casal, era un kibutz israelí. Se veía perfectamente la destrucción que ha causado Israel durante estos 3 años contra Gaza. Edificios enteros arrasados, escombros. Es un paisaje desolador que contrastaba con la imagen de normalidad que ya hay en la mayoría de los kibutz que jamás asaltó. Como has dicho, la policía me ha pedido que me fuera de ese lugar. Y recordemos que el gobierno de Netanyahu sigue impidiendo a los periodistas entrar de forma independiente en Gaza.
15: La transparencia, que no es el fuerte de Netanyahu. Nuria, este aniversario es el tercero, pero no es uno más, porque Netanyahu tiene elecciones próximamente y ahí se va a medir, ¿no?, su responsabilidad política en la gestión y también en la respuesta que ha dejado seriamente tocada la imagen de Israel en el mundo.
16: Sí, Netanyahu se juega su continuidad en las próximas semanas y de momento las encuestas no le garantizan la victoria. Los resultados están muy ajustados y está aprovechando este 7 de octubre, que recordemos representa el mayor fracaso de seguridad en la historia de Israel, para sacar pecho de su gestión, pese a que tampoco ha logrado acabar con Hamas. Recordemos que Hamas sigue teniendo poder dentro de la franja de Gaza, un 40% del territorio. Y en estos 3 años, además, Netanyahu, por ejemplo, no ha pedido públicamente perdón a las víctimas y se ha opuesto a la creación de una comisión de investigación para esclarecer lo ocurrido. También en estas últimas semanas hemos contado aquí en la SER que han ido saliendo informaciones que señalaban que Netanyahu supo de estos ataques previamente y no avisó a ningún alto militar ni a la inteligencia israelí. Ahora, Casal, habrá que ver si los israelíes en las próximas elecciones van a castigar a Netanyahu y si se forma un gobierno alternativo con apoyo de los partidos árabes, o sigue manteniéndose en el poder este gobierno que ha sido el más radical y ultraconservador de la historia de Israel.
15: Con diferencia, además. Nuria, cuídate. Podéis ver los vídeos que nos está enviando Nuria desde la frontera, Nuria Garrido, en cadenaser.com. 2:33. ¿Abrió fuego Ayuso el pasado lunes?
0: Por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo. Sí, soy consciente de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, está muy pendiente de la adulteración.
15: Su partido no la desautorizó, ella misma se ratificó en su bulo, y en el Partido Popular hay quien vio hasta bien que la gente dude de las dudas que genera el propio Partido Popular con sus bulos.
1: Por tanto, el Partido Popular entiende que haya millones de españoles que puedan tener dudas sobre el voto por correo. Por tanto, nosotros lo que le decimos a la gente es que lo primero es que hay que votar y que el que tenga dudas que vote en urna.
15: Feijóo ha permanecido callado hasta hoy. ¿Ha desautorizado a Ayuso? La respuesta es no. Julia Molina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
15: Bueno, Feijóo, que recordemos, fue presidente de Correos en su día, pide a la Junta Electoral que refuerce las medidas sobre el voto por correo. No se fía y, aunque no existe ninguna duda, le compra el bulo a Isabel Díaz Ayuso, que le vuelve a marcar el paso.
2: Sí, 3 días ha tardado Feijóo en fijar posición sobre el voto por correo. Esta vez se alinea con Ayuso, siembra dudas sobre el proceso al decir que desconfía de sus directivos y propone que la Junta Electoral imponga medidas adicionales para controlarlo, aunque no da detalles sobre qué tipo de medidas espera ni qué parte del proceso cree que está comprometida.
4: No confío en los directivos de Correos. Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
2: Palabras del líder del PP después de que su portavoz nacional dijese ayer que el proceso era garantista. Feijóo, sin embargo, se suma al ala más dura, al que alimenta las dudas, y repite la misma estrategia que siguió en 2023 cuando pidió a los carteros que repartiesen todos los votos. No existían sospechas fundadas sobre el proceso, pero el líder del PP puso el foco ahí. Lo han hecho después en otras citas autonómicas. Siembran la duda sobre el proceso en campaña electoral y abandonan la postura una vez conocen los resultados electorales.
15: Convocatoria electoral para el día 29, convocatoria de huelga para el día 11 de noviembre y una precampaña que se está dibujando así, la izquierda con la vivienda y la derecha alentando los bulos. Decía Bolaños también esta mañana aquí en Hoy por Hoy que el foco tiene que estar precisamente en la vivienda y no en lo que ha llamado patochadas.
17: No sé muy bien a quién se dirigen, quizá a terraplanistas, pero realmente ahí no existe ningún problema. Pero el PP está hablando de eso. ¿Para qué? Para que no se hable de programa, para que no se hable de lo que sí afecta a las personas. Entonces, ellos hablando del voto por correo y de patochadas varias, pero a otro perro con ese hueso.
15: Patochadas varias. El Partido Popular alienta ese bulo del voto por correo, pero tirado también de otros vídeos en redes sociales, como el accidente que sufrió en su día Óscar Puente, o por ejemplo ese tuit de Nuevas Generaciones ayer haciendo comentarios sobre la acampada de sol tras el chaparrón que cayó en Madrid, escribiendo que por primera vez en días se duchan. A Gamarra todo esto le parecen cosas de las redes sociales.
25: Las redes sociales utilizan un lenguaje que cada uno pues lo puede compartir más o menos, es decir, cada uno es al final... se expresa de una manera u otra, y no creo que haya que sacarlo de ese contexto, que es al final la coloquialidad de redes sociales y sin más, ¿no?
15: Sin más. Bueno, este es el ambiente, justo en la mañana en la que hemos conocido la fecha de la huelga general, que, como digo, será el próximo 11 de noviembre, al menos es la propuesta del sindicato de inquilinas, que en principio van a aceptar esta misma tarde todos los sindicatos, es decir, huelga general a 2 días del inicio oficial de la campaña electoral de las generales del día 29 de noviembre. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
26: ¿Qué tal? Buenas tardes. Será a última hora de esta tarde cuando previsiblemente se conozca la convocatoria oficial, pero ha sido el propio Pepe Álvarez, el secretario general de UGT, quien confirmaba la fecha en Televisión Española.
5: Nosotros vamos a sumarnos el día 11, tal y como han venido situándonos todos estos colectivos, con la convocatoria de una huelga general.
26: El 11 de noviembre es también la fecha propuesta por el Sindicato de Inquilinas. Comisiones Obreras, UGT, el Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones de todo el país se reunirán esta tarde para ultimar la convocatoria.
15: Una huelga por la vivienda, pero no solo por la vivienda, porque a este clima de agitación social se suman las protestas educativas, las quejas por la gestión de los servicios públicos y también se suma en parte una contradicción. Un gobierno, el gobierno central, respaldando esta movilización, esta huelga. Bolaños esta mañana con Aymar.
17: Sin duda, yo comparto las reivindicaciones de esa huelga que van a convocar los sindicatos. Claro que lo comparto. Claro que en España hay un problema con la vivienda de acceso para... No solo para personas jóvenes, que es donde siempre ponemos el foco, no para prácticamente la totalidad de la sociedad.
15: Una huelga general y una movilización contra la vivienda con los ecos del decreto Mari Carmen, que ya está en vigor, y con las quejas del Partido Popular, que trata de devolver el foco a Ceuta o al bulo del voto por correo. La calle se agita antes de las elecciones. El gobierno se pone del lado de la huelga y fía esa capacidad de movilización de la izquierda su futuro en las urnas. La duda ahora mismo es si la huelga general de ese día 11 triunfa o no, o si termina pinchando, regalando un argumento más para la campaña a la derecha y a la ultraderecha. Por recapitular, Pedro Sánchez anunciaba el lunes la convocatoria electoral. Ayer fue él quien personalmente anunciaba los decretos sobre vivienda, del que saldrá adelante el primero tras la confirmación del PNV de que votará a favor en la Diputación Permanente.
9: Ha habido unas pequeñas correcciones, entendemos que dan mayor seguridad, y en el tema de los desahucios y el tema de delimitar la compra a los fondos llamado buitres, pues también hay otras limitaciones más concretas y se amplía el plazo hasta el 2030 y por lo tanto nuestro voto va a ser a favor de este decreto ley.
15: Maribel Vaquero esta mañana en Hoy por Hoy y tratando de resituar el debate en dos cuestiones. El Partido Popular quiere hablar de Ceuta y también de los casos de corrupción que señalan al gobierno. De esto último, ayer los populares pidieron la imputación del PSOE en el caso Leire. Hoy, el juez del caso ERE Europa ha anunciado que cita como testigo a la ministra Sara Hages en Líbana.
11: Y lo hace 6 días antes de las elecciones. El juez cita en total a 11 testigos, entre ellos a Hages, que en el momento del rescate a la aerolínea pertenecía al órgano que tenía que aprobar el préstamo de 475 millones de euros. También llama al que fue secretario de Estado de Transportes y actual presidente de Correos, Pedro Saura, o al exdiputado Íñigo Errejón, que criticó este rescate en el Congreso. Además, Casal, la Fiscalía ha pedido la absolución de Begoña Gómez en el escrito de conclusiones con el que se cierra la polémica investigación del juez Juan Carlos Peinado. A Gómez le va a juzgar, recordemos, un jurado popular por los delitos de tráfico de influencias y malversación.
15: Todo esto en paralelo a la precampaña y a la campaña electoral. La gran duda ahora mismo es qué hará Rodríguez Zapatero en esta campaña. Fue clave, recordemos, en el 23. Ahora, aunque Sánchez defiende su presunción de inocencia, parece complicado que se pueda subir a los mítines de campaña. 2:41 sobre Ceuta. Un nuevo viaje de Feijóo. Es el quinto viaje que hace allí a la ciudad autónoma para respaldar a Vivas, al presidente ceutí, a pocos días además de que se inicie la visita de los Reyes la semana que viene.
14: Ceuta será la primera carpeta en la mesa del Consejo de Ministros. Es que la única solución que tiene esta situación es que los 15.000 se vayan de Ceuta y se vayan de España. Esa es la única solución. Y ese es mi compromiso.
15: Feijóo avalando y respaldando las devoluciones en caliente. Feijóo en Ceuta, donde, como hemos avanzado esta mañana, están pasando cosas que el gobierno no quiere que estén en un primer plano de la actualidad, pero que son gravísimas. Ya hemos contado en esta antena las denuncias de Amnistía Internacional sobre las torturas a migrantes por parte de militares españoles. Pero es que hay más. Con el trampolín ya vacío, ya sabemos cómo se están produciendo algunas de estas salidas que no son precisamente voluntarias. Nicolás Castellano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
18: Hola, Javier, buenas tardes.
15: Nico, tenemos testimonios de migrantes que han sido devueltos a Marruecos, pero no de forma voluntaria, y a los que básicamente han dejado abandonados a 500 kilómetros de la ciudad autónoma de Ceuta.
18: Sí, varios de esos jóvenes que malvivían en el trampolín y que hemos hecho seguimiento aquí en la SER durante 2 meses, se han puesto en contacto con nosotros para denunciar que su desalojo no fue precisamente voluntario. Cuando me vi ya estaba en la aduana de Marruecos, nos cogieron en la playa y nos dijeron que nos van a llevar a los recursos, pero acabamos al otro lado de la frontera, denuncia Ahmed. Al llegar al Tarajal, nada más bajar del autocar, me encontré en la aduana un policía que hablaba árabe, era español, un policía nacional, llevaba una mascarilla en la boca, y él les dijo: hermano, a nosotros nos ha venido una orden desde arriba de que todos tenéis que salir a Marruecos, todos los Arraga, en referencia a todos los migrantes que intentan cruzar a España, o sea, que todos los inmigrantes que están en Ceuta van a tener que irse. Ahmed asegura que ese policía con un chaleco amarillo lo sacó hasta la aduana marroquí. Una vez allí, los soldados y los policías halawitas nos filiaron.

0: Cuando tiramos la basura donde no toca, estamos tirando dinero. Separar bien los residuos sale a cuenta, porque cuando no lo hacemos, gestionarlos cuesta más y lo acabamos pagando. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Gobierno de España.
1: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: ¡Valorado!
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Con Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y MSC Cruceros, elige tu rumbo. Malta, La Romana o Canarias. Y a bordo, desayunas con el mar delante, te bañas con el mar debajo y cenas con el mar al lado. Reserva tu crucero MSC con bebidas incluidas y niños gratis. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
4: Cariño, ¿5x5?
5: 25.
4: ¿Y por 3?
5: 75.
4: Ahora eres de números.
5: No, no, de Mi BP.
6: Con la app Mi BP las mates molan. Durante este mes acumula 75 litros y te llevas hasta 14 euros de ahorro Mi BP. Y además participaciones de Navidad en tu lotero. Consulta condiciones en mibp.es promo ahorro extra.
7: En este oficio llevo 30-32 años trabajando ya,
8: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
7: Empecé a comprar en Obrama por la comodidad y rapidez.
8: Valoro tanto el stock como el precio.
9: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
10: 20 años creciendo con quienes hacen crecer este oficio. Gracias, profesionales. 20 años construyendo juntos. Obramat.
11: Soy Raquel de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
12: Carglass cambia, Carglass repara.
13: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo... se para.
14: Descubre Egipto, China, Japón, Vietnam con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva ahora y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
15: Una maravilla es poder viajar.
16: Radio Barcelona. Cadena SER.
17: Està molt bé, hem començat el programa tossint. Està molt bé, Manel.
18: És el, sí, la meva marca personal. El meu signature move.
17: Abans de res, primer, bona tarda, Manel.
18: Bona tarda.
17: Moltes gràcies per arribar puntual, perquè tens fama de ser molt impuntual i en aquest programa, si tu no arribes...
18: no hi ha programa.
17: Clar, jo estic totalment venut, no puc passar al següent contingut perquè el següent contingut continua sent tu.
18: Fama força justificada, fonamentada. Jo sempre intento ser puntual quan he quedat amb els amics, però per treballar no. Tinc separada la puntualitat. Llavors, com que m'heu citat aquesta hora estranya, que no és... és com... és una hora que jo acostumo a tenir el cervell bastant fregit, és la meva pitjor hora, m'he descol·locat i he arribat puntual, sense voler.
17: O sigui, vens dinat?
18: O... Vinc dinat. Sí, he fet fins i tot allò de com de tancar els ulls un moment al sofà després de dinar.
17: La cullereta, aquest que pots dormir fins que se't cau la cullereta.
18: Exacte. Això ho feia Dalí, no, em sembla?
17: Sí, a mi m'han dit Napoleó, però crec que pots posar-hi el personatge que tu creguis.
18: Qualsevol personatge
17: insuportable,
18: sí.
17: Que, per cert, el Malcolm Otero, no sé si el coneixes, sí. Editor, també persona de ràdio, sempre diu que un impuntual, al final és un optimista. Sí. Perquè és una persona que creu que arribarà als llocs molt abans del que arriba.
18: Hi ha l'impuntual que té la tàctica, que és a l'hora que jo he de ser al lloc, surto de casa, cosa que pot voler dir que estàs a dues hores de casa, però tu igualment mantens això, i llavors també és veritat que com més gran et fas, menys justificable és la impuntualitat, perquè de jove és que està com associat a una persona una mica doncs, que és caòtica, que això potser es pot lligar amb una mena de carisma, etc. A la que ja, si ets un desastre a partir de certa edat, simplement ets un desastre, ja no fa gràcia.
17: I silenci. Quan arribes als jocs has de fer silenci, sí. Deixar una miqueta el caparró.
18: Perdoneu, que...
17: Escolta, tens a tota Catalunya amb l'ai al cor, o de fet a tot Twitter Catalunya, segur, des que vas deixar la competència, està tothom, què farà el Manel Vidal, en què està treballant el Manel Vidal, ho pots resoldre ja, i hi ha un problema menys que
18: no,
17: tenim?
18: No puc. La meva idea era fer menys coses, que és el meu objectiu últim, és no haver de fer-ne cap, però, per desgràcia, he de treballar. Llavors, jo feia diverses coses, a més de la competència, faig la sotana i faig d'altres coses doncs, més puntuals, i la meva idea era, de moment, centrar-me en la sotana i en les coses més puntuals, el que passa és que llavors sempre van sortint coses que, a més, coincideixen que, gràcies a Déu, em fan il·lusió, i, per tant, haurem d'anar fent coses. I, a la llarga, si puc, faré alguna cosa concreta.
17: Sí, ara estem amb coses que no pots explicar i altres que sí. El Festival Hilari el pots explicar.
18: Festival Hilari el puc explicar, és la tercera edició o quarta, ara no me'n recordo, en la qual jo he participat en la direcció artística. Direcció artística és un sintagma molt més pretensiós que el que hem fet, que és anar a dinar tres vegades i dir ens agradaria que passés això, i llavors...
17: Trucar gent,
18: sí. Jo intento esquivar-ho, això, perquè no m'agrada gens trucar, però a vegades toca algun mail, alguna trucada, i pensar la programació, bàsicament. Pensar la programació d'aquest festival de diversos formats relacionats amb la comèdia que se celebra a Barcelona a partir de l'11 de novembre.
17: Fins al 15.
18: I probablement no serà l'11 perquè hi ha una vaga general.
17: Bueno, no està malament, començar un dia de vaga general.
18: Està molt bé.
17: És un festival de comèdia.
18: Declaració d'intencions, exacte.
17: Vols vendre una miqueta més el peix de que... quins espectacles...
18: Sí,
17: els que tu participes,
18: encantat,
17: per exemple.
18: Sí, jo participo en un dels espectacles insignes, si se'n pot dir així, de totes les edicions de l'Hilària Festival, que abans es deia Cruïlla Comèdia, perquè això està associat al Festival Cruïlla de Música, i se celebra en diversos llocs de la ciutat. Un dels espectacles, com deia, insignes, són els roasts, que són aquests espectacles de comèdia que consisteixen en una persona més o menys reconeguda que rep insults de diverses direccions i al final s'hi torna.
17: Bullying consentit.
18: Bullying consentit, sí. Bullying consentit m'agrada bastant. I bidireccional, a més, perquè ell té l'últim torn de paraula. Aquest any ho farem amb en Quim Masferrer, que no sé si sap el que s'espera, que el que li espera. I, a més, jo també participo en un format nou que es diu Traca i Mocador, que és una barreja de comèdia i música. Són diversos artistes catalans, diversos còmics catalans, que introdueixen els artistes i els conjunts musicals, de manera que és una cosa una mica híbrida. Això és una aposta que a mi m'agradaria molt que vingués molta gent i que la gent s'ho passés molt bé, perquè és una aposta arriscada, perquè els ritmes de la música i de la comèdia a vegades són diferents, o sigui que quan tu vas a veure un espectacle en el qual canten diverses persones, quan acaba de cantar un fins que canta l'altre, vas al lavabo. Quan vas a veure comèdia, en algun moment desconnectes. Doncs aquí m'agradaria que tothom estigués molt atent, estic demanant ja atenció a un espectacle que li falta més d'un mes i mig. Això està basat una mica, de manera una mica pretensiosa, en una cosa que va fer Dave Chappelle, un còmic americà que ens agrada molt, que va fer fa molts anys una cosa que es deia Block Party, a Brooklyn, a Nova York, els seus artistes favorits, en aquest cas de hip-hop, i ell com a mestre de cerimònies presentant entremig. Aquest és el referent. Farem el que podrem. I a més d'això, si us mireu la programació de l'Hilària Festival, hi ha moltes coses que també són molt interessants.
17: Doneu beguda i la gent no s'aixecarà.
18: Això és veritat. Sí.
17: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria del guionista, còmic i membre de la Sotana, el Manel Vidal.
16: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: encetem el llapis de memòria d'un saltenc, com el Manel Vidal, amb un altre saltenc il·lustre, com és l'Adrià Puntí, i amb la cançó Solitud, que és un tema publicat l'any 1997 en el seu primer disc en solitari després de l'aventura d'un papa. Manel, per què has inclòs Solitud d'Adrià Puntí entre les cançons del teu llapis de memòria?
1: Em vau demanar una llista de cançons, que és un exercici que he de dir que és interessant, perquè quan et diuen que ho facis no saps què fer i llavors descobreixes que sí, que entra a mirar les teves més escoltats de Spotify i repassar una mica la memòria, doncs vaig pensar que evidentment hi havia d'haver una cançó de l'Adrià Puntí. És l'artista que més m'ha acompanyat en tota la meva vida, és el meu artista preferit, és el meu cantant preferit, és el cantant que més cançons em sé, etc. I llavors, dintre de les multes que m'agraden, vaig triar aquesta, em podria haver triat qualsevol altra. Aquesta és una cançó que m'agrada molt, i que a més em consta que ell explica que és l'única cançó que ha fet amb l'ordre amb el qual normalment es fan les cançons, que és primer una melodia, després una lletra a sobre, perquè ell, doncs, des de fora sembla que podria ser que tingui una manera caòtica de treballar a l'hora de fer les cançons, i aquesta, doncs, quan l'escoltes, sí, sabent això, notes una certa estructura, hi ha una història, ell explica... Bueno,
0: hi ha uns cànons.
1: Hi ha uns cànons de cançó, a mi m'agrada molt, i a més la trobo molt bonica i molt evocadora, i a més té la cosa aquesta de l'Adrià Puntí, que les lletres, doncs, són una mica oníriques o són una mica abstractes, però aquesta és una mica més concreta que moltes altres de les seves cançons, em sembla a mi.
0: Entenc que l'has vist en concert alguna vegada.
1: L'he vist moltes vegades com a concert, l'he vist des de petit. Jo, quan era petit, l'Adrià Puntí, si hagués sigut un mal músic, m'hauria agradat igualment, perquè jo era de Salt, i la gent de Salt no teníem tampoc moltes possibilitats de celebrar.
0: Era el músic de Salt.
1: Era el músic de Salt, i a més, quan em vaig fer gran, vaig descobrir que era un gran músic, que tenia la sort de que la persona que m'agradava per proximitat, a més, també era un gran artista. Però en Tomàs Fuentes, que és excompany meu de la ràdio i a més un gran guionista, explicava en un monòleg, sense voler-hi xafar l'acudit, que ell era de Badalona i que en un moment de la seva vida estava a l'altra punta del món i que va veure per la tele que sortia de Badalona. I la notícia era, ara no ho sé, m'ho invento, però s'esfondra un edifici, i ell estava envoltat de desconeguts, mirant a primera fila, amb molt d'orgull, com la seva ciutat era internacional. Bueno, m'agrada la notícia, fos dolenta.
0: És la nostra merda.
1: És la nostra merda, i a mi m'ha passat tota la vida amb Salt, que ha tingut una presència més aviat centrada en el món dels successos, en els mitjans, però teníem aquest tio, a més. Teníem aquest tio, que a més de ser molt bo, també era molt diferent, llavors això ens dotava una mica de relat que coincidia amb la idiosincràsia saltenca. Jo l'he vist moltes vegades, l'he vist des de petit, la meva tia anava a la seva classe, o sigui, com una proximitat sempre a un grau de separació, l'he vist tots els seus punts de la seva carrera.
0: Jo t'he de dir que l'he vist una vegada i em va insultar.
1: Ah, mira, vas tenir sort.
0: No, era el Tinglado de Vilanova i la Geltrú, abans que entrés el capitalisme, el Tinglado, que feia com de taloner dels Manel.
1: Vale.
0: I aleshores ell va decidir que era un bon moment per a una gent que no sabia ni qui era l'Adrià Puntí tocar ell a piano i que la gent cantés la seva cançó. Evidentment, la gent no sabia la seva cançó.
1: Sí, això l'he vist que li passa molt.
0: I va començar a insultar-nos a tots.
1: Bueno, us ho mereixíeu,
0: Sí, evidentment. Sí,
1: crec que us ho mereixíeu, i a més... replantegem també si l'Adrià Puntí ha de ser taloner d'algú d'aquest país.
0: Això és totalment cert. Que sabem per on para avui dia, l'Adrià?
1: És a Salt. L'Adrià Puntí és una persona que a mi... jo li sentia una certa admiració, no, una gran admiració, preadolescent, adolescent i postadolescent, i per motius de maduresa té una figura difícil de reivindicar en algun punt. L'Adrià Puntí és una persona que no li ha posat les coses fàcils a la gent que està en el seu entorn, cosa que no taca la seva carrera musical, però el que vull dir és que, i a mi em consta que és a Salt, i que sempre costa que l'Adrià, o en Josep, que és com es diu, doncs això, torni a fer música, o puguis programar-lo. Hi ha com una mena de gent al seu voltant que insisteix, que a vegades també és una mica delicat, perquè potser exposar-lo a segons quins entorns és mala idea. Llavors, la que et fas gran, és molt més fàcil admirar en Quimi Portet, que és un altre gran músic que, a més, han treballat molt junts, i, a més, no et posa en aquesta situació d'haver d'admirar una persona més... més complexa, per dir-ne d'alguna manera.
0: Ara que dius això d'admirar, t'he llegit dir que tu ets una persona que admira molt,
1: sí,
0: que té certa tendència a l'idolatria.
1: Soc molt pesat jo amb les meves coses. Sí.
0: Qui posem en el sac d'admirats o idolatrats ara
1: això,
0: mateix?
1: Aquests dos que t'he dit segur, musicalment l'Adrià Puntí, musicalment en Quimi Portet. T'he de dir que últimament he tornat bastant en Lluís Gavaldà, que em sembla un gran músic i un gran compositor, i a més una persona que ha continuat fent música i ha envellit d'una manera molt digna, perquè a mesura que ens anem fent grans ens anem fixant també en aquestes coses del no fer el ridícul, i en altres aspectes, doncs, molta gent també. M'agrada molt en Andreu, últimament escolto molt en Andreu, i admiro en qualsevol àmbit, també. Ara d'aquí unes setmanes ve el CCCB aquí a Barcelona amb Patrick Radenkiff, que és un periodista, escriptor del New York Times, autor de llibres boníssims que m'agrada molt, i si puc l'anir a veure, des de ser pràcticament un hooligan de les persones.
0: Però és el que tu deies ara, que l'admiració no és perenne. Vull dir, va canviant...
1: No, és veritat.
0: O per evolució teva, o per evolució també de l'admirat.
1: Sí, és veritat. Sí. I llavors suposo que et pots també centrar en entendre que en algun punt de la teva vida admiraves algú i que això depèn de com eres tu i de com era ell.
0: Sí, sí, no té... a vegades sí, però no sempre té tota la responsabilitat a...
1: És veritat.
0: L'admirat.
1: És veritat.
0: També
1: és veritat.
0: Tu, sí. La teva perspectiva.
1: Totalment.
0: Kanye West, quin sac el posem, el dels admirats, exadmirats? On el posem?
1: És el més difícil de reivindicar, no? I aquesta discussió sempiterna, una mica avorrida, de si s'ha de separar l'obra de l'artista, llavors crec que tothom fa trampes, que tothom és una mica flexible i que es permet fer-ho en alguns casos i en alguns casos només en l'àmbit privat. Per mi Kanye West és el que em genera més contradiccions, perquè és el que s'ha passat més a la ratlla, com si diguéssim. Kanye West té una trajectòria pública molt complicada, i que traspassa en alguns casos la provocació, perquè en alguns casos tu pots posar allò de dir, bueno, ara s'està fent...
0: És una butat, no?
1: Sí, exacte, és una butat. No, no m'enteneu. Bueno, si dura molta estona seguida, a partir de quan algú és nazi, directament. No sé si és el seu cas, però bueno, sí que és veritat que musicalment, és molt important per mi, per la meva construcció identitària, com si diguéssim, a nivell cultural i musical. És un músic que... Quan tu escoltes un músic que té una pretensió mainstream, com si diguéssim que si algú vol que l'escolti el màxim de gent possible, hi ha potser tres tipus de músics mainstreams. Un són els que fan el que ja s'està fent i ho intenten fer millor, o més o menys com s'està fent, perquè els escoltin. N'hi ha que intenten millorar aquest mainstream, o sigui, portar-lo cap endavant, i llavors n'hi ha els que el canvien. I Kanye West ha fet això, no sé si dues o tres vegades en la seva carrera, llavors això és extremadament interessant per mi. Algú que diu, mira, doncs ara jo crec que farem això diferent pel que fa a l'estètica, a la música, a la relació amb la tradició, que en el seu cas és molt important, i llavors si el segueixen, efectivament ha aconseguit canviar el mainstream dues o tres vegades, i per tant, sap greu, però és que és molt bo aquest senyor.
0: Separem l'obra de l'autor fins que ens agrada moltíssim.
1: Exacte.
0: Doncs va, que soni Kanye West amb Follow God.

0: Follow God de Kanye West, sonant al llapis de memòria del guionista i còmic Manel Vidal. Aquesta és una cançó publicada l'any 2019 dins del disc Jesus is King, que t'he d'admetre, Manel, que jo no treballo massa al rap.
1: No toques la cosa...
0: I el rap americà em falta l'anglès.
1: Bueno, ja ho faré.
0: Però pel que he llegit, ara m'ho confirmaràs o al revés, m'ho desmentiràs, aquest tema neix d'una discussió entre Kanye West i el seu pare.
1: I el seu pare, sí. Ell
0: sobre qui és l'home de Déu.
1: Ah, sí? Això no sabia aquesta...
0: Em sembla una discussió molt potent.
1: De fet, a la cua d'aquesta cançó, ell acaba parlant això, de que estava parlant amb el meu pare i estava com... Sí, no sé, discutint de religió o alguna cosa així. Bueno, va tenir aquesta il·luminació, també. I gràcies a aquesta il·luminació, potser una mica ridícula, una mica absurda, una mica estereotipada, van sortir un parell de discos de l'hòstia.
0: Que, parlant de pares, els teus pares com porten que t'hagis convertit en un personatge públic, podríem dir-ho?
1: Bé, de fet, bé. No, perquè estava pensant... Ara últimament bé. Hi han hagut moments més tumultuosos. El que passa és que nosaltres, parlo de la gent del meu entorn que ha tingut una mena d'exposició pública com la meva, que són tots els meus companys de la Sotana, com si diguéssim, cadascun en menor o menor mesura, hem tingut, a partir d'un moment concret, una exposició més gran, llavors diferents episodis en els quals hem estat més o menys...
0: Et fan notícies, Manel?
1: Sí, em fan notícies. Els meus pares, hi ha un moment que no ho entenen, que és al principi, perquè, a més, la nostra fama, amb les cometes que tu vulguis, al principi està molt associada amb la polèmica. Llavors, això com a pare o com a mare, que tampoc estàs molt habituat, perquè nosaltres no venim de... Jo no vinc d'una família que tingui el costum de ser notícia en lloc, som, doncs això, una família molt normal, com són la grandíssima majoria de famílies. Llavors, al principi és com, bueno, doncs pateixen una mica, perquè què vol dir que aquest t'ha dit que et denunciaria, o què vol dir que us faran fora d'aquí, o per què has fet això, o és que, escolta, és que he anat a la ferreteria i m'han dit que havia passat.
0: Clar, llavors, és assalt.
1: Ens coneixem tots, etc. Llavors sí que és veritat que això, que és el que deriva de la Sotana, hi ha una època en els quals doncs, ells no acaben de controlar. Sí que és veritat que quan jo començo la competència és molt més fàcil de portar, perquè la gent que escolta RAC1 i quin riure que fa l'Angelines i tal, això és una cosa doncs, que ells poden escoltar aquest programa sense que això sigui ofensiu en cap moment per cap col·lectiu.
0: Si s'ha anat posant a lloc.
1: S'ha anat posant a lloc, ens n'hem fet grans. Ells a vegades fan una cosa que a mi em fa una mica de vergonya, que és com quan jo els veig presumir, que és com nosaltres no érem així, no, això no tocava... També és veritat que aquesta exposició, aquesta fama, tot això que ens ha passat, ens ha agafat una mica grans. No, jo no sé què hauria passat, perquè jo he vist gent tornar-se boja per menys exposició, i també és ridícul, perquè al final faig un podcast amb els meus amics, vull dir que estem molt lluny d'haver curat la leucèmia entre tots. Com que a mi jo ja tenia 30 anys, i a més, doncs, considero que més o menys tenia els peus a terra, crec que això ha fet que patissin menys els meus pares. Si ens arriba a agafar... Clar, jo per això, per exemple, quan... No té absolutament res a veure, però part de l'admiració que tinc per Lamine és que la gent el critica...
0: Lamine Yamal,
1: Lamine Yamal, la gent diu, és que és molt xulo, és un vacilón, no sé què. I, hòstia, a mi m'agafa amb 16 anys el que li va passar a Lamine Yamal. És que no em busquis, És que és una bogeria. O sigui, la capacitat activa que ha de tenir aquesta persona per cada dia no ser un imbècil, no en tenim ni idea.
0: N'ha posat molt de la seva part al seu pare, perquè l'ha obligat a madurar molt
1: jove. Exacte, totalment. Ho veig exactament igual.
0: I aleshores ell...
1: Ha hagut de compensar...
0: Ha estat l'home de la casa.
1: Una personalitat expansiva, per dir-ne d'alguna manera, del seu pare. Llavors, nosaltres ens va agafar en una cosa molt més de nínxol. El que passa és que tenim un component de que... Les vegades que tu et paren pel carrer i et demanen una foto o et reconeixen, etc., no és directament proporcional a com de famós siguis tu. És directament proporcional a com de poques manies té la gent que et segueix a tu. Llavors nosaltres som el màxim de gent que no té cap mena de problema.
0: El teu target es fa fotos, es fa fotos amb els seus ídols en
1: altes hores de la matinada i en estats qüestionables amb la gent que escolta. Sí.
0: Que també s'ha de dir que tu formes part d'aquest sector de gent, que m'he d'incloure també, que quan teníem 20 i llargs no indicava que les coses haguessin anat prou bé.
1: Correcte.
0: O sigui, has superat les expectatives que estaven posades en tu, almenys des de fora.
1: Després d'haver-les no acomplert durant molts anys, les vaig superar.
0: Bueno, vas fer que rebaixessin molt.
1: Exacte.
0: I aleshores, després...
1: Aquí podem jugar. A partir d'aquí, amb aquest terreny de joc, podem jugar. Sí, això que et deia, ens va agafar tard, jo vaig tenir doncs, una mica de voltes de joventut, d'anar i tornar, de no saber ben bé cap on anàvem, etc. I llavors, de manera bastant casual, doncs les coses van anar bé. I, a més, quan dic que les coses van anar bé, vol dir que jo em dedico ja fa bastants anys a fer coses que són sovint divertides, que són sovint amb amics i que em donen per guanyar-me la vida. I sovint mig bé. Això vol dir que em van bé les coses.
0: Quan vas escriure La passada a l'espai, t'ho vas passar bé?
1: No.
0: Aquí no,
1: No. No. No, vaig descobrir que m'agrada escriure, però no tant. No sé com dir-ho. O sigui,
0: però jo, quan tu vols.
1: Sí, exacte. Sí,
0: i del que tu vols.
1: Tot el tema dels terminis, tot el tema de el concepte llibre i les presentacions i les promocions i haver de... Bueno, doncs una cosa que queda escrita per sempre, no sé si ara ho faria igual, potser ho faria diferent.
0: Per qui no ho sàpiga, La passada a l'espai és un llibre, unes memòries parcials del Manel, sí, on utilitza el futbol com un lubricant narratiu per explicar el que tu vols.
1: Lubricant narratiu m'agrada molt, sí, és això.
0: És cert, també és el que fas.
1: Sí, sí, sí.
0: I, fet, vivim en un país on el futbol és un lubricant narratiu i també de connexió entre les generacions.
1: Lubricant social i familiar, totalment.
0: En el teu cas, també.
1: Sí. Sí, sí, tant pel que fa al meu avi matern, que surt el llibre, com pel que fa al meu pare. Bueno, i a més, el Barça és un lubricant narratiu, social, sociològic i tal, nacional en aquest país. I per tant, sí, sí, funciona així, tant el llibre com la relació amb la família, sí.
0: Se'l van llegir a casa?
1: Se'l van llegir, sí. Li vaig enviar unes setmanes abans que sortís publicat, amb molta por, en el cas del meu pare. I, per sorpresa meva, li va agradar molt. I jo vaig estar molt preocupat perquè quan tu escrius sobre la teva intimitat compartida amb una altra persona, evidentment també estàs escrivint sobre la seva intimitat, en aquest cas sense permís. Llavors això era una mica perillós. I jo crec que ell tenia dret a protegir-se o que li semblés millor o pitjor. I, sorprenentment, li va semblar extraordinari. I a partir de llavors, doncs, fins i tot, malgrat no era la intenció, perquè sí que fa una mica de mandra la literatura aquesta terapèutica, malgrat no fos la intenció, sí que he d'admetre que això doncs, ha funcionat una vegada més com a lubricant social amb el meu pare i tenim una mica de millor relació de la que tenim abans.
0: Mira, el futbol, un punt més
1: tot
0: per ell.
1: Tot això que ens en portem, exacte.
0: Cap al futbol. Tu fins a quina edat vas jugar a futbol federat?
1: Jo vaig jugar a futbol federat fins que vaig tornar d'Alemanya, que és on vivia, l'any 2000... Perdona, 2015. Jo tenia 25-26 anys.
0: I sempre en l'amateur o també vas tocar caler? O sigui, no. Vas passar de ser jugador de futbol a futbolista?
1: No vaig trencar mai aquesta barrera, que és el somni, no? El secret de tots els que més o menys fotem patades a una pilota. A Alemanya vaig cobrar 4 duros en algun moment.
0: Bueno!
1: També crec que es paga més d'hora en Alemanya. O sigui, si comparéssim les terceres o segones catalanes, que aquí és difícil cobrar, em sembla, allà es cobra una mica més abans, perquè en realitat pues, es cobra més abans en qualsevol àmbit laboral a Alemanya. Però bueno, no vaig apropar-me en cap moment a res que pogués semblar una carrera futbolística.
0: S'assembla el futbol amateur alemany al que tenim aquí, a quarta catalana, a tercera catalana?
1: Em va passar una mica que vaig tornar-me una mica nacionalista en aquest sentit, perquè em va semblar que el nostre era millor. S'assembla en el que s'assemblen tots els futbols, allò que deia Juan Román Riquelme del futbol és igual a todos, en todos sitios, que és veritat i alhora és mentida. S'assembla en la cosa de que un vestidor... O sigui, quan un quart catalana, que és on he jugat jo, un tercer catalana, que és el màxim que he arribat, i exerceix aquesta cosa del vestidor i dels sopars i una cosa de socialització, una cosa de, doncs bonica, molt sovint, l'estil de joc estaven una mica endarrerits. A mi em va semblar que anaven 20 anys enrere comparat amb nosaltres, jugant amb lliure, que és una cosa que jo feia temps que no veia.
0: I això és molt de...
1: Això és molt d'antes.
0: De la Vins.
1: Això és molt de la Vins.
0: O sigui, és un tio que trenca el fora de joc constantment.
1: Exacte, sí. També és veritat que quarta catalana, o les categories... Que siguin les paral·leles de quarta catalana d'Alemanya, com que hi ha bastants de gordos, no es juga gaire al fora de joc. que millor que no t'agafin...
0: Però, clar, aquí el futbol amateur... Bueno, el futbol en general és un esport de quillos, diguem-ho.
1: Sí, sí, sí.
0: Hi ha quillos alemanys jugant a futbol amateur?
1: Sí, sí, molts. Molts, molts. Sí, sí, no t'esperis una elegància superior. No, no.
0: Clar, jo des d'aquí no el sé veure.
1: A més, el consum de cervesa és molt més elevat que aquí, eh? Que aquí hi ha... O sigui, en els sopars d'equip es veu i es fan xerinoles diverses. Allà es veu molta cervesa, molt sovint. El patró or és la caixa de cervesa. O sigui, quan tu has d'intentar subornar algun equip perquè et deixi fer algun gol, perquè potser jugues una promoció de cens, sempre no es parla amb euros, sinó amb caixa de cervesa.
0: I has treballat la corrupció amateur a Alemanya, eh?
1: Ni confirmo ni desmenteixo.
0: Flipa't molt, Manel. Veient el panorama actual del futbol, de jugadors, quin jugador tu veus i dius s'assembla a mi.
1: No, què va, tio.
0: Cagón. Aquí el teu company Andreu Joanola va dir Riquelme.
1: Riquelme, sí. Jo he jugat amb l'Andreu i ja entenc la comparació.
0: Flipa't una mica, va.
1: És que et diria alguna cosa que no fa ni il·lusió. O sigui, una mena
0: de guió... Víctor Sánchez de l'Espanyol.
1: No, em fa una mica més d'il·lusió. Una mena de Gyökeres, un davanter...
0: Tanque.
1: Que flipant, no es pot jugar tant d'esquenes com també de cares, com si diguéssim. O sigui, un Haaland mal, perquè Haaland és veritat que la seva principal virtut és que és un davanter molt estrany perquè pot jugar d'Ibrahimovic, que vol dir jugar d'esquenes, però també pot jugar a l'espai i anar endavant. Doncs, si tingués genolls, seria una mena de Gyökeres del Temu.
0: Bueno, si ets un Haaland mal, ets el Sorloz, de l'Atlètic de Madrid.
1: Sí, exacte.
0: Bueno, un bitxarraco.
1: Sí.
0: Doncs, Manel, ha arribat l'hora d'anar fins a la teva infància i ho fem de la mà de la cançó de les balances d'Ovidi Montlló.
2: Doncs era un rei que tenia el castell a la muntanya

La gent no estimava el rei i ell tampoc no els estimava, perquè de comptar sabia, però amor no li quedava. Cada cosa tenia un preu, la terra, els homes, les cases. Un dia un noi del seu regne

0: clara i va dir aquesta cançó amb veu trista però clara. Quan vindrà el dia...
1: Al llapis de memòria del guionista i còmic Manel Vidal també hi hem trobat la cançó de les balances d'Ovidi Montlló, una cançó protesta publicada l'any 1968 que per superar la censura es va disfressar de faula i explica la història d'un rei que ho vol pesar tot amb balances fins que es troba un home que no té res a pesar, no? Bàsicament.
2: Sí, és una cançó en realitat anticapitalista, no? O sigui, és una cançó... que jo vaig descobrir molt abans d'entendre. És una cançó que ens cantava la meva mare, a mi i a la meva germana, com a cançó de bressol. És la cançó... No sé si tothom la té. Jo crec que tothom deu tenir una cançó que... És la cançó que toca la fibra màxima. O sigui, és una cançó que la meva germana i jo no podem sentir que la meva germana, que la meva mare la canti sense emocionar-nos.
1: És una cançó del llapis de memòria.
2: Exacte. És, he fet aquesta concessió.
1: Aquesta l'havies de posar, sí o sí.
2: Concessió, sí. És això. És la cançó que més em toca la fibra d'una manera més profunda, que més em connecta amb la infància, amb la família, amb la meva mare... i que després, al cap d'un... Jo sabia la faula, no? És una cançó que té forma de conte, que també és una cosa interessant en les cançons, sobretot perquè quan era petit me la cantaven i jo la vivia com un conte, que tu te l'imagines, que tu el visualitzes, aquest rei, aquesta torre, la cançó de les balances, aquesta persona que canta des d'aquesta torre, etc. Això que queda com a llegenda i tal, és una cançó completament narrativa, de punta a punta. I llavors, doncs, la vaig... Algun dia, no sé per si algun acte d'aquests, la típica cosa, que es mor algú i has de muntar un enterro, i vaig tornar-hi després de molts anys, i llavors la vaig entendre, que era una cançó que estava, doncs, denunciant un sistema injust i explicant la faula d'algú que és fins i tot antimonàrquic, perquè hi ha un rei, anticapitalista, això, una cançó protesta, una cançó política.
1: Però la teva mare no us la cantava amb aquest viatge.
2: No, jo crec que la meva mare hi va arribar des de ser una persona progressista, que li agradava l'Ovidi Montlló, com molta gent d'aquella època, però clar, nosaltres érem nens, no crec que hi hagués una mena d'intenció d'adoctrinament. Que potser sí, potser va funcionar.
1: Bé, a comentaris a peu de pàgina, no? Quan acabes el conte, dius,
2: sí,
1: perquè això, pam,
2: sí, perquè
1: pam, pam.
2: Perquè hauríem de destruir el sistema que ens oprimeix i...
1: Home, tu ets una persona molt polititzada, des de l'infància, ja.
2: Sí, es parlava de política, la política hi era present, jo sóc, a més de Salt, que és un lloc una mica especial, perquè nosaltres vam conviure amb diferents cultures des de molt petits. Jo vaig tenir la sort que se'ns va educar això com, entenent això com una cosa positiva. I, per tant, això, que encara que sigui potser banal o que flota, més que no pas que sigui explícit, ja té bastanta... Ja marca bastant la teva identitat política, el fet de que doncs, hi hagués un discurs bastant clar en contra del racisme i a favor de la societat que vivia al meu poble. A més d'això, doncs, sí, el meu pare era una persona que estava polititzada, no sé si això potser sorprendrà, però el meu pare era del PSC, era una persona regidora, era regidor del PSC de Salt, de Medi Ambient, i per tant hi havia aquest progressisme, era una persona doncs, que jo crec que bevia bastant del maragallisme o d'allà de Girona, de l'escola d'en Quim Nadal, etc. Llavors, sí, aquest era l'ambient que es respirava, amb gent que havia sigut doncs, una mica actius antifranquistes en la seva joventut, i llavors tu veus d'unes fonts i tu després pel teu compte doncs, et formes una personalitat pròpia que té a veure amb això i també té a veure amb coses que no venen d'aquí.
1: Ara ens farà una notícia. Manel Vidal ha passat pel llapis de memòria a dir que és un nen socialista.
2: Sí, sí. Això jo crec que ja ho havia explicat algun cop.
1: Algú...
2: Ah, sí, us fan la notícia.
1: Sí, alguns en citen i alguns diuen que ha passat per ser Catalunya i es queden tan pitxis. Doncs que mira, no. Si ens escolteu,
2: mira, si
1: no costa
2: de,
1: res.
2: Si heu de
1: no
2: citar alguna
1: res.
2: Cosa, sí. Llapis de memòria, sí. Nom. No sé.
1: Posats a fer la notícia, posa'ns.
2: Correcte.
1: I ja la teniu, que és que sí. Va ser socialista, suposo que...
2: Sí,
1: va...
2: sí. Jo vaig mamar societa, es pot dir, sí. Manel Vidal, dos punts, jo vaig mamar societa.
1: Ja, Manel, aquí ens fem un fart de tenir convidats que han nascut lluny de Barcelona i per qüestions laborals o el que sigui, viuen a Barcelona, que ens diuen que ara que viuen fora valoren molt més el seu lloc de procedència. És el teu cas, també?
2: Sí, també, i això és, potser és una mica més controvertit de dir, em passa al revés, que valoro més Barcelona, vivint aquí. O sigui, els meus amics que són de Sal o que són de Girona, que són de pobles del voltant de Girona, tenen la típica relació de noi de comarques que no vol saber res de Barcelona, que es mereix el metro, que menys que no entén com podem tenir aquesta vida, que la gent camina tan ràpid i que tinguem pisos tan cars i tan petits i tan
1: que tenen més
2: raó
1: sant, eh?
2: En aquest sentit no hi ha cap mena d'argument en contra, perquè és veritat que jo vaig allà i penso, vale, tu estàs pagant 500 euros per aquesta casa, i jo quan vingui a casa meva doncs no et podràs quedar a dormir. Això passa, però també jo ara fa una mica més d'11 anys que visc a Barcelona i he desenvolupat una mena de apreci per aquesta ciutat. Quan vaig a Salt m'agrada molt veure la gent, intento anar-hi més, i he estat un temps sense anar-hi gaire, intento anar-hi més, fins i tot fer coses, doncs si puc anar a fer un monòleg a Salt, o si puc fer participar d'algun podcast en directe a Salt, si puc anar-hi a actuar, si puc tenir una mica més de vinculació doncs amb la gent de Salt, amb la gent de la meva edat, que potser havia perdut una mica el contacte, sí, però jo que era com aquests amics meus, que veien Barcelona com una cosa aliena, llunyana, a més la gent de Barcelona amb una freqüència diferent, que no acabem d'entendre'ns amb la gent de fora i tal. Hòstia, aviam. Perdó, que m'estic enrotllant una mica
1: amb la resposta.
2: Jo vaig anar a veure l'altre dia, fa un temps, una obra de teatre d'una directora que es diu Lucia del Greco, que és una persona italiana, que trobo que és boníssim.
1: Ha passat per aquest programa, eh?
2: Mira que bé. Precisament perquè parla català. I és una persona que s'ha vinculat amb Catalunya a través de l'avantguarda, en el seu cas, perquè és una grandíssima... A mi m'encanta el que he vist d'ella, la trobo boníssima, és extremadament jove i tal, és una persona que mira a la cara els seus coetanis europeus i ho fa molt sovint en català. Perdoneu, però gràcies a Barcelona. O sigui, sense Barcelona no es catalanitza la gent així. O sigui, la potència que continua tenint a dia d'avui Barcelona, em sap molt de greu, amics meus d'on sigui, no s'ha de menys tenir aquest pol que és aquesta ciutat. Fins i tot, si ens posem maximalistes, l'àrea metropolitana de Barcelona és tot el Principat, si volem. O sigui, que no ens ho treguin, això, perquè també és espanyolisme el fet de dir-nos que hi ha una desconnexió i del rere país i el territori. Si estem ben connectats amb Barcelona, tothom li anirà millor.
1: Que ara pensava que tu, que estàs molt preocupat per la llengua, que l'estimes, t'agradarà saber que en aquest programa a l'estiu vam fer com una edició mundial Llapis de Memòria i venia gent de tots els països.
2: Que guai.
1: Tots els vam fer, almenys jo, parlant-los en català. Tots.
2: Clar.
1: O sigui, que el que queda clar és que la gent que diu, no, català no, vull dir, perquè he visto sortida en l'autopista i acabau en Algeciras...
2: Sí.
1: És perquè no volen.
2: És perquè no volen, és així.
1: S'entén, sí. Ja ho va dir Juan Diego Boto. Això no és euskera.
2: S'entén perfectament.
1: Si vols, s'entén.
2: Sí, exacte. No existeix la persona que no entén el català.
1: Has de no voler entendre.
2: Has de no voler entendre el català. Sobretot si la teva llengua és el castellà o si sembla. Que aquí ja és directament impossible que tu no entenguis el català.
1: I tu, Manel, quan eres petit i et deien Manel, de gran què vols ser? Tu què deies?
2: A vegades futbolista i a vegades poeta. Tenia aquests dos llops dins meu.
1: Raúl de Tomàs.
2: Exacte. Bueno, ell volia ser pintor, no?
1: Pintor
2: amb regla, a més a més. un gran domini de la perspectiva. Sí, m'agradava escriure de petit, però el que m'agradava més és pensar que podria ser jugador del Barça, de primera divisió. I al final no. Al final cap de les dues coses.
1: No, però parles molt de futbol.
2: Parlo molt de futbol, sí. Escric sobre futbol. He complert una petita part dels dos somnis.
1: I com a adolescent, què tal?
2: Bé, o sigui, ja he perdonat aquella persona. Que tampoc les va fer tan grosses, vull dir que tampoc no hi ha cap cadàver enlloc com per no poder-lo perdonar. Doncs una adolescència bastant clàssica de persona que no sap qui és, que té com unes inseguretats que l'aboquen a vegades a expressar-se d'una manera amb la qual no està content, que té una certa rebel·lia de que l'ofeguen les estructures familiars o de classe, vull dir de l'escola, vull dir en aquest sentit. I una adolescència llarga, també. Perquè no es va acabar als 19, que és quan s'acaba, en teoria, l'adolescència.
1: Et va allargar.
2: Sí, jo vaig estar un temps més fins a trobar-me. Però vaja, també vaig conèixer, perdent el temps, com és el que jo tenia sensació d'estar fent, d'estar perdent els millors anys de la meva vida, perdent el temps, on no siguent productiu, que és el que em feien sentir malament, doncs vaig descobrir bastantes coses que encara formen part d'un pòsit, i tant.
1: Déu-n'hi-do.
2: Què et sembla?
1: I la veu, quan et canvia?
2: Jo crec que
1: perquè
2: pens...
1: la veu, tens una veu de...
2: Sí, tinc una veu molt greu. Sí.
1: De segrestador, si vols. Pots segrestar qui vulguis.
2: No sé si m'ho havien dit. tinc llicència per segrestar.
1: Evidentment.
2: Jo crec que d'entre els 15 i els 16 anys, aquell moment que tornes d'un estiu, com si m'ha quedat guardeso, que la gent es gira i diu, perdona, que això, que tal... I llavors sí que jo passo bastant de temps trobant la meva veu. Sí, bueno, adaptant-me a aquesta... Això que li passa a tothom, a la gent que ens hem dedicat, o ens dediquem a la ràdio, potser ja fa temps que no, però la de sentir-te i, no, i sentir una veu molt diferent de la que ressona a dintre teu quan tu parles, doncs a mi em va passar multiplicat per 10.000. I al final, doncs t'hi trobes.
1: Sí, i t'acostumes a la
2: sí,
1: teva veu.
2: Sí, a tot, sí.
1: Doncs no sé, Manel, si la teva adolescència t'hagués anat bé o potser t'hagués anat pitjor tenir referents com Valle Valle i el seu macarrisme català.
2: És molt interessant, parlem-ne.

0: Vaya, vaya, sonant el llapis de memòria del Manel Vidal amb la cançó Hazel Heart, que pel que tinc entès, Manel, Hazel Heart és una expressió americana que en català voldria dir una cosa així com buscar-se la vida amb mort.
1: Sí, i a més és el sobrenom que utilitza el pare de la Minya Mal.
0: Tot està connectat aquí.
1: Exacte. Que és un gran amant del hip-hop americà. El pare de la Minya Mal, si mai li podeu donar un podcast, perquè ell després, i els seus gustos musicals, crec que tothom hi sortirà guanyant.
0: Hazel, vine quan vulguis. Hazel.
1: Munir, em sembla que diu, no? M'ha passat una cosa similar, més o menys similar, ja si ho explico. En Valle Valle, el que dèiem abans de que l'Adrià Puntí mi m'agradava perquè era del meu poble i vaig tenir la sort que després vaig descobrir que era interessantíssim, doncs en Valle ens agradava perquè ens queia bé per una cosa d'actitud i amb el temps, i això encara crec que s'anirà notant més, hem descobert que és un gran rapero. És un molt bon rapero. No és un meme, com algú algun cop s'ha pogut pensar, d'aquest noi que té aquesta estètica tan marcada, o té aquesta actitud, o que és tan diferent, o que sona tan diferent que sona tan, o que sona sovint als mitjans catalans. A més d'això, és una persona que té molt de flow, que té moltes lletres, i que té un gran disc, que és el seu últim disc, del qual forma part d'aquesta cançó.
0: Recordo escoltar-te, que era una sotana, que deies que per ser català i molar només hi ha dos camins. O des de l'absoluta serenor, que seria Miqui Portet,
1: exacte.
0: O des del flipar-te màxim.
1: Sí.
0: Aquí és on estaria Valle Valle.
1: No, sí, suposo. És veritat que en el seu cas no sé si encaixa del tot el tema flipar-se, perquè ell és una persona que descriu coses que són molt... O sigui, no és un noi de la part alta de Gràcia que s'inventa tota una pel·lícula gangsta per flipar-se i molar. És un noi que explica coses que li passen al seu voltant. Potser de manera exagerada, potser de manera agressiva, o el que sigui.
0: Mongat me mata,
1: Mongat,
0: me da la vida.
1: Mongat me da vida. Sí, sí, però és que jo suposo que deu ser veritat, que ell deu estar en un entorn...
0: Bueno, has de viure Mongat, per
1: saber-ho. Has de viure Mongat, exacte. Sí, que jo abans de conèixer ell no sabia que Mongat tenia aquest component, però bueno, suposo que hi ha pobles del Maresme que...
0: Hi ha de tot, el Maresme
1: teniu de tot. Sobretot els pobles que toquen més a mar, no? Els que es diuen de dalt, no els hi passa, no, això? De que té...
0: Com més a prop de Barcelona, més hi ha de tot.
1: Exacte.
0: Diguem-ho així.
1: Com més semblant a Badalona, directament.
0: Jo no volia dir-ho així, això ho heu dit al
1: sí.
0: Manel Vidal.
1: Podeu posar-m'ho a mi una altra
0: sí,
1: vegada.
0: A la notícia, però
1: també,
0: Manel.
1: Però també citeu llapis de memòria, que si ho hem demanat abans, també...
0: Bueno, hem de ser conseqüents.
1: Que... Perdó.
0: Digues. Bueno, t'anava a dir, tu el tema flipar-te?
1: No el porto bé, no el porto gaire bé, no el porto tan bé. No és especialment el meu fort. Aviam, puc tenir els moments de deliris de grandesa puntuals, però no seria el meu fort, sobretot en un sentit escènic. O sigui, jo crec que jo soc una persona que, igual que en Valle Valle, però en altres contextos, pujo sovint a un escenari i m'expresso sovint a un escenari, sovint acompanyat i sovint sol. Jo no tinc aquest component físic de flipar-te, d'omplir un escenari, de, en el cas que et dediquis a la comèdia, de tirar cap a una cosa més clown, una cosa més pallassa, o en el cas que et dediquis a un podcast, doncs fer una cosa més histriònica o visceral. Jo sóc bastant cap a dins a nivell d'expressar-me.
0: No et surt.
1: Cap a fora. No em surt. Sóc una persona amb un gran sentit del ridícul. Això és el que volia dir. És més difícil flipar-se si tens sentit del ridícul.
0: El que m'he fixat o he tingut la sensació documentant-me sobre tu és que tens certa tendència a teoritzar-ho tot.
1: Això sí, sí. I a vegades hi ha una patilla que també...
0: M'ha fet pensar, vam tenir la setmana passada l'Ignatius Ferrai en aquest programa, i ens deia que ell ho intel·lectualitzava tot... Com una manera de covardia.
1: Ah, ja t'entenc.
0: Saps que ho necessitava passar per aquí per poder-ho entendre, per poder-ho viure.
1: Sí, jo crec que l'Ignatius té una base teòrica molt vasta, en el sentit que ell és una persona molt llegida, molt culta.
0: És increïble.
1: És un filòsof de la comèdia i com a tal actua. En el meu cas, jo crec que sóc una persona que més aviat té tendència a racionalitzar-ho, més que intel·lectualitzar-ho, o potser a teoritzar-ho, però bueno... A explicar les coses a través d'altres coses que m'han passat i no tant a través de filòsofs grecs que hagi pogut llegir, que tampoc no crec que n'hagi tant com l'Ignatius.
0: Això ho vas aprendre estudiant filosofia a la Universitat de Girona?
1: La veritat és que no vaig aprendre.

0: De gaire res.
1: I vas estar 2 anys.
0: M'hi vaig estar 2 anys. El segon ja menys. Un any i mig, podríem dir. Un any i estones.
1: I vas passar a filosofar al Mercat de Sal, crec,
0: vaig passar a filosofar al Mercat de Sal venent fruita i verdura. I llavors vaig passar a intentar estudiar Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra.
1: I vas venir a Barcelona?
0: Vaig venir a Barcelona amb una maleta plena de somnis i me'n vaig tornar amb la maleta plena de somnis i 12 assignatures suspeses de 12 a la Pompeu Fabra.
1: No, no et sabies ni la contrasenya, la clau de la maleta.
0: És pràcticament més difícil suspendre-les totes que provar-ne una, però vaig aconseguir-ho a primer de Polítiques i llavors ja sí que me'n vaig anar a Alemanya gairebé 4 anys. Però sí que tinc una mica de tendència a la teorització, que a vegades els meus companys també em diuen, vale, tio, això potser ha passat perquè ha passat, tampoc no cal buscar-li una explicació teòrica.
1: Que te'n vas a Alemanya, en principi, per 6 mesos,
0: sí.
1: I t'hi estàs 4 anys.
0: I m'estic 3 anys i 8 mesos, sí.
1: Què ha passat aquí?
0: Era una època concreta, això que dèiem d'aquesta postadolescència, de algú amb una bastant bona marca a nivell de fracassos escolars. I a més, una època molt fotuda pel que fa a tenir feina. O sigui, si arribem a ser a finals dels 90 o principis dels 2000, el meu perfil d'algú com jo se n'hauria anat a currar de qualsevol cosa que sortís, però el que passa és que no hi havia feina. Hi havia un 50% d'atur juvenil, cosa que potser a llarg termini m'ha anat bé, perquè això em va portar a Alemanya i això vol dir que doncs, jo vaig poder expressar-me en aquell moment, començar a pensar...
1: Aprendre alemany...
0: I tot el que es deriva de marxar a fora, que és una cosa que et posa bastant a lloc, en el sentit de que, bueno, doncs que tu estàs, entre cometes, competint per una feina o per una atenció que sigui, amb gent que té un avantatge perquè són d'allà, llavors doncs, tu surts des de 200 metres enrere en aquella cursa, llavors això et posa bastant a lloc, i és una cosa que a més, m'anava bé en aquell moment. I, per tant, doncs, vaig fer la corba llarga, com dèiem abans, per acabar doncs, a un lloc on s'hi està bé.
1: I després vas tornar cap aquí...
0: Mm-hmm.
1: A treballar amb la maleta plena de somnis, tornes a Barcelona, crec que vas a parar un polígon de Rubí.
0: Treballo en un polígon de Rubí.
1: Aquí ja tenim la sotana en marxa.
0: Aquí ja tenim la sotana en marxa, perquè jo quan estava a Alemanya ja estava la sotana en marxa i la fèiem a distància. Aquí estem a... Quan treballo a Rubí, la sotana està en marxa. És un projecte molt petit de 4 col·legues que parlen de futbol. I al cap de poc temps de treballar en aquest polígon de Rubí me'n vaig a treballar en un call center del 22@, al Poble Nou, on m'hi estic, jo crec que 3 anys, agafant trucades amb gent que no li funcionava l'ordinador.
1: Bueno, controlar, suprimir.
0: I quan penjava la trucada, ja et dic jo que l'ordinador encara no li funcionava.
1: I mai, o sigui, en aquell moment que la sotana comença a funcionar.
0: Sí.
1: El soterrani crec que també comença.
0: Sí, el 2017 comença el soterrani, sí. 2015 la sotana, 2017.
1: I la feina la deixes directament per anar a la competència?
0: No.
1: O sigui, és un salt directe?
0: Jo faig un pas intermig que és demanar-me una reducció de jornada, una cosa molt d'oficinista. I jo en el call center aquell al qual treballava, jo veia que... Bueno, és veritat que jo recordo molt les cares dels meus amics que no es dedicaven en aquest sector, que jo els deia, doncs ara fer una reducció de jornada perquè crec que això de la sotana pot anar veient dent. Què dius? En quin context, en quin univers creus que et donarà diners aquest podcast de beure cervesa amb els teus diners, amb els teus amics? Que tampoc és que en doni tants, però en dono alguns. Llavors jo vaig fer aquesta reducció de jornada, fèiem el soterrani, fèiem la sotana, fèiem una col·laboració a aquest mateix estudi, on estem ara, el programa que t'hi jugues.
1: L'Operú.
0: L'Operú, amb en Siqui Rodríguez, etc. Llavors, doncs, això, en aquest moment en el qual estàs una mica d'impàs, faig un salt, no al buit, però intento, aviam si aquí hi ha alguna cosa. I al final, doncs, hi havia aigua, sí.
1: Sí, sí, tant que hi havia aigua. De fet, la resta ja és història.
0: La resta és història, sí.
1: Manel, hem arribat al moment de la teva cançó Antillapis. És a dir,
0: això és veritat. Això
1: aquella cançó, cap al que sigui, o li tens mania, o et porti mals records. I el Manel Vidal ha vingut a fer amics, perquè la seva cançó Antillapis és La Perla, de Rosalía.

0: A veure, Manel, sisplau, explica't.
1: Ho he de justificar, no?
0: Per què està la Perla com a teva cançó antillapis?
1: Mira, és una pregunta que no em va resultar fàcil de resoldre, perquè igual que quan et diuen tries 7 cançons que t'agradin, tu mires que escoltes Spotify, com mires quina són la cançó que no t'agrada? Perquè no hi ha una aplicació de cançons que no t'agraden, no les tens guardades.
0: Llavors, si t'ho has tirat de metadata, per decidir les cançons, soc, veig.
1: Si el minut 53 del programa no ha quedat clar, deixa'm aclarir-ho, jo sóc bastant mal home. No sóc una persona que tingui una gran oïda, ni el típic col·lega que sempre està descobrint música nova...
0: Però això no va de músiques bones, va de músiques que et porten
1: veritat,
0: a llocs.
1: És veritat, però connecta amb el gust que tu tinguis, el que puguis tenir, o amb el criteri. A mi m'agrada el meu criteri i el puc defensar. El que passa és que jo no sóc una persona que tingui la música tant al centre com altra gent. En tot cas, lligant una mica amb el que dèiem abans amb Kanye West, que és una persona que mou el mainstream, perquè té aquesta intenció molt ambiciosa i segurament megalòmana, i és el que esperava i espero de la Rosalía, perquè crec que és el que ella intenta, i de fet crec que s'inspira bastant en Kanye West en alguns casos. La Rosalía, quan treu el Motomami, tots diem, joder, un moment, això què era? Què ha fet aquí? En parlem, hi ha una conversa cultural, una discussió, perquè agafa els ritmes del reggaeton i els deconstrueix, i és una cosa com molt especial. I el següent disc, jo crec que ha caigut una mica víctima d'aquesta mena de dictadura de les eres, que és que, com que la Taylor Swift o les grans artistes del pop actual s'han d'anar reinventant i han d'incloure un relat estètic en les seves cançons pop, doncs ara tocava això del disco aquest nou del
0: Lux. Si no t'agrada res del disc.
1: Aquesta cançó especialment, ara estem arribant.
0: Vale.
1: No, sí que m'agrada algunes coses del disc, sobretot perquè és finíssima ella i sona molt bé, i sempre té una producció de l'hòstia, i ella canta molt bé, i a més, doncs, hi ha cançons que estan bé. Aquesta cançó em sembla una cançó de final de pel·lícula de dibuixos animats.
0: És una cançó revenja. Te'n recordes la de Shakira? Sembla escrita
1: sí,
0: per un nen de 7 anys.
1: Exacte,
0: és una cançó...
1: aquesta és millor, sí.
0: Exacte,
1: mira, podem posar la de la Shakira com a cançó antillapis.
0: Mira, que també jo pensava, potser és perquè ja ha sigut un perla, també, i aquí s'ha sentit identificat.
1: No havia pensat en aquests termes. És més aviat perquè va quedar com la cançó del disc, la que ella canta, quan li diuen, canta una cançó d'aquest disc, perquè has anat amb en Jimmy Fallon, no? Perquè hi ha un concert de Palestina i has de cantar una cançó. I em sembla una cançó completament super... O sigui, estalviable.
0: Però l'espit ve moltíssim.
1: Això és veritat.
0: Igual
1: i
0: que...
1: de tota la vida. I això és veritat que quan ho va treure...
0: la nostàlgia.
1: Sí, les dues grans drogues.
0: Sí, emocions, artefactes.
1: Exacte.
0: Capitalistes.
1: Sí.
0: I actualment, ja ens has dit que no ets perla, com estàs actualment?
1: Molt bé, estic molt content, estic en un bon moment.
0: A mi m'ha sobtat aquest matí que m'has dit, quant dura l'entrevista? I dic, tio, la teva parella ha vingut a aquest programa.
1: No, ja, li podria preguntar.
0: És l'Andrea Gómez, vull dir, ni el seu programa vas escoltar, tio.
1: Sí, però bueno, sí que és veritat que el vaig escoltar i estava molt bé.
0: Va estar molt bé, l'Andrea.
1: Estava molt bé.
0: Vam descobrir...
1: Sí. No, però torna a convidar, si t'ha anat.
0: Bueno, potser veniu els dos.
1: Exacte,
0: si és que
1: els llapissos de memòria.
0: Que dius que és la persona més divertida que coneixes.
1: És una persona extremadament divertida perquè té una virtut que té molt poca gent, que és que fa riure quan vol fer riure i també quan no vol fer riure.
0: Si la comèdia involuntària també...
1: Moltíssim, sí, és molt pallassa, fa molt riure. Sí, a mi m'encanta. Sí, sí. És la divertida de la família.
0: Com us va conèixer?
1: Hòstia.
0: Uf.
1: Mira, això no sé si ho he explicat mai, i per alguna cosa serà. L'Andrea i jo teníem unes parelles respectives que tocaven en el mateix grup de música, i l'Andrea i jo ens vam conèixer anant a veure concerts de les nostres parelles respectives. La seva parella era la bateria i la meva era la cantant. Llavors així ens vam conèixer, que no vol dir que a partir d'aquí nascés.
0: Sí, sí,
1: no, voldria
0: sí.
1: Desmentir...
0: Aquest és el punt de contacte.
1: Aquest és el punt de contacte, llavors ens
0: vam conèixer. Coses.
1: Ens vam caure bé, formàvem part d'un grup més gran, i llavors... cadascú, de manera separada, ho va deixar amb la parella, amb aquestes parelles que tenia. I, de fet, vam quedar al cap de poc temps per llepar-nos les ferides i explicar-nos com estàvem, perquè ens havíem caigut bé, i a més ens havíem caigut bé en un context de tenir parelles, i, ostres, ho hem deixat en poc temps de distància, em sap greu, quedem, parlem-ne, i fins ara.
0: I mira.
1: Fins ara. Sí, senyor.
0: Doncs a seguir bé, Manel.
1: Moltes gràcies.
0: Si et sembla, acabarem el teu llapis de memòria amb la navalla de...
1: Ai, sí,
0: d'en
1: perfecte.
0: Andreu.
1: Un plaer.
0: Per què l'has escollit, aquesta?
1: És un artista que ja hem dit abans que m'agrada molt. També no t'enganyaré. També és perquè estaria bé... Vaig fer una llista de 6 tios cantant, llavors vaig dir, posa, alguna artista femenina, i aquesta és la meva artista femenina preferida ara mateix, i una de les meves artistes, en general, preferides ara mateix. L'he vist molt sovint en directe. I m'agrada molt ella com a música, m'agrada molt ella com a lletrista, i m'agrada molt ella com a persona, diria, fins i tot.
0: Fixa-t'hi tu.
1: Mira tu.
0: Manel Vidal, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltes gràcies.
0: Amparo Pérez a la producció, Jordi Urós a la tècnica, Andrei Viràs a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi un dia més, que tingueu molt bona tarda i us quedeu amb aquesta meravella d'en Andreu, la navalla.

0: parcero mío.
1: La Ventana, con Carlas Francino. Ser Catalunya, Barcelona.
2: L'actualitat sovint fa por. Alguns temes semblen de ciència-ficció. Però l'Aquí Catalunya més fantàstic s'emet divendres 9.
3: Us direm bon dia des de la seu del Festival de Sitges per explicar-vos els detalls de la jornada inaugural i de tot el que passarà en el certamen cinematogràfic més important del nostre país.
2: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Divendres 9 d'octubre, a partir de les 7 del matí, a SER Catalunya i a l'app i web de la SER.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Julián, octubre y todavía no has vendido tu coche. No dejes que pase más tiempo. Vende tu coche en HR Motor. En 20 minutos y el mejor precio. Si traes el historial de mantenimiento, te pagamos más. No pierdas más tiempo. Vende tu coche en HR Motor.
5: Estamos en Sant Boi de Llobregat, Lliçà de Vall, Manresa i Badalona.
6: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
7: que n'aprenguin.
6: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
8: Això és cauca.
6: Descontrol i animació. Presentat per Siki Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
9: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
10: És tremendo. ¿Por qué?
2: Aquest dissabte, l'Invicta Futbol Club Barcelona contra el Getafe.
11: Mi cuestión es ¿por qué?
2: A partir de 6:15 de la tarda a SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
12: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
6: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
13: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
6: A SER Catalunya.
14: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
11: ¿Por qué?
15: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22

0: Pues contando estas 96 lágrimas, estamos cerrando hoy la ventana del cine. Que sepas, Carlos Boyero, y que lo sepan los oyentes, que ahora dentro de unos minutos en el Club de la Escucha vamos a contar la vida de alguien que es una vida de película. Pero una cosa espectacular y muy poco conocida.
1: Pues
0: ahí lo dejo.
1: Me quedo ahí lo a dejo. Oír esa Venga. Vida de películas, que el título me seduce tanto, una vida de película.
0: Y que tiene que ver con 100 años de soledad. Más pistas.
1: No habrá resucitado García Márquez.
0: No. Sorpresa, sorpresa. Venga, vale. Hasta luego.
1: Hasta luego.
2: La Ventana con Carlas Francino.
3: Seremos muy directos.
4: Tanto como los seguros de salud de Línea Directa, con los que eliges especialista y pides cita directamente para hacer tus revisiones y mantener al día tu salud.
3: Vamos, que con Línea Directa lo tienes resuelto. Yo lo elegiría.
4: Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
5: Ser Catalunya Barcelona. D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
6: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre, on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
7: Radio Barcelona Cadena Ser presenta Branding Plan, una herramienta para promocionar tu empresa en la radio y el sector digital y mejorar resultados. Llama al 93 344 1400 o entra en serempresarios.com y apúntate a la única convocatoria anual en Barcelona, 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
8: El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància. Fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectivitat.saunierduval.es.
9: L'actualitat sovint fa por. Alguns temes semblen de ciència-ficció. Però l'Aquí Catalunya més fantàstic s'emet divendres 9.
10: Us direm bon dia des de la seu del Festival de Sitges per explicar-vos els detalls de la jornada inaugural i de tot el que passarà en el certamen cinematogràfic més important del nostre país.
9: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Divendres 9 d'octubre, a partir de les 7 del matí, a SER Catalunya i a l'app i web de la SER. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
12: Que n'aprenguin!
11: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
13: Això és cauca.
11: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
14: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
15: És tremendo.
16: ¿Por qué?
9: Aquest dissabte, l'Invicta Futbol Club Barcelona contra el Getafe.
16: Mi cuestión es ¿por qué?
9: A partir de 2:15 de la tarda a SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
17: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
11: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
18: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
11: A SER Catalunya.
16: ¿Por qué?

0: Carlas Francino.
1: Son casi las 7 y eso significa que solo quedan 5 horas para aprovechar la fiesta de ofertas Amazon Prime. Grandes ofertas en electrónica, cocina, hogar y mucho más, solo para clientes Prime. Así que corre, que la fiesta de ofertas Prime termina esta medianoche. Sujeto a términos, condiciones y exclusiones. Ofertas válidas hasta fin de existencias. Más información en amazon.es.
2: Ser Catalunya.
3: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
4: Que n'aprenguin!
3: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
5: Això és clau.
3: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
6: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
7: És tremendo. ¿Por qué?
8: Aquest dissabte, l'Invicta Futbol Club Barcelona contra el Getafe.
9: Mi cuestión es ¿por qué?
8: A partir de 6:15 de la tarda a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
10: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
3: Que t'hi jugues, Barça, amb Sique Rodríguez.
11: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
3: A SER Catalunya.
9: ¿Por qué?
8: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
12: Al cor del Poble Sec, al carrer Salvà, hi ha el Dau al Sec, una sala de petit format que va obrir les seves portes l'any 2018 dins d'una antiga nau modernista construïda el 1910. Abans de ser teatre, va ser un taller mecànic, una fàbrica de joguines, una pastisseria i la sala d'assaig de la companyia Volras. Al darrere del projecte hi ha la directora artística Mercè Managuerra, que aposta per les noves dramatúrgies, la creació contemporània, els llenguatges escènics més diversos i amb especial atenció als creadors i a les propostes que conviden a reflexionar sobre el món d'avui. Col·laboren amb entitats del Poble Sec i amb col·lectius de dones que fan teatre comunitari. Programen projectes teatrals gestats amb interns de la presó de Brians 2 i amb projectes de salut mental de Sant Joan de Déu. Els primers títols de la temporada 26-27 són Ella, d'Héctor Millines, Una petita distorsió, d'Enric Nolla, o La setmana del diluvi, d'Eva Ibèrnia, que és producció pròpia del Dau, amb les interpretacions de Mercè Managuerra, Anna Sabater i Òscar Molina. Del 23 d'octubre al 8 de novembre. Teniu tota la programació al web de Dau al Sec.
8: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
13: Avui, al balcó, els dimecres amb Antoni Bassas i després Art i Sexe amb Raquel Tulleuda. Avui parlem d'anorgàsmia.
2: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: La muntanya de Montjuïc ja és un formiguer de fans del sol que volen ser a prop d'Oques Grasses. En total, avui 55.000 persones i 3 vegades més aquesta xifra. En total, en hora i mitja s'acomiadaran totes aquestes persones del grup osonenc en aquest primer dels 4 concerts que faran. I recordem que avui és el primer perquè dilluns es va haver d'ajornar tot plegat per la pluja.
1: A tocar de l'estadi olímpic hi ha la Clàudia Arcarons. Clàudia, com estàs?
2: Hola, Anna. Aquí hi ha molt de nervis, eh? Mira que falta una hora i mitja per començar.
1: Clar.
2: I aquí, bueno, estem en un ambient...
1: Però han obert fa una estona. Què diries? Ha entrat ja moltíssima gent?
2: Sí, la gent va arribant amb temps, amb ganes de cantar, de plorar també, ens ho han comentat, que porten clínics per si de cas. Hi ha molta samarreta del Barça, moltes samarretes del grup també, tothom ha vingut bastant corporatiu i també es veuen moltes senyeres.
1: Moltes senyeres. Diries, observant la gent que va entrant, t'atreviries a dir quin perfil de públic hi ha, edats, ja sé que és un exercici difícil,
0: jo crec que
1: Oques
0: Grasses,
1: eh?
0: És molt transversal,
1: per
0: Clàudia,
1: això,
0: no?
1: Ja l'estàs ajudant, eh?
2: Sí, estic d'acord amb en Joan, si en Joan m'ajuda. El perfil són joves, molt, molt joves, alguns no els han ni vist, fixa't tu, i moltes famílies també que han passat el relleu, els fills, filles, que ara, clar, es queden sense el seu grup preferit.
1: Ja, has vist mares, pares acompanyant joves?
2: Molt, i de fet, bueno, tenim algun tall que és preciós de nens que es moren de ganes de veure el seu grup preferit, ho diràs.
1: Mira, escoltem-los, no?
3: Quan es recorrien tota Catalunya i venien a les festes majors de la nostra zona, doncs anaves i ho gaudies i t'ho passava superbé. Creiem que havíem d'estar al darrer concert d'Oques.
4: Bueno, jo personalment no els he vist mai i els escoltava des de petita i ha sigut com un com que se'n van, no m'ho puc perdre. I les havia d'agafar, sí o sí.
5: Sabíem que havíem de venir, de fet ens vam quedar sense i les vam comprar ahir d'última hora.
6: Nosaltres normalment sempre escoltàvem les cançons perquè som catalans i ens agrada i ens fa molta il·lusió.
7: Home, perquè és un grup que ens agrada molt, l'hem seguit on hem pogut i volíem acomiadar-nos com calia.
8: I no s'hi podia faltar avui.
4: Doncs, a veure, tinc moltes expectatives, però sé que es compliran perquè és Oques Grasses i al final, doncs, és Oques Grasses.
1: Tinc moltes expectatives i diu, m'agrada perquè són catalans i ja està, no?
2: No. I, bueno, ja, això que deien, molta expectació que apareguin artistes convidats. La gent aquí parla de Figaflaues, Julieta, La Fúmiga i fins i tot l'Aitana, perquè, bueno, ells van aparèixer, per sorpresa, en el seu concert. Ah. Vull dir que no sé si aquí hi haurà algun intercanvi. I, bueno, entre les cançons més esperades, Joan, Anna, hi ha una clara guanyadora, eh?
1: Aviam.
9: Quina diria, Mar?
10: Quina diria? Sort de tu, la gent.
9: Sort en tinc de tu, sí. Sort en tinc de tu.
11: La de... I si el cor diu que vols jugar-se tot, qui sóc jo per dir-li que no? Tipo, sí, aquesta.
12: Sort de tu. La gent que estimo.
13: A mi, per exemple, la de cul i sort de tu.
14: La de... Si el cor diu que vols jugar-se tot, qui sóc jo per dir-li que no?
15: Doncs mira, com a cançó jo diria sort de tu. Crec que és preciosa.
16: Totes m'agraden.
0: És amb la que... Jo només he vist un concert d'Oques
1: Grasses. Ara no faré spoiler, no? No,
0: no, però n'hi ha una que sempre acaben, que tothom acaba, però plorant, a llàgrima, s'agafen entre les parelles.
1: Amb sort de tu,
0: això.
1: No?
0: Jo diria que és aquesta, sí.
1: O la gent que estimo, què diries?
0: Ja us he aixafat el concert, però sí, serà... Jo mitja Catalunya era de concerts d'Oques Grasses, no? Ja.
2: Sí, molta festa major han fet, eh? Sí,
1: han fet molta festa major. Clàudia, tu no estaràs ubicada, ho saps o no?
2: Bueno, no ben bé, eh? No ben bé. Ara ho haurem de veure.
0: No li has deixat temps que busqui el lloc.
1: No, però això t'ajudarà. I si hi ha una persona que es coneix l'estadi olímpic...
2: Ara.
1: De fet, tots els espais dels concerts és el periodista crític musical del País. L'home que quan al balcó truquem, ell s'hi posa. Lluís Hidalgo, com estàs?
17: Què tal? Molt bé, bona tarda.
1: Gràcies per ser-hi sempre. Digue'm la veritat, Lluís, quan Oques Grasses va començar a despuntar, vas pensar que algun dia omplirien 4 dies l'estadi olímpic?
17: Mira, ara em faré el llest. La primera vegada que els vaig veure va ser perquè el que llavors era mànager seu, que és un amic meu, em va dir, vine que tinc un grup que està bastant bé. I vaig anar i els vaig veure presentant el segon disc a l'Helio Gabal.
1: Sí.
17: Llavors, evidentment, jo no podia sospitar que omplien 4 estadis olímpics.
1: Home, deixa'm dir que l'Helio Gabal és molt petitó, eh?
17: Sí, és una sala de les que ja no queden.
1: Sí.
17: Diguem-ne. Ells resisteixen, però hi ha moltes d'aquest perfil que han tancat. I llavors sí que vaig veure que hi havia alguna cosa especial en aquest grup, potser no tant pel tipus de so que tenia, que llavors estava molt escurat cap al reggae, però l'actitud... la desinvoltura, la forma de cantar i la personalitat planera que traspuava el Josep Montero em van cridar l'atenció. Ara, si em diu, si jo en aquell moment em diuen omplir en quatre estadis, jo diria, deixa de beure alcohol, que és una mica tard.
0: És que tu, Lluís, que has vist molts concerts a l'Estadi Olímpic, hi ha molt poques bandes que hagin... En català és la primera, sens dubte, però un grup dels darrers, recordo Coldplay, que hagi aconseguit omplir tan seguit un Estadi Olímpic.
17: Sí, però crec que, igual que el canvi climàtic, hem de començar a acostumar a que cada vegada hi hagin més bandes que facin molts recintes grans. Evidentment no seran tots estadis olímpics, però per a un Sant Jordi ja és una cosa com...
0: Sí.
17: El que no fa un Sant Jordi és que és un pobre loser, és un perdedor.
1: Però això per què? Que tenim una fam, de moure'ns de reunió, de música, tu que portes tants anys observant la gent, els fans, els grups...
17: Hi ha raons que són estructurals, com per exemple que visquem en una societat cada vegada més apremiada pel consum i a més interconnectada amb les xarxes, que fa que tot es multipliqui per 10. A més, els promotors saben vendre el producte i rares vegades posen a la venda totes les entrades dels espais que volen omplir, amb la qual cosa, com que s'esgoten de seguida les dues primeres, tothom té nervis i necessitat de comprar les entrades, tot i que després o no pugui anar o, en definitiva, fas la compra amb un llum vista. I en un any poden canviar moltes coses. Llavors, es genera una pressió de consum, una necessitat de ser-hi per no estar al marge de la conversa social i per no perdre's el que ara ja es considera un aconteixement. Aquesta paraula tan odiosa que repetim constantment...
1: FOMO, experiència, no? Ah, vale.
17: No, experiència.
1: Experiència, val.
17: Experiència ho és tot, és conduir un cotxe, prendre un cafè, anar a un concert... En realitat ja no significa res, però tothom la fa servir. Llavors, com que els concerts són un aconteixement més enllà de la música, no vull dir que la gent vingui aquí perquè sense saber qui són els grups, que igual és veritat. Però vull dir, jo no sóc aquí per determinar quines són les raons vàlides o invàlides per anar a un concert. Cadascú té les seves raons per anar a un concert i jo no les puc jutjar. Però ha canviat molt. I després, conjunturalment, aquesta banda és una banda que jo crec que es mereix tenir l'èxit que ha tingut.
1: Mira, a mi m'agradaria que escoltessis això. Clar, ha passat això que deies, no? Aquesta, jo deia FOMO, tu dius experiència, les entrades es van posar a la venda fa quasi un any, se'n podien comprar 20, es van esgotar en minuts, però què ha passat? Que un any després, potser aquell FOMO o la gent té altres plans, molts han acabat revenent-les. Hi ha hagut un tràfic d'entrades bastant important. Mira, Ivan Díez, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda, Ana.
1: Quantes entrades vas comprar ara fa uns mesos?
8: 12 entrades. Concretament, 12 entrades.
1: Per què tantes?
8: Doncs perquè ens va agafar una mica allò que es diu el FOMO, de voler estar tot arreu, i com que tothom volia estar a Oques Grasses, nosaltres som 7-8 persones que ja rondem els 50, vam dir, nosaltres els 50 no ens podem perdre aquestes coses de modernos. I vam comprar 12 entrades.
1: Què ha passat amb les 12 entrades?
8: Que ja no en tenim cap. Les hem venut totes. Han arribat el dia d'Oques Grasses, i per qualsevol cosa, i per problemes de persones de 50 anys i separades, hem dit, ostres, si el dimecres que tenim les entrades del concert d'Oques Grasses, tinc els nens, una de les meves millors amigues, ostres, jo també tinc les nenes. Ah, doncs si la Mireia i l'Ivan no van, nosaltres tampoc, doncs les venem. I llavors, la mateixa roda que ens va fer comprar 12 entrades és la mateixa roda que ens ha fet revendre les 12.
1: T'ha costat col·locar-les?
8: No massa, sincerament no massa, perquè les he posat per una aplicació que es diu TicketSwap, que és molt fàcil, però a part no les he posat totes per allà, sinó que hi ha hagut alguna persona via Twitter, amiga meva, que m'ha dit, si en tens i te'n sobren, te les compro, o per WhatsApp, o algun amic que m'ha dit, no massa, no.
1: Mateix preu?
8: Sí, mateix preu, sí.
1: No has especulat?
8: No, crec que no, crec que no era lugar, això.
1: Ivan, ara t'ho perds, eh?
8: Ara em perdo a Oques Grasses, però...
1: Tens FOMO avui?
8: Però prefereixo no perdre amb la nit amb els meus fills que a Oques Grasses.
1: Jo hi vaig, eh?
8: Sí?
1: Ho sento, sí, t'ho explicaré. Gràcies, Ivan Díez.
8: A tu.
1: Ja ho veieu, Clàudia i Lluís, ara tinc plans, ara no em va bé, és a dir, jo mateixa no me'n recordava, fa una setmana dic, ah, clar, però si anem a Oques Grasses. És a dir, això passa, Lluís, amb aquesta manera de comprar.
17: En realitat ens estan demanant coses que són gairebé impossibles. Tu què saps que passarà d'aquí un any? És a dir, pots comprar-te entrades amb una parella i pot que la parella t'hagi deixat. O que hagis descobert que hagis descobert que ets homosexual i la teva parella actual li agraden fades i llavors d'oques grasses passa. Moltes coses, per no entrar en temes ja dramàtics, o qüestions de feina, que no tenies feina i ara en tens, o tens una cita. És a dir, això planificar l'oci amb tanta antelació, com a mínim a la meva generació, era impossible. Jo no sé què estaré fent d'aquí un any.
1: No, és que nosaltres anàvem al carrer Tallers a fer cua.
17: Clar,
1: per comprar que era aquell divendres,
0: el
1: com aquell que diu,
0: a Discos era, no?
1: Castelló, sí, però faltaven 3 o 4 dies.
17: Bueno, i jo recordo també que quan les primeres vegades que es va començar a parlar de cues en la compra d'entrades van ser les primeres visites de Dire Straits,
1: sí.
17: I bé, llavors es comentava que hi havia molta gent a les cues, etc. Jo no sé quin és el millor sistema per gestionar la venda d'entrades. Ara bé, quan tu fas cua física, com a mínim veus la fi, saps quan falta, pots imaginar si tindràs o no tindràs entrada, és a dir, d'alguna forma el contacte físic ajuda una mica. Ara, jo no sé si ara es poden vendre, bueno, segur que no es poden vendre les entrades físicament perquè generaria unes cues absolutament extraordinàries. Jo crec que el problema està en que es sobreestimula l'oferta, llavors la demanda respon i llavors no hi ha per tots. Llavors és quan generen aquesta mena de frustracions i aquesta mena sobredimensionament dels fets.
0: Lluís, tu abans deies que si alguna banda mereixia també doncs, omplir 4 estadis olímpics i tu havies vist que Oques Grasses sens dubte es mereix tenir els fans que té. Què diu això de com l'estat de la música en català, per exemple? No sé si fa uns anys hagués estat possible que una banda cantant en català assolís aquesta quantitat de fans.
17: No tants, però la música en català fa molt de temps que té bona salut. És a dir, hi ha moltes bandes que estan funcionant des de fa temps i que tenen un públic bastant fidel. El fet de que una ompli 4 estadis olímpics també s'ha de situar en context. És a dir, és una banda que estava en creixement, és una banda que ha fet tot el circuit de les festes populars de tota Catalunya, és una banda que sona molt propera, és una banda que no té tonteries, és una banda que sona molt bé, que és festiva, que és alegre, que davant d'un món incert i més aviat fosc ofereix esperança i alegria, té una música festiva que connecta fins i tot amb la música que es feia amb la Ona Laietana, és molt d'aquí, és una forma de fer sons mestissos, en el seu cas, barrejat amb electrònica, que jo crec que ha estat el gran què d'aquesta banda, acostar-se a la formulació electrònica propera a artistes internacionals com David Guetta, etc. Llavors, tot això fa que aquesta banda hagi crescut i s'hagi convertit en una icona. A més, ja havien graduat, ja havien començat a comunicar que aquest seria el reconcert. Sí. No oblidem que això són concerts de comiat. És com el cas de Messi. Ha omplert tot l'estadi perquè se'n anava.
1: Clar.
17: El que passa que Messi no torna a jugar a futbol i no saben si d'aquí a 20 anys o cas grasses tornaran.
1: És que jo t'ho va preguntar. És inevitable preguntar-se si són tot això que deies, que ho tenen una mica tot, tots els ingredients, i ho estan patant, fan bé de marxar. És a dir, podem entendre les raons, però no se'n penediran.
17: Jo crec que Josep Montero no. Jo crec que ell té clar que la seva carrera amb Oques Grasses ja havia arribat on podia arribar i ha pres la decisió de continuar sol. De fet, ja ha començat a fer coses amb altres artistes com amb Alice, per exemple. Llavors, jo crec que ell té clar que la seva carrera ha de ser en solitari. Si tornarà o no tornarà, no tinc ni idea. A mi em sembla una persona bastant sensata i una persona que pensa bastant les coses que fa abans de prendre decisions. Ara, malvirar, imaginar, especular sobre si tornarà o no tornarà, no ho sé. Jo ho entenc, Jo crec que en aquesta vida el que resulta més difícil és dir fins aquí, en qualsevol cosa, menys, bueno, evidentment hi ha coses en les que millor està tota la vida, no? Però en realitat hi ha un moment en el qual t'has de baixar o has de provar altres coses o sortir de la teva zona de confort o provar-te tu mateix i dir, bueno, a veure si veritablement tinc el talent que sembla que tinc. No ho sé, són moltes raons, no m'atreveria a dir res. En quant a la tornada, sí, des de fa molt de temps, des de fa molts anys, si s'han fet llibres al respecte, el pop viu de la cosa radicalment nova, o de la melancolia, de la nostàlgia, de tornar a veure, pues, a l'últim de la fila, tornar a veure l'últim de la fila, i tornar a intentar ser com eren fa 20 anys, cosa que és una mica, en fi, agosarada.
1: Bueno, ens van fer disfrutar molt. Estava pensant, tu parlaves de l'actitud, l'alegria, estava concentrant-me jo en la veu d'en Josep Montero, és carismàtica, sens dubte, però ara té 4 concerts per endavant, aguantarà bé?
17: Sí, home, sí. Sí, sí. Aquesta gent han fet concerts molt més... O sigui, han fet concerts diaris moltes vegades. En les temporades d'estiu tenien una agenda carregadíssima. Clar. Per ells fer de quatre concerts, a més, amb el subidon de, del comiat, serà... Clar. Com deia el disc d'Antònia Font, Coser i Cantar.
1: Coser i Cantar. Mira, era molt interessant el que va explicar en Gerard Quintana, a l'Aquí Catalunya, sobre la seva pròpia experiència, la veu i les assegurances.
16: Jo no he fet quatre concerts a l'Estadi Olímpic, però recordo com en van fer tres al Palau Sant Jordi el 2011, que ho fèiem també amb la productora de Project, que
18: la mateixa que
16: la promotora, sí, i que... van contractar una assegurança per si no podia fer els 3 dies seguits perquè fèiem 3 hores de concert pràcticament. Era allò un retorn i amb tot el desplegament, tota l'energia. I contra la meva voluntat, perquè em van dir, aguantaràs? Dic, clar que sí, però és que fa molts anys que no, aquesta intensitat i un concert tan llarg i tal, tal, tota l'emoció. I vaig aguantar perfectament. I els vaig dir, no pilleu cap mena d'assegurança. I recordo que l'últim dia baixant de l'escenari i vaig dir heu tirat els diners, no? Però ho van fer, no sé si ho hauran fet en aquest cas, però sí, és més exposat i a més, també era setembre i encara estàvem més en fase d'estiu nosaltres, però això ja és octubre, és a l'aire lliure i vés a saber el temps, no?
18: També,
16: i la veu és vaja, és segurament la part més
1: preta. Tu creus, Lluís, això de les assegurances, això ho explicava en Gerard Quintana de fa anys, ara se la fa tothom, això, de l'assegurança?
17: No ho sé, però no m'estranyaria gens ni mica. Deuen assegurar fins i tot a veure si rellisca amb les cordes de les sabates. Vull dir, hem de pensar que són molts calés. O sigui, multipliquem 100.000 persones, o són 50-600.000 persones, pel que ha pagat cadascú, és molts diners. La indústria... Per què ara cada vegada es fan concerts més grans? Perquè aquí això no es guanya diners. Per què Shakira ha estat 12 dies actuant a Madrid? Perquè la promotora només amb el consum captiu de dins de l'espai aquell ha fet però una porrada de calés, però una porrada. I perquè a més això és molt més còmode, no viatges, no has de muntar, desmuntar... O sigui, la indústria està inventant noves fórmules per encara guanyar més. La cosa és guanyar cada vegada més i més i més i més i més i més i més i més. Mira, per exemple, un exemple tonto.
1: Sí.
17: Abans, aquí, no es pagava per aparcar a les mediacions del Estadi Olímpic. Ara ja es paga. És a dir, ara, per posar el cotxe més o menys aquí a prop, es paga. Es paga per passar les canutes per accedir-hi, per passar les canutes per baixar i per tenir un aparcament a l'aire lliure sense vigilància. I paguem. És a dir, cada vegada ens treuen els calés per tot arreu. Llavors, no m'estranya que estigui tot supercontrolat perquè és un gran negoci. Clar. És una indústria molt poderosa.
1: Glong, glong, per tot que es diu. Escolta, Clàudia Arcarons, com és l'outfit de l'Hidalgo?
2: Mira, han passat per aquí uns seus amics i han dit aquest és l'artista, aquest és l'artista. Vull dir que va d'artista, què he de dir jo, Anna?
1: És que, clar, té molt flow, eh? Lluís Hidalgo,
2: molt,
1: quan va...
2: Molt.
1: Lluís Hidalgo, digues.
17: No, res, t'hauria de dir que avui, per primera vegada en els darrers com 25 anys, porto texans, imagina't. O sigui que avui m'he posat texans perquè a més, els habitualment porto un drap per rentar les cadires, per no tacar-me els pantalons, i com que no sé on seure en aquesta vegada, perquè m'han parlat de cabines, que deu ser allò on estan els coloms, jo he dit, mira, m'agafo uns texans, que els tenia aquí mig petats, i... Avui, sembla que vaig de jove, entre cometes.
2: Sí que va de jove, sí, amb una samarreta de ratlles ara, bueno, has encertat la moda de ple, a més.
1: Veus que bé. Doncs,
17: ja veus.
1: Lluís Hidalgo, periodista del País, crític musical, et deixem ubicar-te amb calma. T'agraïm molt que hagis pujat a la muntanya de Montjuïc abans per nosaltres i que ens atenguis, com sempre, també al balcó. Una abraçada molt gran i disfruta.
17: Gràcies, igualment,
1: que vagi molt bé. Que no es diu disfruta, es diu gaudeix. L'altre dia l'Albert Om ens va dir que reivindicava allò de disfrutar, i escolta tu, disfruta, jo et dic disfruta.
17: Molt bé, i que arribis tu al concert d'hora.
1: Sí, no sé, hauré de fer els 100 metres llisos, ja ho aconseguiré. Ja et buscaré.
17: Ves en compte, eh?
1: Ho intentaré. I Clàudia Arcarons, que passis un bon concert també, Clàudia.
2: Home, igualment, Anna, ens trobem ara aquí dalt.
19: Escolta, i Clàudia, digue-ho, visca Osona, que aquí som molt osonencs, i
1: moltes
19: gràcies davant de tot.
1: Home,
2: quin... Tu i jo ens entenem amb això.
19: Exactament, Clàudia.
1: Un forn de fer bons músics. Lluís i Clàudia, una abraçada molt gran. Un petó. Adéu. El que podríem fer és anar-nos-en als inicis. Avui ompliran 4 concerts, d'acord? Però anem-nos-en a una història que és bonica, quan encara no els coneixia pràcticament ningú. En una trobada de docents van arribar allà les Oques Grasses.
19: Sí, de fet, nosaltres ens volem remuntar a l'any 2014 i podem saludar a aquesta hora en Mario Mercader, que és membre de l'equip de formació de les Escoles Vedruna de Catalunya. Mario, què tal? Bona tarda.
18: Hola, bona tarda, i ben trobats.
19: Gràcies per acompanyar-nos. Vosaltres vau contractar els Oques Grasses el 2014 quan encara no els coneixia pràcticament ningú en aquesta trobada de docents. Com vau arribar-hi? Per què els Oques Grasses?
18: Bé, mira, nosaltres som una xarxa d'escoles que tenim per costum cada 3 o 4 anys reunir tota la comunitat educativa amb esdeveniments d'unes 3.000 persones i a part de la càrrega acadèmica que porten totes aquestes reunions intentem anar intercalant doncs, moments més artístics i més lúdics doncs, perquè entre tot el nostre personal doncs, hi ha gent molt jove. Llavors l'empresa que normalment ens ajuda a fer tots aquests esdeveniments són de Vic i molts dels professors que tenim també són de l'àrea d'Osona i ens van parlar d'un grup de joves emergents que d'alguna manera estaven en el nostre perfil, no? Eren catalans, tenien ganes de festa i lligaven una mica amb el que nosaltres necessitaven i, a més, segurament el preu se'ns podria ajustar.
1: Llavors, mira, ells vau dir, mireu, aquest grup de nois d'Osona que ho fan prou bé, mira com sonaven.
20: Vale, ja s'hi val. Hola, bon dia.

0: Moltes les oques s'esveten.
1: Mario, ara contracteu que es grasses val més de 50.000 euros. Com vau pagar en aquell moment? Estem parlant de 2014, fa 12 anys.
2: Sí, mira, el temps passa de pressa i no te podria dir exactament la dada que me demanes, però sí que et puc dir una cosa que també te'n farà fer la idea. Mira, quan van acabar l'actuació, que va ser senzillament dos cançons, nosaltres, com que estàvem en el fervor de la festa i teníem nervis i volíem anar acabant les altres coses, els hi vam dir allò entre bambalines: ja passarem comptes. I ells ens van dir: no marxem d'aquí fins que no cobrem. I a més amb efectiu. Per tant, més mira, escurant les butxaques de tots els que estàvem cap per allà,
3: de cançó,
2: doncs els hi vam pagar les dues cançons i se'n van anar tan contents ells i supercontents nosaltres, perquè ho vam fer molt bé.
1: Però estem parlant d'uns 100 euros, per exemple.
2: Una cosa així, sí, un 100 euros per cada cançó. Sí. Parlo una mica de memòria perquè ha passat molt temps, però era una cosa, una xifra ridícula amb els números que ara es mouen,
3: No
2: però
3: sé,
2: contents.
3: Com aquell dia, no sé quanta gent éreu, i si molta gent, llavors suposo que devia descobrir els oques grasses, no? Fa més de 10 anys.
2: Mira, la veritat és que va ser molt xocant, perquè nosaltres érem unes 3.000 persones en el Palau de Congressos de Girona. Érem tanta gent que fins i tot vam posar mestres a l'escenari, perquè no hi cabíem en el que era la platea. I quan van sortir aquells xavals que eren superjoves i superanimats, va ser un xoc, perquè van sortir amb xancletes, amb gorra,
1: xancletes i gorra,
2: vestits, sí. I a més, van cantar pràcticament a capella. D'instruments només portaven una guitarra tradicional i una regadora, no? Això en el moment, va ser impactant, i la regadora la feien servir per fer la percussió. Veritat és que van aconseguir que tothom es posés dret i ballés.
1: Doncs ja estaven marcant tendència. Mario Mercader, membre de l'equip de formació de les escoles Badrona i organitzador d'aquest acte, un dels primers concerts d'Oques Grasses. Moltes gràcies.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: I no sabem com acabaran el concert d'avui, però hem dit que potser amb la gent que estimo, no?
3: Sí.
1: Tu has dit que...
3: Jo, el que vaig veure, l'última cançó era aquesta, però escolta...
1: Doncs ja triar la gent que estimo.
3: Tot pot ser diferent en aquests concerts de l'Estadi Olímpic. Tu has dit que era aquesta, l'última?
1: Sí.
3: Doncs...
1: Et dec un esmorzar o me'l deus tu demà?
3: Espera't, en Jordi Carbó ens demana pas perquè jo crec que la gent pateix per la pluja als concerts. Avui crec que no, Jordi Carbó, però demà deies que la cosa perillava.
1: Que a més es poden portar paraigües amb punxa.
4: Sabeu aquells aiguats tan típics de la ciutat de Barcelona que afecten sobretot els barris més marítims?
3: Sí.
4: I que, doncs, demà és el que ha de passar
3: en l'hora del concert.
1: Ai.
4: Mira, si tenen raó les eines que utilitzem, començaria pel Maresme més o menys aquesta hora, i després, una hora més tard, dues hores més tard, es consolidaria pràcticament tota la ciutat de Barcelona, i d'aquells xàfecs que deixen molta aigua en poca estona.
1: Ostres, perquè clar, la gent del dilluns que no hi va poder anar, hi va demà.
3: Hi va demà.
4: Podrem considerar que estan agafats directament?
1: Podríem dir que sí. La meva filla, per exemple.
3: Anirem veient aviam si s'ha de regendar aquest concert, estarem pendents, però això és el
4: demà
3: que diuen a la previsió.
4: Però és d'aquelles situacions que per la ciutat de Barcelona és bastant clara. L'únic que pot salvar és que plogui moltíssim el Paral·lel i no a Montjuïc mateix. Així anirà la cosa.
1: Ara et repesquem, Carbó.
3: Sí, que més ara hi ha hagut fortes tempestes, ara en parlarem.
1: Fins ara, gràcies, Carbó.

0: Cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan, què està passant i què recollim del dia?
2: Podem explicar la tercera víctima d'aquests aiguats de les darreres hores a Catalunya, perquè els Mossos d'Esquadra han confirmat que l'home que han trobat a l'interior d'una furgoneta al túnel de la Ronda Nord a Granollers, que va quedar negada per l'aigua dilluns, era un home de 43 anys, feia unes hores que la seva família n'havia denunciat la desaparició i l'han localitzat aquest matí operaris d'una empresa que estava fent treballs per retirar l'aigua acumulada en aquest punt, al terme municipal de les Franqueses del Vallès. Aquesta tercera mort pels aiguats dels darrers dies a Catalunya, un a Montornès del Vallès, recordem, i també l'altre a Tordera. Recordem que encara hi ha dues persones desaparegudes, una de les quals és un nen de 12 anys autista que els Mossos demanen col·laboració ciutadana per localitzar-lo. I avui també ha aparegut una altra víctima dels aiguats, però no dels d'aquest cap de setmana, sinó dels que hi van haver al Tarragonès a finals d'agost. En concret estem parlant del Vendrell. La cosa és que avui han trobat un cadàver dins un cotxe en una riera d'aquest municipi. Dos testimonis han avisat que havien trobat un vehicle bolcat mig enterrat a la riera de la Bisbal, que travessa el Vendrell. De moment els Mossos no han pogut identificar la víctima, el cadàver estava en avançat estat de descomposició, però el propietari del vehicle constava com a desaparegut, segons fonts pròximes al cas, des del 21 d'agost. Avui que Rodalies recupera a poc a poc la normalitat o els trens després de la plantada dels maquinistes aquest matí per falta de seguretat. Recordeu que ahir es va rescatar a un centenar de persones d'un tren de la R2 perquè va caure-hi un arbre a la via, i avui els conductors a primera hora s'han negat a pujar els trens per demanar seguretat. El que ha fet Rodalies és, a través d'un tuit, dir als usuaris que s'espavilessin buscant alternatives.
3: Nos tratan como borregos, o sea, no dan ningún tipo de información.
4: Cada dia és una sorpresa, vull dir, avui he sortit, he vist que no hi havia trens, que no hi havia busos, no hi havia res.
2: Semaf és el sindicat majoritari de maquinistes i s'han negat a agafar aquests trens fins que se'ls assegurés que les línies eren segures, i això poc després ha passat. Què diu el govern, Rodalies? Doncs que les línies sempre han estat segures i que això que ha fet el sindicat és un conflicte laboral, no per motius de seguretat. Això deia Òscar Playà, director de Rodalies.
5: Ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva.
2: També avui el president Salvador Illa ha responsabilitzat el sindicat CEMAF d'aquests retards, no a la falta de seguretat.
6: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho.
2: Les pluges, per cert, que encara provoquen talls a la R4, la R2 Nord i la R11. També s'intenta recuperar la normalitat a l'aeroport del Prat. Continuen les cancel·lacions després d'una tempesta elèctrica que ahir va deixar sense llum la torre de control de l'aeroport durant hores. I encara ara centenars de passatgers veuen que se'ls està cancel·lant el vol. Les aerolínies els ofereixen una nova data o retornar-los els diners, però recordem que, de fet, encara hi ha milers de persones sense llum. 2.400 clients, segons informa Endesa, encara estan sense llum, la majoria a Barcelona, 1.000, i també a Sant Adrià, amb 366 clients, són els municipis amb més afectació. Jordi Carbó, tenim per aquí un altre cop, no?
7: Aquí estem, sí.
2: Escolta, és que ens han arribat imatges d'una tempesta molt important a la zona de l'Alt Empordà, especialment Llançà, Port de la Selva o Cadaqués. Sembla que ara ja alguns carrers s'han inundat una estona a Llançà, però ara ja s'ha normalitzat la situació, ens deien des de l'Ajuntament, però ha caigut una forta pedregada. Això que escoltàvem ara era Cadaqués.
7: De fet, la imatge des de gran part de les comarques de Girona mirant cap al nord, les xarxes estan plenes de fotografies, doncs es veu, no? Es veu el que es coneix com una supercèl·lula, que és un tipus de tempesta. Jo crec que aquests dies estem aprenent tots molt sobre terminologia molt tècnica de tempestes, i a més es veu amb un núvol que és molt típic d'aquestes situacions, que sobre el núvol de tempesta es fa com un capell, com un barret, i que això diu caurà pedra segur, i és el que ha passat, no? Torna a ser el mateix. Estem a la línia aquesta de que les tempestes no sembla que hagin de ser discretes. Molta gent es queixa de les alarmes, no? Però és que cada situació que s'està presentant és susceptible de que es formin aquest tipus de tempesta. La bona notícia és que això ja s'acaba, però no del tot, perquè demà encara en tindrem algunes de tempestes. Per cert, una de les derivades de la pluja, no? I és comprensible la por d'algunes persones. No només és l'aigua caient pels vessants i per les rieres, sinó ja és més fàcil fàcil que hi hagi moviments de terres, que hi hagi esllavissades, com s'estan produint a molts punts del territori. Això s'anirà assentant, el terreny s'anirà assentant, sobretot a partir del cap de setmana, però demà la idea és que en general farà sol la major part d'hores. Al Pirineu, els núvols cada cop quedaran més concentrats a la cara nord, a la Vall d'Aran, per exemple, i demà tindrem, a partir de la tarda, les primeres nevades que a última hora baixarien fins als 2.000 metres. No és res de l'altre món, però aquí l'habitual era que ja tinguéssim alguna primera nevada cap a l'agost, alguna altra al setembre. Doncs bé, serà la primera nevada que baixarà fins als 2.000 metres, insisteixo, a la cara nord del
1: Pirineu. Mira, nevada, és que...
2: No ens esperàvem, sí, això, no, Jordi.
1: Ens haguem de quedar garretivats.
7: No nevarà les valls, val? Però bé, és que estem ja a octubre i en breu estarem a mitjans d'octubre, és el que toca. Mentre que la resta de Catalunya, demà encara, com avui, serà un dia radiant durant molts moments, temperatures sense canvis significatius, però durant la tarda, nous xàfecs i tempestes que començaran a les comarques de Girona on no bufi la tramuntana i aniran baixant. I el que dèiem, entre el vespre i la mitjanit, al sud de la Costa Brava, al litoral i prelitoral de Barcelona i al nord de Camp de Tarragona, noves tempestes que deixaran molta aigua en poc temps, però val a dir que aquestes seran les darreres. S'acabarà ja aquest episodi d'aquesta setmana, de més d'una setmana de dies llargs, i el que arribarà a partir de divendres serà temperatures que ens faran abrigar-nos al matí, a les tardes no tant.
1: Carbó, demà en parlem. Gràcies, una abraçada.
7: Que vagi bé.
1: Palet, com estàs? Graderia del
8: Bona
1: balcó.
8: Tarda, com
1: què
8: anem?
1: Farem? Messi?
8: Messi, ja està, no? Però jo crec que ja és suficient Messi. Hem tingut aquest migdia.
1: Soc jo, és la meva obsessió.
8: Hem tingut suficient Messi aquest migdia, el que t'hi jugues. No, mira, parlarem de bàsquet perquè la NBA americana, vol comprar l'Eurolliga europea. I aquí, clar, s'estan debatent i s'estan duent a terme unes negociacions que podrien canviar el bàsquet europeu. I l'Albert Guimós ha estat trucant, preguntant, assabentant-se de totes les xifres d'aquesta operació. De fet, hem tingut a Joan Laporta uns quants dies a Itàlia, sí, precisament assistint presencialment en aquestes reunions, i ens explicarà per què els clubs europeus no ho acaben de tenir tot clar, del tot clar, que l'NBA sona molt bé, així de primeres, però no acaben de tenir del tot clar aquesta operació. Les xifres en concret ens les donarà l'Albert Guimós. També parlarem amb l'Helena de Diego, que ha estat al Museu de Cera, ara fa una estona, on s'ha destapat ja oficialment i la gent pot anar a veure la nova estàtua de Dani Jarque. Sí. La veritat que impressiona,
1: que
8: i és molt bonic el record amb aquesta estàtua de Dani Jarque. I a banda tenim una entrevista molt interessant, el Ferran Sarsanedas, exjugador del Barça, que s'ha retirat amb 29 anys per culpa de les lesions, les maleïdes lesions. Farem un repàs a la seva carrera, que és un personatge molt interessant, que ja veureu que no és el prototip de futbolista que ens podem arribar a imaginar.
1: Paret, t'escoltem a quarts de nou. Gràcies.
8: Vinga, fins d'aquí una horeta. Adéu.
1: Antoni Suárez és ara al control de so. Són les 7:34 d'aquest dimecres 7 d'octubre. Joan, què ha de sonar?
2: Nati Peluso.

Estem escoltant la reversió electrònica d'un dels temes de Nati Peluso, Ángel, del seu darrer projecte musical, que és Mal Portada. Aquesta reversió que ha fet amb B-Clip, que és un DJ productor colombià, doncs, que agafa la salsa i el merengue d'aquest Mal Portada i el barreja amb house i electrònica llatina. Aquest també és l'últim tema que la Nati Peluso ha inclòs al Club Grassa, que és un àlbum en què bàsicament ha agafat les cançons que han triomfat més d'ella i les ha fet pensats per la discoteca i pels clubs, que està molt bé sempre. D'aquí pocs dies, de fet, farà exactament un any que la Nati va publicar aquest Mal Portada.

0: 6 cançons de salsa pura, que si us agrada la salsa, us recomano que l'escolteu de principi a fi. Està nominat al Latin Grammy millor àlbum de salsa i compta amb grans cançons com aquesta, Malportada, o aquesta altra, que te l'he posat moltes vegades, Anna, perquè és boníssima, Acabacho.
1: Acabacho.

0: I aquest àlbum ha fet que la Nati Peluso ha estat els darrers mesos de gira. De fet, el febrer passat va ser al Palau Sant Jordi i l'últim concert va ser a Madrid, al Movistar Arena. Doncs ara, la Nati ens ha volgut fer un regal a tots els fans entre els quals m'incloc, penjant el seu últim concert que va fer, realitzat amb bon so perquè el podem recuperar a YouTube.
1: Muchas gracias por los piropos. Yo sé que ustedes acá son tan bonitos que me dicen guapa y reina, pero yo vine acá a preguntarles si ustedes saben de verdad cómo me llaman a mí.
0: ¿Cómo le llaman a Nati? ¿Lo saps, Anna?
2: No.
1: Escolta. A mí me llaman de muchas maneras, pero hay una en la que tienen razón.
0: Respon amb la cançó. Quina cançó és? La de Mafiosa.
2: Ah, clar, Mafiosa. No em pots fer aquest examen a les 7:38.
0: Meravellós, sisplau. Podeu veure 30 minuts de salsa pura amb la Nati Peluso en aquest concert, en què no només escoltem Mafiosa, també la Puro Veneno, la Presa Malportada, Insensata, Que Lloven Flores, Caballo o Remedio. Així que si entreu a YouTube i poseu Salsa Espectacular, Nati Peluso, doncs podreu reviure tot el que els que veuen als seus concerts veu allà, com va ser el meu cas. M'encanta tornar a reveure aquells concerts i...
2: És realment bailongo, si ve de gust ballar.
0: És un concert que realment balles molt, es celebra molt.
2: Dos minuts, tres, quatre anuncis i tenim aquí l'Antoni Bassas. Re, no marxeu, que ens posem al dia ara.

0: L'imperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. Consum.
1: Avui parlem d'una fruita pròpia de la tardor, la magrana. Originària d'Iran i símbol de l'amor i la fecunditat per als romans, aquesta fruita va arribar a la península fa milers d'anys. Avui a Ser Consumidors amb l'Alexandra Ramírez de la cooperativa Consum parlarem de les seves propietats. Benvinguda! Quina és la millor època per a consumir magrana?
2: Moltes gràcies. Doncs entre els mesos de setembre a novembre és quan són en plena temporada, ben dolces i sucoses per menjar-les en el punt òptim de maduració.
1: Quins beneficis ens aporta a l'organisme?
2: Innumerables. La magrana és font de vitamina C, que contribueix al funcionament del sistema immunitari, a disminuir el cansament i la fatiga, i a la formació de col·làgen, importantíssim per a les articulacions i els ossos. També és una font de vitamina K, que afavoreix la coagulació sanguínia i aporta molta fibra, que afavoreix el trànsit intestinal.
1: Què cal tenir en compte a l'hora de seleccionar una bona peça?
2: Cal buscar que sigui madura, és a dir, que tingui un color viu amb tocs marronosos, una pell fina i ferma, sense talls i, com més pesi, més suculenta serà.
1: Què ens recomanaries per pelar-la fàcilment?
2: Us aconsello partir-la en quatre trossos i anar-ne traient els grans. Per no trencar-los, podem donar uns copets amb una cullera per la part externa perquè vagin caient en un recipient. Si no els mengem tots, us recomano guardar-los a la nevera en un recipient hermètic. Es conservaran uns 3 dies i al congelador fins a 6 mesos.
1: Com podem utilitzar-la a la cuina?
2: Hi ha múltiples maneres de consumir-les, fresca com a fruita, en suc o com a complement a un iogurt, a un gelat o a una amanida, tant de verdura com de llegums.
1: I fins aquí el programa d'avui de consum sobre alimentació saludable. Ens veurem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa.
0: Consum. Junts és cooperativa.
3: Consum entre nosotros.
4: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
3: valorado
4: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
5: Y otra.
3: Valorado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Feria del Bebé en El Corte Inglés. Hasta el 11 de octubre, 15% de descuento directo en carros, sillas de paseo y sillas de auto. Y 15% de regalo por tus compras de poricultura, textil, hogar bebé, juguetes de primera infancia y para farmacia de bebé. Últimos días para descubrir la Feria del Bebé en El Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
7: ¿Cuándo fue la última vez que te paraste a mirar tu casa? En Porcelanosa diseñamos cada espacio de tu vida. Cocinas, baños, salones, terrazas. Del 25 de septiembre al 10 de octubre llegan los días Porcelanosa. Visita tu tienda más cercana y disfruta de condiciones exclusivas para crear tu hogar. Porcelanosa, diseñando espacios para vivir.
8: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
9: Cuando en Aldi cuesta tan poco comprar fruta y verdura fresquísima y de aquí te sientes...
10: Increíble.
9: Pletórico.
10: Kiwi.
9: ¿Eh?
10: La oferta de... Esta semana ahorra con el kiwi amarillo dulce a 0,65 la pieza.
9: Y el calabacín a 1,15 el kilo. Aldi.
10: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
11: Federico García Lorca. Inagotable. El País recupera una selección de artículos que recorren la vida, la obra y el legado del poeta en el 90 aniversario de su asesinato. Un recorrido único a través de una figura imprescindible. Búscalo en la web de imprescindibles de El País.
12: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
13: Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i SER Catalunya, al balcó amb Anna Puigvoltes.

0: Antoni Bassas, com estàs?
1: Bona tarda, Ana Puigvoltes. Molt bé, molt content de ser al balcó.
0: Quantes coses han passat des que ens vam veure dimecres passat?
1: Una vida de coses.
0: És que ha caigut al cel, s'ha negat Catalunya, s'han convocat eleccions i ha començat el fangar polític. Puigdemont preparant les maletes per quan la causa estigui arxivada, Rodalies fallides altre cop. No sé per on vols començar.
1: Jo crec que ens podríem centrar una miqueta en la qüestió política, perquè de Rodalies ja n'hem tingut una bona ració des de primera hora del matí, que ho heu estat explicant. Deixa'm dir una cosa. Sí, ens enfanguem, però enfanguem-nos bé, ja comencem amb els trens, perquè això no és d'ara, ja fa molt temps que dura. Llavors hi ha una explicació que és molt lògica, jo crec que la gent l'entenem. Mira, hi ha hagut molts anys que no s'ha fet res, no s'ha invertit res, no s'ha modernitzat. Molt bé. Ara, revertir-ho no es pot fer per la setmana que ve. Tot això ho entenem. Però el dia que hi ha una fallada en el servei que afecta milers de persones, si no els hi pots donar trens i no els hi pots donar autobusos de reforç, almenys dona'ls informació. Doncs ni això. Cada dos per tres és notícia que una usuària s'ha inventat una app boníssima que informa molt millor que les apps de Renfe, no? Aleshores, arribes a la conclusió que aquí Renfe no existeix, o sigui, Renfe, Adif, Rodalies, els dos governs, el de la Generalitat i el de l'Estat, tot això és un conjunt dispers de vies, catenàries, vagons, sindicats, governs, i que cadascú s'ocupa d'un tros, però que no hi ha ningú al darrere d'això. O més ben dit, que potser els que tenen voluntat de servei no tenen poder, i els que tenen poder no tenen voluntat de servei. Perquè, si no, això és inexplicable. Però, bueno, a lo que íbamos.
0: Enfanguem-nos, de fet, seguim en el fang.
1: Seguim en el fang. No, aviam. Va ser convocar eleccions i vam sentir Ayuso dient ni se les ocurra votar por correo. Abascal dient queremos unas elecciones sin violencia. És al·lucinant, unas elecciones sin violencia. Ja al cap de setmana, com que veníem amb el tema dels decrets de l'habitatge, en Rufián, amb un tuit, va dir que Junts eren uns classistes de merda

0: Bueno, i Ada Colau va dir que Carles Puigdemont, que ha estat 9 anys sense poder trepitjar els carrers d'aquest país, quan vingui tindrà problemes per trepitjar els carrers d'aquest país, perquè la gent està molt enfadada. Que dius, caram, quina... quin sentit institucional i fins i tot d'humanitat, no?, amb un polític que ha estat 9 anys a l'exili. O sigui, la cosa, per dir-ho així,
1: per no parlar d'Òscar Puente, no?, havent de mostrar la ferida que tenia...
0: Una ferida perquè no sé què li han dit, que ell sí que plorava un dia que es va esguinçar
1: fent
0: els
1: mofa
0: lligaments...
1: Fent mofa dels crits que feia, bueno, perquè s'havia fet molt mal.
0: O sigui, i així tot només començar, no? Llavors, jo crec... Em sembla que quan els polítics fan tot això és perquè necessiten augmentar la dosi, perquè anem a les urnes carregats amb dos sentiments, o un dels dos, que són molt poderosos perquè mouen molt la gent, que són o la por o l'odi. Llavors això porta molta gent a les urnes. Com que tot el dia estan en el mateix to, ja gairebé no notem la diferència. Per això quan venen eleccions, i d'aquí 53 o 52 dies n'hi haurà unes, doncs han de cridar més, no? Aleshores, jo crec que això és com un insult a la intel·ligència, perquè en certa forma arribes a pensar que si fan tot això és perquè no tenen res a proposar-nos. I, francament, que apel·lin als nostres baixos instints, doncs no és una pràctica democràtica que molt... com et diria jo? Molt digna. És molt freqüent, es fa tot el món, però no és digna. I sobretot per una altra cosa, perquè... lluny de mi dir que tots els polítics són iguals, que no, jo estic amb la democràcia i crec que hi ha molts polítics que intenten fer les coses bé. I que, a més, pues a la vida a vegades t'has d'adaptar i has de fer canvis o has de transaccionar i rectificar i tal, no? Però és que molts d'aquests que ara es posaran estupendos davant el faristol i davant del micròfon han fet de l'alçada d'un campanar.
1: Ja veig que ha remenat a Maroteca.
0: He remenat a Fonoteca, gràcies
1: Fonoteca.
0: Amb l'ajuda inestimable del Claudio Matas. I hem anat a buscar, per exemple, el campió de l'amnistia, Pedro Sánchez, el que deia en un debat electoral de les eleccions de l'any 2019 en relació a amnistiar o no Carles Puigdemont o portar-lo detingut.
2: Y esa influencia la vamos a seguir reclamando, de que la justicia española se cumpla tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española.
0: Molt bé. És a dir, és un problema jurídic, és l'estado de derecho que està en joc i no sé què. Aquesta setmana, Pedro Sánchez.
2: Era un problema político que teníamos que resolver desde la política. Nosotros defendimos los indultos, defendimos también la aplicación de una ley de amnistía. Se dijeron muchas cosas. Se dijeron que era inconstitucional, que iba contra la ley y la justicia europea. Y tanto el Tribunal Constitucional como también el Tribunal de Justicia Europeo han avalado de la A a la Z esa ley de amnistía.
0: Estupendo. Era un problema polític l'any 2019 i l'any 2026 era un problema polític. Doncs ja està.
1: Pujades una darrere l'altra.
0: Sí. 2023. Un intrèpid periodista del diari Ara se'n va a Bèlgica a entrevistar a Carles Puigdemont i li pregunta si amb els vots de Junts s'investirà Pedro Sánchez. I Puigdemont, noi, és que ho té claríssim.
3: Pedro Sánchez no serà primer ministre amb els vots de Junts. No pot ser-ho. Per què? Per moltes raons, però n'hi diré una de molt clara. Pedro Sánchez menteix. Menteix i incompleix. I com que ja ho ha fet diverses vegades, exactament quin incentiu tenim nosaltres per fer primer ministre un mentider i un incomplidor?
0: Bueno, després van venir les eleccions, perquè això era 3 setmanes abans de les eleccions, i va donar la casualitat que encara té avui dia atònita tota la classe periodística i política espanyola, que els 7 vots de Junts, els 7 diputats de Junts, eren instrumentals, eren claus per la investidura. I a canvi de l'amnistia, pues tot això que semblava impossible, perquè Pedro Sánchez era un mentider i no sé quantes coses, pues va acabar sent possible, i Junts va investir Pedro Sánchez. L'any 2022, un altre tipus també que es va posar davant del faristol amb tota la dignitat, recordant les èpoques en què havia sortit a defensar l'aplicació del 155, que no és un altre que el nostre president Salvador Illa, va pronunciar la cèlebre frase ni amnistia ni nada de eso.
4: Ni amnistia ni nada de eso. Lo repito para que quede claro. Ni amnistia ni nada de eso.
0: Era un acte de partit.
4: Y quiero todavía

0: quiero todavía ser un poquito más claro, para Venga. Que tampoco haya lugar a dudas. Si a alguien se le ocurriese volverlo a hacer, volvería a actuar el Estado de Derecho. Y los socialistas catalanes estaríamos otra vez al lado del Estado de Derecho.
1: Molt bé. Era un problema que atacava l'Estat de Dret. Juny del 2025, Salvador Illa ha canviat d'idea.
2: Fer una petita referència a la important sentència que vam conèixer ahir, no el text, però sí el resultat de la votació del Tribunal Constitucional referent a la llei d'amnistia, que ha donat raó, des del meu punt de vista, ha donat la raó a la majoria que vam apostar i apostem pel retrobament, per la convivència i per mirar endavant. No? La nostra democràcia és sòlida, plena i amb garanties institucionals perquè tothom pugui expressar i defensar les seves idees i projectes polítics, només faltaria, i seguirem treballant amb una voluntat inequívoca de reformar aquest nou temps a Catalunya. Un temps nou...
1: I ja està, és un temps nou. Pues un temps nou, pues idees noves, ja està, pues cap problema.
3: Aquí estan pillant tots, sí, dit així en plata.
1: Sí, durant els últims anys hem vist com Esquerra Republicana ha negociat un indult amb el govern de Pedro Sánchez, també va negociar l'amnistia i fins i tot va investir Pedro Sánchez. Però l'any 2012, quan el procés arrencava amb tota la seva força, la idea de l'aleshores, igual que ara líder d'Esquerra, era una altra.
4: Nosaltres estem convençuts que negociar amb l'Estat espanyol no té cap sentit, perquè l'Estat espanyol sempre incompleix tots els acords als quals arriba. Els incompleix respecte a Catalunya i els incompleix respecte al món.
5: Però vostè ha dit que s'ha d'esgotar aquesta via.
4: Nosaltres estem convençuts que parlar amb l'Estat espanyol no té sentit i estem convençuts que l'Estat espanyol no voldrà parlar. I que si vol parlar, ens enganyarà, perquè ho ha fet sempre. Per tant, nosaltres estem segurs que cal un posicionament explícit del Parlament de Catalunya i dels ciutadans de Catalunya a través del seu Parlament o a través d'un referèndum, anunciant al món la nostra voluntat de ser un estat, de ser un país independent.
1: 2012, entrevista de Mònica Terribas, aleshores al diari Ara. Mm. L'any 2015, un jove diputat, debutant, que es deia Gabriel Rufián, explicava als periodistes de Madrid que ell havia anat al Congrés per 18 mesos, perquè després venia la independència de Catalunya.
6: Nosotros venimos con la intención de estar el menos tiempo posible. Significará una muy buena noticia para la futura república catalana. Nuestra intención es estar 18 meses como máximo.
1: Bueno, era l'any 2015, són 18 mesos que s'han fet una mica llargs.
3: Multiplicat per... Sí. Bueno, quants?
1: S'han fet una miqueta llargs, sí. I aleshores, l'any 2019 hi va haver eleccions municipals. A la ciutat de Barcelona va guanyar pels pèls Ernest Maragall, pels pèls. I segona, molt a prop, va quedar Ada Colau. I això obria la possibilitat de pactes postelectorals a l'hora d'investir el nou alcalde o alcaldessa de Barcelona. Un periodista de Nació Digital, Ferran Casas, li va preguntar a Ada Colau si ella arribaria a algun acord amb Manuel Valls, aquell exprimer ministre francès que va venir de la mà de Ciutadans a participar a les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona. La ceba de Manuel Valls era que no hi hagués un alcalde independentista. I per frustrar-ho va arribar a oferir els seus vots a Ada Colau. Però Colau els volia o no els volia?
7: Jo no faré cap acord de govern ni de nomenament amb el senyor Valls. O sigui, el senyor Valls té un model oposat de ciutat al nostre i crec que, a més, que fa joc brut amb el tema de la seguretat. Crec que li fa mal a la imatge de Barcelona perquè constantment està desprestigiant la imatge de Barcelona i, a més, defensa unes tesis tant en clau nacional com en clau social que estan a les antípodes del nostre plantejament. Per tant, no em plantejo cap tipus d'aliança estranya amb el senyor Valls. Està totalment descartat, això.
1: Bueno, després va haver-hi com una aliança...
3: En quanta seguretat, a més, tots
1: sí,
3: ells
1: sí, sí,
3: tenen clar bueno, el que faran o no faran.
1: Aleshores, insisteixo, ja sé que la vida és flexible, que tots, bueno, hi ha circumstàncies, no sé, coses que vas dir que no faries mai, les acabes fent i tot plegat, però que ho tinguin present, sisplau, quan ens vinguin a demanar el vot. I aleshores, en la mesura que sigui possible que ens tractin com adults i que ens diguin volem fer això, volem fer allò altre, i que allò de posar-se estupendos doncs s'ho estalviïn tant com sigui possible perquè després doncs la vida els desmenteix. Ja està.
3: Els tenies clar, perquè n'hi ha molts d'exemples. Aquests t'han
1: bueno,
3: sortit?
1: Home, era una miqueta per
3: no,
1: veure...
3: No, però vull dir que n'hi ha moltíssims d'exemples d'aquests i són molt gràfics. Has fet un experiment, també, no?
1: Bueno, he fet un experiment, sí. He fet un experiment que ha sortit d'aquella manera. Penses que de tant
3: a
1: en tant...
3: A mi m'encanten els teus experiments.
1: M'agrada anar a l'intel·ligència... O sigui, li vaig dir a l'intel·ligència artificial, escolta, com seria un debat educat entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo?
3: Vas posar educat,
1: educat, sí, esclar, perquè el que haurem clarament de veure el minuto de oro, que es diran, o sigui, es diran d'amigo de narcotraficante i o sigui, en amunt, tot. I com seria un... Per exemple, sobre l'habitatge. I va ser tan educat que dius, bueno, està bé, aviam.
8: El principal problema es la falta de oferta.
1: No es Feijóo, es la IA, ¿eh?
8: Sí. Agilizar licencias, movilizar suelo público y generar seguridad jurídica para atraer inversión. Si no aumentamos la oferta, los precios seguirán subiendo.
9: Incrementar la oferta es importante, pero no suficiente. También debemos proteger a quienes no pueden acceder a una vivienda digna. Por eso hemos impulsado medidas para favorecer el alquiler asequible y aumentar el parque público de vivienda.
8: Algunas de esas medidas han generado incertidumbre y no han logrado contener los precios en muchas ciudades. Necesitamos políticas que funcionen a largo plazo.
9: Lo que no podemos hacer es dejar el problema exclusivamente en manos del mercado. La vivienda es un derecho y requiere intervención pública cuando sea necesario.
8: Es un derecho, pero para garantizarlo hacen falta más viviendas disponibles y más oportunidades para jóvenes y familias.
1: Bueno, francament, no s'han trepitjat.
3: No s'han trepitjat. Sí. Si són arguments... així els debats, per això, la gent acaba...
1: Sí, passant-se al documental de la 2. Però...
3: Cebres i gaceles.
1: Sí, però... Però, no sé, han expressat els seus arguments.
10: I es deixen parlar l'un a l'altre.
1: Han deixat parlar l'un a l'altre.
3: És que... I atinaven, diríem, és a dir, que cada us era coherent amb el que, sí, que, sí, que havia, està ben entrenada la IA.
1: La passió està molt bé, no? Jo no diré pas, i forma part de la política i tot el que tu vulguis, però necessitem... També és pedagogia, la política, això no és meu, és de Campalans, no? I, per tant, veure dues persones que enraonen d'una manera educada, doncs ens eleva el llistó a tots, no? Potser aquesta IA... Una altra IA, educada Manon Tropo. No?
3: Jo, clar, haguessis pogut fer...
1: Una mica més de...
3: Un experiment haguessis pogut fer acarnissat.
1: No, perquè això ja ens ho dona la realitat.
3: Això, exacte,
1: no calia, no calia.
3: Tenies plans el 29 de novembre?
1: Ho vaig estar mirant.
3: És que per això dic que aquest home ha endreçat amb la seva agenda.
1: No.
3: Així vas mirar-ho, no. Vas dir...
1: Sí, sí, aviam aquell cap de setmana o què passava o no sé què. Però no tenia plans, o sigui que...
3: Ha estat molt bé aquest exercici de fonoteca i el podem fer... A l'acabar la campanya saps que tindràs 20.000 exemples més. Això no encaixa amb el que havien dit, eh?
1: Sentirem cada cosa. Bueno, l'altre dia Feijóo, bueno, això no és un engany, però va parlar del nitrógeno verde, no? En comptes de l'hidrógeno verde.
3: Sí, clar.
1: Bueno, sí.
3: Això podria passar a mi, per això. Jo no riuré mai d'això.
1: Però tu no et presentaràs unes eleccions.
3: No, però faig ràdio, eh? Ai. Bueno. Basses, gràcies.
1: Apa, tu vas a Boques Gràcies avui?
3: Ara mateix, mira, el Timó, ara saps què faig?
10: Doncs...
3: El Timó te'l deixo tu, Joan Bonfill.
10: Fantàstic, Anna,
1: doncs aprofito, perquè pel que he sentit abans en l'hora del temps, igual demà no hi ha Boques Gràcies.
3: Clar, no, avui ho aprofito, em sap greu pels que no van anar-hi dilluns i que demà pringaran.
10: Demà,
3: i de veritat que no es poden portar paraigües amb punxa.
10: Clar.
3: És un dels advertiments que han fet. Joan, tu quedes tu?
10: Sí, ara amb la Raquel Tulloda farem una meravellosa secció d'art i sexe. Tinc el
3: no
10: veuré
3: el quadre. Demà ho recupero, Raquel. Fes-ho bé, que la tenim allà. 2 minuts i Raquel Tulloda, l'art i el sexe.

0: A la cadena SER i SER Catalunya, el balcó, amb Anna Puigvoltas.
1: No he comido.
0: SER Catalunya, Barcelona.
2: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy, cada dia, every day.
3: Julián, octubre y todavía no has vendido tu coche. No dejes que pase más tiempo. Vende tu coche en HR Motor. En 20 minutos y el mejor precio. Si traes el historial de mantenimiento, te pagamos más. No pierdas más tiempo. Vende tu coche en HR Motor.
4: Estamos en Sant Boi de Llobregat, Lliçà de Vall, Manresa i Badalona.
5: Bailen marca la diferència i els serveis de manteniment per a calderes bailen també. Amb el nou servei de manteniment ServiPlus Connect, gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, podem fer ajustos a distància i anticipar-nos a les possibles incidències solucionant-les fins i tot abans que us n'adoneu.
6: No espereu més. Informeu-vos a connectivitat.bailen.es.
7: Hora 25 va néixer a Barcelona. Y dijous 8 d'octubre torna a casa.
8: Nos estamos en las calles de Barcelona donde ha anochecido ya prácticamente, las luces que se ven.
7: L'informatiu nocturn líder de la ràdio inicia una nova etapa amb José Luis Sastre al capdavant. I ho celebrem amb un programa especial des del recinte modernista de Sant Pau, un dels grans atractius turístics de Barcelona. Invitacions exaurides. Escolta-la el 8 d'octubre, a partir de les 9 del vespre a la ràdio o a través de l'aplicació de la SER.

0: Són les 8 i 3 i ja tenim a la Raquel Tulleuda amb el seu quadre, i aquesta és la cançó que jo he escollit per il·lustrar el quadre, que clar, avui no li podeu ensenyar l'Anna, no hi ha cap sorpresa.
1: Però li podem ensenyar el Bassas.
0: Igual li podem ensenyar l'Antoni Bassas, que s'ha quedat aquí, que sempre li interessa molt aquesta secció. Aviam si ell el reconeix, i després us explico perquè no sé si l'heu identificat, a l'artista, Raquel.
1: Jo no l'he identificat, però vaja, per l'idioma està clar que té relació amb...
0: Exacte. És Caetano Veloso, i la cançó es diu Tropical, i ara us explicaré per què. Anem a ensenyar-li el quadre a l'Antoni. No sé, Antoni, aquest quadre...
2: Ui. Bueno, és art contemporani.
0: Sí.
2: Haig de fer la descripció, no?
1: Sí, l'Anna la fa una miqueta, normalment.
2: Doncs,
1: sí.
2: En primer, primeríssim terme, un peu enorme, enganxat a una cama, és a dir, a un genoll, i finalment a un cos, i un braç també llarguíssim, i la cara... també llarguíssim, llarguíssim un nas.
0: Sí.
2: Un nas d'una cara que no es veu molt bé. Per tant, dues extremitats molt llargues, un braç i una cama i un peu molt grans, i un nas, i de fons un sol i un cactus en el que podria semblar un paisatge desèrtic o semidesèrtic.
0: Mm. Hi ha les extremitats són molt grans en comparació amb el cos. I amb la cara que apareix al darrere.
1: És un cos amb unes dimensions molt distorsionades que us he de corregir, perquè efectivament quan el mires així de lluny sembla un nas, però és l'altre braç. Està amb el colze apoyat al genoll. Vindria a ser una postura que es podria semblar... Sembla talment així, La primera impressió és aquesta, que te l'ha fet a tu, Toni, i me la va fer a mi, ens la fa a tots.
2: És com si la càmera, perdona, estigués a posar de terra i fes un contrapicat i aleshores tot queda una miqueta distorsionat.
1: Exacte, és una postura una miqueta del pensador. De Rodin, sí, el que passa que en un estil completament diferent.
2: Una persona despullada.
1: I sembla contemporani, efectivament. És un quadre del 1928. L'artista és...
0: Del Brasil, no?
1: L'artista és brasilera, és segurament, si no la pintora brasilera, una de les pintores brasileres més importants de la història, una dona que es deia Tarsila do Amaral, i forma part del que es va conèixer com el moviment, com el modernisme brasiler, que no és que neixi directament del modernisme català, tot i que sí que hi ha alguns lligams, fins i tot en la pròpia biografia de l'artista, que va viure durant 2 anys a Barcelona i va anar a l'escola del Sagrat Cor de Jesús.
0: És que, mira, jo he triat aquesta cançó, la Tropicali, de Caetano Veloso, perquè he buscat una mica, avui teníem una mica més de temps, i he buscat informació sobre l'autora, la Tarsila, i he vist que li va regalar aquest quadre que tenim al seu marit, que era l'escriptor Oswald de Andrade, que és el que va escriure el Manifesto Antropófago del 1928, i aquest quadre ens parla una mica d'això, del cos antropòfag.
1: Sí, va inspirar, ell deia que aquest quadre va inspirar una miqueta el manifest, no? I en aquest manifest el que es deia és està molt bé que ens impregnem de tota la cultura, i de tot l'art europeu, però d'alguna manera ens l'hem de menjar, l'hem de digerir, i d'aquí n'ha de néixer una nova versió, una nova corrent cultural que inclogui aquestes influències, però que a la vegada no ens oblidem de que som brasilers, no? I que tenim una cultura i unes tradicions que ens són pròpies.
0: I Caetano Veloso, aquesta cançó Tropicalia, que parla del tropicalisme del Brasil dels anys 60, que neix una mica i que s'inspira en aquesta idea de reversionar el que ens arriba d'Europa.
1: Correcte.
0: No sé si vols que entrem en el tema que t'ha inspirat aquest quadre.
1: Sí, entrem en el tema. Simplement per dir-ho, que sempre ens n'oblidem amb l'Anna, que aquest quadre està, si algú va a Buenos Aires, està al Museu Malva, que és el Museu d'Art Llatinoamericà de Buenos Aires.
0: Amb què t'ha fet pensar?
1: Aquest quadre m'ha fet pensar... Feia temps que volia parlar de l'anorgàsmia, de la resposta orgàsmica, no? I de la dificultat per obtenir l'orgasme, que és el que coneixem com anorgàsmia.
0: Com la definiries? És una patologia física? És una condició? O sigui, com explicar-ho exactament?
1: És la impossibilitat o la dificultat important, i important com sempre està sotmès a la vaguetat del llenguatge, no? Que entén cadascú per important, per aconseguir l'orgasme, per arribar al clímax. Aleshores, el que em sembla rellevant és que tothom que ens estigui escoltant entengui que aquesta dificultat, de manera puntual, o si no és de manera puntual i és una cosa recurrent, però la persona que la experimenta no li genera angoixa, no l'agòbia i no la viu com una cosa disfuncional, aleshores no hi ha disfunció. Recordem que sempre que parlem de disfuncions sexuals parlem de condicions que duren un cert temps, normalment el límit per baix mínim s'estableix en 6 mesos, i en segon lloc, han de provocar malestar. Qualsevol condició en la resposta sexual que no provoqui malestar, per més estadísticament anòmala que ens pugui semblar, no és una disfunció, no és una patologia.
0: Però llavors entenem que sempre és alguna cosa temporal i respon a un motiu, és a dir, no és que hi hagi persones que siguin incapaces de tenir orgasme, sinó que pot ser per l'entorn, o per l'edat que tenim, o pel que sigui, no sé quins factors fan que puguis patir això.
1: Ningú neix amb una incapacitat per tenir un orgasme. És a dir, no hi ha, o si més no s'ha identificat a dia d'avui, una alteració genètica, una condició congènita amb la que nosaltres naixem i que ens inhabiliti per l'orgasme. El que passa que sí hi ha anorgasmes primàries que els diem, és a dir, persones que mai han aconseguit tenir un orgasme, i elles, per tant, ho perceben com a impossible. Normalment l'anorgasme és una condició que és, com la major part de condicions en sexualitat, és multifactorial. És a dir, hi ha un element que pot ser el que precipita aquesta dificultat, però n'hi ha d'altres que en són facilitadors, o n'hi ha d'altres que perpetuen que aquesta condició doncs, continuï, no? Persisteixi en el temps. El que em sembla rellevant és que no sempre és d'origen psicològic, perquè en parlem moltes vegades, no? Que tot el tema de les disfuncions o dels disconforts amb sexualitat, especialment en el cas de les dones, s'han titllat sempre de psicològics, i no sempre l'anorgàsmia té un origen, la etiologia primària és psicològica. Evidentment, si tu estàs 6 mesos, 1 any, 5 anys, 10, tota la vida sense aconseguir arribar a l'orgasme, això tindrà un impacte a nivell psicològic. Tant a nivell psicològic en la resta d'esferes de la vida com en la resposta sexual, perquè hi haurà angoixa anticipatòria, hi haurà una frustració molt important, hi haurà pors,
0: mental, no?
1: Hi haurà bloqueig, hi haurà segurament una hiperobservació de la pròpia resposta, i quan estem molt observants durant l'activitat sexual, això impedeix que la resposta sexual es produeixi de manera natural, no? De manera fàcil. Quan estem observant, ai que no m'excito prou, ai que no hi arribo, ai que no em ve, el que fem és no estar en contacte amb el nostre propi cos.
0: Potser és un peix que es mossega la cua.
1: Moltes vegades ho és. Per això aquest quadre em fa pensar en l'orgasme, perquè el cap és molt petitonet i en canvi el cos és molt gran. I sempre expliquem a la consulta de sexualitat que perquè la resposta sexual flueixi bé, la part racional, el frontal, ha d'estar una miqueta desconnectat. Sempre que haguem seleccionat bé el lloc, la persona i el tipus de dinàmiques, eh? Però quan estem en un entorn segur i iniciem un contacte sexual amb una altra persona, la resposta sexual flueix bé a base d'emocions i de sensacions, no a base de raonament. Aleshores, sí, estem tenint relacions, però jo estic pensant, ostres, que no m'excito, però veiem si aquesta vegada tampoc hi arribaré. I després, què passarà? Si no hi arribo, què faig? I potser després no acabem. I potser acabo fingint, però després tampoc. Si entres en aquesta dinàmica, en aquesta roda de hàmster...
0: El cap aquí no, millor...
1: El cap bloqueja la resposta sexual.
0: Sí. Posa'ns exemples, per exemple, quan et trobes a la consulta. No sé si els hi passa un tipus de persones o els està passant alguna cosa en aquestes persones, és amb la parella...
1: Poden passar... pot haver-hi, Joan, totes les combinacions que et puguis imaginar, no? Per exemple, estic pensant en l'última anorgàsmia que he vist a la consulta, que era una dona d'aproximadament 50 anys, i ella ve a la consulta dient que no arriba a l'orgasme. I no arriba a l'orgasme fa uns 13-14 anys. Coincidint amb el moment en el que inicia relacions després del seu últim part.
0: Amb la mateixa parella.
1: Sí. I ella diu que des de que reprèn l'activitat sexual en el segon part no ha aconseguit mai més arribar a l'orgasme. Amb tot el que això, com et dic, fa uns 12-13 anys, i per tant ja hi ha tota una frustració, tota una angoixa, tots
0: temps.
1: Uns problemes relacionals amb la parella que ja s'han instaurat. Però realment l'origen, quan jo l'exploro, és que hi ha una dilatació, no? O un augment de la capacitat de la vagina que fa que hi hagi molta menys fricció amb la penetració. i com que ells tenen unes relacions sexuals molt basades en la penetració, amb poc joc eròtic, amb poc estímul extern dels genitals, sense masturbació mútua, sense sexe oral, una, diguéssim, un ventall una miqueta pobre, molt basat en la penetració, i aquesta penetració ara ja no és suficientment friccionant com per arribar a estimular les arrels del clítoris, aquesta pacient no arriba a l'orgasme en origen per un tema que és orgànic, per un tema de que la vagina, després del segon part...
0: Que és que físic, no? Que
1: és físic.
0: Sí, sí.
1: Què passa? Que 12 anys després ja no és només físic. Perquè encara que en aquest moment resolguem, encara que li fem alguna intervenció, sigui amb cirurgia o sigui amb altres tècniques que existeixen a dia d'avui regeneratives, perquè l'entrada de la vagina es faci una miqueta més estreta, que això es pot fer, si no fem un abordatge de tot el, de tota la dinàmica relacional disfuncional que s'ha establert, i fins i tot a nivell psicològic personal d'ella, així com ensenyar-la a masturbar-se i que tingui una miqueta més de coneixement sobre el seu propi cos, tota una sèrie d'intervencions que es poden fer que no són només la que dona solució al problema primigeni, perquè el problema primigeni es manté sol durant un temps curt, però després s'hi afegeixen altres coses.
0: Clar, però és que fins i tot si han estat tants anys, si ella ha estat tants anys sense tenir un orgasme, és que tampoc hi ha hagut potser una comunicació amb la parella, no?
1: Correcte. Correcte, i en aquest cas doncs, s'hi afegeix que quan ella s'atreveix a comentar-ho a la parella al cap de ja uns quants anys, la parella tampoc s'ho pren massa bé. I aquí, en fi, sempre s'han de veure les dues parts, no? Entenc que la parella se senti una miqueta traicionada, no?, pel fet de que no m'ho has explicat abans, però també entenc que aquesta persona se senti poc visibilitzada, no? Perquè si jo no estava gaudint, també te'n podies haver donat.
0: Llavors tornem a la diferència entre com ho poden viure homes i dones. Les dones potser hi conviuen o resignen més a aquesta situació si no tenen orgasmes que els homes, que has vist?
1: Les dones es resignen més per tot el tema que parlem sempre, no? De com veiem la relació sexual, sobretot en parelles estables a llarga evolució, Hi ha com una mena de drets adquirits, històrics, atàvics, que beneficien a l'home habitualment, però és cert que l'anorgasme és bastant més freqüent en homes que en dones.
0: Ah, més en homes?
1: Ah, perdona, és molt més freqüent en dones que en homes. Man. Aleshores, és una consulta poc freqüent en homes, tot i que existeix.
0: Sí?
1: I quan existeix, sovint els homes confonen l'anorgàsmia amb la anejaculació, que són dues coses diferents.
0: Ah, vols que ho expliquem?
1: Expliquem-ho, és senzill. Tu pots tenir un orgasme sense ejacular o pots ejacular sense tenir un orgasme. Poden donar-se les dues combinacions.
0: I l'anorgàsmia seria el segon cas?
1: L'anorgàsmia seria quan no hi ha aquesta sensació subjectiva de plaer.
0: Val.
1: És més freqüent un orgasme sense ejacular que no pas una ejaculació sense orgasme, però existeixen les dues combinacions. Sovint els homes quan consulten confonen les dues coses, no? Perquè és cert que habitualment l'orgasme i l'ejaculació van de la mà.
0: Clar.
1: Però no té per què ser necessàriament així. Però és menys freqüent l'anorgàsmia en homes que en dones. En dones ho és molt més, en part perquè, n'hem parlat moltíssimes vegades, les dinàmiques de sexe compartit en parelles heterosexuals estan molt focalitzades en la penetració, en el coit i en pràctiques que no són
0: pensades perquè la dona tingui plaer, no?
1: Perquè la dona en gaudeixi específicament.
0: I això que deies, en el cas dels homes també estem parlant de són els mateixos motius i les mateixes condicions, és a dir, és sempre alguna cosa temporal que s'ha de buscar a l'origen, és exactament el mateix?
1: El que nosaltres fem per arribar al diagnòstic sempre és una anamnesi, és un interrogatori que està bastant estipulat, és a dir, tu has de saber si és primari o si és secundari, si és generalitzat o si és circumstancial. Clar, si tu em consultes, Joan, perquè tens una anorgàsmia, però quan jo et faig l'interrogatori, resulta que tens una anorgàsmia amb la teva parella A, però amb la teva parella B no et passa, tens una anorgàsmia circumstancial i en realitat tu no pateixes cap anorgàsmia. El que et passa és que hi ha una situació en concret, amb una parella en concret, que pel motiu que sigui no té suficient excitant o et genera un bloqueig.
0: I com diferenciar això? Com saber si realment t'estàs enfrontant simplement a una cosa que és que no estàs tenint un orgasme perquè amb la parella amb la que estàs no gaudeixes, realment és una condició, un bloqueig mental que tens que et passa, perquè al final si estem parlant d'una persona que té només una parella sexual, per entendre'ns.
1: aquí ve la nostra feina de fer un interrogatori molt extens i veure si hi ha hagut clarament un factor desencadenant, si s'acompanya d'algun altre tema, si també es produeix en masturbació o no. Clar, quan hi ha una anorgàsmia que en masturbació no passa, és molt poc probable que la causa sigui orgànica. Que no impossible, perquè, per exemple, en el cas de les dones, la major part de les dones es masturben només amb estimulació externa i podria haver-hi una anorgàsmia secundària a un dolor que es produís només amb la penetració, per exemple. Però aquí ve la nostra feina de fer un interrogatori molt llarg, molt extens, i conèixer els detalls tant de la persona com de la relació, com de quin tipus de pràctiques fan. Per això no es poden fer visites de sexualitat en 10 minuts.
0: Clar, penso que fa anys segurament fins i tot no tenia nom, no? I molta gent ho estava patint.
1: Les dones eren frígides.
0: Clar, t'anava a preguntar fins i tot, pot haver-hi, sobretot dones, igual homes és més difícil, que no hagin experimentat mai un orgasme.
1: Sí, sí, efectivament. Existeixen, aquestes pacients entren per la porta de la consulta. Sí. I a mi em sap molt greu quan passa això, no? Perquè a vegades són dones ja de certa edat que en aquell moment ja sí, per qüestions físiques, ja hi ha una pèrdua de sensibilitat. Pensem que l'epiteli, tota la pell, les mucoses a nivell genital, doncs no tenen la mateixa qualitat quan tenim 20 anys que quan en tenim 50 o quan en tenim 80. I tampoc suporten el mateix nivell de fricció. I quan entra algú per la porta, i això ens ha passat, jo crec que tots els sexòlegs en alguna ocasió, de determinada edat, això passa amb dones, a mi amb un home no m'ha passat mai, que diu... jo ara estic vídua, o ara m'he separat, o ara el que sigui, no? Les meves circumstàncies han canviat, no he tingut mai un orgasme i m'agradaria que m'ajudessis a aconseguir-ho. Hi ha una part de molta alegria, no?, de que persones de determinada edat es puguin permetre fer aquesta consulta, però hi ha una part en la que a mi m'entristeix molt, no?, perquè al final posa damunt de l'escenari com hem arribat a ignorar aquest aspecte tan, tan important de les nostres vides, no? Perquè algú pugui arribar als 70 anys sense haver tingut mai un orgasme.
0: Clar, i en aquest cas, aquestes dones, per exemple, entenc que sempre és una... quan canvia, potser canvien de parella o s'han quedat vídues, no? Però mai venen amb l'home, o en el cas de que tinguin dificultats per arribar a l'orgasme.
1: Mira, en medicina, o també els sexòlegs que treballen des de la psicologia, no? Però en medicina ens ensenyen des de molt petitonets que quan una afirmació conté la paraula mai és falsa.
0: Yeah. Sí.
1: Perquè el mai és molt difícil en medicina. Aleshores, en alguna ocasió, no és el més freqüent, però en alguna ocasió sí que passa que acudeix una parella que ja porten molts anys d'evolució i han decidit... El món està canviant i fins i tot parelles que ens sorprendríem estan començant a obrir aquestes consultes, converses sobre sexualitat, sí, no? Sobre plaer, sobre habilitats eròtiques, sobre pràctiques que potser de més joves no se'ls haguessin ni acudit, no? Perquè tot era tabú, i a determinada edat doncs s'atreveixen a plantejar-ho i a experimentar.
0: En cas de dones joves, entenem que és més fàcil arribar a l'orgasme sent una dona jove.
1: Hi ha dones joves que tenen algunes característiques habitualment molt concretes on costa molt trencar el bloqueig psicològic. Habitualment són dones molt perfeccionistes, amb un punt de por. No oblidem mai que l'orgasme és un moment de vulnerabilitat màxima, perquè estàs en un moment de total descontrol. Aleshores, persones que són molt, molt controladores, que els hi costa deixar lloc a l'espontanietat, a vegades no són capaces d'abandonar-se aquestes sensacions orgàsmiques i pateixen un orgasme primària que en algunes ocasions és difícil de revertir.
0: Se'ns ha acabat el temps, Raquel. Tenia més preguntes, però jo crec que ens ho has aclarit molt. Anorgàsmia, que era un concepte que potser molta gent no s'havia ni plantejat que existia, i tot té solució, al final, amb teràpia i consultant.
1: Si més
0: no?
1: S'ha d'intentar sempre.
0: Exacte. Gràcies, Raquel Tulleuda.
1: A vosaltres.
0: Ara, en 5 minuts, les notícies amb la Soledad Domínguez i després la graderia.
3: El balcó.
4: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
5: ¡Valorado!
4: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
5: 100% asegurado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
6: Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
7: Ave Francino, els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
8: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
9: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
8: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
10: ¿Qué pasa cuando un jugador y un vendedor de la ONCE se encuentran? Pues que tú estás todo el día con la ilusión de que te toque el premio del cupón diario. Y David tiene su perro guía que le acompaña a todas partes y le hace sentirse más seguro.
11: ¿Solo por comprar el cupón diario?
10: Por comprarlo tú y todas las personas que jugáis a las loterías de la ONCE. Porque así hacéis que las personas con discapacidad tengan más oportunidades.
11: Oye, pues qué bien, ¿no?
10: Cuando te encuentras con un vendedor de la ONCE, siempre pasan cosas buenas. Así que juegues a lo que juegues, bien jugado.
12: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
13: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
14: Por eso, con los seguros de salud de Línea Directa, eliges especialista y pides cita directamente. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
15: Cadena SER y SER Cataluña. El so de la vida.
16: És dimecres 30 de setembre i aquestes són les notícies del dia a Catalunya.
15: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
16: I un dia més, els protagonistes involuntaris d'aquesta jornada han estat els usuaris de Rodalies, que aquest matí s'han trobat que no circulaven els trens.
17: Desorganitzat, amb una falta d'informació desesperant.
18: Nos tratan como borregos, o sea, no dan ningún tipo de información.
19: Cada dia és una sorpresa, vull dir, avui he sortit, he vist que no hi havia trens, que no hi havia busos.
20: Que busquéssim transport alternatiu, però és que no hi havia cap opció.
16: El sindicat majoritari de maquinistes SAMAF s'ha negat a començar la jornada fins que la companyia els entregués la documentació per comprovar que les vies eren segures des de la companyia. El director de Rodalies, Òscar Playà, deia que els treballadors estaven demanant garanties extraordinàries.
21: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe.
16: I des del Parlament, el president de la Generalitat feia seu aquest missatge de Rodalies.
22: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho.
16: I l'oposició insistia que plou sobre mullat.
23: Tot el servei suspès, Catalunya sense tren. Què pensa fer i fins quan mantindrà la consellera Paneque?
24: Bon dia, Catalunya. Rodalies no funciona. Aquest és el hit matinal a la Catalunya tropical.
25: Plogui poc o plogui molt, tot s'atura, tot es col·lapsa.
16: Som Mònica Sales de Junts, David Cid dels Comuns i Dani Cornella de la CUP. El servei s'ha vist afectat tot el dia per aquesta aturada. Fa poc més de mitja hora Renfe ha comunicat que ja ha aconseguit restablir el servei a tota la R4, tot i que les freqüències, tant en aquesta com en les altres línies, no són les d'un dia ordinari. De l'episodi de pluges ja són 3 les víctimes mortals confirmades. Aquest matí s'ha trobat el cos d'un home de 43 anys a l'interior d'una furgoneta al túnel de la Ronda Nord de Granollers, que va quedar negada per la aigua dilluns. La seva família havia denunciat la seva desaparició la nit de dimarts. L'han localitzat aquest matí operaris d'una empresa que estaven fent treballs precisament per retirar l'aigua acumulada en aquest punt. I al Vendrell, aquesta tarda, també han trobat el cos sense vida d'una persona a l'interior d'un vehicle en una riera. El cadàver està en estat avançat de descomposició. Encara no l'han identificat, però el cotxe on l'han trobat pertany a una persona que va desaparèixer, atenció, el passat mes d'agost, coincidint amb una altre episodi de pluges torrencials que va deixar entre 140 i 200 litres per metre quadrat a la zona. I novetat d'aquesta tarda, de fet, de fa molts pocs minuts, ha aturat definitivament el desnonament del carrer Llenguadoc a Sant Andreu. Malgrat la comitiva judicial ha estat aquesta tarda a les portes de l'immoble, on, segons els sindicats d'habitatges, viuen 50 persones, algunes de les quals vulnerables, no ha arribat a actuar. Des de l'Ajuntament de Barcelona acaben de confirmar un principi d'acord amb els propietaris perquè l'edifici passi a mans municipals.
0: En primer lloc, vull informar que hem aconseguit aturar el desnonament, i jo crec que aquesta és la notícia més important. Darrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments.
16: És Jordi Valls, primer tinent d'alcalde de Barcelona. I a l'Hospitalet, la família d'un menor que es va suïcidar fa uns dies demana a la justícia que investigui el presumpte assetjament escolar que estava patint el jove per la seva condició sexual. Martí Oliver.
1: Un jutjat va obrir diligències prèvies per investigar la mort i ara la família demana poder-se personar el procediment per aportar diversos indicis abans que aquesta s'arxivi. Es tracta d'unes cartes de comiat que la menor va deixar i també de diverses captures de converses amb amigues de l'institut en què admetien que havien vist com se li feien insults homòfobs i també transfobes. Fons policials asseguren a Ser Catalunya que ja han interrogat a diversos familiars i també amics de l'institut i que per ara no han detectat cap indici d'assetjament escolar. La víctima de 14 anys es va precipitar des d'un una finestra de la casa dels seus oncles a Viladecans, on havia viscut amb la seva mare fins l'any passat, quan es va traslladar a l'Hospitalet.
16: I a només uns segons perquè comenci el primer dels quatre concerts de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, al balcó, hem parlat amb Mario Mercader. És un professor que els va contractar l'any 2014 quan pràcticament ningú els coneixia.
2: I quan van sortir aquells xavals que eren superjoves i superanimats, va ser un xoc perquè van sortir amb xancletes i, a més, van cantar pràcticament a capella. D'instruments només portaven una guitarra tradicional i una regadora.
16: Doncs, 12 anys després, aquests mateixos joves, no sabem si aniran en xancletes, però el que sí sabem és que ompliran 4 dies seguits l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
3: El dia en 5 minuts.
4: Arriben els esports. A Ser Catalunya. Aquí comença la graderia del balcó amb Anna Palet.

0: Què tal? Bona tarda, 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dimecres 7 d'octubre, un dimecres on tenim novetats importants respecte al futur del bàsquet europeu. La NBA fa temps que prepara l'operació per comprar l'Eurolliga i així crear la NBA europea. Avui us expliquem tots els detalls.
1: La informació del Barça a la graderia del balcó.
0: Perquè en els darrers dies una àmplia representació del Barça, encapçalada pel president Joan Laporta, ha estat a Itàlia, a Como, en una reunió amb els clubs fundadors de l'Eurolliga per decidir el futur d'aquesta competició. Albert Llimós, què tal? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, Anna.
0: I la decisió dels clubs ara mateix és rebutjar aquesta proposta de l'NBA. Per què?
2: Per diverses raons, però principalment perquè no convenç la proposta econòmica i perquè es perdria el control de la competició, la governança que diuen els clubs. La NBA va oferir 520 milions a l'Eurolliga per comprar les seves accions i donar d'aquesta manera llum verda a una nova competició que seria la NBA Europa. Aquests diners es repartirien entre els 13 clubs que van crear l'Eurolliga, entre ells el Barça, el Madrid i el Baskonia, que serien uns 40 milions per cadascun. Ho troben insuficient, Anna. És insuficient perquè el valor actual de la societat de l'Eurolliga és d'uns 1.400 milions, per tant, pràcticament se'ls ofereix una tercera part. I sobretot també perquè lligar-se a la NBA suposa perdre el control, com dèiem, i la governança de la competició, i per entrar a formar part d'aquesta competició, els clubs, més o menys, haurien de fer una inversió inicial de 440 milions. Per tant, per exemple, el Barça hauria de treure diners d'on fos, a deute segurament, per intentar fer aquesta inversió necessària de 440 milions per entrar en aquesta competició europea.
0: Per tant, els clubs han sortit convençuts que diran no, i què vol fer la NBA?
2: La NBA, la idea continua sent negociar amb els clubs de l'Eurolliga. De fet, la idea inicial de la NBA és tirar endavant una competició la tardor del 2027, per tant, d'aquí un any, amb 12 ciutats que hi han de ser sí o sí en el seu projecte. Londres, Manchester, París, Lió, Madrid, Roma, Milà, Múnich, Berlín, Atenes, Istanbul i, com no, Barcelona. Això, per exemple, deixaria fora clubs històrics com el Baskonia, que per això han dit no, perquè formen part d'aquesta cuore, no?, d'aquesta part central de l'actual Eurolliga, i es quedaria fort d'un projecte amb els nord-americans. I un dels motius que esgrimeix la NBA també per aterrar a Europa, doncs, és tenir un pla de negoci molt més, podríem dir, ambiciós. Fins i tot fonts coneixedores d'aquest acord parlaven d'un pla de negoci molt agressiu que posen en dubte que es pugui tirar endavant perquè creuen que és de fora de mercat completament.
0: I Albert, no sé si l'NBA també té previst d'alguna manera contraatacar o intentar convèncer els clubs i treure'ls aquests dubtes que ara mateix tenen del projecte que es presenta.
2: Sí, de moment els clubs són molt reacis, sobretot un dels que ho ha capitanejat és el Barça. El que sí, per exemple, que s'intenta explorar és que ja en aquesta oferta que s'ha rebutjat ara, la NBA, aquests 440 milions que han d'invertir inicialment els clubs, sí que dona algunes facilitats, podríem dir algunes línies de crèdit, per intentar, doncs, que els clubs ho puguin assumir. Per exemple, 150 milions els han de pagar d'entrada per integrar-se a la nova societat, això sí o sí, però després, per exemple, 125 milions provindrien d'un préstec que donaria la mateixa NBA als clubs amb un tipus reduït per intentar, doncs, que no se'ls vagi a aquestes quantitats, i la resta obren la porta a que entrin inversors i que comprin accions dels clubs per formar part d'aquest negoci, sempre i quan el 30% del capital el mantingui la pròpia entitat. Per tant, s'intenta buscar fórmules perquè aquests 440 milions, que són molts diners, és molt deute, doncs, pugui ser assumit per aquestes entitats, que algunes, recordem-ho, algunes tenen pressupostos molt grans com el Barça o el Madrid, però d'altres són clubs amb 200 milions de pressupost, com el Fenerbahçe.
0: A tot això, de moment els clubs fan costat, per dir-ho d'alguna manera, a l'Eurolliga, però això sí, aquesta trobada, Albert, també ha servit per posar punts sobre la taula que s'han de millorar de la competició actual, no?
2: Sí, s'ha obert la porta a ampliar el número d'equips de l'accionariat de l'Eurolliga. De fet, es convertirien en franquícies, s'ha provat que siguin franquícies, i que s'ampliï el número. Ara són 13 i es passaria a ser-ne 21. Per tant, 8 clubs més que entrarien a formar part d'aquest core, d'aquesta part principal de l'Eurolliga. Aquests clubs pagarien entre 50 i 80 milions cadascun en funció de la seva, podríem dir, història i característiques, no pagarien els mateixos, i aquests diners que entrarien, que són força diners, se'ls repartirien partirien els 13 clubs creadors de l'Eurolliga. Per tant, els pertocaria uns 40 milions a cadascun. És una de les decisions que s'han pres i també s'ha decidit que la clàusula de sortida de la competició, si algun equip vol abandonar la competició a partir d'ara, sigui de 20 milions en lloc dels 10, doncs, que hi ha fins ara. Per tant, una penalització per si algú finalment es desmarca i, per exemple, se sumés individualment al projecte de la NBA. Han calculat a l'Eurolliga que més o menys en 10 anys, cadascun dels clubs que se sumés al projecte de la NBA guanyaria uns 150 milions en 10 anys. Més o menys és el mateix que garanteix l'Eurolliga sense haver de fer aquesta inversió inicial que dèiem que és tan costosa i que els clubs se la miren amb molt recel d'aquests 440 milions. Per tant, els números més o menys a dia d'avui amb aquesta oferta són molt similars. Veurem si evoluciona i hi ha una segona oferta que canvia una mica l'escenari.
0: Doncs molt interessant tot plegat, perquè aquí s'està dibuixant el futur del bàsquet europeu, del bàsquet mundial. Per tant, Albert, n'estarem molt pendents d'aquesta qüestió i de com van avançant les negociacions.
2: Molt bé, fins ara.
0: Això pel que fa a la parcel·la institucional del bàsquet, però en l'esportiva, avui ja són tots els internacionals a Barcelona, han anat tornant i ha estat pendent de l'entrenament d'aquest matí el Nil Solà. Nil, què tal? Bona tarda.
3: Què tal, Anna Palet? Molt bona tarda.
0: Amb qui ha pogut entrenar Hansi Flick?
3: Doncs d'entrada, la gran novetat d'aquest entrenament ha estat Joan Garcia, que avui ja ha fet part de l'entrenament amb l'equip. Qui s'ha quedat al gimnàs és Rafinha, l'únic dels futbolistes que ja tenia disponible Hansi Flick, encara no s'ha entrenat, se'l segueix tractant entre cotons perquè pugui arribar al partit contra el Getafe i no es prendrà cap mena de riscs. Qui ha entrenat ja són Cancelo, Koundé, Bernal i Xavi Espart. També han estat les novetats d'aquest entrenament que ha fet el Barça avui. Amb qui encara no ha pogut comptar Hansi Flick és amb els internacionals espanyols, que van arribar ahir a les 3 de la matinada, se'ls ha donat festa, ni tampoc amb Gordon ni Livakovic. Està previst que el Barça pugui recuperar-los ja tots a l'entrenament de demà dijous, per tant, un parell de dies perquè Flick pugui preparar aquest partit davant del Getafe amb tota la plantilla, insisteixo, amb l'excepció de Rafinha, tot i que el més normal és que acabi anant convocat, que estigui disponible, però Hansi Flick segurament pugui donar-li descans.
0: Jo crec que ja t'ho signa tothom, que Rafinha tingui aquest merescut descans després de l'ensurt que va donar jugant amb el Brasil. A tot això, Nil, si no hi ha cap novetat més del Barça, et demano que no marxis perquè saludarem d'aquí poc a un protagonista molt especial a la graderia del balcó. No sé si vols donar alguna pista de...
3: No, diria que em quedo aquí prop teu a controlar-te i que el presentem després.
0: Vinga, Nil, gràcies.
3: D'ara.
0: Abans del protagonista, però, i abans de tancar el bloc Barça, 933-44-14-11, truqueu al 933-44-14-11. Si voleu anar demà al Palau Blaugrana, sortegem dues entrades doble per anar a veure la Champions d'handbol a 8:45 demà dijous al Palau Blaugrana, Barça-Dinamo de Bucarest, jornada 3 de la Champions. Si voleu dues entrades, només fa falta que truqueu.

0: estat un dia molt emotiu al Museu de Cera, perquè ja des d'avui està exposada l'estàtua de Dani Harke amb moltíssima representació, tant institucional com personal, de l'entorn de Dani Harke. Un moment, la veritat, que per tota la vida, i ha estat present seguint què ha donat de si l'acte, l'Helena de Diego. Helena, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Anna? Bona tarda. Sí, una presentació, com dius, molt especial, molt emotiva, que s'ha fet al Museu de Cera de Barcelona. Des d'on avui està exposada aquesta estàtua de Dani Harke, un acte que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, del regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, i de molta representació espanyolista, entre els que es trobaven Monchi, Manolo González, Javi Puado, Dolors Ribalta, la directora del futbol femení, també Lucía Vallejo com a capitana del femení, i molts capitans de la base dels equips de l'Espanyol. I un acte, Anna, on el director del Museu de Cera, Ángel Díaz, ens ha explicat que aquest, el d'avui, és un projecte que acaba avui, però que va començar fa 4 anys.
2: Es un proyecto que lleva casi 4 años. Como casi todas las cosas importantes empiezan una conversación de café. Oye, podríamos hacer, pues hombre, a lo mejor sí, ¿qué hacemos? Y demás. Y la idea va evolucionando y en un momento dado había que elegir una figura. Obviamente la fundación desde el primer momento dijo que tenía que ser la figura de Dani, por nuestra parte encantados. Y a partir de ahí ya empezó una parte más técnica. Y en ese proceso de creación es un proceso que lleva alrededor de 6 meses, con muchas idas y venidas. Si habéis tenido oportunidad de ver la figura, se hicieron muchos pequeños ajustes, ¿no?, para que al final pudiera realmente representar a Dani.
1: I l'escultor que es va escollir, el millor, deia l'Àngel Díaz, Anna, va ser el britànic Michael Waite, que ha representat a Dani Harke lluint la mateixa samarreta que va portar en aquell partit mític de l'Espanyol contra el Liverpool, el dia en què s'inaugurava l'RCD Stadium, que això va ser 6 dies abans de la mort de Dani Harke, i portarà el braçal de capità que estrenava precisament Dani Harke en aquell partit. Avui, simbòlicament, aquest braçal li ha posat el president Salvador Illa, que ha volgut destacar el gran llegat de Harke.
3: Recordo amb molta emoció el gest de Iniesta el 2010. Quin gest més bonic, quin gest de grandesa. L'esport és competició, tothom vol guanyar el partit de futbol, però l'esport també és una rivalitat ben entesa. Estaven els dos equips rivals de la ciutat de Barcelona tirant d'alcalde, però per sobre de tot eren bones persones, es portaven bé, sabien. És un gest molt bonic que va impactar a tothom i que tenim tots molt present.
0: Recordava el president aquest gest de l'Iniesta i no podia ser d'una altra manera. Compartirà espai la figura de Dani Harke amb la figura de cera també d'Iniesta, que crec que és la millor manera de fer-ho, no, Helena?
1: Doncs sí, Anna, impactarà veure'ls els dos junts. A la mateixa sala, per cert, també hi ha l'experico Ricardo Zamora, i com van dient i escoltem a tots, Anna, estaven tots molt emocionats, s'emocionaven en veure la figura de Harke, i era especialment emotiu per tots aquells que els van conèixer, companys del Departament de Comunicació, que ja hi eren quan Dani Harke era jugador de l'Espanyol. Estaven francament impactats, com ens ha explicat el president de la Fundació de l'Espanyol, Antoni Fernández Teixidó.
4: És un treball esplèndid de l'escultor i veure l'impressiona. I recordo l'impacte de veure'l per primera vegada. Si aquest era l'impacte meu, imagineu l'impacte dels pares. Per un moment imagineu l'impacte de la Sílvia i del José Luis quan van veure aquella figura. Estaven absolutament trasbalsats, crec que és poc. I això jo crec que és un actiu pel museu, i és un actiu pels barcelonins, i és un honor per l'Espanyol, per la Fundació i per la família d'en Harke, clar.
1: I la Sílvia i el José Luis, els seus pares, també hi eren avui, estaven molt emocionats fent-se les fotografies al costat de Salvador Illa i de l'estàtua de cera del seu fill. També hi era Màgic Díaz, qui va ser representant del jugador, Anna, i avui una cosa ha quedat clara, que si el minut 21, Anna, és especial sempre a l'RCD Stadium, com ens deien, a partir d'ara ho serà al Museu de Cera, amb aquesta estàtua molt realista i molt ben aconseguida de l'etern capità de Perico.
0: Gràcies, Helena. Qualsevol cosa, línies obertes.
1: A tu, Anna.
5: La graderia del balcó, amb Anna Palet.
0: 8:42, anem a repassar la resta de l'actualitat. Jana Flores, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda, Anna.
0: Hem sabut que Pedro Rodríguez, Pedrito, diu adéu al futbol.
6: Sí, Anna, aquest migdia el jugador de Tenerife que va tocar el cim amb el Barça va regalar un Mundial a Espanya i es va guanyar l'amor de l'afició del Chelsea, Roma i Lazio, ha anunciat la seva retirada. Aquest divendres se li farà un comiat a l'auditori del Barça al Camp Nou.
0: I com s'acostuma a dir, uns van, altres venen, com és el cas de David Silva.
6: Brasil, futbolista espanyol de 40 anys, ha despenjat les botes després de 3 anys per jugar a la primera divisió de Hong Kong. Va retirar-se el 2023 després d'una greu lesió, però sembla que troba falta la competició i tornarà a trepitjar els terrenys de joc.
0: I notícia confirmada d'avui, Mikel Arteta allarga el seu projecte amb l'Arsenal amb renovació.
6: Exactament, Mikel Arteta continuarà dirigint l'Arsenal després d'ampliar el seu contracte fins al 2030. El creixement exponencial de l'equip, que ha aconseguit endur-se la Premier després de 22 anys i acariciar la Champions, dona confiança cega del club en l'entrenador.
0: Tenim, per cert, diversos partits en directe.
6: Sí, en bàsquet, el Manresa s'enfronta d'aquí a pocs minuts, a les 9 menys quart, amb l'Ulm alemany, el de a la segona jornada de l'Eurocup. Per una altra banda, la Champions de Waterpolo dona el tret de sortida amb un Barceloneta preparat per defensar el títol com a vigent campió. Ara, a les 8 i mitja, ha iniciat el seu primer partit de fase de grups a la competició contra el Novi de Sèrbia. De moment, els marcadors estan 1-3 a l'inici d'aquest segon quart a favor dels de Sèrbia.
0: Gràcies, Jana.
6: Moltes gràcies, Anna.
0: Anem a pel protagonista. Ferran Sarsanedes, ara ja exjugador, vols que et continuem dient jugador de futbol? Com et sents més identificat? No sé si has paït ja això d'anunciar que et retiraves.
7: No, la veritat és que no. O sigui, ara que em dius exjugador, realment no ho havia pensat encara perquè és molt recent i sí, exjugador. No sé, ara em sento ja exjugador, tal qual. Em falta encara pair una miqueta més.
0: En fi, per qui no et conegui o ara mateix no et situï, vas estar 14 anys a la Masia, vas arribar a ser un dels capitans del filial. Estaves etiquetat, no sé si tu vas sentir així, com una d'aquestes perles de la cantera, i després, evidentment, vas fer carrera en altres equips com l'Elx, ara ja en la darrera etapa passant per equips catalans com el Prat. Com arriba aquest moment en què, amb 29 anys que tens ara, decideixes que vols penjar les botes i que fins aquí?
7: Realment va ser aquest estiu que va arribar i vaig pensar, bé, temporada que ve tornarem a tenir il·lusió per començar una nova temporada, encara que sigui tercera ref, segona ref, però anàvem passant els dies d'estiu i veia que no arribava la motivació, que no arribaven les ganes, feia una mica de mandra seguir a la mateixa categoria o aquest tipus de categories i vaig decidir doncs posar punt i final. Però sí que va ser bastant meditat. Realment vaig deixar pair-ho tot l'estiu per prendre bé la decisió i n'estic molt content d'haver-la pres. Estic convençut que era la decisió correcta perquè així ho sentia i bé, aquí estem.
0: Clar, en aquest sentit, la decisió suposo que ve molt condicionada per les lesions. Durant la teva carrera, fins a 5 lesions importants de genoll. Crec que una mica deu ser no, aquest el detonant.
7: Sí, realment sí. Clar, em van agafar totes les lesions quan estava al Barça B i una mica ha sigut el detonant, el que ha troncat una mica la meva carrera futbolística. I fruit d'aquestes lesions, se'm van començar a produir altres lesions musculars i any rere any ja anava arrossegant moltes molèsties. Però sí, diríem que el detonant van ser les lesions que vaig patir a l'etapa del Barça.
8: Com es gestiona això, sobretot a nivell mental? Perquè, clar, és diferent ara posar punt i final, l'havent jugat, amb tot el respecte, estan jugant al Vilafranca o estan jugant al Prat de Tercera Federació, però, clar, tu vas ser una peça vital per pujar, saunar amb el Barça B, eres un jugador important, des de molt petit tothom, quan la generació del 97 del Barça parlava de Ferran Sarsanedes. Com es gestiona, sobretot, això a nivell mental? Perquè crec que és un tema que es toquem poques vegades i que jo crec que és vital.
7: És complicat de gestionar-ho perquè me'n recordo quan vaig estar en l'època de lesions que no em recuperava, anar al psicòleg i ell comentar-me, sempre t'has construït la teva identitat sent el pilar base el futbolista

0: L'eix troncal era la part que tenia més pes. Per tant, ara que estàs fora del focus del futbol, que portes 2 anys i mig lesionat, que no et coneix ningú, ara et trobes amb una pèrdua d'identitat total de uau, qui ets? Per tant, o sigui, va ser un procés lent, però sí que és cert que un cop vaig aconseguir realment conèixer-me i començar a progressar a nivell personal, va ser una etapa molt transformadora i bonica també a la vegada. Sí que és cert que renunciant a l'etapa de futbol professional, però convertint-se en una etapa, doncs, crec que més important.
1: Entenc que és un dol segurament no, però que és una etapa que va per fases. Tens algun moment, algun, no sé si dir-te dia, en el que tu ja et dones compte, estant al Barça B, o quan tens aquestes lesions, de segurament ja no arribaré on volia arribar, o on estava tan i tan a prop d'arribar?
0: Sí, ja a la quarta intervenció del genoll, un cop vaig començar a fer el procés, que se'm va assegurar que sí, que em recuperaria, que aquesta és la definitiva, i veus que no, que segueixes amb el mateix dolor, doncs és tu. Potser com una mica de rendició, no? Deixem-ho d'intentar i ja està, i serà el que hagi de ser. I va ser un moment, a fruit d'aquesta última intervenció del genoll, bé, penúltima, perquè l'última va ser una de nervi que va acabar anant bé, però va ser una mica això, a partir de la quarta intervenció, que no em recuperava.
2: No sé si potser és el més especial dels entrenadors que has tingut, però García Pimienta, el Pimi, en tota aquesta etapa complicada, però també que vas gaudir al filial del Barça, quin paper va jugar?
0: Clar, és que l'he tingut molts anys a Pimi, així que crec que ha sigut l'entrenador de referència durant tota la meva etapa formativa. Que n'he tingut molts altres i molt agraït a tots, però sí que Pimi va jugar un paper important. Sempre perquè també va tenir un paper molt, molt proper, i crec que aleshores em va fer molt bones recomanacions que, bueno, que es queden entre ell i jo, però que agraeixo profundament.
2: I també suposo, quan estàs lesionat, no sentir-te fora de l'equip. Això deu ser el més complicat, no? Perquè sempre els futbolistes parleu d'aquesta solitud, dels altres estan entrenant al camp, tu estàs al gimnàs hores i hores, que si fisio, que si anar fent tractaments, deu ser segurament no la part més complicada.
0: Sí, molt, i jo me'n recordo ja l'últim any meu del Barça B, que Pimi em proposa tornar a ser capità, i jo li comento que no em veig en cor, perquè encara estava lesionat, era l'època Covid, també dic, gestionar tot el que s'ha de gestionar en un vestidor fora dels terrenys de joc, no tinc les forces ni l'energia suficient com per fer-ho, i crec que us farà millor una altra persona.
1: Jo crec que, bueno, de petit fins al juvenil A, filial, jo crec que no segurament perfil d'estrella, però tothom tenia clar que tenia tan a dins l'ADN Barça i representava tan bé els valors que de la Masia, que jo crec que era un d'aquells jugadors que tothom deia arribarà.
0: Sí, jo crec que quan era juvenil, potser sí, inclús primer any de Barça B, l'any de l'ascens, però mai m'hi vaig arribar a sentir que seria, o que era una aposta del primer equip. Sí que hi havia altres jugadors, potser per darrere meu o per davant, com podia ser, no sé, Samper o Oriol Busquets, que tenien més perfil, més nom i més tirada al primer equip. Però sí que quan era juvenil potser tenia una mica més aquesta etiqueta de possible jugador de primer equip.
2: Això provoca pressió, o com ho gestiona un futbolista?
0: Jo crec que sí. Jo crec que tenir l'etiqueta com de cop, uah, aquest perfil és primer equip, sí que genera certa pressió. Clar, per exemple, els casos de Lamine Yamal o Pau Cucubersí.
2: Ara deus al·lucinar, no, home,
0: ningú s'espera aquesta gent que tindrà aquesta progressió, perquè és que no fan ni el pas maduratiu que fa qualsevol altre jugador, o que feia qualsevol altre jugador. De cop és pum,
1: irrupció. Ha canviat molt? Això era una cosa que, per exemple, no passava tant en aquella època, no? Salts tan bèsties, inclús més
2: aviat. És que sense filial, directament.
1: Està pràcticament sense filial. Estem parlant de que la majoria de jugadors, tothom ha passat pel primer equip, i ara veus jugadors, però no només al Barça, és a dir, al futbol en general, 2007, 2008, debutant, jugant, al Girona, el cas de Junior Holmes, ara també jugador del 2008, assentat i al futbol professional. Creus que ha canviat una mica, segurament, també això en el futbol, ara?
0: Sí, és que ho veiem, evidentment, amb moltíssims jugadors de 16, 17, 18 anys que ja estan al futbol professional i consolidats, o sigui, molt consolidats. El que em fa dubtar és, aguantaran aquests jugadors 20 anys de carrera futbolística al màxim nivell? És una mica el dubte que em genera, però sí que està canviant. Abans jo crec que costava més arribar, i un cop arribaves potser era més fàcil mantenir-se. Ara potser és més fàcil arribar a primera divisió, però tornar a caure cap a baix és igual de fàcil. Per tant, crec que és més fàcil a la vegada arribar, però més fàcil tornar a caure.
2: i segurament l'etapa en què tu estaves al Barça ja de més gran en el filial era una època en el primer equip del Barça perfils de Masia no n'hi havia tants i ara en canvi és que és una passada de, pots fer un 11 perfectament de jugadors de la Masia un altre cop que feia ja molts anys que això no ho vèiem.
0: Sí, la importància de confiar en gent de la casa i s'està demostrant evidentment

0: aquests últims anys, com rendeixen i són jugadors top mundial. Sí que abans, que el fet, suposo, d'haver-hi més diners i tal, propiciava a més fitxatges i que la gent de la casa, que potser en un altre context hagués encaixat perfectament, doncs feia que haguessin de marxar.
1: Tu que has estat tant de temps a la Masia, has compartit no només els de la teva edat, sinó també a l'Anyà més petit, Sant Per més gran, Oriol Busquets més petit, creus que precisament això que ara explicaves d'haver tingut, o que el Barça d'aquella època podia anar a fitxar tant a fora, abans éreu pitjors, o tu que coneixies tothom bé saps que si t'haguessin donat l'oportunitat a tu i a molts dels que estaven al teu voltant també haguessin pogut rendir el primer equip del Barça?
0: Jo crec que sí que haguessin pogut rendir, clar, evidentment et pares a pensar en Lamine o Cubarsí, sí. Casos així doncs surten molt de tant en tant, sí. Però sí que crec que aleshores si més gent hagués tingut l'oportunitat hagués rendit perfectament, això no en tinc cap dubte. I penso que un jugador que pot estar, per exemple, a primera federació, el poses en un altre context de primera divisió o en el mateix i et rendirà igual que un jugador de primera divisió. I un jugador de primera divisió el poses a segona ref o a primera ref i et farà el mateix que t'estava fent l'altre jugador. Per tant, és tenir l'oportunitat, també.
2: Ara parlàvem dels que han arribat al primer equip del Barça, però hi ha un munt de jugadors de la Masia, com Carles Alanyà, que comentaves, o molts d'altres, com Cucurella, que estan a altres equips, al futbol professional. Potser és difícil respondre-ho amb una idea només, però què té la Masia? O sigui, quin és el secret de la Masia? Tu que hi vas arribar amb 10 anys i vas estar tant temps per produir tant talent i per ser aquesta etapa formadora que té tant èxit.
0: Jo no ho sé, però en general els esportistes i els jugadors catalans són la hòstia. No sé si és la identitat, però suposo que una mica la forma de treballar del Barça des de petits, com t'ensenyen any a any, doncs absolutament tot. No ho sé, realment no sé respondre't si és alguna especial, però sí, et diria això.
1: I ara què? Perquè durant tota la teva vida va estar pràcticament dedicada al futbol, és a dir, fins amb 19-20 anys estava jugant al filial del Barça, i hi ha molta gent, molts jugadors que veuen que van pel camí d'arribar i o no estudien, no es formen. Tu ara tens 29 anys, cap on enfoca la vida ara Ferran Sarsenedes?
0: Ja des de l'any passat vaig començar a estudiar integració social, suposo que fruit de tot el que em va passar i amb la persona que m'he anat convertint, em va començar a generar interès i tot el món social, i vaig començar a prendre consciència. Per tant, vaig començar a dedicar-me a estudiar integració social. Ja veurem si seguiré fent una carrera o em posaré a treballar. No ho sé, però dedicat això a la inclusió de tothom.
2: Interessant. No sé si t'ha anat canviant en aquest sentit el caràcter, o tu sempre t'has sentit que potser eres un futbolista una mica diferent i que no quadraves tant en aquest estigma.
1: Ja ho he repetit una mica, no? Ja, no? Mai has acabat d'encaixar, no? Segurament en aquest...
2: No ets aquest prototip de futbolista que la gent pot pensar de, mira, juguen a futbol, estan després tot el dia a casa descansant i ja està.
0: Crec que sóc un perfil bastant camaleònic, que m'adaptaré a la situació o dins d'un vestidor de futbol per poder encaixar i poder el dia a dia, però sí que ja em sentia potser una mica... diferent.
1: És una mica diferent, sí.
0: Sí, potser sí.
2: Doncs res, Ferran, que tinguis moltíssima sort i t'anirem seguint de prop, que segur que anirà tot molt bé.
0: Merci.
2: Podeu recuperar al web i a l'app de la cadena SER l'entrevista amb el Ferran Sarsenedes, una gran persona. Fins aquí la graderia d'avui dimecres. Tornem demà, com sempre, a 9:15. Ara us deixem a Mora 25 amb el José Luis Sastre. Adeu.
3: La graderia del balcó, amb Anna Palet.
4: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
5: Tiri, tiri, tiri. Rápido con la L, el seguro más completo para mascotas con veterinario es de...
6: ¡Eso es! De Línea Directa, porque su nuevo seguro para mascotas con veterinario tiene todo lo que tu perro o tu gato necesitan.
5: Con la C, completísimo.
6: Y a un precio que solo Línea Directa te puede dar, 18,90 euros al mes. Llama o entra en lineadirecta.com.
7: Última hora. España, primer país que acaba con el sinhogarismo. Es la noticia que todos queremos escuchar y que juntos podemos hacerla realidad. Entra en tutecho.es y descubre cómo.
8: Nunca pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora.
9: Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 25 de octubre desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
10: Skoda.
11: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
12: Psst, sí, tú. Voy a adivinar algo sobre ti. Veo que estás escuchando tu programa favorito. Y veo que tu próxima cuota mensual de luz será igual que la del mes siguiente. Y que la del otro. Porque con el modo estable de Iberdrola, en función de tu consumo, pagas 12 cuotas mensuales iguales. Y se regulariza anualmente. Pásate a la tranquilidad en iberdrola.es. Empresa colaboradora del equipo paralímpico español.
13: El mundo se transforma. Inteligencia artificial, conflictos, geopolítica. Entenderlo nunca fue tan decisivo. La SER presenta su Congreso del Bienestar, Sabiduría y Conocimiento del 23 al 25 de octubre en Córdoba, con Agustín Fernández Mayo, Aymar Bretos, Pilar Gómez, Inma Carretero, Mónica Villas, entre otros. Joan Manuel Serrat, Natibel Preciado, David Trueba y Ángel Sánchez Arguindey rendirán homenaje a Manuel Vicent. Además, disfruta de un paseo por la Curtuba de Averroes y un almuerzo andalusí en las Caballerizas Reales. Información, entradas y abonos en congresosdelbienestar.es. Participan Universidad de Córdoba y Universidad Loyola. Patrocinan Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Córdoba. Colabora Noveno Centenario Averroes y El País Vinos Vinum Play.
14: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
15: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
16: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
15: Entradesauditori.cat.

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
2: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
3: que n'aprenguin!
2: Escolta el que t'hi jugues Barça.
4: Això és cauca.
2: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
5: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
6: És tremendo.
7: ¿Por qué?
8: Aquest dissabte, l'Invicta Futbol Club Barcelona contra el Getafe.
7: Mi cuestión es ¿por qué?
8: A partir de 6:15 de la tarda a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
9: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
2: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
10: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
2: A SER Catalunya.
11: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
7: ¿Por qué?
12: El ventilador a tope y tú sin dormir.
13: ¡Qué calor!
12: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
14: Hola, Julián. Este otoño estrena coche como nuevo en HR Motor. Hasta un 25% en más de 3.000 coches y con la mejor garantía. Encuentra el coche que buscas desde 100 euros al mes. Así que ya sabes, si buscas coche, ven a HR Motor.
15: Estamos en Sant Boi de Llobregat, Lliçà de Vall, Manresa y Badalona.
16: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
17: Hora 25 va néixer a Barcelona. Y dijous 8 d'octubre torna a casa.
18: Nos estamos en las calles de Barcelona donde ha anochecido ya prácticamente las luces que se ven.
17: L'informatiu nocturn líder de la ràdio inicia una nova etapa amb José Luis Sastre al capdavant. I ho celebrem amb un programa especial des del recinte modernista de Sant Pau, un dels grans atractius turístics de Barcelona. Invitacions exaurides. Escolta'l el 8 d'octubre, a partir de les 9 del vespre a la ràdio o a través de l'aplicació de la SER.